0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Vull una família d'acollida que em faci abraçades d'os.
3: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
2: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables.

0: Les. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Hi ha una màgia que no té truc.
3: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
4: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
5: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
6: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
7: Perquè quan parles, fas màgia.
8: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
9: Sou una entitat, organització sense ànim de lucre, associació de veïns, artista, ONG, músic?
10: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
11: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
12: És gràcies!

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
5: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
6: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camp Vidalet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
5: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
6: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
8: Esplugues FM.
7: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Mona Lisa és en Mad Hatters d'Elton John, que ens va de perles per fer una petitíssima pausa i tornar amb més cançons amagades del cançoner d'Elton John.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert amb geografia, història, la discografia d'Elton John, en aquest cas cercant les cançons no tan conegudes que es mereixen una escolta i un reconeixement. I com que fem cap ara al Goodbye Yellow Brick Road, aquí ja us aviso que m'hi pararé una bona estona. Per què? Doncs perquè és un disc perfecte. Tot i ser doble, de principi a final, no té ni una sola cançó dolenta. Que sí, que té el Candle in the Wind i la cançó que dona títol al disc, però és que, per exemple, té Harmony.

brutal. Harmony, tio. És que en aquest moment, tot el que feia aquest home, expliquen que feia les cançons en 10 minuts, eh? Els músics, els documentals sobre aquesta època, diuen que era gairebé... que semblava que estigués fent trampa, que si tingués la cançó preparada de fa dies, perquè no era possible que les tragués amb una facilitat tan insultant.

This song has no title, i ni falta que fa, home. Si és que aquesta cançó, per què li has de posar un títol si tota ella ja és una meravella de principi a final? I canvieu de la vecindat movie, tu, eh?

Elton John, el protagonista del programa d'avui, anuncia a l'Albert que ara fa ja un salt en el temps. Diguem-ne que la dècada dels 80 i els 90 no van ser especialment reeixides, a part de cançons puntuals, més que res per unes produccions dubtoses que van portar l'Elton a tornar a les arrels amb un disc que es deia Songs from the West Coast, el 2001, on es reunia amb Bernie Taupin i també amb la seva banda de tota la vida. El resultat va ser aquest clàssic que es diu This Train Don't Stop There Anymore.

I amb aquest This Train Don't Stop There Anymore, l'equip del programa malauradament ha de plegar. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte amb les expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar la crisi de Ceuta, que ha fet aflorar les tensions entre els socis europeus. Tot després que ho reclamessin d'una banda el govern espanyol i de l'altra una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya. El comissari europeu d'Interior, Magnus Brunner, ha insistit que Espanya té el suport de Brussel·les en aquest afer i ha fet una crida a una resposta europea decidida. Mentrestant, Itàlia ha començat aquest dissabte a fer controls aleatoris en ports i aeroports a passatgers procedents de l'estat espanyol. Així ho han viscut alguns dels viatgers que han aterrat a Roma.
2: Esperava que sí, però no hemos tenido que presentar ninguna documentación. Sí, todo normal.
3: Nada más que vinimos de bajarnos del avión, tuvimos que pasar los DNI. Algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España. Y entonces ya pues, fue una liada.
1: A Gaza, Israel ha matat 7 persones un dia després que Hamas acceptés desarmar-se en el marc del pla de pau de Donald Trump. L'exèrcit ha bombardejat diverses poblacions i ha atacat 2 magatzems amb material mèdic d'un hospital. El Ministeri de Sanitat de Gaza ha comunicat que 152 gazians han perdut la vida durant el mes de juliol malgrat l'acord d'alto el foc en vigor des de fa 10 mesos. Es tracta del balanç de morts mensuals més alt des de principis d'any. Almenys 3 persones han mort i diverses han resultat ferides en un tiroteig a Twin Falls, a l'estat d'Iowa, al nord-est dels Estats Units. El cap de la policia ha detallat que l'autor del tiroteig ha mort abatut. De moment no ha transcendit ni la identitat del sospitós ni el mòbil de l'atac. Els fets han passat en una concorreguda zona comercial del nord de la ciutat amb nombrosos hotels i restaurants. Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor, pràcticament no ha plogut i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Aquest diumenge baixa a 52 el nombre de municipis en risc extrem d'incendi i també es reobrirà l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. Continua, però, les restriccions a la Baronia de Rialb, al Montsec de Rúbies, al Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Vilaplana, al Baix Camp, ha acollit aquest dissabte al vespre la 18a edició del Mozart. Es tracta d'un festival que uneix diferents disciplines artístiques i que enguany ha girat al voltant del concepte de la vulnerabilitat. Vilaplana, Eloi Tost.
4: Música, cine, literatura o escultura són algunes de les disciplines que enguany s'han barrejat al Mozart, que ha reunit unes 400 persones. La directora artística del festival, Mercè Mariner, explica el perquè de la vulnerabilitat com a eix central.
5: I és una miqueta la petjada que va deixar l'any passat i que enguany recollim, i que això de la tendresa han passat a la vulnerabilitat, que ho engloba una miqueta tot, perquè és una condició que travessa la persona, l'ésser humà, no?
4: Els joves hi han tingut un paper central, tant en la presència d'artistes com el pianista Bruno Anguera, com en l'elaboració d'un curtmetratge on el jovent del poble ha expressat les seves emocions.
1: Esports, Idis Thió ha sumat 2 medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. La primera amb Denis González al duet mix lliure i la segona amb Lilo Lluís al duet lliure. Aquest diumenge una oportunitat per Carla Lorenzo i el balear Jordi Cáceres al duet tècnic. En futbol, el director esportiu del Barça, Deco, ha arribat a l'estada del primer equip a Anglaterra. Deco es reunirà amb Hansi Flick per parlar sobre Julián Álvarez. Sobre la la gespa empat a 3 de l'Espanyol al camp del Middlesbrough. Anglès amb gols de Marcos Fernández, Tyrese Dolan i Javi Hernández. D'altra banda, Quique García ha abandonat el partit amb molèsties. El Girona ha perdut la 49a edició del trofeu Costa Brava contra l'Arsenal. Derrota per 1-4 contra el conjunt anglès. També ha jugat el Sabadell, que ha empatat a 0 contra l'Andorra en un partit disputat al CAR de Sant Cugat del Vallès.
0: Fins aquí les notícies.
6: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
7: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
6: Denuncien l'accés de burocràcia...
8: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: I a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
8: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
6: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
8: I de la resta del món.
6: Pendents de la cimera internacional...
8: Faci el temps que faci.
10: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
8: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

El 28 d'octubre de 1848 s'inaugurava oficialment la primera línia de ferrocarril de la península Ibèrica que unia Barcelona amb Mataró. Mesos abans d'aquella gran estrena havia mort el principal impulsor, l'empresari mataroní Miquel Viada i Bunyol, que havia estat testimoni dels avantatges d'aquest nou sistema de transport de passatgers i mercaderies quan havia viscut a Cuba. En un context de crisi econòmica i malgrat la falta de suports institucionals, Viada havia tirat endavant un projecte que seria clau pel desenvolupament econòmic i industrial del país.

0: Miquel Biada, nascut a Mataró el 1789, era un empresari i comerciant de pensament liberal i imperialista, molt ben relacionat amb el poder colonial, que durant 32 anys, més de la meitat de la seva vida, va estar vivint a Maracaibo i a l'Havana. Un cop retornat de l'aventura americana l'any 1840, Biada es va proposar unir la seva ciutat amb la capital de Catalunya a través del ferrocarril. En aquells anys s'estaven concebent diversos projectes de línies arreu de l'Estat, i la de Barcelona a Mataró no era pas la preferida pel govern de Madrid. Si aquesta empresa tan complexa es va fer realitat, va ser gràcies a la iniciativa privada, per una part local i per l'altra de les empreses britàniques que van aportar enginyers com Thomas Wright i William Locke, a banda de locomotores i maquinistes. La companyia que va impulsar la línia va haver de superar molts entrebancs, també per les pressions en contra del mateix territori. La primera autorització provisional de la línia per part del govern central va ser del 23 d'agost del 1843 i la inauguració oficial no va ser fins 5 anys més tard. L'èxit del ferrocarril, que va sorprendre els visitants estrangers per com passava a tocar de mar, va ser absolut. Tot i que els trens d'aquella època estaven formats de mitjana per 10 cotxes i vagons, se'n van arribar a muntar de 35, en capacitat per 1.400 passatgers. Es van establir 6 trens diaris que trigaven una hora a fer el trajecte si paraven a totes les estacions o 35 minuts si anaven directes. I aquesta era només la primera fase d'una línia que el 1857 s'allargaria fins a Arenys de Mar i abans d'acabar el segle cap a Tordera, Figueres i la frontera francesa. I aquí, com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, com va?
0: Bé, avui bé? No és... Hola, què tal? Avui...
1: Hola, què tal?
0: Ara, si no, ja trobava a faltar això, eh? El primer tren triga molt, no? Perquè 1848, si ho dic de memòria, jo diria que és de 1825, la línia Stockton-Arlington, que és el primer tren comercial que hi ha a la Gran Bretanya, en aquell moment bàsicament de mercaderies, però de seguida també de passatgers, del 25 al 48, déu-n'hi-do, sí, gairebé 23 anys, eh?
1: Sí, però hem de pensar en tota una sèrie de característiques que expliquen aquest procés. És a dir, pensem que Cuba, que és la zona de l'estat espanyol, que llavors és l'estat espanyol, és on hi ha el primer tren espanyol, diguem, sí, sí, dins del domini colonial que té amb referència a Cuba, darrere hi ha una indústria del sucre, del tabac, diguem, de totes les característiques amb el qual expliquen aquest que en un país tan ric com era Cuba, que era dels països rics del món, Cuba, la illa, és una de les raons per les quals després els cubans es volen treure damunt el poder
0: colonial, sí, sí,
1: entre cometes, parasitari espanyol, perquè clar, vol treure, sí, sí, molts recursos i d'aquí vindran tots els problemes. Però clar, darrere hi ha una gran economia. Aquesta economia és difícil, i s'entén que estiguin més 25 anys més tard que es faci Catalunya, o que es faci l'estat espanyol, en aquest, sí, cas, sí, Catalunya, sí, sí, sí, perquè ha d'haver una economia darrere. I aquesta economia darrere no es comença a produir fins de que, a partir dels anys, com moltes vegades hem estudiat, el liberalisme es va imposar, l'economia es va imposar...
0: La segona revolució industrial, segona, de debò.
1: I aleshores és quan surt una persona que, havent vist el que ha vist a Cuba, aleshores vol fer el mateix. A més, hem de tenir en compte unes altres característiques, i és que la línia de tren de l'Havana, que surten dos o tres línies, aquesta que va amb aquesta població, com es diu, a Japulse, és així, no?
0: Sí,
1: em sembla que sí. I l'altra que va a l'Havana-Matanzas, són unes línies de tren amb no massa dificultats orogràfiques. Com
0: bastant
1: aquí.
0: Pla, és bastant pla.
1: És bastant pla, com aquí. Bueno, aquí hi ha una gran dificultat, que és el túnel de Montgat. Mm. Una grandíssima dificultat per l'època. I aleshores això explica, diguem, aquest cert retard, però, és a dir, la idea d'un home arriscat i visionari com va ser Miquel Biada, absolutament, té un mèrit extraordinari, tenint en compte que l'Estat no hi anava a favor. Que això ja ho has dit,
0: sí, sí,
1: tenint,
0: sí,
1: en compte,
0: sí,
1: que l'Estat no hi anava.
0: Ara ho veurem amb detall, suposo, sí, sí. Sí, sí. Qui ens acompanyarà avui, hem tingut la sort de tenir-lo en altres ocasions al programa, que és l'Alexis Serrano, historiador, director de l'Arxiu Comarcal del Maresme i professor de la Facultat Antoni Gaudí. Ell és autor de diversos llibres, alguns els hem tractat aquí a l'Enguàrdia, no fa gaire, a més, i ara acaba de treure, que encara està calent els prestatges, un nou llibre, El primer ferrocarril de la península, editat per F2, juntament amb Manuel Cusacs i amb en Xavier Nubiola. Senyor Serrano, benvingut un altre cop a l'Enguàrdia, contents de veure'l.
2: Moltes gràcies.
0: Clar, per Mataró suposo que aquell primer tren devia ser impressionant per qüestions purament demogràfiques i personals, però tenia sentit fer Barcelona-Mataró el primer tren, si era per moure tanta indústria havia a Mataró i a la zona com per justificar un tren entre Barcelona i aquesta ciutat?
2: Tenia tot el sentit del món, i de fet quan als britànics els hi arriba més o menys la proposta de fer un tren que uneixi aquestes dues ciutats, jo m'imagino que els britànics més o menys Barcelona tenien una idea d'on parava, Mataró segurament no, s'ho deurien mirar en algun mapa, però el que sí que és veritat és que de seguida envien algú que s'ho estudiï i veuen la quantitat de gent que va i ve cada dia des de Mataró a Barcelona, Barcelona-Mataró, una mica el tràfic que hi ha de viatgers, comptant doncs el que passava amb els carabàs, no? aquestes protodiligències o prediligències, diguem-ho així, que després seran els autòmnibus, veuen que es mou moltíssima gent i sobretot veuen que hi ha un gran tràfic de mercaderies. Per què? Perquè Mataró s'està desvetllant en aquesta indústria incipient, no? Per exemple, tenim els primers vapors ja en aquesta època, i aquests vapors consumeixen dues coses, bàsicament, carbó i cotó. Carbó i cotó que venen de Nova Orleans, i el carbó i el cotó que ve de Nova Orleans arriba al port de Barcelona, no es descarrega a les platges de Mataró perquè
0: o la Maresma, encara que fos allò al costat, sí.
2: El calat que tenen aquestes embarcacions no poden descarregar, diguem-ho així, a la platja, no poden varar a la platja de Mataró, i per tant, com que no hi ha port de Mataró, perquè el port de Mataró és de 1991, és dels nostres dies, i tampoc hi ha port Arenys, tampoc, no? No hi ha cap més port en tota la comarca. Per tant, s'ha de descarregar les mercaderies al port de Barcelona, que no era gran cosa, el port de Barcelona tenia les seves limitacions, però clar, el que és important sobretot és poder moure aquestes mercaderies, sobretot el carbó i el cotó, que venen d'Amèrica i que d'alguna manera és el retorn del nostre vi i aiguardent que nosaltres enviàvem cap a, sobretot en el cas nostre del Maresme, l'enviàvem sobretot a la zona de l'Argentina, l'Uruguai, no? Montevideo, Buenos Aires, i que ja era bescanviat per la carn seca, la ruta del Tassall, que s'anomena. Aquesta carn era portada a Cuba, encara hi havia grans plantacions amb mà d'obra esclava, aquesta carn seca servia per alimentar aquesta mà d'obra esclava, i a canvi d'això es carregava el rom, la canya de sucre, les melasses, els derivats, no?, de la canya, i això es portava a Nova Orleans, i de Nova Orleans llavors sí que es carregava.
0: El famós triangle comercial, un dels vèrtexs amb l'esclavisme de fons.
2: Exacte, i això és el que d'alguna manera mou aquest interès. Quan els britànics veuen que entre Barcelona i Mataró hi ha ni més ni menys que 200.000 habitants, que és la zona més densament poblada de la conca mediterrània a l'època, diuen, aquí hi ha un gran
0: aquí business, hi ha un gran negoci
2: i d'alguna manera diuen, no, aquest negoci ha de ser per nosaltres, perquè se sabia que si no ho feien ells ho faria algú altre, perquè al final en aquesta època hi ha una cursa ferroviària a Espanya, però també a altres territoris, també a França, etc.
0: Anem a parlar de la persona que això ho veu clar i que comença, que és en Miquel Viada, que era mataroní, però que pràcticament havia trepitjat molt poc Mataró.
2: Sí, de fet, només la seva joventut, realment, perquè ja de molt jove s'embarca, primer a Venezuela, quan Venezuela esdevé un país independent. Clar,
0: estem parlant de principis del segle XIX.
2: Del segle XIX.
0: Clar, per tant, era una època bastant complexa als mars i pel comerç, ja és en plenes guerres napoleòniques.
2: Són aquelles primeres generacions que s'aprofiten, diguem-ho així, del decret de lliure comerç i que permet doncs, a Barcelona unir comercialment els territoris que fins aleshores han estat exclosos, els catalans no hi podien entrar en aquest comerç, com sabem, és d'aquestes primeres generacions. A partir de 1840 en trobarem moltes altres.
1: Sí, però és tot un període amb el qual la navegació és extraordinària entre Catalunya i també part de l'estat espanyol, en referència a les dues illes que són Cuba i Puerto Rico.
2: Sobretot Cuba i Puerto Rico. Ell primer s'estableix a Venezuela. Quan Venezuela comença en els aires d'independència, ell posa la seva petita flota al servei de la cort per lluitar contra els independentistes. Al final, ja ho sabem, Venezuela s'independitza. I llavors ell s'instal·la a Cuba. que Cuba romandrà fidel a la corona, entre cometes, no? Allò de Cuba sempre fidelis, sempre fidelíssima, romandrà fins a que ho sabem, 1898, no? Que es produeix doncs, amb la guerra americana, doncs es produeix la independència de Cuba. Ell s'instal·la a Cuba, que efectivament era una de les primeres economies del món de l'època, i òbviament... Doncs,
1: fonamentalment per la canya de sucre.
2: Fonamentalment per la canya.
1: I pel tabac, però...
0: Sí, perquè encara no s'havien fet els processos d'extracció de sucre de la remolatxa, sí. I això feia que la canya de sucre fos tan valuosa, no és que no ho sigui, però és clar, des del moment en què em sembla que són uns alemanys, uns belgues, no recordo exactament, comencen amb processos d'extracció industrial de sucre de la remolatxa, el preu de la canya de sucre baixa. Cau, però això encara falten dècades, per tant,
2: falta
0: en aquell
2: molt,
0: moment...
2: Falta molt, falta molt.
1: Sí, sí. I Estats Units encara no ha explotat el, diguem, d'una forma extraordinària la d'això, tota la canya de sucre que ve de Hawaii i la que ve de Texas. La part
0: és més cap al final del segle. Per tant, són uns anys extraordinàriament bons.
2: Cuba serà la principal productora de sucre fins i tot en èpoques de la Unió Soviètica. Tinguem-ho present, perquè Cuba sortia tota la Unió Soviètica de sucre i no era pas poca cosa. No? És ara que, després del període especial, la història de Cuba, en fi, podríem parlar en un altre programa, m'imagino.
1: No, però que és clau, en aquest aspecte és clau, perquè és una economia molt, com deies, molt potent.
2: És la que marca el naixement del ferrocarril, primer el ferrocarril de l'Havana a Güímes, tota la xarxa ferroviària és una xarxa de, els cubans l'anomenen los caminos de l'azúcar, perquè realment eren, bàsicament eren trens que, de càrrega, que movien canyes de sucre.
1: Sí, sí.
2: Movien canyes de sucre des de les plantacions fins als ingenios on s'elaboraven els derivats de la canya, no? El rom, el que fos. I per tant, en aquest context, enviada, hi ha una primera proposta, perquè hi ha una iniciativa...
0: És un viada jove, és un...
2: Viada, sí, bueno, ja té un... Sí.
0: Ja té uns... Bueno, clar, és que clar...
2: O sigui, ha passat uns temps a
0: Venezuela... Tenim 30 i alguns anys, ara, el 2000...
2: Ara era jove, abans no tant.
0: Sí, sí, al segle XXI això és una persona jove, en aquella època hi ha una persona madura, diguéssim.
2: Sí, un senyor respectable.
0: Sí, sí.
2: La cosa interessant és que ell... Hi ha una proposta de fer un ferrocarril a Jerez... i els de Jerez proposen, demanen els diners a Cuba, perquè a Cuba hi ha diners, no? De fet era el banc d'Espanya, perquè ens entenguem, i els cubans diuen vale, molt bé, parlem-ne, però llavors van arribar a un acord de dir vale, farem un tren a Jerez, no? Que els diners sortiran de Cuba, però i també de pas, com a contraprestació, farem un tren a la Habana, i enviada serà el primer secretari d'aquella protocompanyia que s'intenta fundar. Després, per dinàmiques internes, Espanya concedeix una mena de govern, permeteu-me l'expressió, autonòmic, ja sé que és perfectament ahistòric, com aquí a Catalunya ens havien concedit tenir una junta de comerç, que era una mena de comerç, un govern econòmic del país, doncs a l'Havana, una mena, a l'Havana es concedeix una cosa similar, i òbviament això cau en mans de les classes criolles, és a dir, d'espanyols d'antigues generacions, però que són la classe dominant allà. Òbviament es fa l'estat espanyol ho encarrega aquest govern encarregarà aquesta línia primera farà la construcció una altra empresa, sortirà a subhasta, enviada participarà de la subhasta però no s'emportarà la concessió, diguem-ho així, l'administració d'aquesta línia.
0: Però en tot cas estudia com és aquell tren, coneixement.
2: El que veu és que és un negoci que aquella gent havien de conèixer per força, la gent que fa l'Havana, Nova Orleans, l'Havana, perquè pensem que un dels primers llocs als Estats Units on hi ha tren també és a Nova Orleans.
0: Sí, sí.
2: I per tant...
0: Perdó, l'Havana, Nova Orleans no em lliga, que m'ho posa en un pont.
2: Per mar.
0: No dic com no hi hagi un pont que no recordo ara. No sé.
2: Però la gent que feia aquesta connexió, tots aquests navegants comerciants, havien vist el tren a Nova Orleans, també. L'havien vist abans, i per tant ja sabien el que era un tren abans de que s'instal·lés a l'Havana. Cuba té aquesta geografia molt plana, és una mena de Menorca, però en gran.
1: Sí, part d'aquí, sí.
2: Sí,
1: la part
2: d'aquí,
1: a la part occidental.
2: Sí.
0: La sierra,
2: sí, la part oriental és més complicada. De fet, encara avui és molt difícil la connexió per carretera.
0: Sí, i tant.
2: I... I, però aquella zona d'allà sí, és molt plana. De fet, el tren, per exemple, el tren a Matanzas, en parlava abans, el tren a Matanzas passa a pet d'ona, passen les vies, sí. Estat aquest any i es veu sí. L'aigua passar per sota de les vies, una mica el que ens passava a nosaltres sí. Fa no gaire, fins que Dipa ens ha fet l'escullera a Cabrera, també ho teníem així, no? Per tant, què vol el tren? El tren vol això, vol unes rasants és a dir, sense gaires pendents, i per tant allà doncs es va fer aquest primer tren, enviada al veu.
0: La potència de les locomotores de l'època impedia que pugessin, em sembla que era ho vaig dir una vegada, no sé, un 3% de pujada, que no és res, sí. Diguéssim que és poca cosa, em sembla que més d'un 3% la potència de les locomotores no arribaran fins a gairebé mitjans de segle a poder superar aquest pendent, que és mínim,
2: A no ser que sigui un sistema de cremalleres.
0: Sí, clar, que és un altre. Ho dic 3% i ho recordo de memòria, no recordo exactament si el 3, però era molt poquet.
2: Molt poquet. Sí. De fet, és el que farà, permetrà doncs, que el primer tren sigui, és a dir, el primer tren s'estableix precisament sobre els sorrals de la platja, en el cas del Maresme, perquè clar, més pla que això em sembla que no hi ha res. En qualsevol cas, tornant a Viada, participa d'aquest intent, li queda l'espineta clavada i es diu, això és una llegenda, però perfectament ho podria haver dit, bueno, si mai torno, m'agradaria fer un ferrocarril entre Barcelona i Mataró i així solventaríem aquest problema. Per què? Perquè les indústries mataronines tenen una és a dir, tenen un desavantatge respecte a les indústries barcelonines. Estem a l'època de les indianes, d'aquests teixits estampats de cotó. Clar, les empreses de Barcelona els hi arriba el cotó i el carbó de seguida.
0: En canvi,
2: per portar-lo a Mataró has de pagar un cost extra de portar per carretera un trajecte que eren unes 6 o 7 hores de diligència.
3: Sí. Diligència o el que sigui.
2: O carros, el que fora.
0: Que a més eren especialment complicats, perquè ara no en som conscients, però tenir bestiar, volia dir, tenir una sèrie de beuradors, tenir uns llocs bastant grans on canviar bestiar, el bestiar moria molt, hi havia una gran mortandat entre someres, mules, cavalls, etc. I per tant, hi havia com una renovació constant, el terra, els carros, el destrucció, ho saben especialment. Era complex, no? Era una
2: Besòs,
0: cosa... Ara no tenim la sensació de que...
2: Al Besòs no hi havia ponts,
0: clar,
2: i és un riu, ja sabem, que té dins del Mediterrani, ja sabem com són els nostres rius,
3: sí.
2: Però la realitat és que en tant una mica d'aigua baixa, per tant, problemes...
3: Bueno, es deia Besosades, no?
2: Exacte.
3: O sigui, riuades o Besosades.
2: Sí, Besosades. I després les rieres, que no són rius, però també tenen la seva complexitat.
0: No, i tenen un sot complicat de traspassar, tampoc no... Un carro no és fàcil que pugui i baixi d'una riera, sí, encara que estigui seca.
2: Baixar, potser sí, pujar. Sobretot tenint en compte que les rieres en plenes d'arena, no? De sauló,
0: sí,
2: que
0: sí,
2: s'escomposa.
0: Sí, i restes també de plantes.
2: De canya.
0: En fi. Clar, és que no era senzill. No?
2: Per tant, aquestes 6 hores, doncs, òbviament, feien que les empreses mataronines o maresmenques, doncs, estiguessin en desavantatge des d'un punt de vista econòmic. I, per tant, un dels principals elements que motiven aquest ferrocarril és això, portar mercaderies. Després veurem que el primer any i mig, gairebé 2 anys, la companyia farà el balanç econòmic bàsicament de portar passatgers, perquè els primers passatgers concebien el tren com una atracció gairebé turística. De fet, de seguida apareixeran aquelles guies Cicerone, no?, que comenten, doncs, si pares a Masnou has de visitar l'església, etcètera, etcètera, si pares a Vilassar, això, i es posa molt de moda que els de Barcelona vagin a menjar llagosta al Maresme, aleshores n'hi havia moltes, i haurien ser més barates, i la gent de Barcelona tenia tendència a anar a passar el dia al Maresme, i viceversa, també, la gent de Barcelona, del Maresme, s'acostuma a venir a Barcelona als toros...
0: Però un trajecte en tartana... de Barcelona a Mataró, per visitar Mataró, havies de tenir moltes ganes, diguéssim, o de Mataró a Barcelona no tenia remei, perquè si tenies, posem en cas que en Tartana fos una mica més ràpid, 4 hores d'anada, 4 de tornada, et complicava la vida. No era factible.
2: Era complicat.
0: Si no hi havia més remei, es podia fer.
2: De fet, s'havia de ser molt militant, no sé, com el Baró de Maldà, un d'aquests, que era molt militant. Però la realitat és que, en general, es movia poca gent. Amb el tren la cosa canviarà.

0: A la seva etapa a ultramar, concretament a Cuba, Miquel Biada, com dèiem, va conèixer de ben a prop una de les línies de ferrocarril pioneres al món, de 70 quilòmetres d'extensió. Partia de l'Havana i va ser inaugurada el 19 de novembre del 1837. No només en va tenir notícia, sinó que va intentar participar de l'accionariat d'aquell primer tren de l'illa. Va ser una empresa frustrada que potser el va animar a tirar endavant un projecte semblant quan tornés al seu país.
1: Onofre, d'on vens amb aquesta cara tan radiant?
2: He passat per les obres del ferrocarril que unirà l'Havana amb Bejucal. Està pràcticament acabat i és realment admirable, oncle. Els carrils de fusta i ferro travessen el paisatge fins a l'infinit. I quina patxoca que fan les locomotores.
1: Quines màquines prodigioses. Per les empreses sucreres serà molt important aquesta connexió ràpida des dels Ingenios fins al port de l'Havana. Aquests enginyers americans que han assessorat la Junta de Foment saben el terreny que trepitgen.
2: I això que amb prou feines hi ha mitja dotzena de països a tot el món que estiguin fent servir els camins de ferro. Oncle, hem de participar en aquesta aventura. Hi ha molts diners a guanyar.
1: Nebot, ho estic intentant. M'hi estic trencant el llom. Però no les tinc totes. La Junta de Foment vol vendre tota l'obra a la iniciativa privada. I per això em vaig subscriure a la Sociedad, amb membres de l'aristocràcia habanera que tenen intenció de comprar el ferrocarril. Però no sé jo si...
2: El veig dubtós, oncle.
1: Redeu, i tant que estic dubtós. La nostra oferta semblava immillorable. Som uns 258 subscriptors i tots disposem de fons suficients. Però ara resulta que al ferrocarril li ha sortit un altre pretendent. La Societat B.
2: I aquests qui són?
1: Són una vintena de propietaris de l'Havana. Tots molt pròspers i ben situats. I que estan disposats a posar un munt de diners. Més que nosaltres, em temo.
2: Quina llàstima. Tot això del ferrocarril sembla molt prometedor. Però ja veig que...

0: de Barcelona Mataró i que va promoure en Miquel Viada. Precisament, Alexis Serrano, el que acabem de sentir és aquesta conversa de Viada amb el seu nebot, l'Onofre, que també participarà en tot aquest procés, i com per la conversa, després ja sabem que documents no n'hi ha, se li acut la idea de muntar aquest tren a Mataró i Barcelona. Sabem si realment amb ells se li acut i llavors quan troba els anglesos que també han coincidit, o són els anglesos que proposen amb aquell indiano amb possibilitats i amb habilitat financera i coneixement d'enginyeria de tirar-ho endavant? No tenim documents sobre això.
1: Sí, n'hi ha de documents.
0: I el que
1: hauríem de... Nosaltres parlem de Viada i parlem del gran promotor, perquè realment quan va haver un problema econòmic i es van retirar els capitals i molta gent dels que inicialment havien comprat accions, doncs, o no les havien pagades o directament... Ell com a tresorer de la companyia és el que va fer, el que va trobar els recursos per poder finalment tirar endavant la línia. A més va comprometre la pròpia fortuna, la fortuna que havia fet a Amèrica, no? Però no és una persona que està sola. Sempre parlem del promotor, però en veritat tinguem present.
2: I és l'empresa.
1: Ell era el tresorer, però hi havia una companyia i hi havia altres persones. Bàsicament és un trident. Sembla que és Maria Cubí. Maria Cubí ho deixa clar. Diu, molta gent havia somiat aquest tren, però estava en el cap de molta gent, em sembla que diu. Diu, però van ser tres el que el van fer possible, que són Ramon Maresc, que és un empresari també que té contractes amb Cuba i que té la flota, es fa fabricar les flotes a Arenys de Mar, per tant estem allà mateix,
0: sí, sí.
1: No? I té unes relacions personals amb Viada. I per l'altre costat tenim a Josep Maria Roca Cabanes, que és una persona que, igual que Ramon Maresc, també participa, col·labora amb la Junta de Comerç de Barcelona i fa de corresponsal de la Junta a França, mirant quins invents hi ha, quines recerques s'estan fent, sobretot tot allò que es pot aplicar per la indústria a casa nostra, i serà en Josep Maria Roca que s'instal·larà a Londres, i llavors ell sí que farà el contacte, i és ell que des de Londres farà la petició a la cort per tenir la primera, diríem, concessió, però en veritat és un permís, perquè concessió és una altra cosa, vol dir que
0: sí,
1: és de l'Estat,
0: sí. I que ja ho ha fet i l'Estat et deixa explotar-ho.
1: I ho explotes durant un temps, però en veritat és un permís.
0: Sí,
1: vol dir que jo faig això i tinc el permís per explotar-ho durant un temps, no? Doncs ell demana aquest permís des de Londres. Per tant, aquí hi ha una espècie de triomvirat, no?, entre aquests
0: tres. Que no hi és el Viada.
1: No, i en Viada és el tresorer. I enviada és el tresorer i és el que fa d'annex amb aquests tres, amb aquests altres dos personatges, Ramon Maresc i Josep Maria Roca. Llavors, entre els tres, doncs, d'alguna manera tiren endavant aquest projecte. Un instal·lat a Londres, no?, que fa
0: el contacte amb els anglesos,
1: que compra els vehicles, bueno, les locomotores, els vehicles, tot això vindrà desmuntat peça a peça, s'haurà d'instal·lar, s'haurà d'ensemblar aquí a Barcelona, tot això ve per mar, la complexitat que té,
0: no és una maquinària tan grossa com és actualment, però és immensa i pesa el que no
1: tot
0: pots imaginar.
1: Tot el personal qualificat ve d'Anglaterra, òbviament això té la seva complexitat i sobretot el seu cost. I per tant parlem d'aquests tres individus, el que hauríem de sumar potser encara a Rafael Sabadell Permanyer, que és un hisendat que també posarà molts diners. Inicialment en la companyia no hi ha molt de capital indià, diguem-ho així, o americano, digueu-li com vulgueu. Bàsicament són capitals d'aquí. Però després, a partir del 46, hi ha un problema financer molt greu. L'Europa dels 40 és una època complexíssima. Nosaltres parlem del 48, el primer tren sembla que sigui una època gloriosa.
2: Però també és la revolució.
1: Però és l'època de les grans revolucions, una darrere l'altra, tot el 48. De fet, hi ha algunes llengües, com l'italià, no? Far un quarantotto, o vivere un quarantotto, vol dir una època de desgavells total,
0: sí, sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Demanant constitució, en alguns llocs, fins i tot en algunes regions d'Europa, demanant la supressió de la servitud de la gleba, i aquell mateix any, per qüestions de la història, un tal Karl Marx està escrivint el manifest del Partit Comunista, que d'alguna manera ja estem en plena revolució constitucional i ja s'estan posant les llavors de la propera revolució que hi haurà.
0: Un fantasma recorre Europa.
1: Un fantasma recorre Europa. Bé, en tot això, en aquest

0: context, a més al 46 hi ha hagut un pànic financer, aquestes coses que a vegades passen en els parquets on es mou molt diner. A Londres hi ha hagut el que s'anomena la Setmana Negra, a la tardor, i concretament en l'àmbit financer del món del ferrocarril, perquè estava en ple auge al Regne Unit, sí, sí. A la Gran Bretanya,
1: com les empreses digitals d'ara, sí. Que estan en punta de tecnologia, sí. Les inversions es pujava molt, algunes petaven quan no t'ho imaginaves, etcètera.
2: I les pensions ferrocarrils a Bèlgica, a França i a Alemanya, sobretot. És
1: que ho obliden de vegades, però Bèlgica durant moltes decennis va ser el país d'Europa amb més línies de ferrocarril,
2: amb més presentació
1: Bèlgica.
0: Doncs a Anglaterra passa aquesta Setmana Negra, no? Aquest pànic bursàtil, i llavors hi ha un problema, doncs, que els britànics comencen a desconfiar dels seus socis catalans, perquè els catalans havien fet allò tan català de, bueno, tu agafa les accions i ja ho trobarem, però a l'hora de la veritat els britànics diuen, no, són els diners.
1: Estira més el braç que la màniga,
0: els diners no hi eren. Llavors el tresorer, que és enviada, va buscar aquesta gent que té les accions, i la gent comença, jo no sé on són, no sé on vaig deixar aquell paper que em veu donar, etcètera. Hi ha un problema molt greu, i és en aquell context que bona part de la junta, de la primera companyia, desapareix, i enviada d'alguna manera agafa el sobrevent i diguem que segueix exercint com a tresorer, però el que fa ja directament és que busquen més capitals, i aquests capitals els troba entre els seus correligionaris, diguem-ho així, que són gent, doncs, que ha fet molts diners a Amèrica, són aquests indians, i per tant sí que el capital definitiu serà necessari per fer tirar endavant aquell ferrocarril, doncs serà bàsicament d'origen americà. D'alguna manera aquesta és la nostra història.
1: Però tot i així, tot això sembla iniciatives empresarials molt, molt lògiques amb l'època, etcètera, etcètera, però no li posen fàcil les autoritats.
0: No, gens. De fet, per intentar congraciar-se es fa una cosa tan britànica, allò de buscar protectors, no? Els britànics ja ho feien molt de temps, de fet ells tenen una lògica liberal anterior a l'època liberal, no?
1: Sí,
0: i per tant
1: ells 17,
0: ja sabien això de buscar protectors, i la companyia busca protectors i va buscar, el primer que els hi passa pel cap és la corona, i demanen a la regent, la Maria Cristina de Borbó, li demanen, doncs, això, que sí que protegeixi aquesta iniciativa. De fet, a la companyia li posen aquest nom. Hi haurà dues companyies més que tindran aquest nom, no? El ferrocarril, em sembla que era el de Jerez a Puerto del Portal, i el de Madrid a Aranjuez. La cosa curiosa és que Aranjuez sí que rebrà suport per part de la corona. No oblidem que Aranjuez ja a la segona residència de la casa de Borbó, i per tant té tot el sentit del món. En el cas del nostre tren, doncs, la monarquia va respondre amb silenci administratiu, que en aquest cas em sembla que es pot dir que sempre és negatiu.
1: És la mateixa època que el Liceu, quan el construeix en 1847, li posen Gran Teatro del Liceu d'Isabel II, no Isabel II, Isabel II, i no ni trepitjarà mai Isabel II ni ningú la monarquia, no donaran un duro, i finalment a la més mínima que poden, de fet en 1868 li treuen el nom i adeu-siau.
0: I bé, en una època que, en fi, la cosa comença a estar cada cop més discutida, no? Perquè una cosa, ja ho sabem, una cosa és el tràfic, una altra cosa és la tinença, però ell defensa tot, la tinença, el tràfic
1: i el que calgui.
0: Doncs malgrat això, doncs la corona respon d'aquesta manera. No respon.
1: La Companyia del Camino de Hierro de Barcelona a Mataró, tot i estar finançada per iniciativa privada, buscava, això que dèiem, el suport i la complicitat de les institucions públiques. No sempre el va trobar, ni per part dels ajuntaments que es posaven de banda dels propietaris de terrenys expropiats, ni per part del govern centralista de Madrid, que prioritzava la línia Madrid-Aranjuez. Amb l'esperança que la monarquia donés un cop de mà en la creació de la primera línia de ferrocarril, l'empresa va enviar un memorial a la regent Maria Cristina de Borbó.
3: Crida l'atenció del públic fa temps l'oportunitat d'aplicar al nostre país el sistema de comunicacions per la força motriu del vapor, que s'ha adoptat generalment amb tants avantatges a Anglaterra, Amèrica, Bèlgica França i altres nacions cultes. I segurament que cap província pot reportar-les de tanta consideració per a l'agricultura, la indústria i el comerç com la de Catalunya. I especialment la costa de Llevant, nuant més i més les relacions entre aquesta capital i la veïna i florent ciutat de Mataró. Cap obstacle local s'interposa. Ans al contrari, el país presenta totes les proporcions adients per construir un camí de primer ordre, sòlid i deliciós, essent gairebé tota una plana amena i continuada. Els terrenys per on ha de passar el carril no seran molt difícils ni costosos d'adquirir. Els pobles del trànsit ofereixen proporcions per aixecar estances còmodes per a la concurrència del públic. I s'obriran magatzems ben disposats en tots dos extrems del camí per al dipòsit provisional dels efectes transportats. El viatge de Barcelona a Mataró, o viceversa, es farà en uns 30 minuts, en comptes de les 3 o 4 hores que són necessàries per la carretera actual, amb molt poca comoditat pel seu mal estat, sense que per aquests avantatges inapreciables hagin de contribuir els viatgers amb preus més elevats que els actuals. És molt probable que se'n puguin establir de més mòdics, variant segons les diverses classes de carruatges que s'establiran. Les entrades a favor dels accionistes, en proporció als cabals emprats, han de ser de la més gran consideració, sense que sigui arriscat afirmar que abans d'acabar el primer any d'haver estat completada l'obra, el trànsit de viatgers per la línia serà quadruplicat, tant per la comoditat i la rapidesa del viatge com per la ràpida comunicació amb Girona, Figueres i Perpinyà, que induirà moltíssimes persones a emprendre un viatge del qual, ara, els retrau el mal estat dels camins. Malgrat això, en els càlculs només s'ha duplicat el probable número de passatgers en tota la línia, essent així que les observacions fetes sobre empreses semblants en nacions veïnes presenten un augment de trànsit amb els camins de ferro 30 i 40 vegades més gran que el de les antigues carreteres. Seran 10.000 accions de 100 duros cadascuna, el valor de les quals anirà fent-se efectiu en petits terminis. El primer així que comencin els treballs previs, els altres a mesura que vagin avançant les obres, i l'últim amb la immediata conclusió del camí fins a Mataró, avisant sempre amb 15 dies d'anticipació.
4: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Alexis Serrano, ja veiem totes les dificultats, però tot i així comencen a construir. Sí. S'hi posen.
0: S'hi posen. I inicialment inicialment en alguns llocs hi ha una oposició física, estic pensant en el cas del Masnou. En el cas del Masnou, els treballadors se'ls rep a pedrades i no se'ls deixa treballar, no? Perquè ja intuïen, el que ara la gent del Maresme ja sabem, que és que el tren és una fractura i que separa, doncs, les poblacions del mar. En una època com aquella, que bona part d'aquestes localitats es vivia del mar, en part per la pesca, en part per la marineria, en part per la construcció naval i per totes les indústries a l'entorn de la construcció naval, Calafats, Mestres d'Aixa, però també corders, baleses i totes aquestes indústries al servei de la mar, doncs òbviament veien perillar el seu negoci, i és així. Però també és veritat que en el cas d'en Gibert veiem que és un dels primers casos de portes giratòries, no? Veiem que primer aquest Gibert actua, posa, diguem-ho així, l'aparell de l'Estat al territori a favor de l'empresa, no? Prohibint, doncs, que la gent llenci pedres i amenaçant de multes i de presó contra aquells que ataquessin els interessos de la companyia, però després veurem com la companyia recompensarà donant un lloc a la companyia, serà el president de la companyia.
1: No és veritat que el recompensi, simplement aquell home té una sèrie de virtuts que quan està fora de la política la companyia sap apreciar i li dona un càrrec altíssim. Això, diguéssim, és com ara, exactament
2: és
1: igual.
2: És d'una transparència opaca.
1: Sí, exacte. En tot cas, aquest constant sabotatges fa, si no recordo malament, que Enviada arriba a fer, ell durant la nit, passejar-se buscant allò, vigilant que no li destrossin la feina del dia.
0: Això es diu, jo
1: No és segur.
0: Jo tinc els meus dubtes, perquè clar, tinguem present que Enviada té casa a Mataró, però també té casa i despatx a Barcelona, als porxos d'en Xifré. Pensem que tota la moguda econòmica de la Barcelona de l'època està ja entre el port, el lloc on hi haurà la primera estació, que és on ara hi ha l'estació de França, perquè ens entenguem, perquè hi ha aquesta connexió, perquè el que dèiem abans, s'han de moure les bales de cotó, s'han de moure el carbó,
1: per tant, més a prop estigui,
0: és
1: millor.
0: És lògic que així sigui.
2: Al costat del port, del port vell.
0: Del port vell, del que hi havia. I llavors, i els porxos d'en Xifré, en Xifré és un personatge d'Arenys de Mar.
1: També amb tradició esclavista.
0: També amb una tradició esclavista. Allà hi té enviada al despatx de la seva companyia, Enviada i companyia, i a més allà és on es despatxen les accions de la companyia. I com a tresorer allà hi tenia el despatx. Potser sí que visitava les vies més properes a, a la vora del que ara és l'estació de França, però jo dubto que de nit, no sé, fins a Masnou, o arribés fins a Premià, ho veig una mica improbable. En qualsevol cas, això es diu, i també es diu, i segurament també forma part de la llegenda, que la malaltia que se'l va endur, doncs segurament ve d'aquí, de sortir per les nits a veure aquestes obres. Jo crec que també tot això deu formar part del mite. Ara que no em senten la gent de Mataró.
1: No. Mataró ja... Taparem aquesta emissió d'aquest programa, taparem a la zona de Mataró, sí. En tot cas, mentre va avançant l'obra, també hi ha problemes amb els enginyers anglesos, que tampoc fan una sèrie de propostes molt poc adequades pel territori amb qual es troben. Propostes que els anava molt bé amb el tipus de terreny que utilitzaven a Anglaterra per posar les vies, però que el Maresme i el barcelonès i el Maresme no són tan adients.
0: Sí, sobretot tot allò que té a veure amb la construcció amb elements d'enginyeria com els ponts. Clar, els britànics són... Anglaterra és un país on sembla ser que plou molt, no? Això, el mestre Carlo Maria Xipola feia la conya, deien, és normal que ells inventessin el paraigües, no? Que tant que plou, no? Però la realitat és que sí, és un país que plou molt, però plou... diguem, de forma molt civilitzada.
1: Sí, molt continuat.
0: En el nostre país ja sabem que la pluja no sap ploure, o plou poc o plou massa, diu la cançó.
2: Forma torrencial.
0: I és veritat que quan això passa, doncs és molt fàcil que un pont de fusta aparegui, doncs el pont de fusta del Besòs aparegui, o de qualsevol riera aparegui a Mallorca, o a Ciutadella, no? I per tant, clar, algunes d'aquestes propostes, clar, s'hauran d'anar adaptant, perquè els britànics no coneixien les virtuts del nostre clima. I d'alguna manera, doncs, això s'ha d'anar corregint. També s'ha de dir que inicialment el traçat no havia de ser totalment com el coneixem, però també serà al final serà el govern el que dirà no, per sobre dels sorrals de la platja, que és el més barat que hi ha, també s'ha de dir, perquè eren terres que no es podien
1: explotar,
0: cultivar,
2: no? No són de ningú, no són barates.
0: Però en aquest origen, diguem, del mateix ferrocarril, hi ha l'origen del problema a dia d'avui de la sostenibilitat de la nostra línia, no? Aquesta proximitat amb el mar, doncs es fa que l'haguem de protegir d'alguna manera.
1: La construcció d'aquesta primera línia de ferrocarril va topar amb molts entrebancs als pobles on havia de passar. Les protestes dels pescadors i les queixes dels propietaris de terrenys expropiats van derivar en actes vandàlics i de sabotatge en poblacions com Badalona o Montgat. Mentre que els ajuntaments es posaven de banda dels seus ciutadans, el governador, cap superior polític de la província de Barcelona, Manuel Gibert, va fer costat a l'empresa amb un ban publicat l'estiu del 1848, pocs mesos abans de la inauguració.
5: Sent contínues les queixes de l'empresa del Camí de Ferro de Barcelona a Mataró pels atemptats de diferents tipus que es cometen contra les seves obres i per l'abús de travessar-les en totes direccions sense ordre ni autorització de cap mena, amb greu perjudici dels seus interessos o perill imminent de desgràcies personals, atesa la circulació freqüent de carros per tota la línia, he considerat necessari dictar algunes mesures provisionals i transitòries fins que, en obrir-se al públic, s'adoptin les definitives que corresponguin a tenor de les disposicions vigents en la matèria. En conseqüència, ordeno i mano... Primer, es fan extensives al ferrocarril les prevencions i penes contingudes en l'ordenança de carreteres del 4 de setembre de 1842. Segon, Queda prohibit travessar el ferrocarril i les seves dependències sense permís escrit de la Junta Directiva, fora dels passos a nivell establerts o que s'estableixin d'ara endavant. Les infraccions d'aquest article seran castigades amb una multa de 60 rals. La multa serà doble si es travessés el camí de ferro amb cavall o carruatge. Tercer, es prohibeix igualment el trànsit, encara que sigui en trams curts, pel ferrocarril i les seves dependències, sota multa de 100 rals o el doble si es fes en carruatges o cavalleria. Quart, ningú no podrà tampoc perjudicar sota cap concepte les obres del camí de ferro, treure o deteriorar les barres, col·locar pedres, terra o altres obstacles de qualsevol naturalesa que pugui obstruir el pas dels carros de la companyia. L'infractor pagarà 15 duros de multa, abonant a més els danys que hagi ocasionat sense perjudici de les penes corporals que corresponguessin. Cinquè, els pares són civilment responsables de les infraccions que cometin els seus fills i, en general, tots els caps de família respecte a les persones de la seva dependència. Sisè, els guàrdies establerts per l'empresa seran respectats com els de l'Estat. Encarrego molt puntualment als alcaldes dels pobles de la línia l'acompliment de les disposicions d'aquest ban, el qual es publicarà en els diaris, s'imprimirà i es fixarà en els llocs públics dels pobles i les estacions i altres edificis de l'empresa perquè ningú no pugui al·legar ignorància. Barcelona, 16 d'agost de 1848.
4: En Guàrdia.
1: Alexis Serrano, Miquel Viada mor pocs mesos abans d'acabar l'obra, però l'obra s'acaba, diguéssim. Malgrat això, l'impuls d'aquell home va aconseguir que l'obra no s'aturés, no quedés marcada per la mort del seu principal promotor. Com es viu els moments finals, la inauguració? És un èxit o provoca allò, la inversió no és rendible?
0: Bé, sí, al final realment és un èxit. Hi havia molta expectació, no només a Mataró, també a Barcelona, i realment, clar, allò es va viure, doncs, avui diríem una festa, però bueno, una festa com es vivia, una sí. Festa a mitjan segle XIX, no? Per tant, hi havia benediccions, tedeum, perquè a cada estació parava el tren i es feia, i clar, i el primer...
2: Curiositat de les multituds, no? De la gent, clar.
0: Moltíssima gent que volia veure, i sobretot la gran curiositat era veure, doncs, aquesta muntanya foradada que era el Turó de Montgat, que de fet el Diari de Barcelona, d'aquests primers anys de posar en marxa del servei, doncs explica que en algun cas algú que veia que el tren s'aproximava a la muntanya, pres per el pànic, saltava del tren en marxa
1: perquè veia que anava a xocar,
0: no? Perquè allò era com entrar, no sé, a la boca de l'avern, no? De l'infern, i per tant era, insisteixo, era sobretot una mena d'atracció. A partir del segon any ja veurem que s'equilibren. Inicialment hi havia molts passatgers per mera curiositat, i a partir d'un cert moment veiem com hi ha més mercaderia i diguem que s'equilibra el tràfic de mercaderies i de passatgers. I realment, al final, allò es viu com certament com un gran progrés, i la paradoxa és que quan la companyia vol ampliar la línia fins a Arenys, serà la mateixa ciutat natal de Miquel Viada, Mataró, que s'hi oposarà. S'oposarà amb una fúria que no l'havien vist en el cas de Masnou, en el cas de Vilassar. No, s'oposarà amb una fúria. I la mateixa,
1: I per què?
0: La mateixa parròquia. Perquè l'excusa és que el progrés s'anirà a Arenys. És a dir, si el tren arriba a Arenys, el progrés deixarà Mataró i s'anirà a Arenys.
1: Per tant, que no es mogui d'aquí.
0: I per tant, que aquí es quedi i que no hi hagi més tren, només entre Barcelona i Mataró.
2: Ah, no, però això és semblant amb les inversions quan posen fàbriques de cotxes, eh?
1: Sí,
2: que si s'ha de posar les bateries a Barcelona o s'han de posar no sé on, i llavors aquí ja
0: no són millors que ells. El tema és que realment la parròquia es va posar al capdavant de la gent que se sentia, la parròquia de Santa Maria de Mataró, dels sectors que se sentien, doncs, en perill, no? davant de l'ampliació d'aquesta línia fins a Arenys, que un altre cop són els mateixos. en aquell sector hi havia les drassanes, en aquell sector hi havia bona part doncs, de la moguda de pescadors, i per tant doncs, tots els treballs a l'entorn del mar, i per tant doncs, hi havia una gran oposició. Sempre diem allò que si enviada ho haguera vist segurament s'haguera endut una gran frustració, però la realitat és que no va viure per veure-ho, i el tren, l'ampliació entre Mataró i Arenys trigarà tants anys, de fet no la tindrem fins al 56, que mentrestant la línia del norte de Barcelona, que és la línia que va Barcelona, Granollers, que va buscant la frontera, doncs aquella línia anirà creixent molt més ràpid que la nostra. S'ha de dir també que el pas pel Vallès també és bastant còmode per un tren parlant, perquè
6: a més té l'objectiu de Girona, Figueres
0: i França. Ah, sí. I per tant, doncs aquella companyia anava fent sense gaire més oposició que nosaltres, i nosaltres al Maresme teníem diversos elements de complicació. Un era l'antropològic, diguem-ho així, i per l'altre costat, que a partir de Caldes, la costa comença, entre cometes, a ser una mica brava. Sí, no és la costa brava, però sí que
1: és veritat, ja és més complexa,
0: comencem a veure com, per exemple, doncs, hi ha el Turó del Balís, que és un altre promontori sobre el mar.
6: A Caldes ja hi és, i Arenys ja hi és.
0: I és així tots aquests petits, aquestes roques que cauen al mar, que òbviament són problemes que s'han d'anar solucionant. La paradoxa és que si de Mataró a Arenys triguen molts anys, després entre Arenys i Tordera, que hi ha molts més quilòmetres i hi ha moltes més poblacions, han de construir moltes més estacions, es faran molt menys temps, no? Arribarem molt més ràpid a Tordera, la construcció de la línia arribarà molt més ràpid, perquè a la part de dalt, diguem així, de la comarca hi haurà molt menys oposició.
1: Alexis, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos un altre cop una història interessantíssima. Ell és el director de l'Arxiu Comarcal del Maresme, professor de la Facultat Antoni Gaudí i coautor d'aquest llibre interessantíssim, que és molt recomanable, el primer ferrocarril de la península, 175è aniversari de la línia de Mataró a Barcelona, 1848-2023. T'esperem un altre dia. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Josep Maria Soler i Sabater, ara el tren del Maresme, deu ser... No és una aventura com era en aquella època, o no és una aventura diferent, Sala és bastant complexa d'anar-hi.
2: Hi ha tantes i tantes vivències positives, però també negatives, que és la història de la humanitat.
1: És la història de la humanitat. Això no és la història, és la Guàrdia.
7: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
8: Amb les veus de Albert Cortés, Marc Lobato, Josep Aguilar, Xavier Martín i Marta Bobet.
9: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que ha decidit suspendre qualsevol operació militar imminent contra l'Iran després de rebre, segons diu, una petició de Teheran i d'altres països de l'Orient Mitjà perquè es doni marge a la negociació. En un missatge publicat a la seva xarxa social, Trump assegura que vol donar una oportunitat a un acord que inclouria la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i posaria fi a l'amenaça nuclear iraniana. També assegura que Israel dona suporta aquesta decisió i ha fet una crida a totes les parts perquè arribin a un pacte com més aviat millor. Tot i aquest gest de desescalada, Trump ha advertit que Washington manté totes les opcions sobre la taula i ha remarcat que els Estats Units continuen preparats per atacar l'Iran si les negociacions fracassen. A la franja de Gaza, almenys 8 persones han mort aquesta matinada en nous atacs israelians, segons la defensa civil palestina. Els bombardejos han afectat diversos habitatges de Deir al-Bala, la ciutat de Gaza i Khan Yunis. Els atacs arriben tot i l'anunci d'un acord que preveu el desarmament de Hamas i una retirada israeliana del territori. Dissabte van morir 8 persones en bombardejos a la franja. De moment, l'exèrcit israelià no ha reaccionat a aquestes informacions. 13 persones han mort aquest dissabte en l'accident d'una avioneta turística al Perú. Entre les víctimes hi ha 11 turistes de nacionalitat espanyola, italiana i alemanya, i també els dos tripulants de l'aparell. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, al sud del país, quan s'ha estavellat a prop de l'aeroport i s'ha incendiat. Les autoritats peruanes han confirmat que no hi ha hagut supervivents i investiguen les causes del sinistre. Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de l'enclavament mentre creix la sensació entre la població de que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, assegura que encara no s'ha tornat a la normalitat.
2: Ceuta no ha logrado la normalidad. Que todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima marcado por la inquietud y por la preocupación.
1: Aquest mes de juliol ha estat el mes més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor, pràcticament no ha plogut i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre, dos dels més antics del país, han registrat el juliol més calorós de la seva història.
3: I can't stand. Is that okay, Tony? Did I sit?
1: Ha mort Vincent Pastore, l'actor que va interpretar Salvatore Big Pussy Ben Pensiero a Los Soprano. Tenia 80 anys. El seu personatge va protagonitzar una de les morts més recordades de la sèrie ara fa més de 2 dècades. Segons han informat diversos mitjans nord-americans, Pastore va ser trobat mort dissabte al seu domicili del Bronx després que un veí alertés les autoritats en no tenir-ne notícies des de feia dies. Les circumstàncies de la mort s'estan investigant i de moment no se n'han fet públiques les causes. Tot i una llarga trajectòria interpretant personatges vinculats al món de la màfia, Pastore va assolir la fama internacional gràcies al seu paper a Los Soprano, on donava vida a un dels col·laboradors més pròxims de Tony Soprano. A Esports, Iris Tió ha sumat dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París, la primera amb Denis González del duet mix lliure i la segona amb Lilo Lluís, el duet lliure. Aquest diumenge una oportunitat per Carla Lorenzo i el balear Jordi Cáceres, el duet tècnic. En futbol, el director esportiu del Barça, Deco, ha arribat a l'estada del primer equip a Anglaterra. Deco es reunirà amb Hansi Flick per parlar sobre Julián Álvarez. Sobre la gespa, empat a 3 de l'Espanyol al camp del Middlesbrough anglès, amb gols de Marcos Fernández, Tyrus Dolan i Javi Hernández. D'altra banda, Quique García ha abandonat el partit amb molèsties. El Girona ha perdut la 49a edició del trofeu Costa Brava contra l'Arsenal, derrota per 1-4 contra el conjunt anglès. El gol gironí l'ha fet Arnau Martínez davant 13.540 espectadors.
0: Fins aquí les notícies.
4: Que la clàssica no s'aturi. L'espectacle ha de continuar.
0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
4: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
0: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
4: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
0: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Re de bo.
0: Mira, avui ens visita un savi per conèixer, l'Oriol Antolí.
1: Ah, oh, carai, i és gaire savi, aquest?
0: Bueno, jo més que savi em sembla que és un boig. Oh. Perquè es dedica a batre rècords corrent. Va estar més de 4 dies sencers corrent, eh? 4 dies, eh? Mm. Parant molt de tant en tant, només 5 minuts per descansar.
1: Carai, jo ho faig al revés. M'estic 4 dies sense córrer. Mm. Puc estar-hi més, eh? Sense córrer.
0: Ja, llavors, ja, sí, sí.
1: 4 o 5 dies els que vulguis, dir. I llavors, de tant en tant, corro 5 minuts.
0: Ja.
1: Com a molt.
0: Està bé, està bé, està bé. Ah, i avui dedicam el capítol al segell postal.
1: Ja no se'n fan, de base, de segells.
0: Collons,
1: segells no se'n fan.
0: I tant que se'n fan. I
1: collons, si la gent no envia cartes, obres la bústia i només hi ha cartes de la Diputació. Multes, impostos i la marca ho va per tot.
0: No em porten de segells aquests de la Diputació, eh? Que no?
1: No, ni... Que vols dir que no em porten?
0: No, clar que no, que cabronassos. A ells els deuen deixar enviar gratis les cartes.
1: No et fotis amb els de la Diputació, que tindran problemes, que tenen més cèntims que la Generalitat, aquests,
0: Has començat tu parlant de la Diputació.
1: Bueno, he començat jo, perquè
0: calla,
1: els de la Diputació...
0: Calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: Visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: Abans que apareguessin els segells de correus, l'enviament i sobretot el cobrament de les cartes que s'enviaven era un disbarat bastant gros, eh? D'entrada, es pagaven els enviaments per quilometratge i no pas pel pes del que s'enviava. O sigui, tu podies enviar, jo què sé, un moble de 300 quilos de Barcelona a Mataró i era més barat que enviar una postal de Blanes a Barcelona.
2: Hòstia, diguéssim. Veus?
3: No, ningú envia una postal de Blanes a Barcelona. No, o de Barcelona a Blanes.
1: És un exemple, no, és un exemple, això.
3: Ja, però si posem exemples, has de posar exemples que siguin realistes, perquè si no, la gent no ho entén.
1: Tu n'havies comprat, de postals?
3: I tant, que
1: d'aquelles que sortia una noia despullada a la platja?
2: No, això era...
3: Això no.
1: Allò, jo sempre pensava, qui ho envia, això? No. Qui ho compra, això?
3: El meu cunyat.
1: Bueno, moltes cartes es retornaven perquè qui les rebia era pobre i no tenia diners per pagar-la, perquè la carta es pagava quan es rebia. O sigui, l'havia de pagar el que la rebia, la carta.
2: A veure, jo què collons haig de pagar una carta que no he demanat?
1: No, i doncs anava així.
2: Una felicitació, paga, collons, no em felicitis a mi.
1: Hi havia moltes cartes que quedaven per obrir perquè qui la rebia no podia pagar. Hi ha algú que el 1839 diu, hòstia, això és un desgavell, s'ha de... Anem a posar ordre. L'encarregat de fer-ho és Rowland Hill, un inventor i professor anglès.
2: Collons d'anglesos.
1: És l'inventor del primer segell de correus del món, un sistema que permet pagar la carta abans de ser enviada. El segell es fa famós ràpidament, eh? El bategen amb el nom de Penny Black, penic negre, perquè és un quadradet de color negre que hi havia la cara de la reina Victòria i costava un penic. Veus? Llavors, mira, el primer dia que va sortir públicament se'n van vendre 60.000.
2: Hòstia, més que els oques grasses.
1: Sí, senyor. Sí. El sistema del segell triomfa a Anglaterra i s'estén ràpidament per tot el món. No sé, a mi m'agradava molt llepar segells quan era petit. Quan el meu pare enviava cartes, li deia, hòstia, deixa'm llepar això. El gust aquell de la cola...
2: Oh, molt saludable, això, Peyu.
1: Segur.
2: Sí, has quedat, eh?
3: No quedava la llengua enganxada al paladar després?
1: No. M'agradava, noi, què vols que et digui? Jo, si els segells, m'agrada llepar-los.
2: No, hòstia, mira, jo sé que regalar-te pel...
3: Jo de segells, mira, és un tema que no em acaba de... No em vull saber res, de fet.
1: Per què, què passa?
3: Em van fotre tots els calés del món amb allò del... Saps allò del Foro Filatélico?
1: Hòstia,
3: allò, l'estafa, sí, senyor, aquella?
1: L'estafa, sí.
3: L'estafa del Filatèlia aquella.
1: Home, això va ser gros, eh? Fa 20 anys ara d'això, sí, perquè el 2006 es va descobrir l'estafa. Tenies calés invertits allà?
3: Tots els estalvis. El meu cunyat m'ho va recomanar. Inverteix aquí que aniràs bé.
1: Sí. Això per la gent jove que no sapigueu de què parlem, el Fòrum Filatélico eren una gent que oferien inversions. Tu podies fotre-hi els teus calés i representa que ells invertien en segells de col·leccionisme de molt valor, anaven pujant de preu i tenies un molt bon rendiment. Llavors es va descobrir que no invertien absolutament en res i amb els calés dels nous clients que captaven pagaven els rendiments dels clients antics i llavors una estafa piramidal de les clàssiques, diguéssim. Fins que va petar.
2: Encara n'hi ha, eh?
1: Sí. Què vols dir, encara n'hi ha?
2: Compra bitcoins, et diuen.
1: Ah, sí, que... mateix.
2: Penyaràs calés. Sí. Ja vaig comprar cellos, no cal. No.
1: Llavors, famílies com en Xuri van perdre els seus estalvis perquè no hi havia res a darrere. Van estafar 3.700 milions d'euros, eh?
2: Sí.
1: Poca cosa.
3: 3.700 no eren pas meus, eh?
4: No.
1: Vigileu, on foteu els calés i, en general, desconfieu dels consells dels cunyats.
3: Duros de quatre peles, res.
1: Res. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Tot i que els anglesos són els reis del correu convencional, tal com el coneixem,
1: sí,
0: també tenen un rècord mundial. El retard en un enviament.
1: Què dius ara? Sí. Pensava que seria nostre, això.
0: No, doncs no és nostre, mira. Us parlo del cas concret d'una carta que va trigar 105 anys a arribar al seu destí.
1: Bueno,
0: què us sembla, 105 anys?
1: Home, una mica massa. Sí.
0: Una carta escrita al febrer de 1916 des de Bath, una ciutat al costat de Bristol,
1: sí,
0: que anava dirigida a Londres. La va escriure una noia per la seva amiga, però la carta en si no té més transcendència. El cas és que la carta va aparèixer...
2: No té més transcendència per tu?
1: No, clar.
0: Bueno, 105 anys després...
1: 105 anys no en té cap de transcendència.
0: No en té cap de transcendència.
1: Escolta, records del teu pare.
0: Bueno, sí, exacte. Doncs resulta que va aparèixer 105 anys després a la bústia del seu destinatari l'any 2021.
1: 105 anys.
0: No sé llegir números.
1: La bústia del seu destinatari de l'adreça que posava la carta.
0: Exacte, de l'adreça.
1: La persona que anava adreçada ja devia ser morta, no hi
0: ja
1: vivia.
0: Ja fa temps que estava morta i enterrada.
3: Llavors dieu que aquí a correus anem lents, eh?
1: Sí, goita.
3: No.
0: No, doncs allà encara més.
3: Més, eh?
0: No, resulta que, bueno, es devia quedar amagada per algun racó de l'oficina.
2: No ho saps.
0: Algú la va rescatar, la va trobar i la van...
2: O potser es va fer expressament, eh?
0: Sí, sí.
2: Hi ha gent... Potser es va fer expressament.
1: Tenen mala fe.
3: Perquè renyissin. Perquè renyissin les dues amigues.
2: A Correus hi ha gent que ho fa, això.
0: Per què, què?
1: Perquè renyissin.
2: Renyissin.
0: Ah!
3: Perquè renyissin.
2: Què vol dir que renyissin?
0: Sí, sí.
1: Que s'emprenyessin.
2: Que no renyissin.
1: Que renyissin. Que renyissin.
3: Que renyissin.
2: Això fan els animals, renyissin.
1: Escriviu cartes, encara?
3: Moltes,
1: no?
3: Moltes.
1: Sí, no. Sí.
3: A mi... Els jocs entrego tomà, eh?
4: Jo col·lecciono, jugo a un joc de cartes i faig col·lecció i aleshores hi ha com comunitat i envies cartes amb l'altra gent com per intercanviar-te-les. Però cartes, o sigui, és com en metacorreu.
0: De Pokémon.
4: I carta no és.
1: Què vols dir? Això, ara no sé si està parlant el personatge o la persona, diguéssim. Això és una teva afició de veritat?
4: Sí.
1: O sigui, tu escrius una carta a una persona?
4: No. Jo jugo un joc de cartes. I aleshores dic, aquesta carta no la tinc. I contacto amb una persona d'on sigui i dic, envia'm aquesta carta.
1: Sí.
4: Però m'envia una carta del joc, saps?
1: Dins la carta.
4: Sí. I això em sembla...
3: Què collons esteu dient?
2: Quin joc és aquest?
3: A què jugues, tu?
1: Deixa'l, nano, que mentre fa això no es droga.
2: Això també.
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui ens visita un savi per conèixer, però no sé si dir-ne savi o boig, ja que aquest terrassenc de 42 anys ha batut el rècord d'Espanya de la Backyard Ultra, una de les ultramaratons més dures del món en la que guanya l'últim corredor que queda dret.
1: Hòstia,
2: com? És maco, això.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Oriol Antolí. Oriol, què has menjat avui per esmorzar?
6: Avui, doncs mira, una torrada amb pernil ibèric,
1: bé,
6: una mica de formatge de les teves cabres,
1: mira,
6: i una mandarina.
1: Perfecte. Això ho dius a totes les entrevistes?
6: Sí, sempre. Facin el que facin.
1: No t'entrevisten gaire, tampoc.
6: No.
1: Perquè no ets molt conegut, malgrat les teves proeses. Perquè anem a explicar una mica en què consisteix això de la Backyard Ultra. Tu tens el rècord de Catalunya d'aquesta competició. En què consisteix això?
6: És un tipus de curses en el qual hi ha un circuit de 6,7 quilòmetres i cada hora es dona la sortida del circuit. Llavors l'has de fer cada hora. Si no et presentes a la línia de sortida, quedes eliminat.
1: O sigui, tens una hora per fer 6,7 quilòmetres.
6: Per fer 6,7 quilòmetres i després descansar si és que vols menjar, dormir, canviar-te les sabates, els mitjons o qualsevol.
1: Però el descans ja compta per l'hora de després, entenc.
6: No, és de la primera. Compte per la primera hora. A l'hora en punt es dona la sortida. Si no surts...
1: Tu tens una hora. Si arribes amb 50 minuts pots descansar 10, diguéssim.
6: Efectivament.
1: Vale. I llavors, quan a la següent hora, tornem-hi.
6: La segona hora tornem-hi i així fins
1: i així,
6: que no pots més.
1: Quanta estona?
6: Doncs el meu rècord són 103 hores.
0: Què dius?
2: Hòstia!
0: Però això és una tortura.
2: Estàs molt loco.
0: Aguantant, no? Ja ho feien, això, eh?
2: 103 hores?
1: 103 hores.
6: Sí, 103.
1: Això són 4 dies i mig.
2: Però els de l'organització deuen marxar, no?
6: Bueno, cada vegada queda menys gent, eh?
2: Clar, tu ja tancaràs tu tota aquesta pista.
6: Sí.
1: Clar, la gent va plegant.
6: Aleshores, de fet, el guanyador és l'últim que queda en peu. I va quedant, al principi hi ha molta gent i al final cada vegada vas veient...
2: Ho trobo sensacional. Que queden desmaiats per allà, la gent, o què?
6: Bueno, veus algun panorama una mica curiós, eh?
2: Deuen rujar fort, la gent, eh?
6: I uns ulls en blanc també els he vist alguna vegada.
1: Escolta, el mes d'octubre passat vas anar a competir al Mundial de Backyard Ultra. On va ser, això?
6: Això va ser a un poble que es diu Bell Buckle, que és un lloc així de granges, a prop de Nashville,
1: sí,
6: a Tennessee, I sí, sí, allà vaig anar a competir i vaig quedar setè.
1: Setè?
6: Setè.
1: Quanta gent hi havia?
6: Doncs érem 75 classificats de diferents països del món. Uh-huh. I de fet, en teoria, érem el campió de cada país del món i després els 20 millors que no eren campions, és a dir, per número de voltes que havien fet en qualsevol altre Bàquer Ultra, doncs es classificaven.
1: Tenim imatges de la teva arribada que se't veu, guaita-lo, ja veuràs. Déu-n'hi-do.
2: És aquest?
1: No, aquest és de l'organització, home. No, aquest.
6: Has de portar sempre un assistent, o algú que et dona menjar. I
1: clar, perquè algú
6: t'ha d'anar... és la persona que m'ajuda.
1: Aquí és ell arribant pel camí. Se't veu perjudicadot, eh?
6: Sí, clar, portava 103 hores, quasi bé sense dormir, eh?
1: Clar, no dorms, eh? Mentre corres, no dorms, clar.
6: Mentre corres, no. A l'estona aquesta que tens de descans intentes dormir 3-4 minuts cada hora.
1: Però com es pot...
2: Dormir 3 minuts?
7: Oh. Allà, hòstia...
1: I jo tinc una pregunta.
7: Fes, és que em bullo el cap.
1: Sí, 4 dies i mig corrent.
6: Ah, exacte.
1: I la caca també, què, la caca? Perquè jo corro una hora i ja em ve caca.
6: Ja. Sí.
1: O amb una hora.
6: Sí, sí, sí. Bueno, aquí vaig tenir un problema al Mundial, que vaig tenir alguna de descomposició.
1: I, home, l'alumini.
6: Més sovint encara. Hi ha uns lavabos al mig del recorregut i pots parar allà el més ràpid que pots, perquè, clar, et compta el temps.
1: Clar, clar, clar, clar, clar.
7: Hòstia, escolta'm una cosa. Quan tu portes 80 hores, vol dir que l'hora 81 també l'has de fer amb 6,7 quilòmetres després de 81 hores.
6: El mateix,
7: encara?
6: Sí, sí.
1: Sí. Sí. No, no s'entén.
2: Però en moto, deus fer moto.
1: No,
6: corrent.
1: Però i què penses? Perquè, de veritat, jo vaig a córrer i m'agrada una mica, però i quan porto més d'una hora, ja no sé, ja m'avorreixo. Llavors, en què penses?
6: No, penses de tot. Al final penses amb la feina, amb la família, amb els amics...
1: Però has de tenir molta família per quatre dies.
6: A vegades sóc una mica friki i faig així operacions matemàtiques.
2: Ah, sí, és el que...
1: Per distreure, per distreure.
6: Sí, sí. I a la nit, que et permeten... De dia no es pot, però de nit et permeten portar auriculars i escolto música o podcast. Li vaig comentar... A l'Ot, porto la Renaixença, alguna vegada me l'he escoltat.
1: Ah, mira.
6: A l'últim Mundial, aquí, escoltava la Renaixença.
1: Aquí, quan veiem córrer, estaves escoltant la Renaixença?
6: Aquí no, perquè era de dia i no podia portar auriculars, però de nit sí.
1: Mira.
6: I al búnquer moltes vegades també...
1: Veus que bé? Això també ho dius a tot arreu, on va.
6: No. Sí. És cert, bueno, és cert. Si em fa riure i no em deixa dormir.
1: Mira.
7: Si va recunar, els hi deu pas dir que escolta la
1: Renaixença. No, suposo que no.
6: També.
1: Sí,
6: també. Però no em conviden.
1: Escolta, i durant 4 dies corrent, entenc que això mentalment, més enllà que intentis pensar amb la teva família, distreure't, escoltar la Renaixença, no hi ha un moment que comences a pensar paranoies, de que perds el cap?
6: Bueno, sí, sí, sí, de fet, sobretot, jo crec que és més per culpa de la son, no per les hores corrents, sinó per culpa de la son, que tens al·lucinacions molt bèsties.
1: Quin tipus d'al·lucinacions?
6: Doncs a l'última cursa, que el recorregut era per una carretera, el de nit era per una carretera, veia atraccions de firallà posades...
2: Què dius?
6: I m'acostava i pensava, no, això serà una al·lucinació. I m'acostava i deia, no, és de veritat. I allò que poses la mà, tipus, la tocaré perquè...
1: Si no,
6: em fotreu...
1: També, més enllà de l'al·lucinació, tu també has de passar, si estàs corrent, hi ha una atracció de fira. No vagis a tocar-la, deixa-la.
6: No, però és que no podia passar, si no.
1: Ah, la tenies al
6: mig del camí.
1: Ah,
7: ai, carai. Estou cobrant això. Només per tenir aquestes al·lucinacions ha de ser ben parita.
6: Sí, sí, gratis, eh?
1: Clar. Sí, de Déu, però...
2: Sense drogar-te, sí.
7: Bueno, sense drogar-te.
8: Però això es vol per la salut?
2: No.
6: Jo crec que no
8: es fa. Posar el cos molt al límit, no?
6: Sí, sí, però bueno, és allò que vas fent, ho fas un cop l'any i un cop l'any no fa mal, no diuen?
1: Bé, he vist al teu Instagram que en aquesta cursa vas ingerir més de 32.000 quilocalories en 4 dies, que això és el que mengem la gent normal en 2 setmanes.
6: Sí, sí, és clar. De fet, el que vaig anar, el que no heu vist, era el meu nutricionista.
1: Sí.
6: I ell em porta tot el que és l'alimentació i al final, per tenir energia per poder córrer, doncs ell fa els seus càlculs de què és el que necessito i m'ho va enxufant allà com si fos un porc.
1: Sí, pues, vinga.
6: Em va enxufant l'energia.
7: I després d'un
6: ànec.
7: Una mica mengis una mica i no et veu, allò vas fotre una becaina aquí per...
1: Hòstia, la son ha de ser increïble. Has d'aguantar, no dormir, ha de ser terrible.
6: Sí, el que passa és que al final de cada volta, quan estan a punt de començar, tenen un pito que van tocant allò quan queden 3 minuts, 2 i 1, i ja tens una mena de mentalitat en la qual, quan sents el pito, ja t'actives. És com si fos una tortura.
1: I què et porta a fer això? Vull dir, tu havies fet esport des de petit...
6: Jo havia fet esport des de petit, havia jugat a bàsquet amb un equip amateur.
1: Ets molt alt, eh? Ets alt.
6: Bueno, normal.
1: No, collons,
6: home, per la normal, gent... Depèn amb qui ho compari.
1: La gent normal som nosaltres.
7: Sí. Comparat amb la mitjana de la Renaixença,
1: ets alt.
6: Ah, bueno, doncs així sóc alt. No, el cas és que, bueno, vaig començar a córrer per una pretemporada de jugar a bàsquet i vaig veure que, bueno, m'agradava i tal, i vaig començar a fer curses. Sempre quedava dels últims, de la meitat cap endarrere, i m'hi esforçava molt i no aconseguia anar gaire més ràpid. I un dia vaig provar allò, va, ves una mica més lluny, una mica més lluny.
2: Forrest Gump.
6: Sí. Bueno, i això se m'ha donat bé. Va arribar un moment que vaig dir, mira, a partir d'aquí ja no n'hi ha que corren tan lluny com jo.
1: O sigui, el teu fort és la resistència, no és la velocitat, diguéssim.
6: Exacte.
1: Vas aguantant.
7: I com ho entrenes, això? Vull dir, entrenar, que surts? 3 dies?
6: No, intento sortir cada dia, corro cada dia una hora i mitja, i els caps de setmana 4 o 5 hores.
1: Hòstia, collons. Has de tenir rato, també. Perquè, a més a més, tu no t'hi dediques professionalment, tens una altra feina.
6: No, clar, jo treballo d'enginyer i, a part, faig això i li resto hores a la son. Em llevo molt de la matí i faig això, perquè, a més, també vull estar amb la família.
7: Portaria una mala hòstia, jo.
1: Clar.
7: Però ets campió.
2: A casa t'estimen? T'estimen.
6: A casa, bueno, sí, els hauríem de preguntar, però jo crec que sí.
2: Vale.
1: Clar, campió de Catalunya, vull dir que és una mica injust, no? Per exemple, el Kilian Jornet, que ha fet grans proeses. Bueno, i pot viure i viu molt bé.
2: Sobrevalorat.
1: D'això.
2: Res.
1: I en canvi, l'Oriol aquí explica que ha estat 4 dies corrent i no t'hi pots dedicar professionalment. Quina és la diferència?
6: Estaria bé, jo crec que el màrqueting és la diferència, i al final ell fa coses que fan molta gent.
2: Ara.
6: I el que faig jo...
2: No ho fa ningú.
6: Som poquets, al final.
4: Home, n'hi ha 4 beneits. Creus que és més fàcil?
6: No hi ha gaire gent que vingui a fer.
4: Creus que és més fàcil batre rècords quan és una cosa més específica?
6: Sí, clar, al final és quan ja, si som dos, pues un clar. Farà més ràpid.
1: L'Àlex també corre, Quanta estona corres tu, Àlex? Digue-li, quanta estona?
4: Jo menys.
1: Més o menys.
4: Jo res, una hora, que faig.
6: Bueno, clar, està molt bé.
1: Sí. Tu tens comptat quants quilòmetres fas cada any?
6: Cada any faig uns 5.000 quilòmetres.
1: 5.000,
6: o 6.000, sí, depèn de l'any.
1: Això, perquè us feu una idea, és com sortir de Gurb i arribar a Helsinki. I tornar. Sí.
7: I sense dormir.
1: En un any, eh?
2: Bueno, però de Gurb.
1: De la rotonda de la Pasqual.
2: Clar, vale.
1: D'aquí a la rotonda. Hòstia.
7: Quantes carreres hi ha l'any d'aquesta?
6: Mira, a Catalunya n'hi ha 17.
1: 17?
6: A Catalunya n'hi ha 17, sí. I el món, doncs ara no tinc clar, perquè està creixent molt. És una disciplina que va començar el 2012 i està creixent moltíssim des de llavors.
7: Sí.
6: I el món jo crec que ara n'hi deu haver entre 1.500 i 2.000.
1: Vol dir que cada vegada hi ha gent més llampada,
2: Sí, sí,
1: fixa't.
2: Sí.
8: Però tu en fas una a l'any.
6: Clar, en faig. Algunes que fan aquí... Algunes que es fan per aquí, que potser fan 30, 35 voltes.
1: Sí.
6: I llavors a nivell mundial, que hi ha més nivell, diguéssim, que s'arriba més a 100 voltes. Així. Normalment aquí s'arriba... 40, 50 com a molt.
1: Uh-huh.
6: A nivell mundial, pues, si vas a les carreres específiques, s'arriba més de 100 voltes. De fet, aquest any n'he fet 2. Aquest any
2: clar, depèn molt del circuit, no? Vull dir, els 6,7 quilòmetres aquests, si són planes o són de pujada i baixada o hi ha un riu pel mig, clar,
6: exacte,
2: saps? Vull dir...
6: De fet...
1: Si hi ha una atracció de fira...
6: Sí. Clar, si te la posen allà, ja no pots fer res. Sí, no. A veure, hi ha circuits. Els circuits que busquen fama a nivell mundial són molt plans.
2: Clar.
6: I llavors conviden a gent bona perquè es facin moltes voltes allà. El mundial, com que és una, i allà hi van tots els bons, doncs allà sí que hi ha desnivell perquè... Bueno, tant el que fa, perquè estan tots
1: després
6: bons.
1: De 4 dies corrent, 4 dies i mig, la primera nit, què? Com dorms a casa? T'estires al llit i, hòstia...
6: Malament, perquè somies amb els pitos aquells que té.
1: No, clar.
6: I et vas despertant. A més, et fa mal tot i et gires i els llençols et toquen el dit del peu i et fa mal.
1: Quan tardes a recuperar-te?
6: Trigues molt.
1: Sí?
6: A nivell físic, triga... Amb un parell de setmanes o així, jo crec que més o menys ja comença a estar per fer coseta. Sense estar a tope, eh? Però a nivell mental...
1: Encara ara estàs.
6: Sí. Jo crec que passen 3... No sé si ho és tan bé, recuperat del tot, però sí, passes uns quants dies.
1: Oriol, quina cursa estàs preparant ara? On aniràs?
6: Doncs ara, al finals d'abril, vaig a una cursa a Bèlgica, que és d'aquestes molt plana, que intenten fer moltes voltes. De fet, s'ha superat el rècord del món diverses vegades allà i vaig a veure si puc fer una mica el meu rècord.
1: Quin és el rècord?
6: El meu rècord són 103 voltes, el rècord del món són 119.
1: I tu en vols fer 120?
6: Jo crec que potser tinc la possibilitat. És molt dir, eh?
1: Et seguirem. Quina data és, això?
6: El 24 d'abril comença.
1: Et seguirem.
2: Ves que no vinguem. Allà
1: anirem,
2: Marta.
1: Anirem.
2: Et seguirem qui ets, però.
6: Bueno. Tota l'estona passem pel mateix.
2: Clar,
1: el veurà 120 vegades. Sí,
7: bueno, que n'hi ha moltes que dormirem, nosaltres.
1: Oriol, hòstia, Déu-n'hi-do. Bueno, no vindrem, jo no vindré.
9: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Una definició, hi ha una paraula i 3 definicions. Si l'encertes, atenció, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
10: Vera!
1: La paraula d'avui és viarany, viarany. Ah, viarany, parany que pots trobar al costat d'un pas de vehicles, ja sigui una carretera, una via de tren o una pista d'aeroport. També en podem dir sotrac.
2: L'Esteve es va comprar un Mercedes de 80.000 euros i sortint del concessionari va fotre la roda en un viarany, cop de volant i es va estampar contra un arbre.
1: Bé, viarany, sinònim de corriol, paraula que s'utilitza per referir-se a un camí estret que s'utilitza com a drecera als camins tradicionals.
7: El que va guanyar l'Olla de Núria diu que quan no el veia ningú va agafar un viarany que va retallar 7 o 8 quilòmetres.
1: O ser viarany, monstre aràcnid de dos caps molt present en l'imaginari de la mitologia clàssica.
8: Ulisses, damunt d'un cavall alat, esquivava les 8 potes d'aquell monstre que va matar clavant una llança a un dels dos caps del viarany.
6: Tinc dubtes, eh? Podria...
1: A, B o C.
6: Diria la B?
1: Correcte! Bravo! T'emportes la llangonissa i ja ho saps, si mai fas drecera passaràs per un viarany. Agafes un viarany.
6: Perfecte.
1: I...
6: Perfecte, em passo per uns quants.
1: Segurament. Oriol, molta sort, a veure si aconsegueixes el rècord mundial.
6: Moltes gràcies.
1: Seguirem. Fort aplaudiment! Bravo!
9: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Només cal que tinguis més de 16 anys i entenguis el català.
2: Sí, aquí. Avui no parlàvem del segell. Sí.
7: Encara de rato que no s'ha dit res del segell.
1: Ara hi anem. Mercè, us envieu cartes als actors i actrius o no?
8: Entre nosaltres.
1: Com que us abraceu i tot això, i us dutxeu
8: tots. Ens fem piquitos, eh? No ens enviem cartes. Però jo us vull parlar de coses relacionades amb segells, no? Avui us vull parlar d'admiradors secrets dels artistes.
1: Ei, en teniu, Xuriguera?
11: Jo que sàpiga, no, eh?
1: Són tan secrets que no ens ho diuen.
11: A mi no m'han dit res.
8: No? Doncs els admiradors secrets segur que deuen comprar molts segells per la gent, per enviar coses a la gent que admiren, no? Clar. Jo volia parlar aquesta secció sobre això, no sé, esperava trobar anècdotes divertides, no? Sí, gent que...
7: Enviat un pernil.
8: Exacte, mira, aquell dia que em van enviar una coliflor.
1: A mi em van regalar una vegada un marc d'un senyor que era fotògraf. Em va regalar un marc de fotos petit, sense foto. No, només un marc de foto.
8: Però te'l va regalar?
1: Me'l va venir a portar després d'un espectacle.
8: O te'l va enviar a casa?
1: No, me'l va portar...

0: Ah, que em quedaria una secció a la mar de divertida, sí, sí. I he trobat que ningú me n'ha volgut parlar.
1: Bueno, no passa.
0: Però bé, he buscat gent famosa, però famosa... No de,
1: a nivell internacional,
0: exacte,
1: vas dir.
0: Ara. A nivell internacional.
2: Els de veritat.
0: Els, no, bueno, els que no es poden queixar si explico les seves coses per la ràdio.
1: Exacte.
0: A veure, parlem primer de Taylor Swift. Sabeu qui és la Taylor Swift?
3: Sí, home. Sí,
0: aquesta mateixa.
3: Bona aquesta cançó. Sí. Tot el rato fa el mateix.
0: La Taylor ha rebut un catàleg sencer de coses estranyes a casa seva. Cartes obsessives, gent que es plantava a la porta de casa seva per sorpresa, i el cas més estrany, el d'un home que va posar la seva adreça, l'adreça de la Taylor Swift, en el seu propi DNI.
1: Què dius ara?
0: Amb la intenció de... després anar a canviar l'adreça de la Taylor Swift, posar-la a l'adreça de casa seva, i així ell rebia les cartes de la Taylor Swift. I mira,
1: gent molt maquiavèlica, eh?
0: Gent molt malaltona, sí.
1: O sigui, tu poses en el teu DNI l'adreça d'un famós.
0: Exacte.
1: Perquè llavors t'envien les cartes.
0: Però com que ell havia canviat en el DNI, ho podia justificar, en plan, no, és que jo visc amb la Taylor Swift.
1: Vinc a recollir aquesta carta, goiti, veu el DNI que posa això?
0: Exacte.
1: Hòstia de Déu.
0: Després, més casos, la Sandra Bullock. La Sandra Bullock, ella directament ja es va trobar un tio dintre casa.
1: Ai, Déu.
3: Bueno,
1: això no m'ha passat mai.
0: No, això ha de fer molta por,
3: eh? Bueno, jo sí, un cop, però era el meu sogre.
0: Sabeu què va fer ella?
1: Què?
0: Es va amagar dintre l'armari i va trucar a la policia i va esperar que vingués la policia.
2: És un bon lloc.
1: És el que s'ha de fer.
0: No sé, almenys se m'hauria acudit res més.
1: Anar molt en compte que dintre l'armari no n'hi hagi un, ja.
0: Bueno, almenys que sigui teu, saps? Per sort, això, va venir la policia, van arrestar en aquest bon home.
1: Sí.
0: I en el moment de la detenció se li va trobar una carta d'amor on explicava que estava seguint a la Sandra des de feia dies. Li vigilava els horaris, els moviments...
1: No sé, enamoreu-vos de la gent que coneixeu.
0: Sí.
1: No us enamoreu.
3: Hi ha un tipus de persona que millor que no s'enamori. No,
0: després, un altre cas molt estrany va ser el del Keanu Reeves, que hi havia un tio que se li colava a la finca de casa seva i deia que era parent seu. Bueno,
1: som el cunyat del Keanu Reeves.
0: Sí, som germans, no sé. Doncs un dia el Keanu es va trobar un paquetet. Es va trobar un paquetet amb un test d'ADN.
1: Ai, Déu.
0: Com? Per demostrar que eren parents.
3: Ah, un test d'una planta.
1: No,
3: no.
2: Com en dieu aquí dels testos?
1: Torratxes.
2: Això, una torratxa.
1: Una torratxa d'ADN.
3: Un test d'ADN.
0: Un test d'ADN. Evidentment, el Keanu no se'l va fer. I el cas més extrem va ser el de la Bjork.
1: Ai.
0: Als anys 90, un fan obsessionat li va enviar un paquet a casa que simulava ser un regal. Però que realment no era un regal, era un paquet trampa. A l'interior de la caixa hi havia un artefacte explosiu que contenia àcid.
1: Però això un fan, eh?
0: Sí.
1: És una manera de... Hòstia, Xuriguera, m'agrades molt, m'agradaria explotar-te la cara en un moment.
0: No, és aquesta perversió, no? Segurament, com que no li fas cas, se li acaba girant la ceba.
1: Se'ls treuen els cables.
0: Exacte.
1: Ja està. Segurament són gent que van a córrer molta estona.
0: Sí, exacte. Per sort, la policia el va interceptar a temps i mai va arribar a la Bjork, o sigui, no li va explotar res a la cara. Però, com veieu, la fama es podria considerar un esport de risc.
1: I tant.
0: Vosaltres n'heu tingut o no n'heu tingut?
1: Diu que no. De què?
3: De que
1: us hagin arribat algun paquet a casa d'algun fan.
3: No, que...
1: L'Arnau, que és una estrella del rock.
2: L'Arnau,
4: dit que abans que formava part de la intimitat.
0: De la intimitat de cadascú. Sí. I l'Àlex, tu, Àlex?
5: Jo no sóc tan famós.
1: Però que l'Àlex...
0: Espera't, Àlex.
1: Que viu amb els seus pares. Potser li obren els seus pares i no li diuen.
0: Doncs exemples com aquests permeten arribar a conclusions molt senzilles. Preneu nota, fans.
2: Aviam.
0: Fans. Preneu nota. Número 1.
2: Sí.
0: L'amistat és cosa de dos.
1: Exacte.
0: Només ets amic del teu ídol si ell hi està d'acord.
1: Exacte.
0: O sigui que si no, res.
3: Vale.
0: Número 2.
1: També...
0: Què?
1: Gent que es fan amics dels seus fans. També, cuidado.
3: Sí,
1: cuidado.
3: Sí.
1: I nòvios ja no t'explico.
0: Ja.
1: Sí.
0: Sí, no, a mi no m'ha passat mai això.
2: Ai. La llista de nòvios de la Mercè.
0: No, mira, de fet, el nòvio que tinc ara...
1: Era fan teu?
0: No, va fer veure que no em coneixia de res.
1: Mira.
2: Ah, això m'agrada.
0: I com que va fer veure que no em coneixia de res, vaig dir que, mira, perquè si et coneix molt, és una mica estrany, no?
1: És estranyot,
0: no?
1: Sí.
2: A veure...
1: Sí.
2: Deus tenir una sassica.
0: Jo no he tingut mai un Tinder, per exemple.
2: Un
0: perquè...
2: qui?
0: Un Tinder.
2: Un Tinder sorpresa?
0: No.
3: Tinder.
0: No n'he tingut mai perquè sempre em feia por de què? Poso la meva cara allà, surto a la tele i qui se m'acostarà?
1: La meva xicota també quan ens vam conèixer no sabia pas qui era.

0: Jo. També és veritat que fa 20 anys i no ho sabia ni ella.
1: Ho va fer veure.
2: I els dos pares.
1: Va, exacte. Número 2. Les cases de la gent són un lloc molt privat. O sigui, si no t'hi han convidat, no hi vagis.
3: No hi vagis.
1: No hi vagis, tu. I número 3.
3: Anem nosaltres.
0: No vinguis.
1: I número 3, la millor manera d'estimar és no espantar. Deixeu-vos de sorpreses, cony.
0: Molt bé.
1: Gràcies. Gràcies. Gràcies.

0: bona aquesta.
1: Sí.
2: Les pistes que havia rebentat jo.
1: Sí?
2: Va!
1: T'agradava?
2: Va! Ah. Va! Hòstia, la cadera! Pa!
1: Pa!
2: Pa!
1: Vinga.
2: Que vaig ximalali, que vaig ximalali. Però
1: ballaves
0: sol. Que vaig ximalali.
1: Ballaves sol o amb algú?
2: No, sol.
1: Devies sí, fotre una bona fila, eh?
2: Hòstia, la gent m'aplaudia.
1: Elvis Presley.
3: Posa. El rock de la presó, en efecte.
2: Exacte.
3: Aquesta peça cantada per l'Elvis l'any 1957. Doncs resulta que l'any 1992 el servei postal estatunidenc va tenir la pensada de fer un segell commemoratiu pel 15è aniversari de la mort de l'Elvis.
1: No és mort.
3: Bé, doncs del moment en el qual es va simular que l'Elvis havia mort. El dissenyador va fer dos segells, un amb l'Elvis jove i un altre amb l'Elvis una mica més maduret.
1: Sí.
3: Els funcionaris van decidir traslladar la responsabilitat a la societat i van fer una votació a través de les oficines de correu.
1: A veure quin segell volien.
3: Exactament. Van aglutinar més d'un milió de vots.
1: Hòstia,
3: i finalment per un 75% va guanyar la imatge de l'Elvis jove.
1: Ah.
3: I va ser un èxit perquè se'n van vendre 517 milions de còpies.
1: Hòstia,
3: el segell més venut de la història fins llavors.
2: No, mira, tothom llepa l'Elvis, eh?
1: Sí. Per darrere.
2: Per darrere. Vull llepar l'Elvis per darrere.
4: Per detrás.
1: Doncs escoltem una mica Elvis Presley i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.

0: passegem en Cororo.
1: En
0: el Cororo és de les Cabanyes, un poble de l'Alt Penedès.
1: Home, i tant
0: mireu,
1: que sí.
0: Mireu el Cororo.
1: Aviam el gos, preciós.
2: Un perit, eh?
1: Preciós, un pastor alemany.
2: Això és un pastor alemany,
0: això? Planta,
2: això és un pastor alemany. Me cago en Déu, ja tindrem nazis. Sempre que surten pastors alemanys, ja nazis.
3: Sí que és veritat.
0: Doncs no, és un pastor alemany, però no té res a veure amb els nazis. La Xènia ens ha explicat que en Cororo és molt bon jan. Té molta presència, però és del tot inofensiu i una mica gandul. Només es mou pel menjar.
1: Jo tinc una mica a les Cabanyes.
0: Ah, sí?
1: A les Cabanyes heu de saber que és un poble molt petit i els carrers van per número, no tenen nom. És com Nova York. El carrer 3, el 4, el 5... Sí, sí.
4: Com Nova York.
2: Fins on t'arriben?
1: Sembla que fins a l'11.
0: Aviat hem acabat. I compte, perquè en Cororo és un sibarita. Quan li donen un tros de carn crua, ja després ja no vol menjar res més. Es nega a menjar durant dies fins que li tornes a donar carn. En Cororo és un gos que fa vagues de fam.
1: Mira. Bueno,
4: l'any 1907.
1: Què?
4: Que aviat el tindria enllestit jo.
1: Per favor,
4: Fèlcis.
0: És que de veritat, tant odi als gossos, no ho entenc.
1: Respecte.
5: Podem continuar.
4: Sí, sisplau, sí, perdoneu.
5: L'any 1907, la població romanesa ha minvat molt. La major part dels romanesos són pobres camperols que treballen nit i dia per cultivar unes terres que no són ni seves. Les terres són propietat d'unes quantes famílies riques que viuen a la ciutat. Les condicions d'arrendament cada cop són pitjors i els camperols romanesos veuen amb desesperació com els seus fills creixen malnodrits i sense un futur digne.
1: Avui passegem el gos per la revolta romanesa de 1907. I música alegre. Sembla una broma de mal gust, però el passeig amb en Cororo comença per una població que es diu Flamanzi, que en romanès significa els famolencs.
0: No anem bé.
1: Mira.
3: Bueno.
1: Els famolencs, aquí els teniu.
3: Els desgraciats, sí, famolencs.
1: El nom del poble ja indica que, bueno, cap on aniran les coses. Els famolencs és una petita població de Moldàvia, una regió de l'est de Romania. Us heu d'imaginar una immensa plana de quilòmetres i quilòmetres d'extensió. És un paisatge agrari i del tot monòton. Només hi ha camps. Evidentment, la gent d'allà es dediquen al conreu, si no hi ha res més, no?
3: Sí, què vols fer?
1: Quin problema hi ha? Doncs que aquelles terres són propietat només d'unes quantes famílies nobles de la ciutat.
0: Mare meva, quin fart de llaurar la terra. No s'acaba mai, estic baldada.
2: Va, dona, no serà tant.
0: Que no serà tant? Que no serà tant? Aquest camp arriba fins a l'horitzó, no serà tant.
2: Ànimus, collons, ànimus. Com més llaurem, millor ens aniran les coses.
0: Fot 20 anys que dius això. Si almenys el terreny fos nostre, es treballaria d'una altra manera.
1: Aquesta és la trista realitat de la gran majoria de famílies osonenques. Ai, romaneses.
3: Ai. Val, aquí teniu porcs.
1: Sí, sí, sí. La situació és tan dramàtica que entre la població camperola hi ha un gran nombre d'alcohòlics. És l'única manera de fugir de la realitat i fer passar la gana.
2: Què? Vols fotre-li un traguet a la petaca? Ja veuràs com la feina s'encara diferent.
0: A sobre de tenor, que ara se m'ha fet borratxo, també. Va, quina va, creu,
1: va,
0: eh?
1: Va.
6: Mare, una cosa, què? Vostè creu que algun dia podré anar a la universitat, mare?
1: Va, què diu aquesta? No, nena.
0: No ho crec, no ho crec, no.
3: Em sembla que no. Pinta.
0: Mentre siguem pobres com a rates, el teu destí és continuar llaurant la terra.
2: Va, sisplau, eh? Sisplau, eh? No vull sentir parlar d'universitats d'aquesta casa, eh? Aquí hem vingut a treballar a la terra. Així ho hem trobat i així ho deixarem. Me cago en tot.
3: És maca aquesta frase.
1: Preciós. Però sí, hi ha un moment que estava veient la memòria dels cargols, ara. Sí. La cosa està ben fotuda. Les famílies ho passen tan malament que la majoria d'infants estan malnodrits. Penseu que no proven la llet d'origen animal fins a l'adolescència. Cuidado, eh? És com cardar-te el primer cubata, fotre't el primer got de llet en crispis als 14 anys, eh?
3: T'han de quedar els ulls en blanc, eh?
1: Hòstia, has de quedar...
3: Als 14 anys un primer got de llet.
1: Home. S'han d'alimentar a base de farinetes. Al contrari... Ai, perdó, que m'he saltat una pàgina.
0: Sí.
1: Perdoneu, que estic una mica refredat i el cervell em va a poc a poc avui, eh?
2: Ja, noi, estigues al cas.
1: Ah, sí, guaita.
2: La bandera.
3: A llaurar. Hòstia. Passa a llaurar.
2: No, amb el ritme que llaura aquesta nena, sí. T'ho juro jo, eh? És que no sortirem de pobres, eh? Me cago en tot. Collons! Una mica d'ansi, eh, mossa?
6: Jo, para, jo no puc llaurar amb més força, disculpi.
0: Home, no veus que la nena li falten vitamines?
2: Sembla bé que ha sortit... Com la mare, eh? La mare.
0: Què vols dir?
2: Sembla que tingueu unes a l'esquena. Gandules, me cago en Dios!
0: Ben amorrat a la petaca, ell.
1: Aquesta escena familiar ens ha deixat tocats. A sobre anem amb un pastor alemany que deu pesar 20 quilos i que té una gana de Déu. Evidentment, no ens atrevim a demanar un tros de pa sec per en Cororo.
0: Ja ens agradaria donar-vos menjar pel gos, sí, sí, sí, però ens heu d'entendre. Mireu com, mire, mire com tenim la nana, pobreta. Pobreta. Sí, tu, és que de tant en dins que té la panxa li fa la volta. Estem ben desesperats.
3: Fes-li la volta a la panxa.
1: Hòstia.
4: Sí. Moltes manies, aquesta moció.
3: Això és en els callos, això. Això és en els callos.
2: Tu.
1: Què?
2: Li agrada el pelinca al gos?
1: Eh?
3: Què és la pelinca?
1: Què és la pelinca?
2: Això de vol mamar una mica aquest gos?
1: Home, no, no.
2: Se... Porta el gos, vinga, mira, perro, vine aquí.
1: Que els gossos queden cegos si els hi dones...
3: Què dius?
1: Sí.
2: O el que ha de veure, també.
1: Els gossos queden cecs, eh? No els hi dongueu vodka ni res d'això.
2: Ah, sí?
3: Ara veig
2: tu has tret, això.
3: No s'hi veu de cap ull, el meu gos.
1: Sembla impossible que aquella pobra gent pugui fer alguna cosa, però una revolta s'està a punt de produir. Una revolta que en aquest cas té un causant màxim, el senyor Mochi Fisher.
7: Hola, hola, bon dia, sóc el senyor Fisher,
1: sí.
7: Servir-los.
1: Ah, no, no, al contrari, som nosaltres qui l'hauríem de servir, eh? Sí. El senyor Fisher és una persona molt important. Ell és qui gestiona tots aquells terrenys. És a ell a qui li hauríem de demanar permís per passejar en Kuroro per aquell camí.
7: A veure, només sóc un humil intermediari, eh? Penseu que jo tampoc sóc el propietari de les terres.
1: Ah, això és veritat, això és veritat, eh? El senyor Fisher tampoc és el terratinent. És la persona de contacte entre els camperols i els propietaris que viuen a la ciutat.
7: Mira, el senyor propietari m'ha demanat que administri les seves terres. Sóc un gran gestor, de fet.
1: Sóc com un gestor, eh? Gran gestor, t'ho has dit tu, diguéssim.
7: Sí, però...
1: El guió posa sóc com un gestor.
7: Ja, però és que aquest guió està mal escrit. Vull dir, jo sóc un gran gestor.
1: D'acord, d'acord.
7: Sí.
1: D'acord.
7: Jo sóc el gestor gran.
1: Si tu
7: gran.
1: Et consideres un gran gestor...
7: Sóc un gran gestor.
2: Ja se't veu.
0: No t'anirà
2: bé. Ja se't veu la cara.
1: Un gran gestor que va vestit com un senyoret i que ha vingut amb un carro de luxe.
7: Clar.
1: La feina del senyor Fisher és simple. És intentar que el propietari de les terres guanyi tant com pugui sense gastar-se un duro. Com ho fa? Doncs collant els pagesos.
7: Ja.
0: Senyor Fisher, a veure, ens va molt bé que hagi vingut a veure'ns, eh? Li volia demanar...
7: No, impossible!
0: Però si encara no li he dit quina cosa li volia demanar...
7: No, és que és impossible!
0: Però és que...
7: Ja t'ho dic ara! Aviam, què vas dir?
0: Escolta'ns un
7: moment... Impossible!
0: No, a veure, me'n vol deixar parlar?
7: Sí, digui!
0: Necessitem...
7: Impossible!
0: Necessitem que ens compri eines per poder treballar com Déu mana, senyor Fisher!
7: Veu? Ja li deia que era impossible. Això no podrà ser.
1: El problema és que el senyor Fisher té una política de reducció de costos una mica radical. Com menys hagi d'invertir, millor. O almenys això pensa.
7: La temporada vinent ja en parlarem. Ara a treballar. Fa molancs dels collons, mica.
1: No els insulti, com a mínim no els insulti.
7: No, jo no insulto a ningú, eh? Escolti, jo no he insultat a ningú, vull dir, és el poble dels famolancs,
1: eh? Ah, sí, això sí, és veritat.
7: I aquest cos que volta per aquí, vull dir, si ha de menjar gaire, també haurà de pagar impostos, eh?
1: Collons, tu. Al cap de pocs minuts de conèixer el senyor Fisher ens demostra la seva veritable cara.
7: Sí.
1: Qui ens havia de dir que aquella freda tarda de febrer de l'any 1907 les coses es complicarien com ho van fer?
0: Senyor Fisher, així no podem continuar.
7: Famolanca, famolanca... Vigili, que diu, que encara t'enganxaràs els dits,
0: que m'enganxaré... Tu, famolanca... digues alguna cosa, no? Que has sentit què m'ha dit.
2: Sí, a veure, senyor Fisher.
0: Doncs va.
2: A veure, demana-li disculpes a la meva dona.
7: Recorda que us puc deixar sense contracte per treballar a les terres, famolanca.
2: O li demana disculpes o t'ho juro que t'obro puto cap amb l'aixada, eh? Vull dir, és que et rebento el cap, eh?
7: Que famolanca.
2: No, és que...
1: El famolenc carrega contra el senyor Fisher i gairebé li esberla el cap amb l'aixada. El senyor Fisher marxa amb la cua entre les capes.
7: Però què foteu? Que desgraciats!
1: A partir d'aquella escena, els actes violents contra els intermediaris comencen a sorgir espontàniament per tota la regió. En Kuroro, el nostre pastor alemany Golafre, fa més de 2 hores que no menja res i també s'uneix a la revolta pagesa. Ell és un famolenc més. Els camperols comencen una marxa i arriben fins a la ciutat més propera, on es dirigeixen al barri de les cases senyorials. Volen que els terratinents i els administradors paguin per les penúries que han sofert des de fa anys. És una tracturada a Barcelona. És anar a fer una tracturada.
7: Sí, sí.
1: És això.
2: S'hauria de tornar a fer això, ara.
1: Això s'hauria de tornar a fer. Sí, però s'hauria de tornar a fer com ho fan els romanesos.
2: Sí, sí, sí.
1: Arrasen amb les cases senyorials, apallissen uns quants terratinents que sí que enganxen amb el peu canviat. Fins i tot hi ha algun mort. Les mansions de la part alta comencen a cremar. L'última tracturada no recordo que anés així.
0: No.
1: La gent aplaudia. La gent aplaudia.
2: Va, farem brasa aquí al mig del carrer.
1: Aquests també van fer brasa, eh?
2: I tant. I van matar porcs, eh?
1: La revolta s'ha fet gran, però està mal organitzada i tenen pocs mitjans. Penseu que la gran majoria de camperols estan encapçalant la revolta amb forques i torxes enceses.
2: És igual, aquest pastor alemany que portem impressiona molt. Segur que s'acolloneixen.
1: El rei de Romania ha mobilitzat l'exèrcit. Carles I de Romania ha declarat que...
8: Romania queda sota l'estat d'excepció.
5: He ordenat el reclutament de 140.000 soldats i la mobilització general de l'exèrcit per aturar la revolta dels famolencs.
2: A veure, 140.000 soldats, eh?
1: Què?
2: Hòstia, vull dir, jo, a veure, jo comptar no en sé, però això fa pinta que són molts, eh?
1: Són molta gent, hòstia, eh? El rei no està per ximpleries. Penseu que és d'una dinastia alemanya i fa les coses seguint el model alemany. No li tremola el pols. La revolta s'atura en sec. Els soldats disparen indiscriminadament i provoquen una matança de camperols. En els moments més delicats hem perdut en Cororo. Els soldats del rei cusen a trets tot el que es mou.
0: Però què fan?
1: Hòstia, posa't tu davant, home! Ja, us ficàveu a davant o no?
2: Sempre.
1: En aquests puestos aneu a davant o sempre sou allò...
7: La veritat, mai no m'he enfrontat a tiros.
1: No? Sí. Però...
7: Amb els piolins.
1: Una manifestació, l'1 d'octubre. Eres a davant de tot o no?
7: Era allà agafat de les braços...
1: Però, ja... però la primera fila o la sisena o la
7: setena? És que només hi havia una fila. En la casa nostra, el poble on em va tocar, només hi havia una
1: fila.
7: Una fila. Això sí, vaig entrevessar el cotxe.
1: Ah, mira.
7: Mira.
2: Però davant però... del bar, eh? Vol dir, davant del bar per anar a fer un veure i tornar. Sí, sí. Ara ja torno, van trossar el cotxe, el got,
1: sí.
2: I cap allà.
1: Deixa'm recordar que sempre intento recordar la gent que jo no ho vaig organitzar, perquè a vegades encara m'arriben missatges de ah, clar, no, vosaltres molt valents, eh? Ho vau organitzar tot i després ens vau deixar tirats. Dic, jo què vaig organitzar?
2: Sí, sí, no diguis que no, no diguis que no,
1: jo?
2: Que jo sé que estaves a davant organitzant.
7: A tu se'm va veure la Jonquera, eh?
1: Sí. Ah, sí.
7: Allà,
1: sí. Sí.
7: Que no sabies...
1: No vaig tallar res, jo.
7: Ja. Ja.
1: Jo no vaig tallar res, eh? Jo sí que vaig córrer un rato darrere d'uns Mossos d'Esquadra, això sí.
2: Jo em vaig...
0: A darrere.
1: A davant, perdó. Ah, no.
2: Hòstia.
1: A darrere, eh?
0: Què els hi volia?
2: Agafeu-me a mi. Hòstia, que sigui un maco de veure, això.
1: Sí, sí,
2: tots
1: sí, sí.
2: Els Mossos marxant corrents i tot.
1: Hòstia, no, però estaven... Feien impressió, eh? Estaven aquests, els que van amb furgoneta.
7: Sí.
1: Els porten amb aquelles furgonetes que...
2: Ah, però els altres que van a peu?
1: No, home.
7: Amb cavall.
1: Van amb cotxe i van, van de dos en dos.
2: Sí, sí.
1: Però n'hi ha uns que van amb furgoneta, grossos, que els carreguen.
7: Ostres, ara que ho recordo, jo vaig desmuntar la mitjana de l'autopista,
1: sí.
7: La valla aquella, amb... Un camioner em va deixar una eina d'aquestes grosses que portava ell i vam desmuntar tota la valla.
1: Collons, tu.
0: Però sabeu que s'emet, pres... oi, això per la ràdio?
1: Sí, això prescrit.
0: Home,
1: són 4 anys, estem al...
0: Era el 2000... No són 5?
7: 5.
1: No, quants anys? Era el 2019, 17, això. 19. Era el 19.
2: 19, no, 17.
1: No, el 17 no. Va ser el primer, això de la Jonquera era el 19.
2: Ah.
1: Sí.
2: Jo vaig desmuntar tot lo de... Lo de pagar l'autopista?
1: Sí.
2: Ho vaig desmuntar jo.
1: Ah, sí?
2: Amb el meu pare, que té una empresa de desmuntar de les barreres.
1: Sí.
2: Ho hem desmuntat nosaltres.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
7: Radio Liberty, de Pals?
1: Sí.
7: Ho vaig desmuntar jo.
1: Bueno, anem, estàvem a la revolta romanesa.
2: Sí, sí, no, que no, Déu, això és molt
1: no eh? Estàvem parlant d'una revolta de veritat. Sí. Ara us anem.
7: Havíem matat 5 o 6 persones, poder.
1: Mira, 10.000 camperols.
7: Collons!
0: Hosti, noi.
1: 10.000, eh? Ojo, els números que són grossos, eh? 10.000 camperols han sigut arrestats.
0: Ah,
2: tranquil.
1: Ah, no, arrasats, perdó.
0: No, no, arrestats.
2: Hòstia, t'han constipat. Aquest constipat t'està matant, eh, Peyu? Que es fas un tapàs.
7: Són grossos els morts.
1: Alguns diplomàtics austríacs apunten a 5.000 camperols morts, que no són pocs, tampoc.
7: Que ja déu-n'hi-do, colló.
1: Mentre que diplomàtics francesos diuen que les xifres estarien al voltant de 15.000 morts.
7: Hòstia, és molt...
1: 15.000 morts
7: són
1: molts.
7: Sí,
1: noi. El que sabem del cert és que el rei Carles I també ordena cremar tots els documents militars en relació amb la revolta. Per això ens falta una mica d'informació.
5: Era l'opció més sensata per l'estabilitat política del país. Cremar tots els documents i que tot quedi ben tapat.
1: Sí, tant,
2: home,
1: sí,
2: és el millor.
1: Em sona d'alguna cosa que també ha passat. 10.000 morts són difícils de tapar. Per molt que el govern intenti emmascarar-ho, la revolta de 1907 deixa una ferida molt important a la societat camperola de Romania. Com sempre, els més desfavorits.
0: I què ha passat amb el nostre pastor alemany?
1: Ai, en Cororo. En Cororo, el pastor alemany famolenc de les cabanyes, no ha sobreviscut a la passejada.
2: Ja es veia.
0: Ja es veia. Ja es veia. Ja es veia. Ja es veia.

0: pobre Cororo estava al costat dels camperols durant la marxa i també durant les càrregues dels soldats del rei. Encara que fos un pastor alemany valent i fort, no ha superat la passejada. El rei Carles I de Romania va ordenar cremar els documents, però si tinguéssim l'oportunitat de mirar-los, veuríem que parlem de 10.000 camperols i un pastor alemany morts durant les fatídiques protestes de 1907. El més trist de tot és que la revolta no va servir absolutament per res. Els camperols van seguir amb aquelles condicions durant anys i anys.
1: Sí, encara ara.
0: Sí, no? Hòstia, ara trucaran cada dia?
2: Oh, sí,
0: ja l'agafo jo, ja l'agafo jo.
1: Fes.
0: Un segon.
1: Sempre igual, eh? Aquesta hora?
0: Un moment. Sí.
3: Hola, sí. Què hi ha la Maripau Guet?
0: La Maripau Guet? No, no, això és la Renaixença, eh?
3: Això no és el telèfon d'atenció a l'oient?
0: No, no, això és la Renaixença.
3: Au, va, què dius? Que ets en Peyu, tu?
0: Sí.
3: Què m'està... Va, m'estàs fotent una broma. Què collons has de ser en Peyu, tu?
0: Va, bueno, doncs no ho soc, ja està, és igual, escolti. Ja, no.
3: Sí que ho ets, sí que... Quina gra... Ara t'he conegut per la veu, sí que ho ets.
0: Sí, escolti, és que he de penjar, que estem fent programa nosaltres.
3: No, no, si no... pot pas ser, no, no ets pas en Peyu, no. Sí. Cago en Déu, fa un moment t'escoltava que heu entrevistat aquest nano que corre.
0: Sí.
3: Deu ser una broma, això, eh? Ets un imitador d'aquests que truquen i fan bromes per telèfon.
0: Escolti, si no em faci perdre el temps.
3: És que no pot pas ser que siguis en Peyu.
0: No, és que no em faci perdre el temps, de veritat que tinc gent esperant. M'explico? Vinga.
3: Ja digues, jo què sé, digues puta Espanya.
0: No em faci perdre el temps ni la feina, si pot ser.
3: Què collons has de ser en Peyu? Mira, penjo. Penjo perquè a mi aquestes bromes telefòniques no foten gràcia. Ja està bé, ja n'hi ha prou, eh? Anar fent perdre el temps a la gent gran que som a casa i agafem el telèfon amb tota la bona fe.
0: Però ha trucat vostè, m'entén?
3: Vull dir que no... Mira, que sàpigues que tal qual penjo el telèfon, truco a la Maripau Guet per dir-li que hi ha un tio que va trucant per les cases fent-se passar per en Peyu.
0: Mira, cardi el que vulgui. Adéu-siau. Va, adéu, adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
4: I amb el vostre esperit.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa Laia Framés. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que s'han posat les bases per tancar un acord amb l'Iran. Això inclouria, diu, l'obertura completa i immediata de l'estret d'Hormuz, via clau pel transport mundial de petroli, i també el final de l'amenaça nuclear del règim iranià. Tot plegat ho explica en un escrit a les seves xarxes socials, on afegeix que ha decidit suspendre qualsevol operació militar imminent contra l'Iran per donar marge a la negociació, tal com li han demanat, diu, el país persa i també altres països de l'Orient Mitjà. També assegura que Israel dona suport a aquesta decisió i ha fet una crida a totes les parts perquè arribin a un pacte com més aviat millor. Tot i aquest gest de desescalada, Donald Trump ha advertit que Washington manté totes les opcions sobre la taula i ha remarcat que els Estats Units continuen preparats per atacar l'Iran si aquestes negociacions fracassen. Més coses. La Comissió Europea assegura que fa costat a Espanya davant la crisi migratòria dels últims dies a Ceuta. El comissari europeu d'Afers d'Interior i Migració diu que Brussel·les està compromesa amb la protecció de les fronteres exteriors i que la solidaritat és clau. Ho ha dit a Twitter hores després que s'hagi convocat per dimarts una reunió de ministres de l'Interior de la Unió Europea. Mentrestant, sobre el terreny, la Guàrdia Civil, l'Armada i Salvament Marítim han començat ja la instal·lació d'una barrera pneumàtica al mar, vorejant l'espigó del Tarajal, i a la ciutat autònoma es va recuperar a poc a poc la normalitat. Aquest dissabte la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. Avui s'espera la visita de Santiago Abascal. I ho hem sabut aquesta matinada, 13 persones han mort en un accident d'avioneta al Perú. Entre les víctimes hi ha 11 turistes de nacionalitat espanyola, italiana i alemanya, i els dos tripulants de l'aparell. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, al sud del país, quan s'ha estavellat a prop de l'aeroport. Les autoritats peruanes han confirmat que no hi ha hagut supervivents i ja investiguen les causes del sinistre. I avui entra en vigor bona part de la normativa europea per regular la intel·ligència artificial. Es considera el primer marc legal del món dissenyat específicament per regular aquests sistemes. Entre d'altres, a partir d'ara els sistemes hauran d'informar els usuaris quan estiguin interactuant amb un sistema d'intel·ligència artificial. Aquesta llei també obligarà a etiquetar i a identificar els continguts audiovisuals que s'hagin generat o modificat amb aquesta tecnologia perquè tothom en sigui conscient.

0: És Rosalia, que aquesta matinada ha aprofitat el primer dels quatre concerts que té programats a Buenos Aires, Argentina, dins la gira Lux, per disculpar-se davant del públic argentí per la polèmica que va generar a les xarxes socials fa uns dies en repiular un vídeo de la final del Mundial de Futbol que es va considerar ofensiu en aquest país. L'artista catalana ha admès que va cometre un error i ha volgut deixar clar el seu afecte per l'Argentina.
1: Yo ahí scrolleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú. Nunca fue mi intención, la verdad.
0: Unes paraules que han estat rebudes amb una llarga ovació dels prop de 15.000 espectadors que omplien avui el Movistar Arena de Buenos Aires. I pel que fa als esports, Iris Tió ha sumat dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. La primera amb Denis González, al duet mix lliure, i la segona amb Lilú Lluís, al duet lliure. Aquest diumenge una oportunitat per Carla Lozano i el balear Jordi Cáceres, al duet tècnic. Pel que fa al futbol, el director esportiu del Barça, Deco, ha arribat a l'estada del primer equip a Anglaterra. Deco es reunirà amb Hansi Flick per parlar sobre Julián Álvarez. Sobre la gespa, empat a 3 de l'Espanyol al camp del Middlesbrough anglès amb gols de Marcos Fernández, Tyrese Dolan i Javi Hernández. D'altra banda, Quique García ha abandonat el partit amb molèsties. El Girona, de la seva banda, ha perdut la 49a edició del trofeu Costa Brava contra l'Arsenal, derrota per 1-4 contra el conjunt anglès. El gol gironí l'ha fet Arnau Martínez davant de 13.500 espectadors. I avui també ha jugat el Sabadell, que ha empatat a 0 contra l'Andorra en un partit disputat al CAR de Sant Cugat. Per tancar el futbol, derrota per 1-2 del Badalona Woman contra el Montpellier en el primer amistós de l'equip badaloní aquesta pretemporada. El gol l'ha fet Paula Sánchez. I pel que fa al ciclisme, la neerlandesa Lorena Vives ha guanyat a l'esprint la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi, a 18 segons a la general, s'ha vestit amb el mallot groc com a millor jove. Aquest diumenge tindrem la segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Etapa força plana també amb tres ports de tercera categoria i dos de quarta.
2: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio.
3: Amb so de cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
4: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
3: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
4: Cobla amb so de dona, Filomena.
3: Memorial Ricard Vilarassau.
4: Revolucionem el so de la cobla.
3: Tota la informació a amsodecobla.cat.
5: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes. L'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
7: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
6: Tres Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: Escolteu-nos i fem pinya.
6: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
8: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants, n'hi ha també a casa nostra?
9: Al Tot es pot parlar, posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana.
5: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
6: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
5: Tot es pot parlar.
6: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.

0: Fins a les 7 del matí, Mans, amb Quim Rotllant. Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
1: Bon dia, bona hora, bon diumenge, bon primer diumenge d'agost. Benvinguts al Mans, a tota l'arrel, amb tota la cultura popular i l'associacionisme a la Ràdio Nacional. Avui al Mans ens farem ressò de dues propostes musicals molt suggeridores que us han presentat aquesta mateixa temporada, Carola Ortiz i els Boc, dos projectes que exploren nous camins a partir de les músiques d'arrel o d'una sonoritat molt pròpia. També farem una nova aturada a la música de cobla a partir del fons de Ramon Serrat. Descobrirem l'imprescindible d'aquest compositor per entendre també la preservació del seu patrimoni coblístic. I serem amb la Dolors Joanola a la producció i Quim Rotllant a la direcció i locució.
0: Folk, arrel i paisatge sonor. Del Mans a Catalunya Ràdio.
1: Som-hi, doncs, benvinguts al Mans. Les primeres a sonar aquest diumenge 2 d'agost seran l'Estarta i Relena des de Les Preguntes Siberiesh a la Rana. Sí.

Aquestes eren les tartes Relena. Des de les preguntes sibèries a la Rana, una tartes Relena que estan fent gires internacionals brutals i que avui tindreu l'oportunitat de sentir a Camprodon, al Festival Microclima, on també hi haurà minibus intergalàctic, en Andreu, Mazzoni i el Remei de Calafresca.

0: La Carola Ortiz ens convida a mirar més enllà del temps, del record i de la matèria. Amb el seu nou treball enllà, la cantant, clarinetista i compositora garenca uneix música i poesia en un viatge íntim i espiritual nascut de la complicitat amb el poeta maresmenc Darío o la Hortua. Un disc que respira calma, bellesa, profunditat i que fa conviure l'habanera, el fado, el tango i el jazz més mediterrani. En parlem tot seguit amb la Carola Ortiz d'aquest enllà. Bon dia, Carola.
1: Bon dia, Quim.
0: Anem molt justos, que tot just el Cantarera sortia, què fa? Un any i mig? Dos? No arriba, no?
1: Dos anys, sí, dos anys. Va sortir el novembre del 23.
0: I ara tenim aquest enllà. Què ha passat? Que has tingut pressa?
1: No, de fet, jo no volia pas treure un disc, no estaven en els meus plans, però en Darío La Hortua, que és el poeta de tots els temes i productor executiu, em va fer un encàrrec. Ell volia incloure un disc en un llibre d'artista, perquè ell és, això, doncs, té molts poemes i mescla amb artistes gràfics, no? Pintors i pintores. I llavors, bueno, va començar demanant-me quatre poemes d'aquest llibre d'artista i van quedar tan xulos que em va dir, escolta, què fem amb això? Dic, bueno, si jo el vaig veure animat, i dic, si vols, fem un disc. I em va dir, val, vinga, avanti. I sí, una passada, un regalàs.
0: Com el descobreixes tu, el Darío? Com has anat entrant en el seu imaginari i en la seva poètica?
1: Bueno, és una persona amb la que jo vaig connectar de seguida, la veritat. El vaig conèixer fa 7 o 8 anys i em va dir, a mi m'agrada molt el jazz en fusió amb altres músiques. I vaig pensar, ostres, fantàstic, vull dir, segur que li agradarà el que faig, no? Però això llavors van passar 3 o 4 anys i llavors vaig fer un concert de Pecata Beata a Argentona i ell estava a primera fila i ja vaig veure que va sortir encantat, no? I llavors al cap d'uns mesos em va trucar per fer un concert a casa seva, que ell té a dins de la seva finca, té una ermita, l'ermita del Viver, que és una ermita històrica d'aquí a Argentona, i bueno, que és un espai preciós, i vam fer un concert allà de Pecata Beata i bueno, encantat, ell em va dir organitza el que vulguis aquí, o sigui, de seguida es va crear molta complicitat entre nosaltres. Ell també és un gran amant de l'art, sobretot l'art plàstic, o sigui, del jazz i l'art plàstic, que, bueno, és una mica el que ha fet el meu pare, o sigui, pintor i músic de jazz, vull dir que és que de seguida, saps, vam connectar moltíssim. I aleshores, al cap, després d'aquest concert, el que, bueno, ell em mencionava que algunes artistes havien musicalitzat els seus poemes i tal, però, bueno, jo estava amb Cantareres ja en producció i a muerte, no? I de cop em va dir això i, bueno, vaig provar, vaig pensar aviam, perquè, clar, en Pecata Beata vaig escollir poetes, vaig llegir centenars de llibres i vaig escollir poetes dones, històries molt potents, molt fortes, no?, com de sang i fetge i llàgrimes, i aquests eren, doncs, més, bueno, més planers, potser, més, no?, no tan intensos. I la veritat és que em vaig sorprendre. Sí, em va agradar. I, bueno, han sortit, per exemple, un Seguirem rodant, que és una cançó, una rumba catalana, que, bueno, que és com un himne gairebé ja, perquè és que l'he cantat a diversos concerts i l'ensenyo, l'acabo cantant amb el públic i és màgia, vull dir, és una passada.
0: Aquesta vegada et veiem molt més anant, com ho podríem dir, cap al fado, cap a uns ritmes potser més interns, interiors, excepte el Seguirem rodant, eh?
1: Sí, aviam, també, clar, en Darío, bueno, és una altra quinta. Et dic, els poemes també, aviam, per exemple, hi ha el foc, que és un tango, però exacte, o sigui, hi ha el Seguirem rodant i el foc. Mira.

0: I després la resta sí, són poesies tranquil·les. És que aquests poemes tenen una part molt bonica de contemplació, no? Hi ha molta contemplació de la natura, de la ciclicitat de la vida, parla molt de l'espai, de la pausa, del més enllà, de l'infinit, del sol i la lluna en aquell moment que es troben, no? Doncs això, són cançons que m'inspiraven potser un tempo més lent. Que en directe sempre ho fem més ràpid.
1: Sempre va,
0: tot, però...
1: exacte.
0: Sí, els tempos
1: això també passa. Musicalment t'has acompanyat amb en Sandrine Robiliard i en Bartolomeu Berenguy, que ja us... diguem que ja teniu una carrera feta, eh?
0: Sí, també perquè, aviam, jo tenia clar que hi havia molt de romanticisme també en aquest poema, perquè ell és un... com jo, som dos romàntics també, que ens hem trobat, i bueno, de seguida, a més, que a part ja coneixia el trio, i bueno, ell estava enamorat d'aquest trio, i clar, jo ja li vaig proposar amb això i em va dir, fantàstic, però és que jo ja ho vaig veure, no? Que aquí és una mica la mentalitat de productora que tinc, no? De buscar equips i de dir, vale, quina sonoritat. I llavors, home, pel material dels poemes, per ell, no? Per tot el context, va ser com aquest trio, i a part que m'encanta tocar amb ells, i la veritat que estic molt contenta d'haver repetit un format, no? En dos discos, perquè el que cada disc que faig és un món, però aquest és com una continuació dolça i més, no, més tranquil·la, més pausada de Pecat Beat.

0: Comentem ara si amb algun dels temes, i ja has apuntat, aquest seguirem rodant, que va ser l'avançament, crec recordar, té un punt rompero, però és molt mediterrani. Només d'entrar dius, ui, cap on anem?
1: On estem, no? El videoclip també és molt oriental. Sí, una mica en el videoclip hi ha aquesta cosa, no? Aquest encontre d'Orient i Occident, no? D'aquests personatges que venen d'Orient, amb aquests elements orientals, aquestes alfombres, aquestes llànties... Ah, i l'Occident, que som nosaltres, no? Amb formació de jazz, de clàssica. I és aquest punt, no? Que visualment es veu amb aquesta dansa sufi, aquest gir, que és el rodar, no? El rodar per connectar-nos al rodar del cosmos, no? Dels planetes, de la vida, les petites morts, els petits renaixements, que també és un concepte més espiritual. Com més a Orient vas, més el dia a dia està. Sobretot a Índia seria el màxim, però vull dir, és com que ells ens porten aquests valors i aquests colors musicals i ho mesclem, doncs, amb l'harmonia més europea, però bueno, també hi ha aquest toc una mica flamenco, no?, de la rumba. Vull dir, és una mica la meva vida, el meu camí, no?, musical i personal, en aquest moment. Ja fa anys.

0: sorprenentment, almenys a mi m'ha portat una havanera, que és aquest quan la lluna el tema cobra el disc.
1: Ja vaig escriure una havanera amb sirena de Cata Beata, però és que aquest disc, clar, jo el vaig fer sense una pretensió, sense una exigència, que és la que ens posem, vamos, crec que la majoria d'artistes quan dient anem a fer un disc, no? Llavors aquest, clar, com que jo no ho sabia, doncs vaig dir, bueno, va, doncs fem així. Al principi era un encàrrec i havia d'anar dins un llibre d'artista. Dic, bueno, fem-ho així, no? I després vaig dir, doncs per què no? Treure un disc a trio de cançons boniques, senzilletes, sense 50.000 formes, sense 50.000 capes, i una orquestra allà darrere, i algo bonic, no? Bucòlic i que arribi, no? Perquè sí que és senzill, però és que la senzillesa de vegades és el que arriba més, no? Sí, i llavors aquesta manera, doncs, m'agrada molt. Sí, sí. De fet, és de les que més m'agraden. És molt tendre, bueno, és que el poema és molt tendre.
0: Les lletres dels diversos temes, dels 8 temes que hi ha moments tendríssims, ens parla també de cicles, d'esperança, sobretot, també, i això sí. També en un moment com el que vivim s'agraeix moltíssim posar una mica de poesia i de llum al que estem vivint. Escolta'm, no res, Carola, contents de tenir notícies teves d'aquest nou treball, aquest enllà, aquest regal que t'ha portat les circumstàncies de la vida. Gràcies per tenir la trucada, Carola.
1: Moltes gràcies, Quim.

0: Carona, des del treball en llac, Carola Ortiz i la poesia de Darío Olaórtua. I seguim ara, ens anem cap al món de la cobla, amb aquest so de cobla que us oferim a Catalunya Música. Avui us parlem de Ramon Serrat, un compositor que us assegurem que és per descobrir. En parlem amb la Laura Valls.
1: Perquè farem una visita al fons d'un compositor per descobrir la seva obra a través de manuscrits, documents i fotografies conservades. La nostra primera parada és la Biblioteca de Catalunya, on es conserva el fons de Ramon Serrat i Fajula, director, intèrpret i compositor, nascut l'any 1883 a Sant Joan de les Abadeses. Un fons on trobem la seva obra musical, que comprem per una banda doncs, música coral i música per a veu i piano, amb text d'escriptors propers a Ramon Serrat, i per l'altra, música instrumental, que inclou gèneres, d'entre els que destaca la sardana amb gairebé 100 títols. El fons va ser una donació de la família, que a la mort del compositor el va ampliar amb nova documentació i el va cedir a la institució l'any 2008. Serrat, com dèiem, va néixer el 4 d'agost de 1883 a Sant Joan de les Abadeses, on va passar la infantesa i joventut fins l'any 1908. A partir de llavors, i per qüestions laborals, viuria a Ribes de Freser, Olot, Granollers, Casa de la Selva, Ripoll i Terrassa, on va morir l'any 1944. Però la seva vida sempre va estar molt lligada a la seva vila natal, cosa que apreciem, de fet, en la seva obra sardanista. En el seu fons trobem la relació del seu catàleg amb les sardanes que fan referència a Sant Joan de les Abadesses i en són, doncs, una vintena. També en una carta escrita a un amic, ja cap al final de la seva vida, on escriu: amic, contínuament remembro amb delectació el nostre volgut poble de Sant Joan. Digue'm un altre poble de les belleses del nostre. Jo parlaria sempre d'ell recordant coses boniques.
0: I per què va haver de marxar, pobre, si estava tan a gust allà?
1: Bueno, per sort va viure a llocs, per exemple, Ripoll, que està prou a prop, així que...
0: Sí, però Terrassa no.
1: No,
2: poder per motius, no. Si ell era músic, potser per motius també professionals.
1: Clar.
2: D'estar més, desenvolupar, sí,
0: sí. D'estar no més en un punt central del país per poder anar tot arreu més ràpid.
1: Perquè eren ciutats musicalment més importants.
0: Actives. Mm-hmm.
1: Tot i això, ja hem vist com la seva carrera professional, això que diem, no?, el va portar a viure a altres indrets de Catalunya, i de fet la seva primera sardana l'escriu l'any 1910 a Granollers, on s'incorpora a la cobla El Cendrés. Allà compondrà La Font del Cubilà, que és un tema molt santjoaní. És on s'anaven a ballar sardanes l'últim dia de les festes de setembre i, per cert, on es diu que Maragall es va inspirar per escriure La Vaca Cega.
2: Carai.
1: Una mica
0: tot lligat.
1: Ho lliguem tot, perquè recordem que també hi ha un poema.
0: Ai, tan renaixentistes en aquest programa.
1: Doncs sí. Escoltem en primer lloc la seva primera composició, La Font del Cubilà, que va escriure amb 26-27 anys.

0: Aquesta era la Font del Cubilar de Ramon Serrat, interpretada per la Cobla Els Mongrins, amb la direcció de Martí Camós.
1: Menys prejudicis, més cobla.
2: Doncs ja escoltàvem aquesta sardana que dèiem que era del 1910, això, 26, 27 anys, que tampoc no és molt aviat per als estàndards de l'època, no? També hem de pensar que en aquest moment tenia una formació de caire més autodidacta, cosa que canviarà en aquests anys. Després d'estar un any a Granollers, va traslladar-se a Casa de la Selva, on va ser un dels fundadors de la Cobla Selvatana. Quan va marxar com a tenorista, el va substituir Josep Coll, que després...
3: Carai, faria llarga carrera.
2: Exacte. Ha sigut un dels grans noms en la història d'aquest instrument. Ens situem, doncs, al 1915, quan arriba a Ripoll, i allà comença un període destacat en la seva vida professional. També fundarà una cobla, la Cobla de l'Aliança, dirigirà el cor Flor de Maig, i és fundador i director de l'Orfeó de Ripoll. En l'àmbit de la composició escriu algunes de les sardanes més conegudes de la seva producció, com El fill que no vindrà, Nit serena o Neu rodona.

0: i probablement en aquesta època inicia les lliçons que va rebre d'Enric Morera, un aspecte que al seu fons descobrim perquè doncs, conserva el seu tractat d'harmonia, exercicis de contrapunt i fuga de Ramon Serrat que estan corregits i comentats per Enric Morera.
1: Quina meravella aquesta època amb aquests personatges, no?
0: I tant, i aquesta educació una mica per correspondència, no?, que podia fer Enric Morera i que es va apuntar a molta gent, no? També tenim el certificat del 30 de juny de 1925 on ens diu Enric Morera que certifica que Ramon Serrat ha hecho todos los estudios de armonía, contrapunto, fuga y composición bajo mi dirección y de manera brillante.

0: Per tant... Cursos a distància d'Enric Morera.
1: Això es feia abans, molt estudiar per correspondència, no?
2: El va considerar doncs un alumne destacat.
0: Brillant, com a mínim. Sí.
2: Amb la cobla a l'Aliança, en aquesta època tocaran per primer cop a Núria, un fet que recorda la sardana que ara us proposem. Camí de Núria. I el manuscritològraf, el mateix compositor, ens indica que es va estrenar el 13 de novembre de 1921 a Barcelona. Escoltem, doncs, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, dirigida per Xavier Pagès.

0: Camí de Núria, de Ramon Serrat, amb la cobla Sant Jordi, hem anat en aquest cas amb un enregistrament del 2004, dirigit per Xavier Pagès, i promogut des de l'agrupació sardanista de Vic.
1: Seguim, doncs, en aquest repàs biogràfic. Ara comentàvem fora micros que un dels motius pels quals va anar a Ripoll,
0: bastant, no?,
1: divertit i insospitat, a part de les qüestions laborals, és perquè li va tocar la loteria.
2: 61.561.000.
1: Traslladar amb la família.
0: El bordo de Nadal, suposem, no?
1: No sé exactament quina, però bueno, una que els va permetre, doncs, anar en aquesta vila, i la seva dona va poder obrir una botiga.
3: I en el seu fons hi has trobat alguna cosa d'això?
0: Un bitllet de la loteria, per exemple.
3: Va guardar o no?
1: Segur que està conservat, ara no recordo exactament si hi ha el bitllet o no, però sí que hi ha referències.
0: Home, si hi ha el bitllet és que no el va cobrar.
1: Ah, és veritat.
0: Petit error.
1: Es nota que no jugo a la loteria.
0: No.
1: Ni m'ha tocat mai.
0: Doncs, Sabi, ja tenim més motius dels seus desplaçaments, en aquest cas de Ramon Serrat. On ens situem ara?
1: Doncs anem a l'any 1925, on li va sorgir l'oportunitat a ell i a la seva filla Núria, que tocava el piano, de treballar a l'Escola Municipal de Terrassa. És per això que es convertirà en la seva nova llar, on serà director d'aquesta escola i fundador i director de la banda municipal. Ja veiem que, doncs, va estar en moltes formacions, no?, i fins i tot en va fundar diverses al llarg de la seva vida i els va dirigir. Això què significa? Doncs que disminuirà una miqueta la seva activitat com a instrumentista, però també prendrà importància la composició al marge de la cobla, per a piano, cant coral, orquestra, òpera, i destaquem que va veure la gran majoria de la seva obra, si no tota, estrenada, fet bastant significat, singular, que no és habitual en els compositors catalans, per desgràcia.
0: Exacte.
1: De l'etapa terrassenca, molt fructífera a nivell laboral, tractant-se d'una població activa a nivell cultural i musical, us proposem la sardana Dansaires Egarencs. Serrat la dedica en el seu manuscrit hològraf al foment de la sardana i està signada a Terrassa l'any 1936. Aquesta és Dansaires Egarencs, interpretada per la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, dirigida per Jesús Ventura.

0: Aquesta era Dansaires Agarencs, de Ramon Serrat, interpretada per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, inclosa en el disc Terrassa, Ciutat Pubilla, de la Sardana, de 1998, dirigit per Jesús Ventura.
1: El diumenge comença amb bona música. És temps de Mans.
2: Sou a Catalunya Ràdio, sou al Mans, a la Ràdio Nacional, en tota l'arrel. Ara anem a descobrir noves propostes musicals al voltant d'aquesta música tradicional i popular. Avui ho fem amb els Boc.
1: Si sona gralla amb groove, ets al Mans.

0: I ara seguirem per Mallorca perquè ens arriba el retorn d'un dels grups més potents de l'escena folk de l'illa. Són els Boc. Torna amb el treball de Verses dues torres, un disc que manté el so mediterrani, l'energia i la festa, però noves textures i una mirada segurament més madura. Per conèixer tots els detalls d'aquest disc i d'aquesta nova etapa, en parlem amb el seu líder i fundador, Joan Frontera. Bon dia, Joan.
1: Com anem?
0: Escolta, quines són les dues torres, per començar?
1: Aquí hi ha una miqueta de tema, perquè oficialment no són les dues que nosaltres tenim a la portada. Tenim la Torre d'en Sauron, i després l'altra és la d'en Saruman. La d'en Saruman, per mi que se diu Othrank, no sé com se... Clar, nosaltres hem portat aquestes dues, però realment no és la d'en Sauron que hauria de ser. Hauria de ser una altra, no me'n recordo el nom tècnic, val? Però és una que està de camí cap a Mordor. La Torre d'en Sauron és la Torre d'en Sauron i ha de sortir la Torre d'en Sauron. Per tant, la part del lore aquí va anar un poc cap al xum, i varen ficar les dues torres que molt va agradar a nosaltres.
0: En aquest cas, ja ens dona pistes, d'alguna manera, de qui sou els Boc, què treballeu...

0: hauríem de qualificar-vos com un grup de metal folk, podríem dir, amb arrels molt arrelades a Mallorca?
1: És molt difícil poder definir el grup perquè no només hem passat per diferents èpoques, sinó per estils molt diversos. Si anava a mirar temes més antics, tenim des de temes de trio amb violoncel superclàssics, música rotllo tarantela, com a... O sigui, hi ha moltíssima varietat, fins i tot hi ha un tema que és com a swinguero, amb arranjament més de swing, però el que passa és que sí que històricament a poc a poc hem anat cap a la part aquesta més de rock i de cada vegada anem una mica més cap a aquesta obscuritat que ens dona es metal. Per als puristes del metal no crec que siguin metal pur. Jo escolt metal i no sonen aquell tipus de metal. Però sí que és com una espècie de metal melòdic. Dirien que és una espècie de metal progressiu o folk metal progressiu en tocs de diverses coses.
0: Aquest treball ens dibuixa però el moment que esteu, com ho treballeu, aquest punt metal fosc que estàs dient, però alhora no deixeu de cap de les maneres aquests instruments, aquesta sonoritat i fins i tot rítmiques que ens porten a les illes tranquil·lament, a Mallorca, en aquest cas.
1: Sí. De fet, bueno, nosaltres, o sigui, és un grup instrumental, purament. Tot i que tenim dues col·laboracions en el disc, el grup és purament instrumental. La composició, o sigui, els instruments, per qui no m'ho hagi sentit, tenim, evidentment, la colla de xeremies, que és la nostra sonoritat tradicional de les illes, hi ha altres formacions, però com a la colla de xeremies, o sigui, flabiol, tamborino, xeremies, és la base, val? O com a la nostra bandera. Però després també altres instruments tradicionals. Històricament han passat llaüt, hi ha hagut mandolina, guitarró, actualment també hi ha banjo, tenim whistles irlandesos, violí, no sé si vos ho he dit, flauta travessera, no sé si m'estic deixant qualcú, acordió, clarinet, no sé si t'ho he dit, hi ha piano, o sigui, hi ha moltíssimes, moltíssimes coses. I el que feim és anar combinant compositivament, perquè al final jugam amb un desavantatge o amb un avantatge. L'avantatge és que, clar, el no tenir cantant et serveix que hi ha una part de població que els hi és més difícil perquè no estan basades en aquest tipus de llenguatge. Però en el mateix temps mos permet ser molt més dinàmics. El tema no és una veu que canta un estrofa, un estribillo, un estrofa, un estribillo, un estrofa, un estribillo, que està molt bé i és superrespectable i tot és increïble. Però nosaltres anem un poc en el nostre rotllo i els temes van evolucionant i van canviant de sonoritats. No? Moltes vegades mos diuen que som un grup que conta històries sense dir res, no només musicalment. Mos encanta que vols dir això.
0: Aquest és el vostre quart treball. El 2011 apareixia el primer web, vau passar per les 1001 cabretes, i la darrera, de fet, és la que hauria aquesta trilogia que esteu fent al voltant de Tolkien. La darrera era la comunitat d'Antoni Bardo, i ara arriba aquestes les dues torres. Caldrà esperar el tercer, m'imagino.
1: Home, clar. Sí. No, però és que encara no te puc dir nom perquè no està negociat internament, però serà algo relacionat amb el nom de la tercera pel·lícula.
0: Què us ha agafat del Tolkien? Què és el que us atrapa?
1: No tots els desgrups són superfriquis, però molts desgrups són molt friquis. Crec que tothom que ha estat dins es, quan te xerdes molt friqui, és una cosa molt oberta, val? Qualcun jugam a Magic, qualcun jugam a Warhammer, qualcun jugam a videojocs, qualcun jugam a joc de taula, qualcun jugam a tot el que t'estic contant, qualcun llegeixen moltíssim. Evoquen com ha creat un univers allà on se van mesclant les influències que tenim culturals que mos agraden i mos apassionen i feim el nostre propi lore, el nostre propi univers. El Senyor dels Anells, bueno, el Senyor dels Anells, jo crec que per no te diré per tots els friquis, però per molt dels friquis és com un abans i un després. Evidentment els llibres tenen molt d'anys, no? Però jo crec que a partir de les pel·lis del, que és del 2002, no sé, bueno, por ahí, a començament del 2000 que se van fer les pel·lícules amb en Peter Jackson i tal, ja dius, jo ho record que se me posa la pell de gallina. S'abans i el després per el mundillo que és friqui, no? Com que som uns quants de dins el grup que pitjam cap aquí, pitjant cap aquí, i doncs així a poc a poc ho hem anat enllaçant. De totes maneres, connecta amb una altra cosa. Com t'he comentat, nosaltres anem generant el nostre lore. Tradicionalment, m'ajuntàvem els 8 integrants, fèiem un pot de cachondeo i anaven sortint les històries i els personatges que mos anem inventant. Ara en aquest disc, les històries, els ha fet un dels meus germans, en Pere Frontera, doncs va agafar totes les històries, totes les idees que hi havia d'això. Hem de fer un tema de Nesmígol. Doncs hem fet Nesmícol. En lloc de Nesmígol, és Nesmícol. O en lloc d'en Gandalf, doncs és en Gundalf de pistola. O Gundalf, el pipes, que pipes poden ser pipes de fumar, pipes de pistoles, o pipes, o sigui, tot. Hi ha moltíssima de màgia dins tot això, però tenim un tema dedicat a Harry Potter, n'hi ha un dedicat a Warhammer, no en aquest disc, hi ha temes dedicats a moltíssims d'univers.
0: Sí. I a més, amb un punt d'ironia moltes vegades, noms com això, el que deies, no? El Harry Potter es converteix en un Gory Potter i la pedra fenomenal.

0: algun lloc he llegit que plantejava una mena de ball de bot futurista. També us definiria d'alguna manera?
1: Encara m'estan demanant una cosa que no sé si no puc dir. Vale, jo te respondré mitja la punyeta, vale? És a dir, hi ha un tema, el darrer del disc, que se diu ball de rock, amb G. Però és perquè això feim una conya entre el ball rock, el ball rock dels dimonis del Senyor dels Anells, el ball rocks i el ball de bot mallorquí. La imatge és molt divertida perquè són dos ball rocks tocant unes fabioles, altres les xeremies i dimonis que estan ballant ball de bot. Tot, o sigui, el nostre univers és tot estens, és irònic i tonteries, però és guai perquè al final molt genera la nostra xona. És que hem preparat un ball i no sé si ja està publicat, però un d'això, mos agrada molt el show, les tonteries, riure i damunt l'escenari, mos agrada la col·laboració amb el públic. I hem preparat una cosa per la presentació, que no sé si està publicada perquè ja no duc les xarxes i no la vull.
0: No haurem d'estar pendent.
1: Així, generant hype. Vinga.
0: Un dels títols que també sorprèn és aquesta Aina Unicorn.

0: Un unicorni, aquestes, o sigui, aquest no és friqui, aquest no és friqui. És senzillament, dins el grup tenim la tradició que quan un dels membres es para, i doncs li feim un tema a la seva filla, o al seu fill. Històricament ja en tenim un grapat, perquè hi ha el tema d'en Roc, que és de Rockabock, després hi ha d'en Blai, que és Big Blai, després tenim el de... Es, quan m'has dit abans, saps, el primer disc, que se diu a la comunitat d'en Toni Bardo, en Toni Bardo és el fill del bateria. Bueno, doncs pues, Naina és la meva filla, la meva primera filla, i en què tenim més, lo que com que m'havíem aturat 5 anys, ara anem a darrere, el proper disc tindrà...
1: Els següents, exacte.
0: Tot l'altre tema. Exacte. Naina, i el va triar ella. O sigui, li varen fer el tema i li varen dir que escollís un nom que li agradàs. Clar, és una nina de 6 anys, li flipen els unicorns, i va dir, bueno, doncs, pues, ai, un unicorn, doncs pues ja està.
1: Doncs són alguns dels temes, algunes de les col·laboracions que hi han en aquest nou treball dels Boc de Verses Dues Torres, aquest univers Tolkien passat per la illa de Mallorca, en aquest cas. Joan, gràcies per tenir la trucada al programa. Que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.

0: Formigues de Mordor, des del Diverses Dues Torres. Són els Boc, amb aquesta novetat que ens presenten aquí a Alicant Mans.
1: Cançons que connecten amb la terra.
0: I així tanquem el Mans d'aquest diumenge. Esperem haver-vos fet companyia aquest matí. La setmana que ve tornarem, com sempre, a partir de les 6 del matí i fins a les 7, amb més protagonistes i més tradicions per continuar explicant. A la producció, Dolors Janola, i qui us parla, Quim Rotllant. Marxarem amb les Filomena i el tema Festa, Festa, inclòs en el Tra, Tra, Tro, el primer treball d'aquesta formació. Si les voleu veure en directe, divendres vinent, el proper 7 d'agost, actuen al Festival Amb So de Cobla, a Palamós, al Baix Empordà, una proposta molt especial on es fusionarà la seva música amb la sonoritat dels instruments de la cobla. Que acabeu de passar un diumenge, que tingueu una bona setmana. Ens retrobem dissabte.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia, us informa Sara Riera. Tensió social ahir als carrers de Ceuta quan la població va impedir una manifestació de l'extrema dreta espanyola contra l'arribada massiva de migrants d'aquests 7 dies. Avui està previst que el líder de Vox, Santiago Abascal, es desplaci a Ceuta, on molts ciutadans apunten al rei del Marroc com a principal instigador de la crisi.
2: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
1: Mentrestant, l'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de l'enclavament. Almenys 67 persones han mort aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que aquesta xifra oficial podria augmentar, perquè algunes fonts n'eleven per sobre del centenar. Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar la crisi que ha fet aflorar les tensions entre els socis europeus. Més notícies, Montse García.
3: Òscar Camps, fundador i director de l'ONG Open Arms, alerta que és molt possible que el nombre de morts a Ceuta augmenti i lamenta que cap autoritat estigui buscant les causes principals que han portat a aquesta situació. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat, aquests morts, no?
3: Camps considera que reduir un fenomen tan complex a un simple efecte crida és ignorar les causes de la immigració. També afegeix que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acaba convertint les persones en una eina de pressió política.
1: Alerta màxima a Grècia pels incendis forestals, especialment a la zona costanera de Porto Germeno, a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius lluiten contra les flames i ho fan en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres hora, que durant molta estona han impedit l'actuació dels hidroavions. Els incendis també afecten altres zones d'aquest país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès.
3: El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que s'han posat les bases per tancar un acord amb l'Iran. Aquest acord inclouria l'obertura completa i immediata de l'estret d'Hormuz i el final de l'amenaça nuclear del règim iranià. En un escrit aquesta matinada a les seves xarxes socials, Trump diu que ha decidit suspendre qualsevol operació militar imminent contra l'Iran per donar marge a la negociació i assegura que així li han demanat Teheran i altres països de l'Orient Mitjà. A més, afegeix que Israel dona suport a aquesta decisió. Ara bé, tot i aquest gest de desescalada, el president nord-americà ha advertit que Washington manté totes les opcions sobre la taula i que continuen preparats per atacar si fracassen aquestes negociacions.

0: Rosalía ha aprofitat el primer dels quatre concerts que té programats a Buenos Aires dins la gira Lux per disculpar-se davant del públic argentí per la polèmica que va generar les xarxes socials fa uns dies en repiular un vídeo de la final del Mundial de Futbol que es va considerar ofensiu a Argentina. L'artista catalana ha admès que va cometre un error i ha volgut deixar clar el seu efecte per aquest país.
1: Va disculpando sin mirármelo mucho y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú. Nunca fue mi intención, la verdad. Me salió fatal, ocurrido.
0: Les seves paraules han estat rebudes amb una llarga ovació de prop de 15.000 espectadors que omplien el Movistar Arena de Buenos Aires. A esports, Iris Tió ha sumat dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. La primera amb Denis González, el duet mix lliure, i la segona amb Lilú Lluís, el duet lliure. Aquest diumenge, una oportunitat per Carla Lorenzo i el balear Jordi Cáceres, el duet tècnic.
2: En futbol, el director esportiu del Barça, Deco, ha arribat a l'estada del primer equip a Anglaterra. Deco reunirà amb Hansi Flick per parlar sobre Julián Álvarez.
0: Sobre la gespa, empat a 3 de l'Espanyol al camp del Middlesbrough anglès, amb gols de Marcos Fernández, Tyrese Dolan i Javi Hernández. Quique García, per cert, ha abandonat el partit amb molèsties.
2: El Girona ha perdut la 49a edició del teatre del trofeu Costa Brava contra l'Arsenal. Derrota per 1-4 contra el conjunt anglès. El gol gironí l'ha fet Arnau Martín davant 13.540 espectadors.
0: I també ha jugat el Sabadell, que ha empatat a 0 contra l'Andorra en un partit disputat al CAR de Sant Cugat.
3: Fins aquí les notícies.
4: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
5: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
4: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
5: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
6: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
4: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Hola, bon dia. Benvinguts al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Ràdio. Els dissabtes i els diumenges, ja ho sabeu, us acompanyem, ja si esteu de camí a la platja o de la muntanya.
2: Tant d'hora, si esteu... de camí a la platja.
1: Hi ha gent que va ficar la tovallola per assegurar-se de tenir un bon lloc i el parasol, això mateix. O si aneu a la muntanya, que ens agrada també molt la muntanya, esmorzant. Si esteu fent mandres al llit, feu el que feu. Us acompanyem proposant-vos una aproximació al món de la música clàssica. I avui, Pedro, anem de cap a un instrument que no hi és mai present en aquest programa, com és el piano.
2: El piano. Però és que el piano, Albert, és un dels reis del romanticisme musical, no? Sense cap mena de dubte.
1: Mira, sí.
2: Per no dir el rei.
1: O per no dir el rei. Sí. No, sense cap mena de dubte.
2: I a més a més, amb un compositor que també és un dels reis del romanticisme musical.
1: Clar, un instrument que, de fet, com a tal, neix en el romanticisme musical, no? Vull dir que la seva evolució també explicaria aquesta omnipresència en aquell període de la història de la música. Un compositor que, a més, Pedro, neix, deixa-m'ho dir tot, el mateix dia que jo, un 22 de febrer, però uns quants anys abans que jo.
2: Tu ja estàs amb jo. Sembles una soprano, de veritat, eh?
1: Si no fos per la veu, no?
2: No, però escolta'm, amb això de que va néixer el 22 de febrer, hi ha algunes discrepàncies, eh? Perquè hi ha fonts que asseguren que va néixer l'1 de març.
1: Sigui com sigui, no deixeu d'escoltar-nos perquè avui us hipnotitzarem, hipnotitzarem i enamorarem amb la música del genial Frédéric Chopin.

0: escoltem és Estudi per a Piano Opus 10, número 12, de
1: el revolucionari.
0: Chopin, el revolucionari, exacte.
1: Sí.
0: Chopin va viure, Frederic Chopin, va viure entre els anys 1810 i 1849, i com sabeu, és una de les figures més emblemàtiques del romanticisme musical. Pianista excepcional, tot i que tenia cert pànic escènic i li costava fer concerts, eh? Tot i així tenia un gran talent amb el piano i era un compositor, no cal dir-ho, profundament original. Però també el context històric, polític i cultural convuls de l'Europa del segle XIX va marcar la seva vida. De fet, Chopin no va viure els grans esdeveniments bèl·lics al capdavant, però els va patir emocionalment. L'exili, la pèrdua de la pàtria, les revolucions i el naixement del nacionalisme modern marquen profundament, per tant, la seva música.
1: Doncs sí, sí, sí. De fet, és que és el que diem, no? La seva obra està íntimament lligada a la seva biografia personal, com amb molts compositors, eh? Perquè si parlem de Beethoven...
0: Sí, absolutament, no? Absolutament. Sí, sí.
1: En tot cas, el que dèiem, Frederic Chopin va néixer l'1 de març de 1810.
0: O no, insisteixo. Jo no fa pas gaire vaig estar a l'església... Em sembla que era de Santa Anna. L'església on hi ha... De fet, és bonica la història perquè el cos de Chopin, el cos està a París enterrat, però el cor està a Polònia. I això m'explicaven que té dues lectures. Una és que Chopin, la poètica, no la romàntica, que Chopin va dir el meu cos a França perquè és on he crescut professionalment, on he fet la meva vida al final, perquè és on la va fer, i el cor el porto a la meva pàtria. Però es veu que la realitat és que Chopin era un hipocondria, que tenia molt pànic a una cosa que es deia molt al segle XIX, i és que es comentava que molta gent l'enterraven, perquè clar, aleshores no cremaven els cossos, l'enterraven
1: i revivien.
0: Llavors, obrint, estaven les tombes esgarrapades i tal, i es veu que això li feia absolut pànic. I va dir, traieu-me el cor. Així m'asseguro que no torno a néixer. I el cas és que el cor està enterrat en una columna d'aquesta famosa església de Varsovia, i allà hi posa que va néixer el 22 de febrer.
1: Molt bé.
0: Puc ensenyar les imatges que tinc documentalment acreditat.
1: Puc ensenyar
0: perquè
1: les
0: sabia que m'ho diries. I que això, el 22 de febrer neix, teòricament, i ho posa allà, eh? I que l'1 de març seria la seva data de bateig.
1: Sí, en tot cas, no tornem a la discussió. Va néixer el 1810, això segur.
0: Sí,
1: A Zelazowa Wola, un petit poble proper a Varsovia, en un moment en què Polònia... doncs no existia com a estat independent. O sigui, el territori polonès estava repartit entre Prússia, Àustria i Rússia, no? Una situació doncs, que va generar finalment un fort sentiment nacional entre la població.
0: Sí, perquè fixa't, pots pensar, tens la protecció de tres grans potències, perquè eren tres grans potències, Prússia, Àustria i Rússia.
1: Tot el contrari.
0: Però tot el contrari. Tot el contrari.
1: Dominat.
0: Exacte.
1: Sí,
0: cadascú marcava lleis més rígides i clar, havien de complir les lleis dels tres.
1: Exacte.
0: Llavors era fatal pel poble polonès.
1: Clar, i aquest context de dominació estrangera doncs és clar per entendre la profunda nostàlgia i identitat polonesa que impregnen moltes de les obres de Chopin. Passa molt amb països ocupats, que el sentiment patriòtic és molt més gran que no el país opressor. No?
0: Clar, clar, clar. És com, no hi ha, musicalment parlant, nacionalisme alemany o germànic, pròpiament, que reivindiqui la pàtria germànica com a tal. Hi ha identitat, això sí.
1: Hi ha identitat.
0: Però no hi ha aquesta voluntat de transcendir, perquè ja havien transcendit, no els hi calia.
1: No els hi calia.
0: Clar, sempre.
1: Per ells tota la música hauria de ser com la que fan ells.
0: Clar. No, absolutament. Tenen una llarguíssima tradició musical, sense cap mena de dubte, però no tenen aquesta voluntat com van tenir els russos, per exemple, o
1: això
0: els xecs, no?
1: És curiós el xoc d'actitud. Jo me'n recordo quan vaig estudiar a Alemanya, que una de les coses que em sorprenia dels alemanys és que ells tenen tan clar que si ells creuen que una cosa es fa d'una determinada manera, no hi ha discussió.
0: Clar.
1: Però amb les coses més tontes, eh? O sigui, para taula i els coberts es posen així. No, es posen així.
0: I punt.
1: No, què et sembla? No, perquè ells tenen, o sigui, tan assumit que dominen, però això des de fa molts segles, no?
0: Sí,
1: que és així.
0: Sí, sí, sí.
1: I amb la música no es passa igual.
0: Exacte. En tot cas, va parlar de Frederic Chopin, que era Nicolas Chopin, era francès, mentre que la mare sí que era polonesa, Justina Krzyzanowska, no sé si ho he dit massa bé, era polonesa i, a més, aficionada a la música. Doncs bé, Chopin va mostrar un talent extraordinari des de ben petit, com no pot ser d'altra manera, no? Perquè amb només 7 anys ja componia peces com les poloneses en sol menor i si bemoll major, obres primerenques que ja apuntaven cap a un gènere que esdevindria central en la seva producció.
1: Sí, a Varsovia Chopin va rebre una educació acurada tant musical com humanística. Va estudiar al Conservatori de Varsovia amb Josef Elsner, que va destacar la seva genialitat i originalitat. De fet, durant aquests anys va escriure obres com el Rondó a la Masur, Opus 5, i atenció, estem parlant de l'època d'estudiant,
0: Sí, sí.
1: Doncs a l'època d'estudiant va compondre el concert per a piano número 1 en mi menor, opus 11,
0: sí, sí.
1: On combina el virtuosisme pianístic amb elements de danses poloneses.

0: meravella.
1: Ens costarà, ens costarà d'arrencar,
0: sí,
1: aquesta
0: clar,
1: setmana.
0: És sensacional. Tercer moviment, el rondó del concert per piano. Número 1, atenció, Opus 11, perquè ho hem dit així de passada, sí, estudiant i tal. Clar, Chopin tenia 20 anys. 20 anys quan va compondre aquesta bestiesa de concert per a piano i orquestra, que ho té una mica tot, no té la identitat de Chopin, sense cap mena de dubte, ja amb només 20 anys, però té la tradició de les danses poloneses, però amb una sofisticació tal que és extraordinari.
1: Sí, sí, sí, jo ara ho deia fora d'antena, no? Jo el vaig tocar quan tenia, sí, 17-18 anys, i és, aquest últim moviment em va costar especialment justament per aquesta nitidesa que demana a l'hora de virtuosisme i que hagi de semblar fàcil.
0: Clar, és que ara, és, ho hem dit moltes vegades, no? A diferència d'altres compositors per a piano que... Liszt, per exemple, no? Que és evident que és molt difícil. Amb Chopin no tens, almenys a mi no, em passa, que no tens aquella sensació de que les obres són tan, tan, tan virtuoses i són realment molt, molt, molt complicades.
1: Sí, sí, és realment espectacular, eh? Com dèiem, Rondo Vivace del concert per a piano número 1, que té doncs, aquests elements de danses poloneses que abans comentàvem.
0: De fet, el context cultural del moment estava marcat pel romanticisme, òbviament, és l'època de Chopin, un moviment que posava l'èmfasi en l'expressió individual, l'emoció, la llibertat creativa, i també, clar, la identitat nacional, i per tant, és del tot normal pensar que Chopin encaixava plenament en aquest ideal romàntic, tot i que la seva música no busca l'espectacularitat del so, potser de l'orquestra de Beethoven, sinó potser més la introspecció, el matís, la poesia sonora, aquesta cosa subtil, delicada, però alhora amb aquesta expressió romàntica. No és un romanticisme, podríem dir, més personal i íntim i no tan expansiu com podria ser el de Beethoven o el de Wagner, per anar més enllà, no? Que és, molt, és expansiu a l'enèsima potència.
1: Però és curiós la de matisos que pot tenir la paraula romanticisme.
0: Clar. Perquè és que és un moviment que engloba tants compositors, tants anys també...
1: Clar, però tu poses la mateixa balança Wagner i Chopin i
0: sí, són... Vull dir, totalment, no tens res a veure gairebé.
1: No tens res a veure, sí, eh? Sí. I sí que, com sabeu, a diferència d'altres compositors romàntics, Chopin doncs, va centrar gairebé tota la seva producció amb el piano, en gèneres aparentment petits, com nocturns, preludis, estudis, masurques, on va aconseguir doncs, una profunditat expressiva comparable a les grans simfonies del seu temps.

0: L'any 1830, Chopin va deixar Polònia amb l'intenció de viatjar i ampliar horitzons artístics, una cosa que sempre és profitosa si ets músic i si no ho ets també. Viatjar sempre va molt bé. Poc després de la seva sortida va esclatar la revolta de novembre contra l'imperi rus i aquesta revolta va fracassar i Chopin ja no va poder tornar mai més a la seva terra natal. I aquest exili va marcar profundament el seu caràcter i el seu sentiment, per descomptat, patriòtic. El curiós del cas és que, malgrat no va poder tornar mai més, a dia d'avui passeges per Varsovia i hi ha Chopin per tot arreu. I hi ha una cosa que és realment molt bonica, que em va sorprendre moltíssim, i és que hi ha un seguit de bancs per seure-hi, eh?
1: Però de diners?
0: No, bancs per seure.
1: Ah, bancs per seure.
0: En els parcs, en els carrers, en alguns llocs. Són com de pedra negra o molt pedra molt fosca, que hi fica Chopin, tot en polonès. No ho sentem massa si no el parles, evidentment. I hi ha un botonet. Jo sempre tens aquell botonet i sona una obra de Chopin. I va passar, quan hi vaig anar jo, estàvem com a 13 o 14 graus sota zero, nevava, feia un fred terrible, però hi havia aquella pau de quan neva.
1: Sí, aquell silenci,
0: aquell
1: no?
0: Aquell silenci. Sí, sí. Estàvem a un parc que, clar, no hi havia ningú, només estàvem la meva família i jo, amb el meu fill.
1: Uns catalans.
0: Uns catalans fent turisme per Varsovia amb aquell fred. Total, que preto aquest botonet i en aquell silenci de la neu, de cop i volta, comences una música de Chopin i t'asseguro que ha sigut una de les coses més boniques que m'han passat, estant de viatge, perquè, a més, sonaven molt bé.
1: Clar.
0: I és meravellós. Si viatgeu, busqueu-lo, perquè realment impressiona. Que això també diu en positiu, no?, que a Polònia hagin volgut reivindicar, segurament hi ha màrqueting, també, però, ostres, reivindicar una figura nacional com és aquesta està realment molt, molt bé.
1: En tot cas, ell va haver de marxar, es va haver d'exiliar i durant aquest període va compondre obres, home, d'un dramatisme intens com aquell estudi revolucionari que podíem escoltar fa una estona, l'Opus 10 número 12, moltes vegades interpretat com una resposta emocional als esdeveniments de Polònia. També són d'aquests anys, doncs, algunes de les seves poloneses més heroiques, com la polonesa amb la major, Opus 40 número 1, que justament és la que està sonant ara de fons.
0: Ja per aquell temps, París s'havia convertit en la capital europea de la cultura i va ser allà on va decidir instal·lar-se Chopin a principis de la dècada dels anys 30. La ciutat acollia artistes, escriptors i músics de tot el continent i va ser allà on va entrar en contacte amb figures com Franz Liszt, Berlioz, Eugène Delacroix i molts intel·lectuals, doncs, podríem dir, de la mateixa diàspora polonesa que també van anar cap allà.
1: Sí, de fet, la relació amb Liszt és especialment rellevant, eh? Liszt admirava profundament Chopin i el considerava un poeta del piano, tot i que, evidentment, els seus estils eren molt diferents,
0: molt,
1: no?
0: Sí.
1: Liszt, extrovertit i virtuós, Chopin, doncs, podríem dir íntim i refinat, eh? Tots dos van contribuir decisivament a elevar el piano a un nou nivell expressiu i, sobretot, tècnic.
0: És que, clar, estaríem davant dels dos grans compositors per al piano del segle XIX, sí. No?
1: De tots els temps?
0: O de tots els temps?
1: No, de tots els temps no. Perquè hi ha Rachmaninoff, per exemple, clar. Hi ha Scriabin, hi ha grans...
0: El mateix Beethoven, doncs, que és tot un santíssim moltíssim.
1: El mateix Beethoven, sí. Clar. Potser de tots els temps és una mica exagerat.
0: Però del 19, segona meitat del 19, sense cap mena de dubte.
1: I tant.
0: En tot cas, a París, Chopin va desenvolupar una carrera basada sobretot en l'ensenyament i en concerts en salons privats. Per això que us deia, que li costava molt fer concerts en públic. Va compondre moltes de les seves obres més conegudes, com els Nocturns Opus 27, els Preludis Opus 28 i els Estudis Opus 25, que combinen, doncs això, dificultat tècnica, però sense renunciar a una enorme càrrega poètica.

0: Meravella. No per ser una música tronada en el sentit que l'hem escoltat 3 milions de vegades, deixa de ser més, menys bonic aquest Nocturn Opus 9 número 2 de Chopin. Una de les grans aportacions de Chopin és la transformació de formes breus en autèntiques obres d'art. És un bon resum de la seva, del seu catàleg, no? Perquè, per exemple, els seus nocturns inspirats en John Field exploren aquesta possibilitat de cantar del piano, no? Com es pot sentir en aquest nocturn que tenim ara mateix de fons. Els preludis, escrits en totes les tonalitats, són un veritable viatge emocional que va de la serenitat al desassossec, i les masurques constitueixen potser el vincle més directe amb la seva identitat polonesa, constituint, per tant, reflexions íntimes, sobre la memòria, la terra i també l'exili.
1: La relació, a més, amb l'escriptora George Sand va marcar una etapa important de la vida de Chopin. Junts van passar temporades a Mallorca i a Nohant, i malgrat problemes de salut, doncs Chopin va viure un període de gran creativitat, i justament d'aquesta època daten obres capdals com la balada número 1 en sol menor, opus 23, la sonata per a piano número 2 en si bemoll, la de la famosa marxa fúnebre, i per exemple la polonesa fantasia opus 61, una síntesi magistral de llibertat formal i expressió nacional.

0: els últims anys de Chopin, que ja aquesta música ja ens fa veure, arribem cap als últims anys, coincideixen amb, amb un període d'inestabilitat política a Europa, culminat amb les revolucions de 1848. Tot i que Chopin no hi va participar activament, el clima d'incertesa i la seva fràgil salut doncs van afectar la seva producció.
1: Va acabar morint a París el 17 d'octubre del 1849 i, seguint la seva voluntat, com us ho explicava abans, el seu cor va ser traslladat a Varsovia, el que seria també un gest simbòlic, no?, que reforça la seva condició d'artista nacional polonès. Per tant, si ha anat a París i hi ha una altra tomba de Chopin, no penseu que és mentida, no?
0: Hi és.
1: Però a Varsovia hi ha el cor de Chopin.
0: I és que Chopin representa com pocs la figura de l'artista romàntic, individual, exiliat, profundament expressiu, i arrelat a la seva identitat cultural. La seva música continua sent fonamental tant en l'ensenyament del piano com en la interpretació concertística.
1: De fet, estic pensant, Pedro, és inconcebible que algú estudiï piano i no estudiï Chopin.
0: Inconcebible.
1: No, vull dir, és com, et deixes com una part tan elemental d'aquest instrument que seria una formació totalment incompleta.
0: Totalment.
1: En el segle marcat per revolucions que va viure, canvis socials i recerca d'identitat, Chopin va donar veu, a través d'aquest instrument, del piano, a l'experiència íntima de l'ésser humà davant de la història. El seu llegat, doncs, transcendeix el temps i continua a dia d'avui emocionant oients d'arreu del món, com hem pogut demostrar avui mateix, i com que a nosaltres ens emociona la seva música, anem a gaudir-la escoltant-la a l'audició.
0: Som-hi.
1: Com ara deia en Pedro, anem a posar-hi una mica més de música, música per descomptat de Chopin, però clar, el repte és majúscul perquè què triar entre el seu immens, perquè té moltes obres, però és que a més són extraordinàries totes.
0: És molt difícil triar, és molt difícil, però mira, podríem escoltar un dels seus fantàstics nocturns, no? L'opus 9 número 2.
1: Home, meravellós.
0: Preciós.
1: Que potser així pel nom, no. Nocturn opus 9 número 2, no sabeu ben bé què és, però ja veureu com us sona o el coneixeu.
0: Amb les primeres notes ja es coneix, A més a més està en mi bemoll major i el podem escoltar interpretat al piano pel pianista Alain Planes.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
4: La cinta de Möbius.
3: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
4: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
3: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
4: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
5: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
6: Aquest estiu els homes clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo, estan recuperant alguns dels capítols més destacats de la temporada. Ara, a Catalunya Ràdio, et proposen les melodies etèries del sempre fascinant Frédéric Chopin.

0: És evident que parlar de Chopin, si no, hem de parlar de piano. Mm. I, de fet, és dir aquest nom, jo crec que ja els imaginem en blanc i negre com les tecles del piano, no? I, de fet, no és una associació casual, perquè, fixeu-vos, ahir especulàvem els percentatges, hem estat fent els números, de les més de 230 obres que es conserven del compositor, déu-n'hi-do, 230 obres, totes tenen el piano com a element central. Totes, al 100%. Clar, sí que és cert que en alguns casos dialoga amb una orquestra, amb una veu o amb altres instruments, però el piano sempre és el nucli expressiu.
1: Doncs sí, a diferència dels seus col·legues contemporanis, com podrien ser Mendelssohn o Schumann, Chopin no va escriure sinfonies, òperes ni quartets de corda en el sentit clàssic, per dir-ho d'alguna manera, no? La seva revolució musical es va produir dins d'un espai aparentment limitat, però que ell va convertir sense cap mena de dubte en infinit. Però jo crec que segurament tot té un perquè,
0: Segurament, però no és segur. En tot cas, a la història de la música res és casual, no? Fixeu-vos, tot i que podríem considerar-lo com una figura central del romanticisme, Chopin va rebre una educació profundament arrelada a la tradició clàssica. De fet, els seus mestres i referents provenien del món de Haydn, Mozart i Beethoven. I ell mateix utilitzava el mètode de piano de Muzio Clementi amb els seus alumnes. Per tant, des d'aquesta perspectiva també ell ja com a mestre mirava enrere

0: més cap endavant com a, sí, com a professor, no?
1: De fet, cal recordar la importància de Clementi en el món de piano, eh? Especialment a principis del segle XIX, no només del punt de vista creatiu, amb moltíssimes obres pedagògiques, sinó com a impulsor també del perfeccionament de l'instrument i fins i tot editor de les obres de Beethoven a Londres.
0: Exacte, i a Londres és on està enterrat Clementi, a Westminster Abbey.
1: Sí.
0: I a més, si coneixem una mica l'obra de Clementi, no veurem com un compositor precisament transgressor.
1: No.
0: No era això. Era un pedagog que, basant-se en les formes clàssiques, aprofita doncs, aquests recursos que té per aprofundir en la tècnica d'aquest nou instrument, perquè aleshores era un nou instrument, ell era l'impulsor d'aquest instrument que és el piano, i que ja Mozart havia començat a explorar, però no va arribar a conèixer com es desenvoluparia en el futur, clar.
1: Per tant, Albert és un músic Clementi, en realitat clàssic, malgrat ser contemporani de Beethoven, no?
0: La seva estètica... De fet, hem de tenir en compte que els canvis d'aquests grans moviments no són de nit al dia. És a dir, no anem a dormir clàssics, ens llevem romàntics.
1: Bueno.
0: No? Potser és al revés.
1: Anem a dormir romàntics i ens aixequem clàssics.
0: No anava per aquí, però... Ja ens entenem. Vull dir que són períodes... No és blanc i negre, cop i volta, sinó que hi ha una gamma de grisos en què hi ha compositors que tenen una estètica més clàssica i coincideix amb d'altres que són molt romàntics, no? I això passa no només en aquest període, sinó en tots els períodes de la història de l'art. Però en el cas de Clementi, la seva estètica és clàssica, sense cap mena de dubte, i aquesta base sòlida de l'aprenentatge de Chopin es basa, doncs, com dèiem, en Clementi, Mozart o Haydn, explica perquè fins i tot en les seves obres més lliures i poètiques la música de Chopin manté sempre un sentit claríssim de proporció i equilibri.

0: Entre tots els compositors del passat, Chopin va reconèixer Johann Sebastian Bach i Wolfgang Amadeus Mozart com les influències més determinants. De Bach en va aprendre el control de la polifonia, l'ordre harmònic i la disciplina estructural, i de Mozart, doncs, la claredat del discurs, la naturalitat melòdica i l'elegància expressiva.
1: Exactament el que estem escoltant ara mateix de fons, no? Exacte. En aquesta sonata, perquè el número 16 la fa Chile.
0: Exacte, aquesta doble herència es presentant, que sembla mentida, que, o sigui, escoltem Chopin i potser a priori no l'associaríem mai amb Bach i Mozart,
1: no,
0: però sí que veu de tot això.
1: Tot el sentit del món, això que
0: sí,
1: dius.
0: Sí, sí, és que aquesta doble herència es presenta en les seves obres primerenques, que ja veiem ahir amb el concert de piano, que és una obra primerenca, i ja és ell, com també amb les obres més madures.
1: Sí, però té sentit, perquè tenim aquesta transparència de la música de Mozart, no? Aquesta nitidesa, aquesta agilitat, si vols, però també té la complexitat de Bach, però evidentment passat pel sedàs de la visió molt personal de Chopin. El que si escoltem els concerts per a piano i orquestra que va compondre amb només 20 anys, ja hi trobarem, no?, un compositor amb un llenguatge propi que tenia molt clar el que ell volia expressar. Si ens haguéssim dit que els concerts es va compondre quan tenia, o quan hagués tingut 40 anys, també ho hauríem comprat, tot el que va arribar.
0: I tant, totalment, sí, sí. De fet, en els primers anys de la seva carrera, Chopin també es va moure dins l'estil brillant propi del primer terç del segle XIX, aquest estil representat per pianistes compositors, com Ignaz Moscheles o Friedrich Kalkbrenner, que posava justament l'accent en el virtuosisme i l'efecte immediat, no? Doncs Chopin, evidentment, va dominar aquell llenguatge, però ben aviat el va transformar des de dins.

0: Ja m'estranyem a mi que poguessis aguantar tota una setmana de piano sense que sonés ni un segon d'alguna òpera.
1: Aquí estic totalment justificat, tot i que haig de dir, desemmascarant-me, que aquesta versió del Castadiva no és la que més m'agrada.
0: Hi ha versions i versions.
1: Hi ha versions i versions. Aquesta és la de la Bartoli, molt criticada, i jo estic d'aquests que la critica.
0: I us preguntareu, i per què l'heu posat? Doncs, bàsicament, per escoltar el Castadiva, més que aquesta versió.
1: I és que una de les característiques més distintives, no, de la música de Chopin és aquesta qualitat que el nom diu, ja fa la cosa, cantabile.
0: Cantabile.
1: No? Que es pot cantar.
0: És curiós veure cantabile amb un instrument de martells.
1: Sí, sí, però Chopin no aconsegueix.
0: Aquí està.
1: Chopin no aconsegueix. Fixeu-vos, moltes de les melodies de Chopin, em refereixo, semblen escrites per una veu humana, més que no pas per un instrument de teclat, i d'aquesta manera escriure la música està profundament influïda, sense cap mena de dubte, i reconegut per ell mateix, per el bel canto italià, especialment per la música de Vincenzo Bellini, que Chopin admirava, tot i no haver escrit mai ell una òpera.
0: Sí, amb això tens tota la raó, A més a més, en la seva música, els ornaments, les fioritures, les apoggiatures, les notes de pas, no són merament decoratius. Allò que diem, no, l'ornamentació és només una decoració i és important l'estructura. No, amb Chopin no. Amb Chopin formen part essencial del discurs melòdic.
1: Clar, com en el cant, no? Aquests ornaments serveixen per intensificar l'expressió i donar flexibilitat a la línia musical. Amb el pas del temps, les melodies de Chopin incorporen també girs modals i inflexions pròpies de la música popular polonesa, reforçant encara més el seu caràcter personal.
0: Clar, però és que això en realitat és molt revolucionari, Per exemple, pensem en el piano de Beethoven, no? Un piano molt expressiu, evidentment, però que en el fons no deixa de ser, com deia abans, un instrument de percussió i corda, no? En canvi, amb Chopin, aquesta concepció del piano com a instrument capaç de cantar, no, va acabar influint profundament la tècnica pianística posterior i va fins i tot redefinir la manera d'ensenyar i interpretar el piano.

0: pensat, eh? Ningú diria que això que està sonant de fons és un estudi per a piano. Sembla que quan parlem d'estudis...
1: Clar, hem de tenir en compte que un estudi, en general, és una obra concebuda per estudiar i no per ser un concert, no?
0: Sí, és que tothom s'imaginaria un estudi com una obra d'alta dificultat tècnica, no?
1: Que és el que han de ser, no, al final?
0: Sí, però fixa't, aquí l'aspecte que vol treballar Chopin tècnicament és precisament el cantabile, tot i que la meitat de l'estudi es complica molt, com ara està sonant de fons, però ell vol treballar tècnicament el cantabile, i com una mateixa mà és capaç de fer melodia i acompanyament, de manera que els diferents dits de la mà han de tocar de diferent manera per tal de diferenciar precisament cadascuna de les veus, no? La principal, un legato molt marcat, i la secundària, amb la mateixa mà, però altres dits, doncs un acompanyament que evidentment ha de tenir un altre pes.
1: Vull dir que hi ha altres compositors que els seus estudis serveixen estrictament per estudiar i ningú pensaria fer-ne un concert amb aquells estudis.
0: No.
1: Amb Chopin, no.
0: Els estudis de Chopin es fan en concert.
1: I tant. I fan discos. Vull dir, la gent compra el disc per escoltar-lo a casa. Si fos una obra repetitiva perquè estàs fent un moviment en concret dels dits, ningú voldria escoltar-ho. En tot cas, és una música impressionant i preciosa. I tot amb una obra com un estudi per a piano que a més a més, no són de llarga durada, i és que precisament Chopin se sentia còmode en aquest tipus d'obres, no? Ell mateix va portar diversos gèneres breus a un nivell de sofisticació mai vistos fins aleshores. De fet, el nocturn, inventat per John Field anys abans, es converteix en mans de Chopin en una forma, podríem dir, d'introspecció profunda, amb estructures més elaborades i una major tensió dramàtica. Sovint, amb una secció central agitada que contrasta amb la calma inicial, creant, per tant, una narrativa emocional intensa. Hi ha tot un viatge en cadascun d'aquests nocturns.
0: Fixa't que estàs definint un nocturn i justament aquest estudi número 3 funciona així, no? Yeah. Una part revolucionària al mig i després torna a la calma. Amb els preludis, per exemple, no? Chopin va fer un pas encara més radical, no? De fet, es va inspirar amb el clave ben temperat de Bach i va escriure una col·lecció de peces en totes les tonalitats majors i menors, però a diferència de Bach, aquests preludis no segueixen un ordre estrictament pedagògic ni tenen una funció fixa. I, de fet, no els hi segueix una fuga, no? Alguns duren menys d'un minut i semblen allò instantànies emocionals, petits mons condensats. Fixeu-vos.

0: Que bonic, eh? I quantes emocions
1: ja està,
0: condensades.
1: Eh?
0: Sí, és això.
1: És això, eh?
0: Aquest és el preludi Opus 28 número 7 de Chopin, evidentment. Música, emocions, més que música, emocions condensades en només un minut de música.
1: Quina concepció més moderna. Ara m'imaginava aquí fora l'antena que feia tuits musicals, no?
0: I el tuit ja és antic, no? Ara mateix seria una cosa més avançada, un TikTok musical.
1: Exacte. No trobes, Albert, que d'alguna manera Chopin condensa la idea de lead, no? En aquestes obres que tenen aquesta melodia que canta i que explica i expressa tantes coses en gairebé només un minut?
0: Totalment, i passa el mateix, no?, amb els estudis dels que parlàvem abans. Fixa't, abans de Chopin, grans compositors com Czerny havien escrit nombrosos estudis per a piano, però es tractava d'obres purament tècniques.
1: Sí, exacte.
0: Ara, amb ell, és impossible separar la tècnica de l'obra d'art, no?, i amb els seus dos reculls d'estudis, l'Opus 10 i el 25, Chopin va demostrar que una peça destinada a treballar una dificultat en concreta, del pianista en aquest cas, també podia ser una obra de gran bellesa.
1: Sí, de fet, com ja us vam explicar en programes anteriors, cada estudi se centra en un repte específic. Allò, les terceres dobles, les octaves, les notes repetides, però sempre al servei d'una idea musical clara. Aquest equilibri entre tècnica i expressió és una de les claus del seu llenguatge.
0: Meravella, la polonesa en la bemoll major, opus 53 de Chopin, i és que les danses, com aquesta polonesa, ocupen un lloc central en l'obra de Chopin, especialment, això, masurques i poloneses, com la que tenim de fons, que és la polonesa heroica. Tot i partir de models populars, Chopin les transforma, doncs el que estem escoltant des de fons, en peces destinades a una audició de concert de gran virtuosisme.
1: Sí, a més, les masurques, amb els seus accents irregulars, les escales modals, els baixos pedal, per exemple, evoquen la música rural polonesa, però sovint amaguen una gran sofisticació harmònica.
0: Un moment, a veure, no vagis tan ràpid, que aquesta setmana dedicada al piano no t'escaparàs a explicar-nos algun aspecte tècnic d'aquest instrument.
1: Ui.
0: Has dit baixos pedal? És a dir, que s'ha de tocar el pedal al piano des de les notes greus? O?
1: No. No, una cosa és el pedal del piano, que és aquest pedal.
0: Mai millor dit,
1: aquest del piano.
0: Que toques amb el peu, no? Com tots els pedals.
1: No, però el piano té dos o tres pedals. Dic dos o tres perquè els pianos antics en tenien dos. Però
0: actualment, el més habitual és que un piano tingui tres pedals.
1: Tres pedals. El piano de cua és diferent del piano vertical. Hi ha pianos verticals que el pedal del mig se li diu sordina, no? Però els tres pedals, el pedal de l'esquerra, allò d'embrague, no?
0: Això, els cotxes antics?
1: Bueno, antics, no? Encara
0: bé, sí.
1: Els cotxes no automàtics. Tu és que ets molt modern i vas amb un cotxe...
0: Tu també el tens automàtic, el cotxe.
1: Bueno, en tot cas, el pedal de l'esquerra se diu... ajuda a fer la sordina, diguéssim.
0: Sí.
1: Una corda, també se li diu. I el pedal de la dreta, que és aquest que fa que les notes s'aguantin, malgrat tu no estiguis tocant les tecles. Jo ara toco aquest acord, no estic pitjant el pedal. Uh-huh. Quan trepitjo el pedal...
0: S'allarga,
1: però és com si jo tingués... Ara estic trepitjant el pedal o no? No ho sabem.
0: Ah, no, clar. No. Perquè tens les mans al damunt del teclat.
1: Exacte, però això serveix per... Jo puc saltar dintre del teclat amb trepitjant el pedal i s'aguanten les notes. Però això no és una nota pedal harmònicament
0: parlant. Quan diem que un pianista toca sense pedal i es nota la nitidesa, és precisament com que no s'allarguen les notes.
1: Exacte.
0: Al moment que el pianista treu la mà del teclat, el so desapareix.
1: Exacte. Amb composicions del mateix Chopin, és pràcticament impensable tocar sense pedal, perquè, per exemple, aquell Nocturn Opus 9 número 2 tan conegut, sense pedal, fixa't.
0: És una altra obra.
1: Clar.
0: Aquí sí que sembla un estudi, gairebé.
1: Sembla un estudi. Nocturn, en canvi, amb pedal... Clar, tota la sonoritat que et dona el pedal...
0: Aquests harmònics, no?
1: I tot això. Però el que...
0: Però no anàvem per aquí, no vull?
1: No anàvem per aquí, no anàvem per aquí. Quan parlem d'una nota pedal...
0: Sí.
1: És una nota que es manté en la línia del baix. Per exemple, si jo tinc un do... Jo quan faig dos acords, moltes vegades amb música moderna, no? Si faig un do major, a baix tinc un do, després... fa quart grau, a baix tinc un fa, i després un sol, a baix tinc un sol i i un do, no? I llavors els canvis són com molt clars i el canvi harmònic doncs té l'expressió que té. Sí? Però si jo vull mantenir aquesta nota del baix...
0: Sí.
1: Sí? Fixa't, la diferència entre això... Si jo mantinc aquesta nota del baix i la mà dreta canvio els acords i faig aquest acord de primer grau, el de quart grau i el de cinquè, però a baix mantenc el do, mantenc una nota pedal...
0: Seria això que estem escoltant ara de fons?
1: Jo ara estic mantenint i fixa't, eh? Fixa't la diferència amb això. Si mantinc la nota pedal, li dono molta més intensitat.
0: Clar. Li crees un entorn, un aixopluc, no?
1: Exacte.
0: Molt més
1: i sobretot passant. El fet aquest li dona una intensitat que fa que l'harmonia s'enriqueixi molt més,
0: clar,
1: no? I això és un efecte que utilitza molt Chopin, evidentment, a les seves masurques, com a totes les seves obres.

0: Les poloneses tenen un caràcter més heroic i solemne que les masurques, escrites en compàs ternari i en ritmes marcials, esdevenen símbols de dignitat i orgull nacional en mans de Chopin. I Chopin, de fet, va establir un nou estàndard per aquest gènere, tant des del punt de vista expressiu com també tècnic.
1: Exacte, i els valsos, com el que està sonant ara de fons, que és l'Opus 64 número 1, finalment no estan pensats per ballar, no, sinó per ser escoltats. Són peces de saló, sovint brillants i ràpides, que juguen amb la gràcia i la ironia.
0: Chopin va ser el primer compositor a escriure balades i scherzi com a peces independents per a concerts. Aquestes obres combinen llibertat formal, contrastos dramàtics i una gran exigència tècnica.
1: Sí, les balades, de les quals jo en sóc un enamorat, especialment són considerades algunes de les obres més ambicioses, eh? Basades sovint en una forma de sortida i retorn, desenvolupant una narrativa musical rica i complexa. També la Barcarola Opus 60, per exemple, tot i no ser una balada, comparteix aquest esperit expansiu i mostra una harmonia d'una riquesa extraordinària.

0: molt més agitat ara mateix, eh? Les dues sonates madures per a piano, la Opus 35 i la 58, representen el màxim acostament de Chopin a les grans formes clàssiques. A la sonata 35, famosa per la marxa fúnebre, Chopin combina el virtuosisme brillant amb una estructura sòlida, tot dialogant amb Bach i Beethoven. La 58, l'Opus 58, vaja, escrita uns anys més tard, mostra un llenguatge encara més dens i contrapuntístic, proper a la tradició alemanya. Tot i les crítiques inicials, a dia d'avui aquestes obres són considerades com dos pilars essencials del repertori o de la literatura pianística.
1: Sí, i és que, encara que sembli mentida, algunes de les obres de Chopin van ser criticades, perquè en realitat la música de Chopin destaca també per la seva originalitat harmònica. Moltes de les seves innovacions provenen, fixa't, de la improvisació al teclat, retards cadencials, modulacions inesperades i l'ús d'acords llunyans creen una sensació de moviment constant.
0: De fet, aquest llenguatge harmònic va influir decisivament compositors posteriors com el mateix Claude Debussy i va obrir el camí cap a la música moderna. Chopin, sense trencar res, no? Sense fer massa soroll i sense trencar, evidentment, amb la tonalitat, em va expandir enormement les possibilitats.
1: I és que, Albert, la revolució de Chopin
0: és una revolució silenciosa.
1: Exacte, no va ser ni sorollosa ni monumental. No. Va tenir lloc en l'espai íntim del piano, de les tecles, no? Però les seves conseqüències han estat profundes i mira, fins a dia d'avui, amb una combinació única de tradició i innovació, va transformar la manera d'escriure, tocar i escoltar la música per a piano.
0: La seva obra continua sent una porta d'entrada privilegiada al romanticisme, però també un pont cap a la modernitat. De fet, escoltar Chopin és encara ja d'avui descobrir fins a quin punt la música pot expressar allò que les paraules no poden dir.
1: I
0: precisament ara el que farem serà escoltar la seva música a l'audició.
1: Som-hi.
0: Recte final d'aquest programa d'avui, ja sabeu que arriba doncs el moment de posar-hi una mica més de música, música de Chopin, i si abans podíem escoltar un dels seus nocturns, ara us proposem escoltar un fragment dels seus concerts per a piano.
1: Sí, concretament el meravellós tercer moviment, Allegro vivace, del concert per a piano i orquestra en fa menor, opus 21.
0: Una joia.
1: De Frédéric Chopin. És que és impressionant, és preciós. Concretament la versió protagonitzada pel pianista Benjamin Grosvenor, dirigit per Elim Chan, amb la Royal Scottish National Orchestra.
0: I amb aquest darrer moviment del concert per a piano número 2 de Chopin marxarem, però recordeu que tornarem el dissabte i diumenge de la setmana vinent aquí a Catalunya Ràdio. Pau Blasi, al muntatge i control tècnic, Lloca Cardús a la producció. Moltes gràcies i bona setmana.
1: Adéu-adéu.
0: Adéu-adéu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: 3CAT Info.
1: Bon dia, són les 8. Després d'una jornada amb tensió als carrers, la nit ha estat tranquil·la a Ceuta i la gran majoria de migrants ja han estat retornats al Marroc. La crisi ha deixat oficialment 67 morts, però hi ha fonts que apunten que podrien superar el centenar. Donald Trump assegura que suspèn qualsevol operació militar contra l'Iran per donar marge a les negociacions. Diu que s'han posat les bases d'un acord que preveu, entre altres mesures, la reobertura de l'estret d'Hormuz i posar fi a l'amenaça nuclear de Teheran. A Gaza, almenys 8 persones han mort aquesta matinada per atacs israelians a diverses poblacions. Divendres, els Estats Units van anunciar un acord que preveu el desarmament de Hamas i una retirada de l'exèrcit israelià de la franja, però Israel encara no s'hi ha pronunciat. Grècia està en alerta màxima pels incendis forestals que afecten especialment una zona costanera de 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. Els incendis també afecten altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. A França ja hi ha candidats col·locats a la línia de sortida per les presidencials de l'abril. L'Esquerra Alternativa de la França Insubmisa i el centre-dreta macronista d'Horitzons han presentat batalla oberta contra l'extrema dreta de Marine Le Pen. Entra en funcionament la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. Aquestes obligacions de transparència s'aniran desplegant progressivament fins al 2028 i l'incompliment podrà comportar sancions de fins a 15 milions d'euros. És Rosalía, que ha actuat aquesta nit a Buenos Aires i ha demanat disculpes per haver repiulat un vídeo després de la final del Mundial, que es va considerar ofensiu a l'Argentina. L'han ovacionat quan ha dit que va cometre un error i que té molt d'efecte per aquest país.
0: Esports.
2: El Girona perd contra l'Arsenal anglès al trofeu Costa Brava per 1-4 a Montilivi. El Sabadell empata 0 contra l'Andorra i l'Espanyol també empata amb el Middlesbrough anglès 3-3. Iris Thiaux aconsegueix 2 medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thiaux i Lilú Lluís van acabar segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Thiaux i Denise González van ser segons a la prova de duet mixt lliure. I victòria de la neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi és per ara la millor jove i 12a a la general a 18 segons de la líder.
1: I tindrem un diumenge estable i assolellat fins a la tarda, amb ruixats i alguna tempesta al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures seran similars o una mica més altes que ahir. Màximes entre els 31 i els 38 graus, les més altes a Ponent i molta, molta xafogor a prop del mar.
0: Trescat Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí. Benvinguts, us informa Sara Riera.
0: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
1: Doncs comencem. Ceuta recupera progressivament la calma després d'una nova nit tranquil·la. La gran majoria dels migrants ja han estat retornats al Marroc. La crisi ha deixat almenys 67 morts. És una xifra oficial de víctimes, però hi ha altres fonts que apunten que podrien superar el centenar. Marxem ara fins a Ceuta. Allà hi tenim la nostra enviada especial de 3CAT Info, Cèlia Sarnades. Bon dia.
3: Bon dia, Sara. Doncs aquí, des d'aquí marxen els vius, efectivament, però s'hi queden els morts. I alguns vius estan vius de miracle. Hem parlat amb l'Aimani, que té 35 anys, és una de les poques dones entre les desenes de migrants que ocupen els voltants del centre d'internament temporal de Ceuta, que, recordeu, està col·lapsat des de fa dies. L'Aimani vivia a Catalunya de forma irregular fins que la van expulsar i va deixar enrere els seus 3 fills, segons ens explica. Feia 15 anys que havia deixat el Marroc i de cop s'hi va trobar allà sense família. Un dia, d'aquesta setmana passada, li va arribar el rumor que es podia creuar la frontera sense obstacles. I va arribar a Fnidec. Des d'aquesta platja marroquina, sortien desenes de persones a Ceuta.
4: Desde una vez que hemos llegado ahí, es una pena. Hay niños con la familia, madres con la familia. Se ha muerto una madre y la ha dejado un niño que tiene 6 meses. Y, sí, yo, como estaba la, en la ventana y le he visto una mujer ahí, estaba muerta ahí encima del mar. Y nadie la ayudaba. Y cuando lo ven muerta, vienen corriendo para sacarla.
3: L'Aimani no sap nedar, però assegura que la van ayudar a creuar l'espigó del Tarajal.
4: Me dijeron que la puerta está abierta, no me dijeron para nadar. Cuando yo llegué ahí era las 1:30 y así, me dijo ya está cerrada la puerta. Y todo el mundo está nadando allí y yo ahí sola llorando en el mar. Me echa la policía, yo lloraba y yo de este momento no veo nada, solo veo mis hijos ahí. Frente, digo, voy a estar a la mía, voy a luchar, no sé nadar, nada, nada, nada. Y allí ha cogido una chica que tenía una colatura y yo le he dicho, por favor, tengo mis hijos ahí tirados allí, quiero llegar donde mis hijos llorando.
3: ¿Tenía un flotador?
4: Un flotador. Y yo agarrado con ella y poco a poco me llegué hasta aquí.
3: Altres mirants amb qui he parlat aquests dies m'expliquen també que en algun moment d'aquelles hores crítiques de dijous a la nit, quan van entrar a Ceuta, de cop 50.000 migrants, van pensar que s'ofegarien esclafats sota la marea humana. Però rere l'agitació social d'aquests dies, aquests morts han acabat quedant en segon pla.
1: Les dades són opaques, Cèlia, per això...
3: Sí, exacte. És a dir, el Ministeri de l'Interior ahir mateix comptabilitzava oficialment 67 víctimes mortals, però només ahir la Guàrdia Civil va recuperar 18 cadàvers del fons del mar. En total, els mitjans locals comptabilitzen prop d'un centenar de morts i ningú ha donat xifres de la banda marroquina. Els cadàvers ara s'estan guardant envoltats amb sudaris a l'Hospital Militar de Ceuta i s'han hagut d'ampliar les instal·lacions de refrigeració. També s'espera reforç forense de la península per identificar les víctimes i poder repatriar-les al Marroc. La Guàrdia Civil ja va advertir fa dies que molts d'aquests morts eren menors. Estem parlant, doncs, de la pitjor tragèdia migratòria que ha viscut mai Ceuta i com a record macabre encara hi ha desenes de xancletes que floten al mar just davant la platja del Tarajal.
1: Moltíssimes gràcies, Cèlia. Bon dia, fins ara.
3: Bon dia.
1: Doncs després d'aquesta fotografia excel·lent que ens feia la Cèlia Cernadas des del Tarajal, continuem amb el relat. Ahir vam poder parlar amb l'Òscar Camps, ell és fundador i director de l'ONG Open Arms. Alertava, com deia la Cèlia també, que és molt possible que el nombre de morts a Ceuta augmenti aquestes pròximes hores i lamentava que cap autoritat estigui buscant les causes principals que han portat a aquesta situació. Són declaracions de Catalunya Ràdio.
5: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat, aquests morts, no?
1: Camps considera que reduir un fenomen tan complex a un simple efecte crida és ignorar les causes de la immigració. També afegeix que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acaba convertint les persones en una eina de pressió política. Marxem ara cap al Pròxim Orient. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que s'han posat les bases per tancar un acord amb l'Iran. Aquest acord inclouria l'obertura completa i immediata de l'estret d'Hormuz i al final també de l'amenaça nuclear, diu, del règim iranià. En un escrit aquesta matinada a les seves xarxes socials, Trump diu que ha decidit suspendre qualsevol operació militar imminent contra l'Iran per donar marge a la negociació i assegura que així li han demanat Teheran i també altres països de l'Orient Mitjà. A més, afegeix que Israel dona suport a aquesta decisió. Ara bé, tot i aquest gest de desescalada, el president nord-americà ha advertit que Washington manté totes les opcions sobre la taula, això ho diu sempre, i que continuen preparats per atacar si fracassen aquestes negociacions. Hores abans d'aquest anunci, les ambaixades dels Estats Units a l'Orient Mitjà havien demanat als seus ciutadans que abandonessin la regió i diversos mitjans nord-americans asseguraven que Washington tenia preparat un atac molt intens contra l'Iran per aquest mateix cap de setmana. Recordem que a mitjans de juny Washington i Teheran van signar un principi d'acord per posar punt i final a aquesta guerra que va permetre reobrir durant uns dies l'estret. Preveia un període de 2 mesos per negociar un acord final, però des de llavors hi ha hagut atacs per part de les dues bandes. El juliol Trump va donar per acabades directament les negociacions i l'Iran va tornar a bloquejar l'estret, que és, com sabeu, una via clau per al transport mundial de petroli. I d'una guerra a una altra perquè Israel continua bombardejant Gaza, malgrat l'acord. d'acord també anunciat divendres pels Estats Units que preveu un desarmament de Hamas i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Aquesta matinada, almenys 8 palestins han mort per bombes israelianes a diverses poblacions de Gaza. Segons la defensa civil palestina, han impactat contra habitatges civils de gent. Dissabte, l'exèrcit d'Israel també va matar 8 persones en diversos atacs a la franja. Hamas ha signat l'acord per desarmar-se, anunciat per Washington, però posa com a condició una retirada gradual de les forces israelianes a Gaza, que ara ocupen el 70% del territori. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara falten 5 minuts per arribar a un quart de nou. Alerta màxima a Grècia pels incendis forestals, especialment a la zona costanera de Porto Germeno, a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius lluiten contra les flames i ho fan en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres que durant hores han impedit l'actuació dels hidroavions. Els incendis també afecten altres zones d'aquest país, com ara Creta, l'illa de Paros i també el Peloponès. I a França, volíem dir, el curs que ve començarà amb el repte de les presidencials a l'abril i ja hi ha candidats, atenció, col·locats a la línia de sortida. Amb alguns espais encara per definir, els que ja han presentat batalla oberta són l'Esquerra Alternativa de la França Insubmisa i també el centredreta macronista d'Horitzons. Això malgrat unes enquestes que insistentment donen la victòria a l'extrema dreta de Marine Le Pen. París, Isabel Galí.
6: Bon dia. Emmanuel Macron frenava aquest juliol els periodistes alemanys que ja veien Marine Le Pen com a presidenta de França.
7: Desconfieu dels sondejos. Si m'ho permeteu, conec molta gent que el juliol del 2016 ja estava elegida i no van ser els mateixos que ens van trobar al maig del 2017.
6: Una advertència sobre les anades i vingudes que fan els sondejos electorals a França. Els candidats que es postulen massa aviat a vegades surten de la carrera abans d'hora. Però els tres que ara mateix passarien a segona volta són Marine Le Pen, sempre favorita, Édouard Philippe, candidat del centre-dreta, i Jean-Luc Mélenchon, de l'Esquerra Alternativa. El líder de la França Insubmisa treballa per aparèixer com a menys radical que l'extrema dreta. Patrick Colbaquí és regidor insubmís a l'Ajuntament de l'Illa. El trobem al míting de Saint-Denis i ens diu que l'important és recuperar el vot obrer.
8: Hi va haver una altra esquerra que ens va trair i el que nosaltres volem amb el programa El Futur en Comú de la França Insubmisa és convèncer la gent que el regrupament nacional no és la bona via pels treballadors.
6: Pierre Alix, també regidor, però del centre-dreta filipista a Thionville, està convençut que Philippe pot acabar abraçant des de la socialdemocràcia fins a la dreta republicana.
9: Avui França està en un estat tal de feblesa, sobretot a nivell de finances, que cal algú que corregeixi el rumb. I no serà un populista d'extrema dreta o extrema esquerra qui podrà redreçar les finances de França.
6: Però voler ser president amb un programa de retallades i recuperant la reforma de les pensions no sembla la millor manera de convèncer una majoria de francesos. L'extrema dreta, a més, ja fa 2 anys que encapçala les enquestes. Sembla imbatible, malgrat el que digui el president.
1: Des d'avui, totes les empreses, administracions i organitzacions hauran d'identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. És una de les noves obligacions de transparència previstes en el reglament de la IA de la Unió Europea que entra en vigor a partir d'avui. Es considera el primer marc legal del món específicament dissenyat per regular aquests sistemes i va ser creat a partir de l'escàndol provocat a finals del 2025 i començaments del 26 a la xarxa X, on es van viralitzar milers d'imatges sexuals realitzades de dones reals manipulades amb IA, el que es coneix com a deepfake. És una normativa que s'anirà desplegant de manera progressiva i que obligarà, com dèiem, tots els proveïdors de sistemes d'IA com OpenAI o el ChatGPT, Anthropic com Cloud o Google amb Gemini a informar que un contingut específic s'ha creat fent servir intel·ligència artificial. De mica en mica anirà regulant els continguts com imatges, vídeos o àudios, la creació també de deepfakes sexuals o les eines que fan servir tècniques subliminals, manipuladores o enganyoses per classificar persones. També afectarà la recopilació massiva d'imatges d'internet per crear bases de dades facials i d'identificació biomètrica amb finalitats policials. O, per exemple, la difusió de textos sobre afers d'interès públic generats amb IA i sense revisió humana ni control editorial. En el cas de les xarxes socials, la responsabilitat de complir aquestes normes de transparència recaurà sobre qui crea i publica el contingut i no sobre la plataforma. plataforma que l'allotja. Les infraccions en el compliment d'aquesta normativa podran comportar sancions, atenció, de fins a 15 milions d'euros o del 3% de la facturació anual mundial de l'empresa infractora.

0: És Rosalía, que ha aprofitat el primer dels quatre concerts que té programats a Buenos Aires dins la gira Lux per disculpar-se davant del públic argentí per la polèmica, ho recordareu, generada a les xarxes socials després de la final del Mundial de Futbol. L'artista catalana ha admès que va cometre un error enorme i ha volgut deixar clar que el seu afecte per l'Argentina es manté intacte. Les seves paraules han estat rebudes amb una llarga ovació dels prop de 15.000 espectadors que omplien el Movistar Arena. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
1: Quatre concerts en total són els que Rosalía oferirà aquí a Buenos Aires, a l'Argentina, fins al 6 d'agost, i en el primer no ha dubtat a disculpar-se davant del públic argentí per haver repiulat un vídeo de l'actriu i model Mia Khalifa, on aquesta celebrava la victòria al Mundial a la final d'Espanya davant de l'Argentina, que va ofendre no pocs argentins.
2: Yo ahí scrolleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú. Nunca fue mi intención, la verdad. Me salió fatal ocurrido.
1: Rosalía ha rebut aquí a l'Argentina en aquests darrers dies moltes crítiques i fins i tot periodistes destacats del país sud-americà han arribat a demanar la seva expulsió del país per anti-Argentina, aprofitant una nova normativa impulsada pel president argentí Javier Milei que permetrà fer fora els estrangers visitants que ataquin l'Argentina.
3: Que fue una de las que participó de la campaña anti-Argentina hablando peste de nuestro país con un posteo. ¿No podrían aplicárselo a Rosalía? Ir al hotel donde está, señorita, venga. Usted escribió esto, gracias. Gracias por venir, váyase.
1: Entre el públic assistent al primer concert de Rosalía, sensacions variades.
4: Yo la vengo a ver por la música, la verdad que la opinión que tenga ella sobre mi país, que no tiene nada que ver con ella, no me interesa.
5: Quise de valor mientras... Sí. ¿Por qué quiero que actúe? Quiero verla, a ver qué hace el show. Estoy por el show.
6: Sí, es un descuido, claro, un artista de su nivel que... Y pueden pasar estas cosas, pero bueno, no, para nada, dolerme para nada.
1: Rosalía presenta a l'Argentina el seu darrer àlbum, Lux Tour, per després fer-ho al Brasil, a Mèxic i Puerto Rico.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
8: Matí de sol, matí estable, matí tranquil, però amb alguns intervals de núvols baixos cap a Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Igualment aquest matí serà assolellat, amb una mica de pols en suspensió, el cel una mica encalitjós, però igualment farà sol. Ja a la tarda es pot repetir algun ruixat o una tempesta cap al Pirineu i al Prepirineu. Aquestes pluges seran més probables a l'àrea del Pirineu Occidental, el Lleidatà, el Pallars, el Torregell, el Tarragorça, la Vall d'Aran, també algun ruixat pot caure al principi d'Andorra, la Cerdanya, i les temperatures semblants o una mica més altes, màximes que s'estaran movent entre els 31 i 37, amb algun valor de 38 cap a Ponent, on s'assoliran les xifres més elevades. I molta xafogor cap a la costa i al prelitoral, tal com ha passat aquesta nit i aquest vespre, amb un ambient molt humit, molta xafogor pesada. Bé, demà sembla que a la tarda arribarà una línia de ruixats i de tempestes que pot ser més extensa i que entraria per les comarques de Lleida, Tarragona, Pirineu, demà a la tarda, i després també aquests ruixats podrien arribar a la Catalunya Central i a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts, un quart de 9, 13 persones han mort en un accident d'avioneta al Perú. Entre les víctimes hi ha 11 turistes, 2 de nacionalitat espanyola, 7 italians i 2 alemanys, i també han mort els 2 tripulants de l'aparell, que eren de nacionalitat peruana. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, que és una de les principals, un dels principals atractius turístics del sud d'aquest país, quan s'ha estavellat a prop de l'aeroport i s'ha cremat. Les autoritats peruanes han confirmat que no hi ha hagut supervivents i investiguen les causes d'aquest accident. Divendres s'havien hagut de suspendre els vols en aquesta zona per forts vents i també per una tempesta de sorra. I mentrestant, un estudi de la Fundació de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat, atenció, un marcador que en el mateix moment del diagnòstic permet detectar els pacients amb linfoma folicular que tindran risc de recaiguda. A més, les investigadores d'aquest estudi han desenvolupat un nou tractament que millora el control de la malaltia en models preclínics. És un reportatge que ens ha fet la Montse Mir amb el muntatge de Marçal Turo.
9: El limfoma folicular és un tipus de càncer del sistema limfàtic. És el més freqüent dels de creixement lent i, tot i que respon bé a la quimioteràpia, és difícil de curar del tot i sovint hi ha recaigudes. L'estudi ha identificat una proteïna, la CD70, que marca el perill de recaure. Ho ha explicat a 3Cat Info Patricia Pérez Galán, que juntament amb Sònia Guedan ha liderat la recerca.
10: Hem trobat que s'expressa de manera molt elevada al moment del diagnòstic en aquests pacients que més tard recauran. I això ho hem trobat fent un estudi en una sèrie molt controlada, de molt seguiment, de l'Hospital Clínic de Barcelona, i hem identificat aquest marcador que es pot ajudar a estratificar millor els pacients i d'aquesta manera adaptar les estratègies terapèutiques segons el risc que tinguin.
9: A més, l'equip va plantejar una nova estratègia terapèutica que millora un tractament existent i que modifica els glòbuls blancs del pacient per reconèixer i destruir cèl·lules canceroses. L'equip investigador apunta que això podria beneficiar també pacients amb altres limfomes agressius.
10: Hem millorat una teràpia que ja existia, que és el CAT-CD19, incloent aquesta nova proteïna. I després l'hem provat en el linfoma folicular, que diguem, hem començat la descoberta, i després hem ampliat els altres linfomes més agressius i també hem demostrat la superioritat.
9: Els resultats de l'estudi, finançat en part per la Marató de 3Cat, demostren que aquesta doble diana és una estratègia viable i de gran potencial terapèutic, com destaca Patricia Pérez Galán.
10: El que hem demostrat és que aquesta doble diana ens permet controlar millor el tumor i, a més, es permet allargar, no?, el temps lliure d'enfermetat, i això l'hem provat en models preclínics de ratolins i també en servir models de cèl·lules de pacients.
9: Ara el que falta és el desenvolupament clínic de la nova teràpia. A partir d'ara cal intentar completar els estudis de seguretat, optimitzar-ne la fabricació i començar la preparació del dossier de presentació a les autoritats reguladores per demanar l'autorització d'un assaig clínic. Els resultats de l'estudi s'han publicat a la revista Blood, dedicada a la investigació de malalties de la sang i de gran prestigi internacional.
0: Continuem amb més qüestions. La temporada castellera 2026 ha tornat a veure el primer castell de deu a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Anem cap allà, don Josep Almirall.
11: Els castellers de Vilafranca ho han tornat a fer. Han descarregat el 3 de 10 en el desè aniversari del primer que van completar a la capital del Garraf. Uns grans verds que a la segona ronda han tornat a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, a la tercera el 5 de 9 i per acabar el pilar de 8. Estrena també de cama extra de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que s'ha acomiadat de la plaça amb el Pilar de Vuit, l'estrena del dia. Els tarragonins de la camisa lila han fet una sortida espectacular amb el 2 de 9, el tercer que descarreguen enguany, i han solventat la segona i la tercera ronda amb el 3 de 9 i el 4 de 9. Avui, la tercera colla convidada, els nens al Vendrell, la colla que enguany celebra el seu centenari i que a Vilanova ha aconseguit descarregar el seu primer 3 de 8 de l'any i apuntar-se també la primera clàssica de 8. La plaça de la vila de la capital del Garraf ha vibrat amb la colla local, els bordegassos de Vilanova, gran actuació dels a la camisa groc Terrós, que per primer cop enguany han ajuntat els dos bàsics de 8, el 3 i el 4 de 8, que han descarregat amb autoritat, i a la tercera ronda la torre de 7.
12: Mostly I talked up the Scatino bustard. Nothing federal there to link you, Tony. They need serial numbers.
0: És l'actor Vincent Pastore, que ha mort. És l'actor que va interpretar Salvatore Vicpussi, bon pensiero, a Los Soprano. Tenia 80 anys. El seu personatge, ho recordareu segurament, va protagonitzar una de les morts més recordades d'aquesta sèrie ara fa més de dues dècades. Segons han informat diversos mitjans nord-americans, Pastore va ser trobat mort dissabte al seu domicili del Bronx, després que un veí alertés les autoritats que no en tenia notícies des de feia dies. Les circumstàncies de la mort s'estan investigant i de moment no se n'han fet públiques les causes. Tot i una llarga trajectòria interpretant personatges vinculats al món de la màfia, Pastore va assolir la fama internacional gràcies al seu paper a Los Soprano, on donava vida a un dels col·laboradors més pròxims a Tony Soprano.
7: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
13: Bon dia. El Girona va perdre ahir al vespre contra l'Arsenal anglès al trofeu Costa Brava, 1-4 a Montilivi. Havertz, Solis, Daumann i Gabriel Jesús van marcar pels anglesos, mentre Carnau va fer el gol dels gironins a l'inici de la segona part d'una rematada de cap a la sortida d'un córner. Va ser el cinquè partit de pretemporada del Girona i la segona derrota de l'estiu. El central dels gironins, David López, renovat recentment per una temporada, analitzava la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
14: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer, vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
13: El jugador barceloní va assenyalar la necessitat de nous reforços i reconeixia que l'equip va curt de centrals.
14: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar, com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, que estem jo i Francesc. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
13: El pròxim partit del Girona serà divendres contra el Sabadell, un equip arlequinat que també va jugar aquest dissabte i va empatar 0-0 contra l'Andorra. El partit es va jugar a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans dels vallesans va jugar l'Espanyol, que també va empatar 3-3 contra el Middlesbrough. En el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra, van marcar Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García va haver de ser substituït després del quart d'hora de joc per un cop al genoll. El davanter perico del filial, Marcos Fernández, autor del primer gol, valorava així el seu estat de forma.
15: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
13: I el britànic Tyrese Dolan, que va fer el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a la liga.
16: It's a good test for the boys. It's like I said earlier in my interview, it's a...
17: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
13: A la Lliga Femenina, el Badalona Women va perdre 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines, que es va jugar a porta tancada a Peralada. En aquest partit va debutar una de les noves incorporacions badalonines, la davantera basca, que ve de la Reial, Mirari Uria.
18: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras evidentemente hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
7: 3CAT Info.
13: I seguim amb futbol. Ahir va arribar l'estada que el Barça està fent a Anglaterra al director esportiu, Deco, per continuar treballant, junt amb Hansi Flick, en la confecció de la plantilla per la pròxima temporada. Ahir també vam sentir Jesse Bissibu, per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga, de 18 anys, va fer ahir el seu primer entrenament. Escoltem Bissibu sobre la figura de Hansi Flick.
19: Yeah, I talked with Hansi.
20: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
19: I'm a work hard and be there.
13: Un Bissibu que té com a referència un exjugador del Barça.
19: My favorite player, I'd say Neymar.
20: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
19: That's the reason I started to play football.
13: Iris Thió va aconseguir ahir dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís van acabar segones a la prova duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denise González van ser segons a la prova de duet mixta, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
21: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
13: També ahir es va disputar la primera etapa del Tour de França femení, amb inici final a Lausana, a Suïssa. La victòria va ser per la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, van aguantar tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda 18 segons de la guanyadora i és dotzena a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb tres ports i tres de categoria, tres de tercera categoria i dos de quarta.

Ara són 8:45 del matí. Us estem explicant que després d'una jornada amb tensió als carrers, la nit ha estat tranquil·la a Ceuta i la gran majoria de migrants han estat retornats al Marroc. La crisi ha deixat oficialment 67 morts, però hi ha fonts que apunten que podrien superar el centenar. Donald Trump, que assegura que suspèn qualsevol operació militar contra l'Iran per donar marge a les negociacions, diu que s'han posat les bases ara d'un acord que preveu, entre altres mesures, la reobertura de l'estret d'Hormuz i posar fi també a l'amenaça nuclear de Teheran. I aquesta matinada ens ha deixat almenys 8 persones mortes per atacs israelians a diverses poblacions de Gaza. Divendres, els Estats Units van anunciar un acord que preveu el desarmament de Hamas i també una retirada de l'exèrcit israelià de la franja, però Israel encara no s'hi ha pronunciat. I des d'ara i fins a les 9 parlarem de l'Ozempic, un fàrmac contra l'obesitat que s'està utilitzant

0: Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i la Terra Alta.
1: Esports. El Girona perd contra l'Arsenal a Montilivi el trofeu Costa Brava per 1-4. El Sabadell empata 0 contra l'Andorra i l'Espanyol també empata amb el Middlesbrough anglès 3-3. Iris Thió aconsegueix dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís van acabar segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Thió i Denis González van ser segons a la prova de duet mixt lliure.
0: I tindrem un diumenge estable, assolellat fins a la tarda, amb ruixats i alguna tempesta al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures seran similars o una mica més altes que ahir, màximes entre els 31 i els 38 graus, les més altes com darrerament a Ponent, i molta, molta xafogor a prop del mar. Doncs vinga, som-hi, ara passen 2 minuts a 2:15 del matí. Ceuta recupera progressivament la calma després d'una nova nit tranquil·la. La gran majoria dels migrants ja han estat retornats al Marroc. Aquesta crisi ha deixat com a mínim 67 morts. És una xifra oficial de víctimes, però hi ha altres fonts que apunten que podria superar el centenar. Enviada especial de 3Cat Info a Ceuta, Cèlia Cernades.
2: Marxen els vius, però es queden els morts, i alguns vius estan vius de miracle. La Imani, de 35 anys, és una de les poques dones, entre les desenes de migrants, que ocupen els voltants del centre d'internament temporal de Ceuta, que està col·lapsat des de fa dies. La Imani vivia a Catalunya de forma irregular fins que la van expulsar i va deixar enrere els seus 3 fills, ens explica. Feia 15 anys que havia deixat el Marroc i de cop s'hi va trobar allà sense família. Un dia, aquesta setmana, li va arribar el rumor que es podia creuar la frontera amb Espanya sense obstacles. I va arribar a Fnidec. Des d'aquesta platja marroquina sortien desenes de persones a Ceuta.
3: Des de una vez que hemos llegado ahí, es una pena. Hay niños con la familia, madres con la familia. Se ha muerto una madre y la ha dejado un niño que tiene 6 meses. Sí, yo como estaba en la venta y le he visto una mujer ahí, estaba muerta ahí encima del mar. Y nadie la ayudaba. Y cuando lo ven muerta, vienen corriendo para sacarla.
2: La Imani no sap nedar, però assegura que la van ajudar a creuar l'espigó del Tarajal.
3: Me dijeron que la puerta está abierta. No me dijeron para nadar. Cuando yo llegué, ahí era las 1:30 y así, me dijo, ya está cerrada la puerta. Y todo el mundo está nadando allí y yo ahí sola llorando en el mar. Me he hecho a la policía, yo lloraba y yo de este momento no veo nada, solo veo mis hijos ahí frente, digo, voy a estar a la mía, voy a luchar, no sé nadar, nada. Y allí ha cogido una chica que tenía una colatura y yo le he dicho, por favor, tengo mis hijos ahí tirados allí, quiero llegar donde mis hijos, llorando.
2: Tenía un flotador.
3: Y yo agarrado con ella y poco a poco me llegué hasta aquí.
2: Altres migrants amb qui he parlat aquests dies m'expliquen també que en algun moment d'aquelles hores crítiques, dijous a la nit, quan van entrar a Ceuta de cop 50.000 migrants, van pensar que s'ofegarien esclafats sota la marea humana. Rere l'agitació social d'aquests dies, però, els morts han quedat en segon pla i les xifres no estan clares. El Ministeri de l'Interior comptabilitza oficialment 67 víctimes mortals, però només ahir la Guàrdia Civil va recuperar 18 cadàvers del fons del mar. En total, els mitjans locals comptabilitzen com a mínim prop d'un centenar de víctimes, i ningú ha donat xifres de la banda marroquina. Els cadàvers es guarden envoltats en sudaris a l'Hospital Militar de Ceuta i s'han ampliat les instal·lacions de refrigeració. També s'espera reforç forense per identificar les víctimes i repatriar-les al Marroc. La Guàrdia Civil ja va advertir fa dies que molts dels morts eren menors. És la pitjor tragèdia migratòria que ha viscut mai Ceuta i, com un record macabre, desenes de xancletes floten encara al mar just davant la platja del Tarajal.
0: Doncs, mentrestant, Melilla, que ha anat reobrint gradualment la seva frontera també amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria, que d'entrada, òbviament, ha estat menor que Ceuta. Ahir ja es va permetre la circulació en els dos sentits de centenars de vehicles que estaven fent el pas de l'estret i que estaven atrapats des de dijous. La delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Mo, ha considerat prioritari desbloquejar aquest trànsit.
4: La pressió migratòria ha bajado ahora mismo y eso, pues, bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
0: Divendres 19 persones van entrar a Melilla nedant i no se les va poder retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en la frontera. Altres migrants, sense quantificar, hi van entrar caminant i també els van retornar al Marroc, en aquest cas.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que ha decidit suspendre qualsevol operació militar immediata.

0: imminent contra l'Iran després de rebre, segons diu, una petició de Teheran i d'altres països de l'Orient Mitjà perquè es doni marge a la negociació. En un missatge que ha publicat a la seva xarxa social, Trump assegura que vol donar una oportunitat a un acord que inclouria la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz, que ja sabeu que és una via clau pel transport mundial de petroli i que posaria fi a l'amenaça nuclear iraniana. També assegura que Israel dona suport a aquesta decisió i ha fet una crida a totes les parts perquè arribin a un pacte com més aviat millor. Tot i aquest gest d'aparent desescalada, Trump ha advertit que Washington manté totes les opcions sobre la taula i ha remarcat que els Estats Units continuen preparats per atacar l'Iran si les negociacions fracassen. I a tot això, Rússia, que ha atacat amb drons a 300 benzineres ucraïneses durant aquests mesos de juny i juliol, com a represàlia pels atacs de Kiev contra les seves refineries de petroli, que estan provocant desabastiment i moltes cues entre la població. Els atacs de revenja, per tant, contra les benzineres tallen el subministrament i també estan provocant el pànic entre la gent, com explica aquest policia ucraïnès que és víctima d'un dron.
1: Quan vaig sentir el dron, ja baixava cap a mi. Vaig veure un flash de llum, em vaig aixecar i vaig veure que tenia ferides als braços i les cames. Rússia ho fa per intimidar-nos i crear pànic.
0: I justament Ucraïna va bombardejar un vaixell de càrrega i també tres refineries de petroli russes. I Moscou va atacar doncs, dipòsits de combustible al port ucraïnès d'Odessa i un remolcador al port de Mykolaiv. Unes hores abans, almenys una desena de persones havien mort a Kiev en una nova onada d'atacs russos amb 185 drons i 35 míssils. I abans us ho destacàvem, els fàrmacs contra l'obesitat, com per exemple l'Ozempic, han d'anar acompanyats d'una atenció nutricional, física i psicològica. Ho conclou ara un estudi europeu que s'ha fet amb participació catalana, publicat recentment també a la revista The Lancet. Ens ho explica la Maria Guixà.
2: L'informe alerta que, tot i que aquests fàrmacs redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat, també comporten reptes nutricionals, físics i emocionals que requereixen un seguiment adaptat a cada pacient. Sentim Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3cat Info.
3: Aquesta medicació ha d'anar acompanyada d'un seguiment per dietistes nutricionistes i ha d'anar acompanyada d'un seguiment o d'una cura, no?, dels canvis en la composició corporal. Per tant, d'alguna manera ha d'anar recolzat per les pautes d'activitat física i en alguns casos, potser no en tots, però en alguns casos també aspectes psicològics importants.
2: L'Ozempic és el fàrmac més popular per tractar la diabetis tipus 2. El seu principi actiu, la semaglutida, ajuda a regular els nivells de sucre en sang i pot reduir la gana, fet que explica la seva popularitat recent com a eina per perdre pes. Bulló, però, demana als metges que recepten aquests tipus de medicaments que els acompanyin també d'un abordatge integral que inclogui alimentació adequada, exercici físic i suport psicològic pels pacients.
3: Aquest consens potser va molt més dirigit, com aquí que diu, al que serien, no?, els organismes que regulen polítiques de salut, no?, i els metges, que no pas el pacient. Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. També que la gent sàpiga que pot haver uns certs efectes molestos.
2: Medicaments com l'Ozempic aconsegueixen pèrdues de pes d'entre el 10 i el 20% en assajos clínics, a més de millores en la pressió arterial i el perfil lipídic. L'alta popularitat d'aquest fàrmac s'ha disparat perquè influenciadors, actrius o celebritats com, per exemple, Kim Kardashian han contribuït a popularitzar-ne l'ús per aprimar-se gràcies a la seva viralització per les xarxes socials. A les farmàcies, la demanda d'aquest medicament va experimentar un creixement exponencial durant el 2022 i, de fet, va ser aleshores quan va començar a escassejar. Es tracta més d'un medicament car i Mònica Bulló considera que això hauria de ser reversible perquè hauria de ser un medicament accessible a tothom.
3: Cada país té la seva normativa i la sanitat hauria de ser, no?, accessible a tothom i en aquest cas potser és un clar exemple de que la farmacologia no ho és. Són medicaments que no entren per la seguretat social i que són realment cars. Per tant, hi ha molta gent que fins i tot estan, diguéssim, complint criteris, no?, clínics per poder-se'ls prendre, doncs potser són famílies que no hi poden tindre accés. No? I en canvi, altra gent que no necessiten, però que tenen un poder adquisitiu més alt i que els poden aconseguir.
2: L'Ozempic el fabrica la farmacèutica danesa Novo Nordisk, que el primer trimestre d'aquest any ja va aconseguir un benefici de gairebé 6.500 milions d'euros, un increment del 67% respecte de l'any passat.

0: Ara falten 3 minuts per arribar a 3 quarts de 9 del matí. Alerta màxima a Grècia pels incendis forestals, especialment en una zona costanera a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. Aquest foc ha arrasat ja prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius estan lluitant contra les flames i ho fan en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres per hora, que durant hores han impedit que poguessin actuar els hidroavions. Els incendis també estan afectant altres zones del país, com ara Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. I aquí a casa nostra, Catalunya, avui baixa a 52 el nombre de municipis que estan en risc extrem d'incendi i també es reobrirà l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. Continuen, això sí, les restriccions a la Baronia de Rialp, al Montsec de Rúbies, al Montsec d'Ares i a la Ribera Salada. Aquestes poblacions en perill extrem són de 10 comarques, parlem de l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. I hi ha, com sempre, també doncs, uns 222 en aquest cas municipis més que estan en risc alt d'incendi. Mentrestant, els bombers continuen treballant perquè el foc de Sanet a l'Alta Ribagorça no superi el barranc d'Escobedieso, el de Munyidor, el riu Noguera Ribagorçana i també totes les zones de pastura que són properes a la Vall de Boí. És un foc que es va revifar ahir al migdia i que ha afectat ja una superfície aproximada de 17 hectàrees de terreny forestal i també que els agents rurals doncs, estan treballant ara amb la hipòtesi que l'hauria causat un llamp. Una masia d'Osona s'ha convertit aquests dies en un espai de creació compartida entre artistes i criatures. La iniciativa és de la cooperativa Cardan Cultura, que ha posat en marxa a Can Grau, a les Masies de Roda, una residència artística en què participen doncs, tant les mares com els seus fills. Adrià Clotet.
1: Aquest és el segon any que es fan aquestes residències amb creació inclusiva. La primera experiència es va centrar en residències literàries i ara inclou també les arts escèniques. En total reuneix 8 adults, tots són dones, i una desena d'infants. I està pensada perquè puguin treballar sense haver de renunciar a la vida familiar. Roser Montaner, coordinadora de Cardan Cultura, explica d'on neix la iniciativa.
2: Neix perquè tant la Mar com jo ens adonem de que si nosaltres volguéssim fer una residència, pel moment vital en el qual vivim ara mateix, no podríem fer-ho. I llavors vam dir, nosaltres hem de poder fer alguna cosa, tenim un espai de residència, hem de poder oferir alguna cosa que permeti que convisquin els dos mons.
1: Montaner defensa la creació d'aquests espais.
2: És necessari que això existeixi. I no passa que les dones, sobretot, durant uns anys, no poden accedir a aquests espais. Llavors sembla que les dones no puguin crear. I això no és veritat, no? Hem d'oferir els espais.
1: En aquesta edició hi participen les escriptores Bela Olid, Helena Crespi, Marina López i Níbola Ullà, a més de la companyia teatral Que no salga d'aquí. I al mateix temps, els infants també fan activitats creatives pensades per ells. Bela Olid explica l'experiència que ha tingut el seu fill.
3: El meu fill havia tingut una experiència bastant negativa amb el tema de l'expressió plàstica. Llavors ell tenia una sensació de fracàs en això i ha sigut molt sanador poder estar aquí amb la Givet i que la Givet li hagi obert la porta a una altra mena d'enfrontar-se, no?, amb aquesta expressió creativa, una manera de disfrutar el procés i crec que ha estat realment molt, molt, molt positiu per ell, ho ha disfrutat.
1: Les participants coincideixen que la iniciativa els ha estat molt útil per avançar en els seus projectes i en destaquen sobretot l'intercanvi creatiu i humà que s'hi ha generat.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
4: El dia ha començat amb molta tranquil·litat, amb el cel serè, només amb alguns intervals de núvols en alguns sectors de la costa de Tarragona i també en punts a Barcelona. Però bé, és una jornada, un matí de diumenge, tranquil, estable, xafogó, sobretot a prop del mar, com aquesta nit passada, que ha estat realment molt humida a prop del mar. I a la tarda hi haurà algun ruixat, alguna tempesta cap al Pirineu i al Prepirineu. Serà més probable el sector occidental, cap al Lleidatà, amb algun ruixat, alguna tempesta, cap a l'Aran, al Turgell, Pallars, Alta Ribagorça, també a Príncipe d'Andorra, a la Cerdanya. Aquest any hi haurà més possibilitats de ruixats o algunes tempestes més que al Pirineu Oriental, on ahir es van prodigar més i van caure fins a 40 litres en alguns indrets, per exemple, a Gombrèn, també al voltant dels 40 a Molló. Bé, una situació també marcada per la calor. Avui la temperatura serà semblant a la d'ahir o un pèl més alta, moltes xifres entre 31 i 38, amb molta humitat a prop del mar, amb molta xafogó. I demà dilluns a la tarda apuntem una línia d'inestabilitat que arribarà procedent de l'Aragó i que portarà ruixats i tempestes a comarques de Lleida i Tarragona, i després també poden arribar algunes a altres punts de l'interior del país.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Barcelona ens trasllada aquest estiu a una galàxia molt llunyana. Casa Cupra, Raval, ha inaugurat aquesta setmana l'exposició Rebels Beyond the Galaxy, dedicada a l'univers de Star Wars. Es pot visitar amb accés gratuït fins al 22 de setembre. Clàudia Roses.
6: L'exposició reuneix una de les col·leccions privades més completes d'Espanya, amb peces exclusives com un fragment original de l'Estrella de la Mort de la pel·lícula del 1977, un vestit original d'un soldat rebel o una màscara de producció d'un Ewok del Retorn del Jedi, restaurada per l'especialista en accessoris de cinema Tom Spina. Es calcula que el preu en global de l'exposició arribaria als 200.000 euros. El comissari és Alfredo Calles, col·leccionista i fan de la saga des de fa dècades.
7: És una col·lecció bastante homogènia i entonces també perquè a mi me gustan más les primeres pel·lícules que cronológicamente no son así, pero bueno, en el orden de salida, que son el episodio 4, 5 y 6, lo que nosotros siempre hemos llamado las Guerras Galaxias, ahora se llama Star Wars, y es de lo que más tengo. Disney y Lucasfilm es que no paran de sacar películas, no puede seguir el ritmo. Hay varias exposiciones actualmente en España. Bueno, coleccionistas mejores que yo, hay muchos seguro. Que lo quieran sacar de su casa, menos, porque además siempre durante el transporte, el montaje, se rompen cosas.
6: La proposta arriba amb el lema d'un fan per a fans i barreja figures a mida real, peces de rodatge, diorames i autògrafs d'actors i especialistes. Els seguidors ja han començat a acostar-s'hi. Abans de les 9, Rafael García ja esperava que obrissin la porta per tenir l'exposició per a ell sol, com a mínim durant uns minuts.
8: Pues la veritat és que ha sigut una passada. Vaig dir, va, a primera hora i després ja el que sigui. Però és que si no vens a primera hora no pots fer fotos, perquè n'hi ha molta gent i, bueno, és impossible. Però m'ha agradat molt.
9: De tenir-la aquí tan a prop de casa i es pot veure gratis, això està molt bé per la gent i pels nens petitets i tot.
6: Podreu descobrir tot l'univers d'aquests rebels més enllà de la galàxia de dilluns a dissabte de 9 del matí a 8 del vespre.
0: I a Copenhagen, el restaurant Noma, declarat 5 vegades el millor establiment gastronòmic del món amb 3 estrelles Michelin, reobre després de 3 anys tancat arran d'un escàndol per maltractament dels treballadors. El seu fundador i xef estrella, René Redzepi, va haver de dimitir per assetjament físic i psicològic al personal enmig d'un clima d'exigència abusiva. Ara aquest restaurant, el Noma, engega una nova etapa a la capital danesa sota el comandament del xef Pablo Soto, amb un menú de 600 euros per persona, begudes a banda i, això sí, amb uns protocols de treball que garanteixen el benestar dels seus empleats.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Vilaplana, al Baix Camp, va acollir ahir al vespre la 18a edició del Mozart. És un festival que uneix diferents disciplines artístiques i que aquest any ha girat al voltant del concepte de la vulnerabilitat. Vilaplana, Eloi Tost.
10: Música, cine, literatura o escultura són algunes de les disciplines que enguany s'han barrejat al Mozart, que ha reunit unes 400 persones. La directora artística del festival, Mercè Mariner, explica el perquè de la vulnerabilitat com a eix central.
11: I és una miqueta la petjada que va deixar l'any passat i que enguany recollim, i que això, de la tendresa hem pensat a la vulnerabilitat, que ho engloba una miqueta tot, perquè és una condició que travessa la persona, l'ésser humà, no?
10: Els joves hi han tingut un paper central, tant en la presència d'artistes com el pianista Bruno Anguera, com en la elaboració d'un curtmetratge on el jovent del poble ha expressat les seves emocions.

0: És Rosalía, que ha aprofitat el primer dels quatre concerts que té programats a Buenos Aires dins la gira Lux per disculpar-se davant del públic argentí per la polèmica generada a les xarxes socials després de la final del Mundial de Futbol. L'artista catalana ha admès que va cometre un error enorme, ha dit, i ha volgut deixar clar també que el seu afecte per l'Argentina es manté intacte. Les seves paraules han estat rebudes amb una llarga ovació dels prop de 15.000 espectadors que omplien el Movistar Arena. Ho ha seguit el nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, en Joan Biosca.
1: Quatre concerts en total són els que Rosalía oferirà aquí a Buenos Aires, a l'Argentina, fins al 6 d'agost, i en el primer no ha dubtat a disculpar-se davant del públic argentí per haver repiulat un vídeo de l'actriu i model Mia Khalifa, on aquesta celebrava la victòria al Mundial a la final d'Espanya davant de l'Argentina, que va ofendre no pocs argentins.
2: Me disculpo sin mirármelo mucho y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú. Nunca fue mi intención, la verdad. Me salió fatal ocurrido.
1: Rosalía ha rebut aquí a l'Argentina en aquests darrers dies moltes crítiques i fins i tot periodistes destacats del país sud-americà han arribat a demanar la seva expulsió del país per anti-Argentina, aprofitant una nova normativa impulsada pel president argentí Javier Milei que permetrà fer fora els estrangers visitants que ataquin l'Argentina.
3: Que fue una de las que participó de la campaña anti-Argentina hablando pestes de nuestro país con un posteo. ¿No podrían aplicárselo a Rosalía? Ir al hotel donde está, señorita, venga. Usted escribió esto, gracias. Gracias por venir, váyase.
1: Entre el públic assistent al primer concert de Rosalía, sensacions variades.
4: Yo no la vengo a ver por la música, la verdad que la opinión que tenga ella sobre mi país, que no tiene nada que ver con ella, no me interesa.
5: Quise de valor mi entrada, sí. ¿Por qué quiero que actúe? Quiero verla, a ver qué hace el show. Estoy por el show.
6: Sí, es un descuido, claro, un artista de su nivel que... Y pueden pasar estas cosas, pero bueno, no, para nada, dolerme para nada.
1: Rosalía presenta a l'Argentina el seu darrer àlbum, Lux Tour, per després fer-ho al Brasil, a Mèxic i Puerto Rico.
0: Esports. Amb el Pau Dax, bon dia.
7: Bon dia. El Girona va perdre ahir al vespre contra l'Arsenal anglès al trofeu Costa Brava, 1-4 a Montilivi. Havertz, Solis, Daumann i Gabriel Jesús van marcar pels anglesos, mentre Carnau va fer el gol dels gironins a l'inici de la segona part d'una rematada de cap a la sortida d'un corna. Va ser el cinquè partit de pretemporada del Girona i la segona derrota de l'estiu. Els centrals dels gironins, David López, renovat recentment per una temporada, analitzava la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
8: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer, vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
7: El jugador barceloní va assenyalar la necessitat de nous reforços i reconeixia que l'equip va curt de centrals.
8: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar, com tu dius, de central. De la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
7: El pròxim partit del Girona serà divendres contra el Sabadell, un equip arlequinat que també va jugar aquest dissabte i va empatar 0 contra l'Andorra. El partit es va jugar a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans dels vallesans va jugar l'Espanyol, que també va empatar 3-3 contra el Middlesbrough. En el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra, van marcar Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García va haver de ser substituït després que al quart d'hora de joc patís un cop al genoll. El davanter perico del filial, Marcos Fernández, autor del primer gol, valorava així el seu estat de forma.
9: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
7: El britànic Tyrese Dolan, que va fer el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a la Lliga.
10: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
11: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
7: A la Lliga Femenina, el Badalona Women va perdre 1-2 contra el 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines, que es va jugar a porta tancada a Peralada. En aquest partit va debutar una de les noves incorporacions badalonines, la davantera basca que ve de la Reial Societat, Mirari Uria.
12: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras evidentemente hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
13: 3CAT Info.
7: I ahir va arribar a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu Deco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per la pròxima temporada. I ahir també vam sentir Jesse Bissibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys va fer el seu primer entrenament. Són de clar.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
2: Marcel Sabater torna a estrenar una sardana després de l'èxit de Manel. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu, tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. El compositor Marcel Sabater torna a estrenar una sardana després de la sardana Manel. L'escoltarem aquí al Cuplejant. Aquest és el programa 498 i tenim més titulars. El col·lectiu sardanista de Balaguer farà enregistrar la sardana Vallverdú per la mort de l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú. I la Fira Mediterrània de Manresa ha publicat ja tota la programació del 2026 i repassem les propostes que integren la sardana i la cobla. I la cobla Sant Jordi torna a anar de gira per Itàlia aquest agost. L'Associació Amics de la Sardana i l'Ajuntament del Pla de Santa Maria inauguren un nou monument a la sardana. I el vermut de la sardanada de Balaguer d'aquest octubre anirà a càrrec d'Arnau Tordera, que farà la preestrena de la seva nova producció de l'Obrador d'arrel de la Fira Mediterrània. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música de cobla. Comencem el Cuplejant. I disculpeu la veu, que tenim un constipat d'estiu.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla la setmana passada ho expliquem avui aquí al Cuplejant i passa per Terrassa.
1: Cuplejant, les estrenes.
2: Terrassa ha acollit aquest juliol diverses ballades els dimarts al vespre i la setmana passada va ser especial perquè el compositor Marcel Sabater hi va estrenar una sardana. És que el compositor de la Garrotxa, de Tortellà, ha estrenat una nova sardana després del seu èxit Manel, que estrenava el 2024 a la competència de cobles de Banyoles i que va ser un autèntic èxit després de 26 anys sense escriure cap sardana. Doncs bé, ara només n'ha tardat un i mig més, dos pràcticament, a escriure la següent, i és una sardana que es titula Petjades d'argent. Una sardana que s'estrenava a la plaça Vella de Terrassa dimarts passat 21 de juliol, que va estrenar precisament la cobla que ell dirigeix, la principal del Llobregat, i que dedica a un matrimoni de Terrassa. Són Montserrat Caupena i David Sánchez pels seus 25 anys de casats. Per això aquesta, Petjades d'argent. Així se'n feia ressò el mateix compositor, que ho va publicar a les seves xarxes socials, fent palès doncs aquesta nova estrena d'ell i acompanyat d'un missatge on deia que els hi desitja un llarg i feliç camí junts. Nosaltres el que podem fer avui és escoltar aquesta nova estrena de Marcel Sabater, que s'estrena aquest juliol del 2026 després de l'èxit de la sardana Manel, que guanyava la competència de cobles de Banyoles el 2024 i que s'ha interpretat abastament doncs en el darrer any i mig a tot Catalunya. Escoltem Petjades d'argent, la nova sardana de Marcel Sabater a càrrec de la cobla, la principal del Llobregat. L'escoltem en la gravació de l'estrena.

0: Això era Petjades d'Argent, la nova sardana de Marcel Sabater.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Connexions al territori.
0: I és que són diverses les cobles que han passat aquests dies per les Santes de Mataró. Una d'elles va ser la principal de la Bisbal, que dimarts va fer una ballada, un concert de cobla i ball de nit amb els requisits de festa major a Mataró. Al matí i a la tarda va ser a la residència de Sant Josep i a la nit va ser al Parc Central. O també la cobla Ciutat de Granollers, que va fer una ballada al carrer Pujol, al centre de la ciutat, aquest passat dilluns. Us deixem imatges de les Santes a les nostres xarxes socials. Mataró encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I aquest dissabte s'ha celebrat el 22è aplec de la Garrotxa al pavelló de Sant Joan de les Fonts amb les cobles Bisbal Jove, Jovenívola de Sabadell i la Principal d'Olot amb tres ballades seguides. Aquest aplec, juntament amb Amer i Palamós, no s'acullen a la comissió d'aplecs de les comarques gironines per no complir amb la seva normativa. I l'agrupació sardanista de Tiana ha donat per finalitzat el seu festival de cobles i compositors aquest passat dimecres amb autors com Xavier Capdevila i Ferran Carballido amb la Cobla Lluís. Us imatges també a les xarxes socials. I divendres els amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols van celebrar una ballada més del seu cicle d'estiu amb la cobla La Principal de Llobregat. Va ser el Passeig de Mar amb una ballada de 6 sardanes de 10 tirades. Us deixem imatges també a les xarxes socials. I per acabar, l'agrupació sardanista de Calella va tancar el juliol amb la seva tradicional revetlla de Sant Jaume, on va acostar la cobla i la sardana als més petits amb l'espectacle familiar de la cobla Bisbal Jove aquest passat dissabte al vespre. Després, 85 infants van presentar el seu fanalet fet a mà al concurs i la cobla va interpretar diferents sardanes. A la ballada hi va haver-hi una exhibició de la colla Mans Amigues de Cassà de la Selva. La ballada es va acabar, com ja és tradicional, amb la sardana El Sereno de Josep Coll Lígora, que escoltem ara a càrrec de la Principal de la Bisbal, una sardana que també serveix per tancar, recordem-ho, la nit dels músics de Cassà de la Selva. El Sereno de Josep Coll Lígora, l'escoltem.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte. Obrim el taló.
1: I tenim novetats perquè el vermut de la sardanada de Balaguer aquest octubre anirà a càrrec d'Arnau Tordera, que en petit format farà la preestrena de la seva nova producció de l'obrador d'arrel de la Fira Mediterrània. Així ho ens ho ha avançat el col·lectiu sardanista de Balaguer, que ens explica que les entrades ja estan a la venda a un preu de 9 euros. Les podeu trobar doncs, a entreapolis.com. En el marc de la sardanada de Balaguer, Arnau Tordera oferirà en petit format aquesta preestrena que es titula Sirènia, una producció que s'endinsa a l'univers de l'Havanera amb l'objectiu d'establir un diàleg amb el gènere. Des d'una mirada autoral i contemporània ofereix un repertori que combina havaneres clàssiques reinterpretades en peces de nova creació. En aquest nou projecte, el líder d'Obeses explora la bellesa del cant de l'havanera i de les harmonies vocals, però també la construcció d'una atmosfera sonora que evoca l'imaginari marítim, el viatge i la memòria. Les entrades no són numerades i, com dèiem, es poden ja comprar a Entrepolis a un preu de 9 euros. L'entitat ha explicat que més endavant anunciaran tot el programa, que comptarà amb 4 cobles i començarà divendres amb un pregó, atenció, i es clourà el dissabte al vespre amb el concert Saxo, Cobla i Cabaret amb Mercè Martínez, Jordi Pauler i la Cobla Mediterrània. Escoltem Invasió Terrícola d'Obeses i la Cobla Berga Jove amb Arnau Tordera al capdavant.

0: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies. Societat.
1: I no marxem de Balaguer perquè la sardana Vallverdú serà enregistrada pel col·lectiu sardanista de Balaguer a càrrec de la Cobla Montgrins. L'entitat ha anunciat també l'enregistrament d'aquesta sardana Vallverdú dedicada a l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, coincidint amb la seva recent mort. L'obra, composta per la tarragonina Anna Abad en el marc de l'any Vallverdú el 2023, quan es complien 100 anys del seu naixement, va néixer com un homenatge al centenari de l'autor i ara quedarà fixada en un enregistrament discogràfic després de la mort d'aquest escriptor de contes infantils i juvenils que moria aquest juliol a l'edat de 103 anys. La gravació anirà a càrrec de la Cobla Montgrins i es durà a terme als estudis 44.1 d'Aigua Viva. La presentació oficial està prevista pel 7 de novembre en el marc de la Festa Major de Balaguer. Se n'editaran 500 exemplars a través d'Audiovisuals de Sarrià, que també publicarà la sardana al YouTube, a Apple Music i a la resta de plataformes de música en streaming. La composició és fruit d'una iniciativa del col·lectiu sardanista de Balaguer dins de les activitats de l'any Vallverdú. Anna Abad va voler retre homenatge a les escriptor inspirant-se en l'estil de Juli Garreta, un dels grans referents de la composició sardanista, per reflectir el profund vincle que Vallverdú havia mantingut amb aquest gènere musical. Anem a escoltar-la, no?, aquesta sardana. Això és Vallverdú, de Nevat, a càrrec de la Cobla. La Principal de Llobregat s'estrenava el 12 de novembre del 2023 pels 100 anys de Josep Vallverdú.

0: Això era Vallverdú.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: L'agenda.
0: I vinga, anem a aquestes agendes llargues d'estiu. Un recull, perquè no ho podem explicar tot. Comencem a dimarts 4 d'agost perquè a les 7 comença el cicle d'estiu de Llafranc amb la Flama de Farners. Dimarts que ve també a 2 de 8 del vespre a Torroella hi haurà la principal de Banyoles i a les 9 de la nit hi haurà ballada a Sant Cebrià de Rosselló amb la Mil·lenària. També a les 10 de dimarts que ve a Puigcerdà hi haurà la Foment del Montgrí i també a les 10 hi haurà la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, el Festival amb so de Cobla Palamós. Passem a dimecres 5 d'agost perquè a les 6 és Festa Major a Molló i hi haurà una ballada amb la principal d'Olot i a 2 de 10 sardanes a la Fresca a Hostalric amb la principal de Banyoles. A les 10 de la nit també hi haurà el 26è Memorial Ricard Vila de Sau amb les coples, la principal de la Bisbal i Montgrins a l'Arbreda de Palamós. A les 10 de la nit també hi haurà a Castelló d'Empúries sardanes amb els Rossinyolets i a la mateixa hora, però a l'Escala, hi haurà la Bisbal Jove. Dimecres que ve també a les 10 de la nit a Tossa de Mar hi haurà la Ciutat de Girona i passem a dijous. Dijous 6 d'agost, a un quart de dues del migdia, ballada amb la principal de la Bisbal a Golmés per la seva Festa Major i al mateix dia, però a les 6 de la tarda, a Castelló d'Empúries hi haurà ballada de Festa Major amb la principal del Llobregat. També a les 7 de dijous que ve, a Palamós acollirà el concert amb so de dona dins del festival amb so de cobla i a les 9 de la nit hi haurà el 7 de 7 Festival de l'Escola de Cobla a Banyoles amb la cobla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes. Dijous que ve, 6 d'agost, també hi haurà a 2 de 10 sardanes amb la nova germanor a Banyuls i també doncs, dijous que ve, cicle d'estiu a Riudarenes a 2 de 10 amb la Cobla Montgrins. També a les 10, la principal de Llobregat juntament amb Guillem Batllori seran al Festival amb so de Cobla a Palamós presentant aquest nou projecte i a les 10 de la nit a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí. També a les 10 a Llançà hi haurà la Bisbal Jove i a la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la Marinada. Divendres 7 d'agost, Filomena farà pas al Festival amb so de cobla, a les 7 de la tarda a Palamós i també a les 8 a Palafrugell hi haurà una ballada amb la principal de Porqueres. A les 9 de la nit, divendres que ve, a Massalcoreig hi haurà l'Avens de Riella, la 21a edició dels Sardanes a la Fresca al Segrià i també a les 9 del vespre a Olot hi haurà la principal de Cassà. A 2 de 10, divendres que ve, a Premià de Mar hi haurà la principal de Llobregat i la principal el d'Olot a les 10 serà a Sils, al passeig de Sants Cosme i Damià. Divendres que ve a les 10 també a Palamós hi haurà obeses amb la Cobla Berga Jove, el festival amb so de cobla i a les 10 de la nit a Vilafranca del Penedès hi haurà la Reus Jove. A les 10 de la nit també de divendres que ve a Tordera hi haurà la Mediterrània, a la mateixa hora a Figueres hi haurà la Ciutat de Girona. A un quart d'11 hi haurà Festa Major de Sant Feliu de Guíxols amb una ballada amb la principal de Banyoles. Passem a dissabte 8 d'agost perquè a les 6 hi haurà ballada Sant Hilari amb la principal de Banyoles i a 2 de 7 a Calella de Palafrugell hi haurà la Baix Empordà. També dissabte que ve a 2 de 7 del vespre a Ribes de Freser hi haurà ballada amb la Bisbal Jove i també dissabte que ve 28è a Plec de la Sardana d'Organyà a partir de les 7 i a partir de les 10 amb la Lluïsos Cobla. També dissabte que ve a les 7 Festa Major de Sant Iscle de Vallalta amb una ballada amb la Canigó i a les 8 del vespre a les Borges Blanques hi haurà una ballada amb la Cobla Tàrrega. També dissabte a les 8 a Calafell hi haurà la Sant Jordi i a les 8 del vespre a Escaldes Engordany, a Andorra, hi haurà la Ciutat de Solsona. A 3:15 del vespre de dissabte que ve ballada dels Anissets amb la Maricel a Balaguer i també a les 9 del vespre a Olot hi haurà la principal d'Olot. A les 9 de la nit, 29a nit de Festa Major de Malgrat de Mar amb dues cobles, la principal de Banyoles i la Ciutat de Girona i a 2 de 10, sardanes a la Fresca a Castelldans amb la Cobla Tàrrega. També dissabte que ve a les 10, ballada Lloret amb la Mediterrània i passem a diumenge. Diumenge 9 d'agost, perquè a la 1 és festa major a Ciutadilla, hi haurà l'avenç de Riella, i a la 1 també és festa major a Esterri d'Àneu, hi haurà una ballada amb la Juvenívola de Gramunt. A les 6 de la tarda, Sant Joan de les Abadesses, ballada amb la Foment del Montgrí, i a 2 de 7, a Olost, hi haurà la Canigó, perquè és festa major. També a les 7 de diumenge que ve, al Vendrell hi haurà la Marinada, i a Mollà hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A 2 de 8 de diumenge que ve, a Sant Pol de Mar hi haurà la Mediterrània, a la Seu d'Urgell hi haurà la Bellpuig Cobla, a Cervera hi haurà l'Aires de la Terra, a Pineda de Mar hi haurà la Cobla Xaloc, a Castelldefels hi haurà la Baix Llobregat, a Calella hi haurà la Cobla Sant Jordi. I diumenge que ve, a partir de les 8 del vespre, a Palamós hi ha programa de la Transmediterrània Orquestra dins del Festival amb So de Cobla, però a les 8 també a Gramunt hi ha ballada amb la Lluïsos Cobla, a les 8 a Premià de Dalt hi haurà la Maricel, i a les 10 de la nit a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí. A Llançà, diumenge que ve a les 10, també hi ha concert de sardanes i música per a cobla amb la Ciutat de Girona. I passem a dilluns, perquè dilluns 10 d'agost a la 1 és festa major a Llorenç del Penedès, hi haurà una ballada amb la principal de la Bisbal. A un quart de 2 a Preixana hi haurà ballada de festa major amb l'Aires de la Terra, i a 2 de 7 a Vilalba dels Arcs hi haurà ballada de festa major amb la Miram Font. També dilluns 10 d'agost a les 9 del vespre, cicle d'estiu a Perpinyà amb la Mil·lenària, i també a Santa Coloma de Farners a les 10 amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 6è aplec de la Sardana de la Vall d'Hostoles, diumenge 9 d'agost a les 12 i a les 4 de la tarda, amb les cobles La Principal d'Olot, la Ciutat de Girona, i La Principal del Llobregat. Serà Sant Feliu de Pallerols, als Arbres d'en Casals. I per esperar-lo, escoltem la Festa de Sant Feliu de Narcís Paulís, a càrrec de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, i la podem trobar en el disc commemoratiu del centenari Narcís Paulís i Vila Sardanes per a Cobla, una sardana dedicada a Sant Feliu de Pallerols de 1974.

0: Això era la festa de Sant Feliu de Narcís Paulís.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Coplejant, recomanacions sardanístiques.
0: I ens situem ara a Manresa perquè la Fira Mediterrània de Manresa, edició 29, ja ha presentat tota la seva programació que es desenvoluparà del 15 al 18 d'octubre del 2026. I nosaltres fem un repàs de la programació que contempla la copla, els instruments de la copla o també les sardanes. Una de les produccions, propostes que han presentat és la que el Festival Cantut de Castellà de la Selva estrenava el 2025, el novembre del 2025, que és aquesta fusió del grup de veneres anxovetes cantant sardanes. Per tant, això es podrà veure diumenge 18 d'octubre a partir de les 11 a la plaça Neus Català, la plaça de la Fira de Manresa. Té una durada de 45 minuts i veurem a les anxovetes altre cop cantar. Aquestes sardanes, una ballada de sardanes cantades que va tenir molt d'èxit a casa, tal com ho vam poder veure a les xarxes socials del Coplejant i que ara es reprodueix a la Fira Mediterrània de Manresa, fent aquesta sinergia, recorregut cultural d'aquestes propostes que s'encarreguen o que s'estrenen en els diferents festivals de cultura d'arrel del país. Les anxovetes és un grup de veneres gironí cantat i íntegrament format per dones. Després de més de 10 anys de trajectòria, ara amplien el seu repertori amb aquest espectacle de sardanes cantades que podrem tornar a veure a Manresa. Anem a escoltar un tema d'aquests. És la sardana Girona M'enamora de les anxovetes, que també està en el seu darrer disc. L'escoltem.

0: Això era Girona m'enamora, de Ricard Viladesau, a càrrec de les Anxovetes. L'altra proposta que ha programat la Fira Mediterrània de Manresa aquest 2026 és una que ja n'hem parlat aquí, que és la nova producció, la tercera producció de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, una producció titulada Pau, centrada en l'efemèride de Pau Casals, i que podrem veure a Manresa el divendres 16 d'octubre a partir de 2:50 de la nit al Teatre Cursal de Manresa, a la Sala Gran, amb durada d'un euro. Les entrades ja estan a la venda i l'anticipada val 10 euros. L'UMAC presenta aquesta nova proposta de gran format que gira al voltant de la pau i dels drets humans, prenent com a punt de partida el llegat de Pau Casals. L'espectacle és un crit en defensa de la dignitat humana. La proposta genera una experiència que posa l'art al servei de la memòria i del compromís cívic i reivindica a Pau Casals per la excel·lència musical i pels valors ètics. Anem a escoltar un dels temes de la seva darrera producció Cru, i és ChatGPT. L'escoltem.
1: Create a poem in Catalan about transhumans and transhumanism.
2: Sota els cims de les muntanyes, els ramats transhumans basturen pel sud.

pluges dels estius i els rigors dels hiverns senzills. Transhumància. Tradició antiga que encara viu en les terres altes, un moviment constant de vida on home i natura són partícips. Però ara també ens mou el desig d'un futur més enllà de la carn, on la tecnologia i la ment ens fan somiar un destí transhumà, transhumanista.

ciència és la nostra guia en el nostre cos esdevindrà un ésser millor, més fort. Més viu, però no oblidem la nostra arrel, la transhumància que ens ha donat el respecte per la terra i el cel i la saviesa dels que ens han

Això era ChatGPT de l'Humac Orquestra. I la darrera proposta que destaquem de la Fira Mediterrània de Manresa és una que integra un instrument de la cobla, més concretament el flabiol i tamborí de la Leoni Marteta amb el grup Trèvol aquest, i el seu nou disc folk d'Extra Radi, del qual ja n'hem parlat aquí al Coblejant. S'estrenarà en aquesta Fira Mediterrània de Manresa dijous 15 d'octubre a 3:15 de la nit a l'espai Taverna Cervesera Guineu. Ja sabem com sona aquest projecte, que n'hem parlat aquí fa poques setmanes al Coblejant, però anem a escoltar aquest tema que tenen dins del disc, on hi col·labora tota una copla d'amics de la universitat, d'aquest nou grup de folk, que és Granaïna de Montaverner, de Trèvol, en el seu darrer disc, Folk d'Extra Radi. L'escoltem.

0: Això era Granaïna de Montaverner, del grup Trèvol.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I tenim més notícies destacades. La Copla Sant Jordi torna a fer una gira per Itàlia aquest proper mes d'agost. La mateixa Copla a les seves xarxes socials va publicar aquesta setmana unes històries on explicaven que ja estan començant a preparar els seus concerts que faran la setmana que ve a Itàlia a dins del festival Occitamo Festival. A les històries se'ls veu acompanyats de diferents músics, entre alguns, i veiem alguna acordionista. Ampliarem aquesta informació més endavant, però de moment aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I és que també hem d'explicar que l'Associació Amics de la Sardana del Pla de Santa Maria, juntament amb el seu ajuntament, inauguren un nou monument a la sardana, aquesta població tarragonina. Serà el proper 1 d'agost en un acte institucional al matí al Parc de la Fàbrica del Pla de Santa Maria, on hi haurà també una ballada de sardanes a càrrec de la Copla Reu Jove i on s'hi estrenarà una sardana, el Seré i la Marinada. Encara no han explicat de quin autor o quina autora serà. A la una hi haurà el descobriment del monument a la sardana. N'estarem pendents.
2: Coplejant.
3: Coplejant.
4: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició escoltant aquesta sardana que estrenava Marcel Sabater ara fa un any i mig, Manel, dedicada a Manel Saderra i Puig Ferrer. L'estrenava més concretament el 20 d'octubre del 2024 i ara ha estrenat una nova sardana després d'aquesta. Per tant, ja l'hem escoltat per començar, ara anem a escoltar aquesta. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

A continuació, podreu escoltar el programa Un poco de todo y algo más, amb Luis Vizuete, avui a les 10.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic La guerra del francès, Tocar a sometents, Arma de foc i Element festiu, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: Doncs per parlar d'Esplugues, de Trabucaires, de Bandolers també. Per parlar de l'escamot Trabucaire tenim amb nosaltres el Jaume Alelles. Hola, bon dia i bona tarda. I també tenim amb nosaltres el Jordi Figueres, que és membre de l'escamot Trabucaire. Bon dia i bona tarda.
1: Hola.
0: Voldria parlar una miqueta, que m'expliquéssiu la tradició que hi ha aquí a Catalunya envers els trabucaires, els bandolers, els bolejadors també. És una tradició que fa referència a les armes de foc i que en moltes poblacions doncs, comencen les festes doncs, justament amb això, amb aquests trabucs. I farem una miqueta de història, Jordi Figueres, que ens porta la història de lo que és el trabucaire o la festa.
1: Jo ho defineixo com el convertir un arma de foc i per tant un arma de mort amb algú de festa, i per això doncs existeixen el que en diem les galejades, que històricament ve de fer gala o d'alguna forma de cridar a la festa, que és el paper doncs, que es reserva en el món dels trabucaires. En altres llocs també el que s'acaben fent és la recuperació de determinats personatges com el Vall d'Arsarrallonga, que en algunes poblacions doncs, el que fa és referència en algun bandoler determinat, o simplement doncs això, vull dir, aprofitar el soroll, que ja us dic jo que fem soroll als trabucaires doncs, per avisar la gent que arriba la festa major i tal. I a nivell català hi ha diversos llocs amb diverses tradicions al respecte. Si vas més cap al Pirineu o el que alguns definim més com la Catalunya carlina, doncs el paper del trabuc està molt... és un paper clau, i en canvi a mesura que anem baixant cap a la Catalunya Nova les coses van canviant.
0: Però en canvi els balls se centren bastant a la Catalunya Nova.
1: Perquè són molt atractius.

0: Doncs ens diu que hi ha 8 colles de Vall del Serrallonga, que és a Vilafranca del Penedès, a Tarragona, Salinari de Sacalm, a Terrassa, Torredembarra, també a Santa Margarida dels Monjos, Sant Quintí de Mediona i a Perpinyà. Per tant, veiem una tradició a la Catalunya Nova, sí, més que a Pirineus.
1: Que a Catalunya Vella.
0: Exacte. I arribats a aquest punt, ens trobem que aquí a Esplugues hi ha una mena d'inquietud per certes persones per voler fer una colla de trabucaires aquí a Esplugues. Seria un escamot trabucaire. I Jaume, què us porta a fer aquí a Esplugues un escamot trabucaire?
2: Això va ser curiós, perquè res més lluny de crear trabucaires. Però jo vaig anar a prop d'Esparreguera, ara no em recordo el nom, i allà fan una representació d'un escamot que agafen un part de l'exèrcit i, bueno, els hi foten una d'allò. Arribo aquí a Barcelona, aquí a Esplugues, i li vaig dir a la Conxi...
0: A la Conxi Brau.
2: Dic, hòstia, m'ha agradat allò. Dic, i aquí no n'hi ha? I dit i fet. I diu, i per què no muntem? Ja va estar. La Conxi sabeu que era una dona... Una
0: dinàmica
2: mostra, molt tirada endavant i... I bueno, així van començar. Però bàsicament és això, o sigui, aquí no hi havia tradició i va ser a partir del comentari meu i endavant.
0: I malauradament la Conxi no va poder veure, sí, acabat aquest projecte.
2: Bueno, va veure començar, però clar, ja no va arribar ni en el bateig, que del bateig aquí a Esplugues no s'ha pogut fer. Però bueno, possiblement si hagués estat ella, que em perdonareu, però els tenia una miqueta... ben posats, poder hagués abrallat amb Déu i sa mare, però hagués fet. Però,
0: Ara tornarem amb la fundació del grup. Jordi, perquè clar, quan parlem de trabucs, també el que podem parlar que dintre de la història de Catalunya, doncs això també formava part dels cossos militars, tant dels Miquelets com els Sometents. I aquí a Esplugues tenim un carrer que es diu carrer dels Sometents. I... Suposo que no té res a veure amb la història que estem parlant ara, però vaja, alguna relació d'haver-hi que tinguem un carrer que es digui Sometents?
1: Un dels primers actes que va organitzar la colla, crec que va ser una xerrada que va venir en Josep Campmany de Gavà, on es va explicar, doncs, que als voltants d'Esplugues operava un bandoler també. Però després sí que tenim diverses tradicions lligades amb el món dels trabucs, o en l'època en què aquest tipus d'arma, doncs, sovintejava, vull dir, la guerra del francès, per exemple, o les guerres de successió, o la guerra dels segadors, on doncs, bé, la gent del poble s'aixecava amb armes per defensar el seu territori, que d'aquí venen els sometents, estar atents a les coses que passen al voltant per organitzar, doncs, gent armada que vagi a socórrer els seus veïns, o fins i tot, doncs, aixecar-se amb armes per anar a defensar els interessos del país. I en aquest sentit, i es volia donar a la colla, diguem, tal com anem vestits, que anés una miqueta a cavall entre diverses èpoques, entre l'època de la guerra del francès, o sigui, estem parlant de 1808, 1812, fins i tot més tard amb les carlinades, i després, doncs, a les èpoques de la guerra de successió. I això, bueno, arreu del territori, en diverses poblacions, doncs, també es fan les significacions d'això. Esplugues, ja veurem que acabarem fent algun dia, però sí que teníem una casa, per exemple, a la carretera Laurea Miró, que jo encara la recordo, i sí, sóc gran però no tant, que l'havien cremat justament l'exèrcit francès després de la derrota del Bruc. Algú d'Esplugues va disparar un soldat francès, els francesos van tornar enrere, van matar la gent d'aquella casa i la van cremar. Sobre això, per exemple, o coses similars a Santa Coloma de Gramenet, vull dir, perquè també és una població molt urbana, molt urbanitzada, i que no és un poblet perdut enmig d'una muntanya, doncs també el que fan és una escenificació sobre els fets ocorreguts durant la guerra del francès. Nosaltres ja veurem. En teoria són joves encara.
0: Jaume,
2: estem mirant de escenificar alguna cosa. O sigui, no ho hem fet, però està el projecte.
0: Quin any finalment acabeu fundant l'escamot?
2: Bueno, en el 70... No, 97.
0: 2017. El 2017 és la fundació, però entre que la fundeu amb la Conxi, bueno, i que realment feu el bateig, quant temps passa?
2: Bueno, passen 2 anys. O sigui, el 2017 va ser el final, o sigui, van començar a tràmits. El 2018, demanar permisos personals, permisos de...

0: Arma, i això va ser ja quasi bé tot el 2018.
1: Cadascú de vosaltres, de l'escamot, ha de tenir permís d'armes?
0: Sí, sí, això, tot i que jo ho he dit més d'una vegada, que això el tenen considerat com un arma, però Déu no ens en guard que tinguessin que fer mal. Perquè no d'allò, ho tenen considerat com un arma, i ja està. I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs, tots són traves, la Guàrdia Civil, ACEDA, indústria, subdelegació de govern. No vulgueu saber, per fer la sortida de per exemple, d'ara de Santa Magdalena, la de papers que s'han de presentar, que en part és lògic, perquè hi ha unes mínimes temes de seguretat i procediments, però és que al final, ostres, es fa gros, fa gros. Bueno, és així, ja està, o sigui, però la paperassa que s'ha de, perquè, o sigui, ja primer passar el psicotècnic, que en alguns casos, que no dic, bueno, a mi mateix dir, ostres, hem passat el psicotècnic, bueno, però un cop aquí, ostres, bueno, i a primera hora et venen a passar revista, els del Villar es van quedar collonits la primera vegada i la segona. Què ha passat? Dos guàrdies civils en elements. Sí.
1: Jo també em vaig assustar.
0: No són capatxanos.
1: No sé pas quin dia va ser que vau fer una actuació aquí a Esplugues i em trobo dos cotxes de la Guàrdia Civil davant de l'avenç.
0: El de l'Espaluc, sí. Ara n'hem après, ara es passa la revista allà a peu, i més som quatre.
1: Veu fer la primera sortida que Esplugues amb el bateig de l'Espaluc.
0: Sí, això apareix des de l'avenç, vam fer el bitxo a l'Espaluc, i llavors s'ha creat un cert grup, si es pot dir així, de col·laboració. O sigui, l'Espaluc sol, no d'allò, no té gràcia, o sigui, no diguem que no té gràcia, però anirem fent activitats amb trabucaires.
1: Cal dir que l'Espaluc és una fera de foc, sí. És un repenat i bé.
2: A mi m'agrada dir que és fill de la pandèmia, i d'alguna manera la principal dificultat que havien tot plegat era aconseguir que sortís a l'escamot trabucaire, perquè, clar, vull dir, l'any que tenien que realment fer els papers i tenir-ho tot a punt per sortir va ser l'any 2019, on no es va poder sortir a fer pràcticament res. Per tant, el 2020 també va ser un any complicat per fer absolutament res, i finalment, doncs, el 21 vam trobar l'oportunitat, entre altres, de trobar des de l'avenç finançament per crear un ratpenat i d'anomenar-lo Espaluc perquè fos i sortissin els correfocs. Era una oportunitat de trobar una figura nova. I aleshores, doncs, a més, doncs, vam idear la possibilitat de que ja que venia una fera nova, i teníem un grup de trabucaires que en teoria haurien de ser cridats a armes en cas de que vingués un perill, doncs vam lligar això, o sigui, que venia la fera nova, que era l'Espaluc, doncs en que vinguessin a defensar-nos les trabucaires, però no es van defensar gaire perquè l'Espaluc s'ha quedat.
1: Això de que l'escamot trabucaire ha de venir a defensar-nos i sí, resulta clar. Que el fundeu el 2017, això no sé què em sona, bueno. Però és divertit, tot plegat és divertit, sí. Perquè els trabucs us funcionen o de tant en tant fallen?
0: Bueno. Correremos un estúpido velo, que diuen.
1: Doncs deixem-ho estar.
0: Perquè, no, es pot comentar. El d'ell ja li tira poc, però allà el president, sí. No sé qui és...
1: Vostè mateix.
0: Que tant en quant foto proves i després no em tira res.
2: Jo dic que som tan hàbils amb les armes que per tant ja es nota que som gent de pau, perquè no estem massa basats a fer massa mal amb aquest tipus d'arma tampoc. I de vegades doncs ens fallen, però en la vida fallen moltíssimes coses. Els que falli un trabuc, bueno, doncs, per nosaltres és motiu d'alegria, sí. Ens en riem els uns dels altres.
0: Sí, esclar, perquè tu, Garret, posant-me que tu...
2: Sí, exacte.
1: Ara parlem d'una part econòmica, perquè, clar, heu hagut de comprar uns trabucs. La pólvora té el seu preu, però és que, a més, no aneu vestit amb texans i una samarreta, perquè porteu la vostra vestimenta tradicional. I això també és una cosa a afegir.
0: Això d'alguna manera, perquè d'alguna manera hem d'entrar en una dinàmica amb l'Ajuntament, a veure si ens ajuda, però, esclar, venim d'un any 19 que volíem fer el bateig aquí, jo poder fins i tot accepto que jo vaig presentar malament la idea, perquè venien 90 trabucaires i, clar, si cadascú es paga la pólvora, mínim que pot ser és invitar a esmorzar i fer un dinar. I l'Ajuntament se'ns va fotre, però d'esquena, o sigui, que això l'Ajuntament no ho pagava. Jo poder ja accepto la forma, perquè al final, després, segons com presentes la justificació, l'interventor no té res a dir, no té res a dir, perquè és una factura. Jo he estat secretari de la coordinadora i tot el de la paella ha anat justificat. Llavors, no es permet pagar dinars. I llavors, perquè l'interventor accepta? Va ser mal presentat, poder... inexperiència meva, això ja ho accepto.
1: Però ja n'aprendrà, si ho faràs un altre dia.
0: Sí.
2: No,
0: sí.
2: El que passa que, a veure, el Jaume resumeix amb això, vull dir, potser amb el tema del projecte, o de vegades la normativa de l'Ajuntament, jo crec que s'entén, no? Una colla acabada de crear, donar-li tot el finançament que demana, doncs igual no pot ser. Però vull dir, però al cap i a la fi, que segurament hagués deixat més tranquil al Jaume i a tota la colla, doncs hagués estat veure que hi havia un cert recolzament per part de l'Ajuntament a la creació d'una nova entitat. I això de vegades doncs acostuma a no passar.
0: Això,
2: realment et trobes amb un afrado quan no, bueno, coses que no entens.
0: Perdona que talli, això quan vam començar amb la Conxi donava una impressió totalment diferent.
2: Ja.
0: O sigui, ens va deixar ella i va canviar. No sé per què.
1: Perquè poder ella ho tenia clar i sabia el discurs que havia de fer,
0: però,
1: o com
0: clar,
1: havia de
0: clar,
1: fer.
0: També ho tenim nosaltres,
2: Sí. I potser hi ha un tema de sintonia o no. El que sí que queda clar és que, malgrat tot, a nivell d'entitats, el que hem de mirar és d'espavilar-nos per trobar finançament per tirar endavant les nostres iniciatives. I això, doncs bé, és un treball que des de la colla, des dels Camp Trabucaires, ja suposo que ja es porta.
1: Els trabucs són tots iguals? Hi ha diferències? Hi ha trabucs de canó curt? Veig que hi ha d'ample o de boca acampanada. Quins trabucs feu servir vosaltres?
0: Acampanats. Acampanats. Solen ser rojo, que se'ls fabriquen allà a Albacete. I bueno, hi ha uns altres, que és el que té ell, que el feien al nord, ja no, ja no el fan, però bueno... Penseu que és un tros de ferro, al final? No, sí. Sí.
1: Home, un avió també és un tros de ferro.
2: Sí, sí.
1: I mira
0: no, no, però això és bon... Això és dit... o sigui, té una paret que per això pesa tant.
2: Arreu del país et trobes amb armes... Jo ho definiria amb el terme més tècnic, armes d'avant càrrega. Des de pistoles que acostumen a ser més barates, però també fan molt de soroll, fins a escopetes, arcabussos, trabucs... Hi ha una miqueta de tot. I, però bueno, és el que hi ha, vull dir, no...
1: I l'essència de bandoler, d'on us ve?
2: Aquí jo no puc contestar si no és en presència de la meva advocada. No sé d'on és l'essència de bandoler, però realment una mica no. de picaresca ja sí que hi ha al voltant, no?
0: Jo crec que no és... És que t'agrada, o sigui, t'agrada xirinola i la xirinola ve via pólvora.
1: Tot i que ja considerem que els escamots trabucaires, la tradició de trabuc és molt antiga, però clar, els bandolers sorgeixen a Europa justament per unes crisis econòmiques i socials, i vosaltres apareixeu com a escamot trabucaire justament en una època no solament econòmica i social, sinó també sanitària,
2: Sí,
1: al nostre entorn. Tot això com ho mengeu? Simplement fent trabucs? Disparant fora a l'aire?
0: Nosaltres no, d'això no...
2: Bueno, jo crec que cremem els mals esperits i si les crisis es venen a sobre molt de soroll, nosaltres intentem fer una miqueta
0: més. Tots els mals esperits,
2: no?
1: Ens hem quedat amb l'espaluc i encara no hem avançat i heu fet més sortides. A part del bateig de l'Espaluc, quines altres sortides heu fet? Aquí a Esplugues, al terme municipal.
0: Aquí el dia 10 del 10, que va ser del 21, que va ser la diada virtual, o sigui, de trabucaires, que com que hi havia la pandèmia vam dir a tothom a casa seva. Llavors vam demanar i vam tirar davant de l'Ajuntament, tancats amb una gàbia, bueno, amb un cercat, ens volen seguir fent això i no era la...
1: La
0: era
1: trobada.
0: Era la pandèmia, no, això no ha d'anar tancat, això ha d'anar amb distàncies i ja està.
1: Molt bé.
0: I llavors el 15 d'octubre vàrem fer les 11 salves a la diada del...
1: A l'homenatge i commemoració de l'assassinat del Lluís Companys, aquí
2: sí.
0: Jo d'aquí podria dir, perdona que trenqui el seguici de Sant Joan, anàvem preguntant, per què no esteu aquí? Amb... Sou vosaltres com un teu, digueu-nos quan vulguem, no el dia de Sant Joan, el dia... també tenim dit el dia 10 del setembre poder sortir amb les torxes, o sigui, si no... Nosaltres cridem a Xirinola, a festa, per tant, on ens vulguin.
2: El problema és de que Trabucaire es va haver associat a tot, com que treballem amb pólvora, doncs la pólvora està regulada i l'ús de la pólvora està regulat i per tant el que necessitem és amb molt de temps, amb més d'un mes d'antelació, començar a presentar o a demanar permisos i a presentar papers per poder-ho fer efectiu, si no... I clar, igual treu que diu el Jaume que es vol explicar d'alguna manera és de que, a veure, anirem a totes les festes on ens convidin, però ens han de convidar, però...
1: no ens podem apuntar avui
2: per demà.
0: Perquè el permís, demanen, el primer és permís de l'Ajuntament, però la subdelegació de govern accepta que sigui l'entrada al PAC. I llavors s'ha de fer el tràmit, però ells diuen no, com que hem de donar 20 dies més, no pot ser. Llavors he demanat una nota de subdelegació de dir, escolti, per més que posi això, nosaltres acceptem que entrat els documents el dia, a tal dia, un mes abans, ja n'hi ha més que suficient perquè durant aquest mes nosaltres i l'Ajuntament es tramitin tots els permisos amb protecció civil, vas presentant els documents i si et falta alguna cosa, diuen expedient, envia tal paper i arriba al final i apareix indústria, permís de la indústria, apareix subdelegació, apareix truca la Guàrdia Civil, acordes una hora, venen, passen revista, no sempre, però bueno, ja has de comptar i surts, ja està.
2: No, vull dir, és una activitat cultural més, vull dir, per tant està plenament reconeguda pel govern de la Generalitat com dintre del patrimoni festiu de Catalunya i per tant no té per què haver-hi cap impediment per sortir efectivitat.
1: I la vostra vestimenta és de lliure o en què està inspirada?
0: Nosaltres som, com ho dic, els descamisats, cadascú. N'hi ha dos que anem una miqueta de serrallonga, una mica, tampoc massa, bueno. I els altres és lo que se puede.
2: Bueno, de fet, la idea primera era agafar... Sí, però qui portés barretina que fos blava, igual que la faixa, recordant els colors de la bandera d'Esplugues, que és el color blau, que diguem seria un color corporatiu, i després la resta de vestimenta doncs tenia que jugar això que dèiem abans, entre la guerra dels segadors i la guerra del francès, o sigui, la guerra civil espanyola, la guerra d'independència, contra els francesos o fins i tot acabar amb les carrinades. I això ens permet doncs, jugar una miqueta doncs, si haguessin d'anar a una reproducció històrica de qualsevol esdeveniment, tipus que fan els Miquelets, que és un àmbit diferent, doncs també poder-hi participar. Però bé, ja veurem on acabarem en tot plegat.
0: Em sembla que ho tenim clar, tirar.
2: Sí, això sí. Això ho tenim clar, però bueno.
0: Després es pot documentar una mica i afinar, però és tirar.
2: Jo quan tingui temps començaré a fer alguna cosa més de documentació al voltant, però bueno, per donar-li una miqueta... No l'has sentit, perquè el sentit ja el té, que és el sentit de fer festa, de cridar la festa, però és tot o altre, perquè estem a Esplugues i no ens n'adonem de que, per exemple, Sant Pere Màrtir era una ermita, però aquesta ermita havia estat fortificada, i no havia estat fortificada perquè sí, sinó perquè situada on està, doncs era una vigia excel·lent del Pas del Llobregat i del Pla de Barcelona. A més, un lloc que és, quan parlem de passos fronterers, doncs Esplugues està situada en el Coll de Finestrelles. Ara no el veiem, perquè tot són carreteres, carrers, asfaltats i tal, però, ostres, si hi havia font d'Esplugues, és perquè la gent que sortia de Barcelona, doncs igual es tenia d'aturar, o la gent que anava a Barcelona igual es tenia d'aturar abans d'anar cap a entrar a Barcelona. I després, doncs, de la guerra del francès, justament, hi ha diversos combats que van passar a Sant Pere Màrtir, on gent de fins i tot el Vallès venia a atacar les tropes franceses que estaven situades a Sant Pere Màrtir i els hi prenien l'ermita i ho que tinguessin en allà, i bueno, era una trifulca contínua. I això són històries que les tenim aquí, però que no les tenim massa documentades, i és qüestió de, ostres, intentar-ho recuperar i aprendre de coses que havien passat a Esplugues fa, doncs, 300 anys, que tampoc és gran cosa.
1: Doncs amb el que a tu t'agrada la història, Jordi, i que sempre estàs investigant sobre la història d'Esplugues, estic segura que en un moment o altre t'hi posaràs i trauràs el fil de tot això.
2: Quan tingui temps.
1: Una de les finalitats que té aquestes entrevistes que estem fent des de l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, a part de donar a conèixer les entitats com la vostra, doncs també és fer una crida. O sigui, que m'agradaria una miqueta el que jo dic, els moments de la publicitat, que poguéssim donar, doncs, si teniu un correu electrònic, un telèfon, algun punt de reunió, perquè poder hi ha algú que ens està escoltant, poder, que li interessa formar part d'aquesta entitat. Com ho fem per posar-nos en contacte, bueno, amb l'Escamot Trabucaire d'Esplugues?
0: Tenim un Facebook, tenim una pàgina web, un correu electrònic, és info@trabucaires.esplugues.cat.
1: Perquè, clar, jo no ho he dit, però el Jaume Lell és el president de l'Escamot Trabucaire, en Jordi Figueres ve en qualitat de membre de l'Escamot Trabucaire, però en Jordi Figueres és el president del Centre Cultural de l'Avenç.
2: Sí.
0: Jo ho he dit ja alguna vegada, jo vaig donar les gràcies perquè ens van ajudar a donar el primer pas. Que potser si haguéssim anat nosaltres, potser ens haguéssim dit no. Però amb el poder,
2: Sí, no ho sabrem mai.
0: No ho sabrem. No ho sabrem, però, bueno, clar, jo tinc el 2019... Vam fotre pals per tots cantons. Semblava que estava molt bé amb l'Ajuntament i res més lluny del Sidral.
2: L'Avenç, a més, estem en plena transformació en quant a... No, jo no diré que és una transformació, sinó històricament sempre ha anat ajudant a diverses entitats. Recordo els anys 70, aquí hi havia el club de hockey, hi havia el club ciclista, hi havia el club de bàsquet, hi havia el club de futbol, que en un moment determinat van passar per aquí, el motocross, que encara tenim una bústia, no sabem per què, però encara la tenim, motocross. En definitiva, vull dir, la llarga tradició que té l'Avenç, doncs, de donar servei o d'ajudar altres entitats, doncs, amb Escamotromo Caire, doncs, que menys, o sigui, també ho podem fer si està dintre les nostres possibilitats. I suposem que acabarem a entendre'ns, vull dir, perquè en el fons és allò de dir, intentar arribar a enteses amb el major nombre possible d'entitats, perquè és el camí.
0: Que no em portin la contrària, eh?
2: Bueno, per això estic jo, que també estic armat, això no està bé dir-ho aquí, però vaja.
1: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta o petició, que això de vegades porta a una segona entrevista, però espero que no. Us vull demanar, si m'he deixat alguna cosa de preguntar-vos, és el moment de que digueu el que us vingui ara de gust. Ja hem fet la crida per aquestes persones que es puguin estar interessades. Alguna cosa a afegir?
0: Donar-vos les gràcies, també, igual que l'Avenç, donar-vos les gràcies de donar-nos aquesta oportunitat. És bo, perquè més o menys no s'ha demanat a la televisió, però més o menys s'han anat enviant coses que fem, i la Telesplugues no res. Llavors, que ens dongueu l'oportunitat de que es pugui parlar de Trabucaires, malgrat que sigui una ràdio, per suposat que bé, no?
1: I tant que bé, per suposat.
0: Que sapigueu, és difícil perquè, clar, és un cos bastant gros, però estem buscant Trabucaires.
2: Sí, jo, si em permets, el moment aquell de publicitat a tota la mala gent d'Esplugues que tingui ganes d'anar de festa i tal, doncs que s'animi. Que, escolta'm, això de tirar un trabuc, si tens problemes de sordera, doncs millor. Vull dir, no cal... Tothom és benvingut, tothom hi té cabuda, vull dir, perquè, escolta'm, és el nostre.
1: Doncs m'hi apunto, no?
2: Sí, exacte. La història és sortir i fer festa al carrer, que és el que importa, fer cultura a tots nivells.
1: Doncs ja sabeu que estem aquí pel que necessiteu, no solament per avui, sinó qualsevol activitat que des de l'Escamot Trabucaire organitzeu o penseu que hem de fer difusió. Aquí ens teniu Esplugues FM, una secció del Centre Cultural de l'Avenç, al servei de la cultura i de les entitats de la nostra població. Gràcies.
2: A vosaltres.

Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. A continuació, podreu escoltar el programa de cinema Cua de Cuc amb Txema Luzán, tot seguit a les 11.

0: Són les 11 del matí.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Cua de cuc, espai de cinema, Esplugues FM, al 99.7, amb Txema Luzán.
3: Salutacions a tothom i benvinguts a Cua de cuc, un programa de cinema que de vegades es converteix en una mena de discoteca, amb músiques de totes les èpoques, amb l'única condició d'haver estat incloses en alguna pel·lícula. Si ens voleu sentir, apunteu. Som amb vosaltres tots els dimecres a les 10 de la nit i tots els diumenges a les 11 del matí. Naturalment, a Esplugues FM. Avui us hem preparat un programa molt variat. Esperem que us agradi. Comencem amb Whiplash, de l'any 2014. El seu director és Damien Chazelle i la banda sonora és de Justin Hurwitz.

Banda sonora de tall jazzístic clàssic. Al sentir la música, segurament us estareu imaginant a un compositor madur, amb un gran bagatge al darrere. Doncs no. Justin Hurwitz té 41 anys i quan va composar aquesta cançó tenia 29. Tot un prodigi habitual del director Damien Chazelle. Recordem que La La Land, la música de la qual ja vam programar, està signada per ambdós. Què dir del film? Doncs ens explica tot el que has d'aguantar per arribar al cim, incloent un exigent i intransigent director d'orquestra interpretat de manera magistral per J.K. Simmons. Anem per la segona, que no és altra que El fantasma del paradís, Phantom of the Paradise, El fantasma del paraíso. És de l'any 1974, el seu director és Brian De Palma i la banda sonora és de Paul Williams.

Una de les poques ocasions en la que el compositor, en aquest cas Paul Williams, forma part del repartiment. Paul Williams va escriure la partitura d'aquest clàssic del cinema musical de terror en què participa interpretant el paper del malvat magnat de la música perseguit per un compositor desfigurat a qui fica a la presó per robar-li les composicions. Un cop en llibertat, el fantasma s'enamora de la nova estrella de la cançó promocionada pel magnat, començant així la seva particular venjança. No abandonem el terror. Aquest cop, una mica salvatge de Saw, de l'any 2004. El seu director és James Wan i la banda sonora és de Charlie Closser.

Si la música ja us sembla un xic inquietant, espereu a veure la pel·lícula si us atreviu. Després d'uns inicis amb tota mena de films de terror, James Wan va moderar una mica la seva carrera endinsant-se al cinema d'acció. Els seus fans van quedar una mica decebuts, doncs havia dirigit títols que, com Show, amb aquest com a icones del cinema de terror. I què dir de la música? Li passa alguna cosa semblant que el director. Terror, terror i més terror. La que segueix, segur que la coneixeu, és 9 setmanes i mitja. Nine Half Weeks. I en castellà, 9 setmanes i media. És de l'any 1986, el seu director és Adrian Lyne i la banda sonora és de Jack Nitzsche.

A primer cop d'ull sembla un videoclip, sense que això vulgui ser negatiu. Al contrari, va aconseguir ser un èxit amb molt poc. Joe Cocker, que estava en un petit sotrac, va revifar la seva carrera amb la cançó que heu escoltat, aconseguint que fos escoltada a tota hora. Kim Basinger i Mickey Rourke eren la parella protagonista. Algun truc de rodatge del director Adrian Lyne va fer que existís una potent química entre els actors, fent que les escenes més pujades de to semblessin reals. Toca la cinquena, i no és una qualsevol. Parlarem de Star Wars, de l'any 1977. El director és George Lucas i la banda sonora és del gran John Williams.

John Williams ja trigava a aparèixer. El seu tot orquestral és inconfusible, adaptant-se en cada ocasió al que demana la pel·lícula. George Lucas, que no tenia ni un pèl de babau, el va triar per posar fons a una història èpica que encara engrandeix més amb l'excelsa música que, per cert, és reconeixible quasi bé per tothom. Potser una de les parts negatives d'aquesta nissaga sigui la quantitat de títols que la composen i una cosa que li va també en contra és l'ordre de les produccions. Ja ho hem comentat més d'un cop. Els diners passen per davant de tot. Sembla ser que avui ens ha agafat pel terror. Parlem de Suspiria, de l'any 1977. El seu director és Dario Argento i la banda sonora la composen Goblin i

Suspiria és una de les pioneres del giallo i podríem afegir que és la seva obra mestra. És un subgènere dins del terror que va tenir com a mestre a Dario Argento, que es caracteritzava per trames d'assassinats en sèrie amb un estil visual molt marcat a través de càmeres subjectives des del punt de vista de l'assassí. En quant a la música, les seves bandes sonores són memorables, en grups com Goblin, com hem comentat, i destacarem l'aparició dins del repartiment d'un jove joveníssim, Miguel Bosé. Toquen avançant, no ens queda altra. Tot seguit parlem de Cinema Paradiso, de l'any 1988. El seu director és Giuseppe Tornatore i la banda sonora d'Ennio Morricone.

Bé, no cal parlar gaire de Cinema Paradiso. És explicar una història d'amor pel cinema. Això sí, amanida amb una banda sonora realitzada pel gran Ennio Morricone. Què dir d'ell, doncs, que estem parlant d'un compositor que ha deixat la seva petjada en el cinema de manera ferma. Coses de Hollywood, però dic que només

Christopher Nolan va estrenar fa uns dies la seva nova pel·lícula L'Odissea, un film que, quasi bé com tots els seus, ja ha nascut amb certa polèmica. No sabem si certa o com una campanya per a la seva promoció. Però parlem d'Interestelar, un film de l'espai. La missió dels seus tripulants és, és clar, salvar el planeta viatjant a una altra galàxia, cercant un altre planeta semblant al nostre. Jo d'ells passaria de llarg. Si aquestes músiques han servit per apagar la calor, ens n'alegrem molt. Ha estat tot un plaer haver fet la tria. Isabel Almató als controls, Jordi Udina al muntatge i qui us parla, Txema Luzán, fan possible Cua de Cuc. No us oblideu.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. A continuació, podreu escoltar el programa musical Cocodril Club, amb l'Albert Malla, tot seguit a les 12. Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No em toquis els ous.
1: No em toquis el calamar.
0: No em toquis el nap.
2: Perquè toques molt més del que et penses.
3: Toques l'esforç de molts veïns.
4: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
5: Toques el que menja la meva família.
6: Toques el que més m'agrada.
7: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
8: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Encetem la cinquena i penúltima hora dedicada a les cançons de tots els teus estius. En l'anterior entrega us vàrem comentar que el 1993, que és l'any on ens vam quedar, es van produir dos fenòmens d'aquells gairebé irrepetibles. Però això ho explicarem d'aquí uns instants, perquè d'aquell 1993 volíem dedicar un temps, per exemple, a un paio simpàtic que ens ho va fer passar molt bé, amb dos noms, Mink DeVille o Willy DeVille. Aplaudiments per ell, sisplau, que aquell 93 ens va fer el Demasiado Corazón.

0: Demasiado Corazón, que va ser utilitzada com a sintonia de capçalera d'un programa de títol similar o exacte durant molt temps. Era Willy DeVille en directe. Estem a 1993 i seguim amb ritmes calents, sabrosones. Això també, aquell any, va ser tot un fenomen. Encara no era possible descarregar-se música gratuïta i quan un disc agradava, es venien molts discos. Aquest va ser el cas de Mi Tierra.
1: De Mi Tierra

0: Possiblement aquell 1993 va ser el millor any per Gloria Estefan, perquè d'aquest disc va vendre un total de 14 milions de còpies. Només a Espanya, 1 milió. I només a Estats Units, 200.000 còpies. Ah, però aquell 93 també sonava una coseta senzilla però molt agradable. Dels UB40.
1: Every hour, every day I'm learning more.
0: Higher ground.
1: The more I learn, the less I know about before.
0: Recordes, Coco?
1: The less I know, the more I wanna look around. Digging deep for clues on higher ground.
2: Cocodril Club.

That She Wants. Era la música del grup Ace of Base. Però d'aquell 93, a les pistes de ball, segurament també ha passat a la història el What Is

Però què és exactament l'amor, eh? I l'amor, Coco? Avui, com està l'amor? El tens més o menys controlat? A prop teu, sí o no? Aquell 1993 es va publicar en una versió remix un dels temes que Freddie Mercury en el seu dia havia gravat en solitari sense els Queen, el Living on My Own. Recordem que ell ens deixava el 24 de novembre de 1991.

0: el programa revival de l'Albert Malla.
1: Freddie Mercury, recordat, reeditat el 1993. Un estiu per al que estem donant una volta ara mateix i del que ja us vaig dir en l'anterior entrega del programa i avui al començar, que es van produir dos fenòmens gairebé irrepetibles. Dues produccions discogràfiques espanyoles es van convertir en números 1 mundials. Van vendre milions de còpies Los cantos gregorianos de los monjes de Silos.

Sí, això es va fer molt popular. Va traspassar les fronteres de les produccions limitades o elitistes. Tant és així que crec recordar que la Direcció General de Tràfic va recomanar al personal que no es posés el disc de Los Cantos Gregorianos de los Monjes de Silos al cotxe perquè corria el risc de dormir-se. Per Los Monjes de Silos era un disc més dels seus Cantos Gregorianos, però no sabem per què aquells fenòmens que es donen en la música, aquest doble CD, perquè aleshores ja es publicaven els discos simultàniament en vinil i en CD, va ser número 1 arreu del món. L'altre fenomen, evidentment, ja te l'imagines, perquè va ser molt més comercial, fins i tot. I tothom recordem la imatge del president dels Estats Units, George Clinton, fent la coreografia, o intentant fer la coreografia de la Macarena de Los del Río. Un duet que portava moltíssims anys treballant i mai els hi havia passat una cosa similar.

aquí, els oients habituals d'aquest temps de Ràdio Musical Riba igual deuen estar pensant: això no és típic ni clàssic del Coco. No, però és que ja vam comentar que a l'estiu canviem els hàbits, canviem els horaris i possiblement amb la música ens tornem molt menys exigents i qualsevol coseta fàcil ens recorda dies de festa, de vacances. Dins del terreny de les curiositats, al passar a 1994, recordar que van triomfar dos èxits que no eren originals d'aquell any, no, eren molt anteriors. Això era original del 1973, de 21 anys abans.

0: what you do to me.
1: Però tenia molta gràcia.
0: In your arms so tight.
1: Us apropàveu a la cabina i ens demanàveu la cançó del Uka Uka, que en realitat es diu Hook Kind of Feeling.

Hook and a Feeling del grup Blue Sweat va tornar a triomfar 21 anys més tard, el 1994, però segurament a aquest èxit va ajudar i molt una campanya publicitària del Corte Inglés. Sí, ja en aquells anys la música ajudava a vendre un producte a través de la publicitat i la publicitat, que molt sovint utilitzava clàssics, ajudava a fer cultureta musical. L'altre tema que es va posar molt de moda l'estiu del 94 i que no era nou era el Hey Baby, original dels anys 60. El grup era un grup de laboratori que es va dir d'Estrella Band perquè era la cançó de la campanya publicitària de la cervesa.

0: des dels anys 60, recuperat el 94. Però amb la perspectiva que dona el temps transcorregut i tots aquests anys que han passat des de llavors, sens dubte, de l'estiu del 94 ens quedem amb un altre fenomen, amb un altre One Hit Wonder, però amb una cançó que, curiosament, coneixen fins i tot els més joves. I com també us deia en alguna de les entregues d'aquests especials del Coco dedicats a l'estiu, era molt important que comptés amb una coreografia. Però el curiós és que han passat molts anys i la coreografia continua a les festes que organitza el Cocodril compartint festes majors i la continua sabent i recordant gent de totes les edats. Bé, sovint ens demanàveu la cançó de Pili Ganarà, però no era aquest el títol.
1: Diri Ganarà.
0: Era una producció del grup Whitefield. Saturday Night.

0: Aquesta no és la música habitual d'aquest programa que potser escoltes per primera vegada, que has descobert com per casualitat tot passejant per el dial o navegant per internet, però és estiu, companys. No estiguis trist, no estiguis trista, perquè han passat tants anys des que ballaves aquestes cançons. Al contrari, alegra-te'n per haver-les disfrutat. Allò que es diu, que nos quiten lo bailao. Algú va dir... Alerta amb la tristesa. Dos punts. És un vici.
1: Això és Cocodril Club. This is

Doncs tot això també forma part de la teva banda sonora. I aquest era el ritme de les teves nits.

0: The Rhythm of the Night va ser el gran One Hit Wonder d'una banda anomenada Corona. Però no va ser la cançó oficial d'aquell estiu 95, no. En aquella ocasió, aquesta va ser...
1: La canción del verano.

0: tope.
1: Quina història, no?
0: Que és Proyecto Uno.
1: El grup es deia Proyecto Uno. I la cançó, El Tiburón. La de No pares, sigue, sigue. Bueno, és d'aquelles que realment va provocar un empatx. Però va ser la cançó de l'estiu de 1995, que m'imagino que tu ja hi eres. El 1996, recordo que quan sortia de marxa amb la colla d'amics i tornava a casa a les 6 o quarts de 7 del matí, no em podia treure del cap aquella cançó que deia...

Un autèntic complepistes, eh? Era el Freed from Desire de Gala. Però el 1996, la cançó oficial de l'estiu era aquella que et recomanava: apaga el televisor i enciende tu transistor.

solo se vive una vez. Aquest és un bon consell, eh? Per cert, que estava pensant que la paraula transistor està en desús. I és una autèntica llàstima, no? Perquè els transistors van revolucionar la nostra vida. Caramba! Música de festa. Cançó de l'estiu 1996. Solo se vive una vez amb las Azúcar Moreno. Però aquell estiu també es va posar molt de moda la cançó de la campanya publicitària de la cervesa i era una cançó que ens donava bon rotllo. Es deia Celebration. Celebration.

La banda per aquesta ocasió es va dir Fan Factory. Però passem a 1997. Aquell any també va tenir un gran impacte comercial la cançó de la campanya publicitària de la cervesa. I a més, és una cançó que identifica les festes cocodril, quan tenim l'ocasió, molt sovint, per sort, de compartir una nit d'estiu popular, gratuïta, per gent de totes les edats, amb tota la música que ha fet història, i d'adaptar aquest programa de ràdio en directe a sessió de ball. Pensem que aquesta defineix el que sempre pretenem i normalment aconseguim: amor i respecte. Oh!

una d'aquelles cançons que sap a cervesa d'estiu. Però l'estiu de 1997 es va provocar un d'aquells fenòmens que només es dona de tant en tant en la música. Era el seu primer disc, però va ser una passada com sonava a totes hores per totes les emissores musicals i després a la nit, als pubs, a les discoteques. Un gran record per l'amic Pau Donés i la seva flaca, aquella flaca que ens va fer tan feliços el 97.

primer gran èxit dels Jarabe de Palo de Pau Donés. A totes hores, aquell estiu 97 sonava per la ràdio. I quan per la ràdio, aquell estiu, obríem telèfons i preguntàvem quina cançó et dona bon rotllo, la majoria deia aquesta.

el bon dia dels meus amics els Pets, el 1997, però aquesta va ser l'autèntica... It's a happy, happy world on a happy, happy day. It's a world in harmony with our world. 1998. Aquest era un món feliç. Happy World. El grup Blue For You.

hem de valorar el treball dels creatius publicitaris de les campanyes de cada any, de cada estiu, de la famosa cervesa catalana, perquè musicalment també eren un èxit. El 1998 no va ser cançó de l'estiu, però el destaquem aquí, perquè es va convertir en el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. Faltaven només 2 anys perquè la gent pogués començar a descarregar-se cançons gratuïtament d'internet i, per tant, mai més s'aconseguiran aquelles xifres. El 1988, 10 anys abans, el disc més venut va ser l'àlbum Descanso Dominical de Mecano, i així es va mantenir durant 10 anys, fins que aquell 1998 el va desbancar venent uns quants més Alejandro Sanz i el seu Corazón Partido.

0: et pot agradar o no, però realment va aconseguir una fita molt important Alejandro Sanz amb aquell Corazón Partido que ha quedat per la història com el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. El 1998, però, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

Sí, és clar, era Ricky Martin. I la Copa de la Vida. La cançó dels Mundials de Futbol. Ricky Martin, però, també va ser dels pocs intèrprets que va repetir cançó de l'estiu important dos anys consecutius. 1999. Living la vida loca.

0: Un altre d'aquells fenòmens curiosos, eh? El prove. Prove, Miguel. Era Triana Pura. De moment, abans de passar a la sisena i última hora especial del Coco, dedicada a les cançons de tots els teus estius, que farem tots els anys 2000 fins a l'actualitat, doncs us deixem amb una autèntica producció rodona d'aquell 1999.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Des d'Alemanya, Lou Vega recupera el Mambo número 5 del rei del Mambo, Pérez Prado, dels anys 50, i torna a omplir les pistes. Un tema realment fantàstic.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: El programa Revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Encetem la sisena i última hora dels especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Vam començar el 1963, quan aquest fenomen va sorgir de manera espontània amb aquella cançó que deia «Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí». I ara ja hem canviat de segle, ja hem canviat de mil·lenni i estem a l'any 2000.
2: ¡Vámonos!
1: Aquell any, el vell amic Carlitos Santana s'ho va endur, tot va arrasar. Tots els premis van ser per al seu àlbum Supernatural, del qual es va extreure com a primer single aquest fantàstic Corazón Espinao amb la veu de Maná. Any 2000.

0: ¡Ay, cómo me duele el amor! Corazón espinao, fantàstic, Carlitos Santana, amb la veu de Manà, l'any 2000. Però aquell estiu, aquesta va ser l'autèntica...
1: La canción del verano.

0: Bomba!
1: Sí, va ser una autèntica bomba. El 2001, quina diríeu que va ser la cançó de l'estiu? Ah, sí, efectivament, la de la campanya de publicitat de la cervesa. I en aquest cas recuperant un clàssic. Tens 16 anys i ets molt maca i ets meva. La formació per l'ocasió es va dir Blue Bombay.

You're 16, You're Beautiful and You're Mine. Aquesta fins i tot la va gravar Ringo Starr, l'ex-Beatle. Cançó de l'estiu 2001. El 2002 va ser l'any de Camins.

0: El meu amic Gerard Quintana, al capdavant del Sopa de Cabra, la van encertar plenament amb aquesta cançó que va sorgir, com tants d'altres èxits, com per casualitat. Un dia us vam explicar l'origen dels camins. Sí, corria 2002, però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La cançó de les

CDG. Va agafar prestat per la seva tornada, per el seu estribillo, l'inici del que van dir era el primer rap de la història, el Rappers Delight de Sugar Hill Gang. Sí, va ser cosa de brujeria, com elles diuen, que fossin número 1 a mig món. No tan sols a Espanya, també a Itàlia, a Alemanya, a Suïssa, a Mèxic. Increïble. L'estiu del 2002 va ser per les Ketchup.

Ladies and Gentlemen, alguns estius, sobretot dels últims, és a dir, ja dels anys 2000, podem dubtar de quina va ser exactament la cançó de l'estiu. Però no, no és aquest el cas del 2004, perquè està claríssim que el 2004 va ser Dragosti Din Tai. Bueno, això ho podríem traduir més o menys com l'amor sota el tiler. Va ser el One Hit Wonder del grup Ozone. Ens la demanaven com la cançó dels romanesos. Posa la cançó dels romanesos, ens deien a cabina, però no, són moldaus, viuen a Bucarest. I la cançó parlava de l'amor en temps de l'SMS. O sigui, encara no teníem el WhatsApp, però realment els missatges de text dels mòbils ja van revolucionar el món.

Dragostea Dintai, el grup Ozon i la cançó del 2004, L'amor sota el tiler. Parlant de l'amor en temps del SMS. Això que ara normalment només utilitzen els bancs i gent antipàtica, que et notifiquen coses antipàtiques. Atenció, el 2005 va arribar el primer reggaeton de la història. I llavors no ens podíem ni imaginar que pràcticament duraria més de 20 anys. Oh, això era la gasolina.

0: Paulina Rubio va triomfar d'allò més amb aquesta cançó el 2006, però aquell estiu aquesta va ser...
1: La canción del verano.
2: Opa, yo viajé en corra, pasé Medina y pasé Minino. Opa, yo viajé en corra.

0: i més d'un oient deu estar al·lucinant que en el Cocodril Club sonin coses com aquestes. Ah, però és estiu. Però poca conya, perquè amb aquesta conya de cançó, opa, jo havia de ser un corrà. Va ser el segon videoclip més vist del món, el 2006. L'intèrpret, el Koala. Opa, poma.
1: Opa, yo viajé en corra.
0: Anem al 2007. Si fue...

L'estiu del 2007 sonava, i molt bé, aquest tema del sueño de Morfeo para toda la vida, que sempre ens ha enviat bones vibracions positives.

Caminando por la Vida, que és el que fem sempre aquí, al Coco Club. Des que ens vam posar en marxa en el llunyà octubre de 1993. Ah, però ara estem al 2007.

Jo crec que el 2008 un dels fenòmens musicals va ser l'estrena de la pel·lícula Mamma Mia, que va revitalitzar totes les cançons d'un altre dels fenòmens importants de tot el segle XX, dels ABBA. I els més joves van descobrir aquelles cançons. Aquí tenim el tema central, el Mamma Mia, però amb la veu de Meryl Streep, com a la pel·li.

Meryl Streep protagonitzant Mamma Mia el 2008. El 2009, la cançó de l'estiu va tornar a ser la cançó de la campanya de publicitat de la cervesa, amb el grup Billy the Vision and the Dancers. És un grup suec, la cançó no va ser feta expressament per aquest spot de publicitat, era una cançó ja publicada originalment 5 anys abans, el 2004, descoberta per un creatiu publicitari a internet, així com per casualitat. Encara que la lletra és trista, la música és alegre i sempre ens ha donat bon rotllo. Diu, abandonat com un gat d'estiu. Bueno, la veritat és que recordem tots aquelles imatges fantàstiques de l'espot rodades a Formentera. Aquí està.

Bueno, la cançó és coneguda com Tonight Tonight o Summer Cat. Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead? I gràcies a aquesta cançó i gràcies a les imatges fantàstiques de Formentera en el seu spot de publicitat de la cervesa, molta gent va decidir descobrir Formentera. I nosaltres saludem especialment a tots els oients que ens escolten gràcies a Formentera Ràdio. Sabeu que sou uns autèntics privilegiats, oi? Quina enveja! Ja ens agradaria fer el programa sempre des d'allà. 2009. El 2010 va ser l'any del Waka Waka.

0: És música de festa, són les cançons de tots els teus estius en aquests especials del teu Cocodril Club. Algú va dir: anima't, mai seràs tan jove com ara.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: Ai, ai, si eu te pego.
1: Amb l'Albert Malla.
2: Aquesta va ser la cançó de l'estiu 2012. Un altre fenomen, Michel Teló, un altre One Hit Wonder, I See You Pego.

0: Vinga, que anem en cavall.
1: L'èxit de PSY.
2: Open Gangnam Style.

0: 2014. Tu ja hi eres, oi? Ja feia una estoneta que hi eres, eh? Bueno, per això utilitzem aquesta cançó per l'espai del bon rotllo quan et demanem que ens proposis cançons que et donin bon rotllo, com aquesta, Happy. Aquests són uns programes especials del Cocodril Club dedicats a...
1: La canción del verano.
0: ...2015. Mark Robson i Bruno Mars. Gran èxit. Uptown Funk.

Una bona producció, sí senyor. Out and Funk. I amb un videoclip que corre per internet, divertidíssim, amb escenes de ball de cine de tota la història. L'èxit de Mark Ronson i Bruno Mars per l'estiu del 2015. El 2016 va ser per un noi nascut a Barcelona. Un noi que es diu Álvaro Soler i que li cantava a Sofia.

0: la Sofia de l'estiu del 2016. El 2017, un altre fenomen, el Despacito, va ser, sens dubte, la cançó d'aquell estiu amb Luis Fonsi i amb la col·laboració de Kelly Rowland. Va ser la primera cançó en castellà, tot i que hi ha una versió que és bilingüe, en anglès, que va ser número als Estats Units des de la Macarena, que escoltàvem en aquesta sèrie de programes especials del Coco dedicats a la cançó de l'estiu, i que va ser l'estiu del 1995. És a dir, que des del 95 fins al 2017, aquestes van ser pràcticament les dues úniques cançons interpretades en castellà, número als Estats Units.
1: Ai...

0: com us comentava, va ser número 1 als Estats Units, però hauríem de recordar que des de 1955 només 6 cançons en idiomes que no fossin l'anglès van ser número 1 als Estats Units, i aquesta va ser una d'elles.
1: Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando.
0: Com tens el corazoncito, Coco? Però ens estem apropant a l'actualitat. El 2018... Voy.

La Rosalía en català, però amb el títol de Fucking Money Man. El 2020 va ser un estiu oblidable. Recordeu, estàvem tancats. Quan sortíem per coses essencials ho havíem de fer amb mascareta. Tampoc en alguns moments ens deixaven sortir ni al municipi del costat. Horrorós. Contínuament rebíem males notícies de amics, familiars, coneguts o saludats que havien marxat a l'altra dimensió. Però, en fi, aquesta va ser la cançó de l'estiu 2020.

0: profunda.
1: Les veus de Karol G i Nicki Minaj i la cançó Tusa. L'estiu del 2021 havia millorat una mica, però encara déu-n'hi-do quin estiu vam passar. Sort que a Dua Lipa i a Elton John se'ls va acudir fer una cançó nova, però amb dos clàssics d'Elton, que és una autèntica meravella. Es diu

Dua Lipa amb Elton John. Dua Lipa, que per cert va estar al Palau Sant Jordi arrasant en concert. I del 2022 podríem destacar, tot i que encara no era estiu, el gran èxit aconseguit per Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Let's go.

0: Moltes gràcies per escoltar-nos també en aquesta sèrie de programes especials del Cocodril Club dedicats íntegrament a...
1: La cançó de l'estiu.
0: La veritat és que jo m'ho he passat molt bé. Ai, procura ser feliç, cocodril.
2: És una os.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les dues del migdia.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Va néixer a Reus o Riudoms el 25 de juny de 1852 i va morir a Barcelona el 10 de juny del 1926. Enguany es commemoren els 100 anys de la seva mort. Ha estat i és un dels màxims exponents en el context del modernisme i un dels arquitectes més influents i reconeguts a la història de l'arquitectura moderna mundial. La seva obra es va caracteritzar per la seva gran originalitat, una profunda connexió amb les ciències, la religió, la història, la cultura catalana. I vull afegir, va ser represaliat per parlar en català. El seu treball va ser innovador, va contribuir a la transformació del paisatge arquitectònic de Barcelona, tot convertint la ciutat en un referent mundial en l'arquitectura modernista. I jo també vull afegir, Barcelona turística avui és Gaudí. Un segle més tard de la seva mort, el seu llegat perdura i la seva obra continua sent admirada i estudiada arreu del món. La UNESCO va inscriure bona part dels seus edificis com a patrimoni de la humanitat. La Generalitat de Catalunya coordina i encapçala aquest any Gaudí 2026. Hi ha diversos objectius en aquesta efemèride. Explicar la dimensió científica de Gaudí, explicar Gaudí a partir de la interrelació de totes les seves obres, transmetre, difondre el llegat gaudià i acostar Gaudí a totes les seves obres a la ciutadania i molt especialment als més petits i als més joves. I aquí arribem a Esplugues, terra de ceràmica, on el nostre patrimoni industrial és molt important. Quina relació té Gaudí amb Esplugues? Ara us ho expliquem. Doncs avui hem convocat a diverses entitats que són les que faran tots els actes durant aquest any, que aniran des del gener fins al novembre del 2026. Avent Centre Cultural, que excusa la seva presència avui, no han pogut venir. Ampel, Amics dels Museus i del Patrimoni d'Esplugues, que amb nosaltres està la Laura Sant Agustí, l'Esther Alquézar i la Roser Vilardell. També tenim a l'Aula d'Extensió Universitària, que en representació ha vingut el Josep Lluís Barrassa, als Museus d'Esplugues i també a l'Arxiu Municipal, al Grup d'Estudis, Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. Així que a totes, benvingudes. I també benvingut al Josep Lluís.
3: Moltes gràcies.
4: Gràcies.
5: Sí. Moltes gràcies.
2: La pregunta seria, quina vinculació té Gaudí amb Esplugues?
3: Bé, la vinculació bàsicament s'estableix a través de la rajoleta. La rajoleta, doncs, va produir molta de la ceràmica que la trobem present a moltes de les obres del Gaudí. Algunes d'aquestes obres són patrimoni de la humanitat, com per exemple, doncs, el Parc Güell. Llavors Esplugues i col·labora o hi estableix la relació amb el Gaudí a través de la fàbrica de la rajoleta. A més, es conserva també un arxiu municipal on es constata, doncs, aquesta relació directa amb el Gaudí. Per altra banda, recordar que en l'any ja 2002, va ser l'any internacional del Gaudí, la rajoleta per primera vegada, commemorant l'any Gaudí, el 2002, que celebrava el 150 aniversari del seu naixement, va obrir per primera vegada les visites, es van començar a fer visites públiques a el que era la rajoleta, el que havia quedat de la rajoleta amb una exposició permanent. En un primer moment semblava que només hauria de durar fins a l'any Gaudí, però com que el 2003 es va inaugurar Can Tintorer, es va establir, doncs, una ambivalència entre els dos espais i fins avui.
2: Per tant, la relació és total. Gaudí, la rajoleta i el Museu d'Esplugues, directament.
3: Exacte, sí, sí.
2: I arribem al 2026 i arriba aquesta commemoració i us poseu d'acord 8 entitats. Aleshores, també la pregunta és com inicieu totes aquestes gestions amb aquestes entitats i d'on sorgeix la idea de coordinar-vos i de fer aquests actes?
6: Doncs això parteix el mes d'octubre. L'Avenç, Centre Cultural, es va posar en contacte amb nosaltres, amb l'Ampel, i també amb els museus, per proposar-nos celebrar, coordinar-nos o fer conjuntament alguns actes per commemorar aquest any Gaudí. Amb ells els hi arriba la proposta a partir d'una obra de teatre que la Federació d'Ateneus està preparant sobre el Gaudí, i els hi proposen, ja sabeu que l'Avent sempre el seu leitmotiv important és el teatre, els hi proposen de representar-ho aquí. I ell ja van tenir la gran idea de fer-ho extensiu a nosaltres en aquest primer moment, per veure què ens semblava de fer alguna cosa coordinada.
2: Doncs, Laura, la màgia de la ràdio fa que finalment la Laia Bovés, que és la programadora cultural de les activitats d'aquí de l'Avent Centre Cultural, finalment estigui amb nosaltres i ens expliqui com sorgeix, Laia, aquesta gran idea de fer aquest any Gaudí aquí a Esplugues.
4: Doncs la idea sorgeix perquè aquest any casualment commemorem 100 anys de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, però també commemorem, bueno, celebrem, això sí, ho celebrem, 120 anys de la fundació de l'Avens. I tenim un lligam comú perquè el fundador de l'Avens, o un dels grans fundadors de l'Avens i president, primer president, va ser el senyor Pau Pujol i Vilà, que era el propietari de la fàbrica Pujol i Bausis, de rajoles d'aquí d'Esplugues, just en l'època, diguem, del modernisme, quan Antoni Gaudí venia aquí a buscar el material. Aleshores, primer que tenim aquesta connexió, i segon que l'Avens formem part de la Federació d'Ateneus de Catalunya, que té un apartat concret que és la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya, que són els Ateneus que tenim la gran sort de tenir una sala de teatre on poder programar. Llavors aquesta xarxa tracta sobre la programació artística que podem oferir als Ateneus. I cada any els Ateneus de Catalunya fem com una producció pròpia, és a dir, pensem un tema amb experts de les arts escèniques i es fa un encàrrec a una companyia professional. Llavors, aquest any, com que era el centenari de la mort de Gaudí, es va encarregar a fer una obra sobre ell. I així ha estat. Llavors, al tenir tots aquests lligams, vaig pensar, ostres, Esplugues segurament podríem fer una programació sobre activitats de Gaudí amb totes aquestes entitats que tenim que treballen sobre la nostra història. I res, doncs vaig començar a quedar amb els museus, amb l'AMB, i així vam començar a sorgir fins a ser totes les entitats que som, que és un gust veure-ho.
2: I finalment heu aglutinat 8 entitats.
4: Sí.
2: Programació des del gener fins al novembre.
4: Sí, tot l'any, pràcticament tot l'any.
2: Exacte, sí, farem sí. Un descans a l'agost i al desembre. Sí. Però ara parla'ns de l'obra de teatre, quan la podrem veure?
4: Molt bé, doncs l'obra de teatre, que aquí a l'Avens la podrem veure el 14 de març a les 7 de la tarda, és una obra que està encara en construcció, o sigui, no està acabada, no... Us puc fer una mica d'explicació sobre què anirà, però no està acabada l'obra de teatre.
2: Com la Sagrada Família.
4: Exacte, com la Sagrada Família. Però això s'acabarà, Perquè al març la veurem aquí i estarà acabada.
2: L'obra sí.
4: L'obra de teatre estarà acabada. I res, tracta, no és ben bé biogràfica sobre la vida de Gaudí, sinó que és actual, i tracta uns joves estudiants que viuen en un món, en una societat, amb moltes coses prohibides, una mica com una distopia, i una de les coses prohibides que hi ha en aquesta societat són molts llibres, no? I molts personatges importants. Un d'ells és Antoni Gaudí, i aquests joves un dia descobreixen un llibre sobre Gaudí i els fascina tant la seva visió del món, no? La seva visió de fer arquitectura, que això els hi canvia la vida i la concepció del món per complet. I d'això va l'obra de teatre i fins aquí us explico.
2: Doncs bé, Laia, veurem l'obra de teatre el 14 de març i com has vist, Laura, el fet de que la Laia es posi en contacte amb els museus i amb l'Àmpel, doncs finalment ha sorgit tota aquesta programació. I a veure, Laura, a partir d'aquí, a partir de la proposta de la Laia, com ho agafeu des de l'Àmpel?
6: A l'Ampel ens va entusiasmar la idea des del primer moment. Tant és així que el gener ceràmic vam canviar la idea inicial que teníem de conferències i les vam dedicar totes al tema Gaudí, que ja, com ha dit ara la Roser, d'on ve, diríem, la connexió, ens anava perfecta, no? I vam fer una primera trobada de posar-nos una mica d'acord i vam obrir-ho a la possibilitat de que altres entitats s'hi afegissin. Ràpidament el grup d'estudis s'hi va afegir i així una mica tothom, no? Vull dir que llavors l'arxiu farà una conferència. Bé, cadascú adapta o afegeix o suma activitats que fa durant el curs vinculades al món Gaudí i se sumen totes en aquest calendari que, com has dit, comença el gener, s'acaba el novembre, i en tot això hi haurà sortides, visites culturals, sortides fora i moltes conferències. Hi haurà una mica de tot. Molta arquitectura, molta ceràmica, molta tal, i també hi haurà una pinzellada amb una conferència per trencar una mica aquesta idea de Gaudí arquitecte i Gaudí tal, que serà la catalanitat de Gaudí, que precisament aquests dies s'ha posat molt a les xarxes, ja si ho seguit, està com molt polèmic el tema. Llavors hi haurà també una xerrada, una conferència que ens explicarà doncs aquesta altra vessant del Gaudí.
2: Per tant, per no perdre'ns cap de les activitats que tindrem aquí a Esplugues a l'any Gaudí, de moment, museu.esplugues.cat/anygaudiesplugues, que és la pàgina web del Museu de Can Tintorer, i també us demanem que seguiu per les xarxes socials a les entitats doncs, que porten també el fil i que han fet aquest coixí, aquesta pinya, i aixequen aquest castell, per fer una similitud, amb aquest esforç que esteu fent de totes les activitats que es faran.
6: Sí, en aquest sentit, aviat tindrem un cartell, crec que la web crec que ja hi és tot, però tindrem un cartell que podrem difondre a les xarxes tota la programació, al marge de que cadascú farà publicitat de la seva activitat, però tota conjunta, a més hem creat un logo específic d'any Gaudí Esplugues per identificar totes aquestes activitats.
2: Molt bé, i val a dir també que a través de la pàgina web de l'agenda de l'Ajuntament també trobareu aquesta informació, i com que és una activitat durant tot l'any, que és possible que alguna data es pugui moure, perquè això passa sempre.
6: Clar, sí.
2: Vull dir, és un cartell orientatiu, bastant fiable, però sempre poden haver-hi canvis puntuals que fora de l'organització, per dir d'alguna manera.
6: És que el mes passat desembre programar del gener al novembre següent és complicat.
2: És molt complicat. Aleshores, val a dir, aquesta entrevista es passarà divendres 16 de gener a les 8 del vespre. L'estem ara enregistrant uns dies abans, però el 14 de gener ja hem tingut el primer acte, que ha estat organitzat per l'Àmpel i que és una conferència sobre el trencadís en els orígens dels orígens. I la conferència anava a càrrec de la Mireia Freixa Gimpera. No sé si algú de vosaltres fa un pessic de, no de la conferència, perquè ho estem gravant dos dies abans, però una mica què és el trencadís en els orígens dels orígens.
3: Bueno, la Mireia, perquè ens ho ha avançat, ella tractarà precisament d'això, dels orígens, d'on va tenir la inspiració, en els pavellons de la Torre Güell, allà a l'avinguda de Pedralbes, sembla ser on per primera vegada doncs, ho va utilitzar-ho l'Antoni Gaudí, la tècnica del trencadís. Llavors, ella d'alguna manera intentarà, ens endinsarem en aquest imaginari del Gaudí en relació amb aquesta tècnica del trencadís. I, de fet, demà és la primera activitat que fem de tot l'any Gaudí.
2: Teniu més activitats aquest mes de gener. Hi ha una conferència.
3: Sí.
2: Que serà la ceràmica a la Casa Batlló, usos i restauració a càrrec d'en Joan Olona Casas, que és arquitecte tècnic i professor. i seguim amb més activitats. Aquest mes de gener hi haurà una visita guiada a la Colònia Güell, a la Cripta Gaudí, que en aquesta ocasió està organitzat per l'Aula d'Extensió Universitària. I si un cas ens comentes una miqueta quin serà aquest recorregut per descobrir aquest Gaudí i aquesta cripta.
5: Bé, l'aula universitària, abans de saber que s'organitzaria l'any Gaudí com una, almenys donar a conèixer les activitats que farien totes les entitats culturals d'Esplugues, ja havíem previst, donat que celebràvem, commemoràvem el centenari de la mort, havíem programat algunes sortides culturals i alguna conferència. Concretament, aquest mes de gener es va programar la sortida a la Colònia Güell i a la Cripta Güell. Pensant, i el mes de maig tenim una altra prevista, el dia 22 de maig exactament, al Palau Güell, deixant una miqueta de banda la Sagrada Família, pensant que Gaudí és més que la Sagrada Família, malgrat que sigui un monument emblemàtic, però evidentment és més. Llavors, la Cripta Güell, em sembla que és un espai força interessant que hem ofert als socis, i la llàstima és que s'ha exhaurit de seguida la possibilitat d'anar-hi d'altres institucions, perquè si teníem 30 persones per anar-hi, de seguida va haver-hi demanda, i per tant lamentablement no podem oferir-ho a les altres institucions com seria el nostre desig, i ens sembla que passarà el mateix amb la visita al Palau Güell del mes de maig. A més d'aquestes visites i sortides culturals, ja dic, la primera és aquesta del 23 de gener, tenim previst una conferència ara sí sobre la Sagrada Família. Estem pensant en que potser el conferenciant sigui en Jordi Faulí, que és l'arquitecte, el director de les obres de la Sagrada Família actuals, que ens explica una miqueta tots els secrets, el que suposa construir un edifici d'aquestes magnituds i sent el màxim fidel possible a la idea que Gaudí va tenir de la Sagrada Família.
2: Per tant, es poden anar augmentant aquests actes. Les mateixes entitats poden sorgir més actes del cartell que tenim ara mateix al davant. O sigui, una feina increïble la que esteu fent totes aquestes entitats per tirar endavant totes aquestes activitats. Perquè l'any Gaudí està impulsat des de la Generalitat. Val? Trobareu informació de tot el que es fa tot el territori, a tot Catalunya, a través de la pàgina Any Gaudí 26, perdó. Però clar, aquí a Esplugues s'està fent molta cosa.
6: Sí.
2: Laura, com heu coordinat tot això amb les entitats? Moltes hores.
6: No et pensis, no, ha sigut fàcil, tothom s'ha entusiasmat. La idea, aquí l'important és la primera idea, no?, de voler-ho fer. Vull dir, no acostumem a Esplugues a fora la coordinadora d'entitats de cultura popular, que està coordinada, totes les entitats coordinades. La resta d'entitats culturals no acostumem a fer coses conjuntes. I aquesta primera iniciativa, doncs, ha sigut, doncs, molt estimulant, a tothom li ha agradat molt i tothom té quantitat d'idees i no sap més coses perquè físicament no podem, perquè no dona per més el calendari, ni les... però surten idees cada moment. Sí, sí.
2: I a finalitzar ja aquest mes de gener, tindríem la darrera conferència de gener, no de l'any Gaudí, en el que Ampel organitzeu una conferència a la ceràmica aplicada de Gaudí, tipologies i empreses, que aquesta conferència anirà a càrrec de la Marta Saliner.
3: Sí, bueno, ella parlarà una mica de tota la versalitat i l'evolució que té la ceràmica en l'obra de Gaudí, i suposo que ella farà un ventall de diferents empreses en les quals hi va col·laborar. Vull dir, la Marta és una gran coneixedora també del Gaudí.
2: Doncs, i com he dit, les activitats, hem fet un repàs general del mes de gener. El mes de febrer hi ha una activitat que és en Fanguet i la Terrisseta fan Trencadissa, que això està organitzada pel museu d'aquí d'Esplugues, val? El museu de Can Tintorer, que li diem normalment. I el 21 de febrer hi ha una sortida que està organitzada per l'Àmpel, que és Els orígens de Gaudí. Perquè jo he vist a la web de la Generalitat que posa que la data del seu naixement hi posa Reus/Riudoms. Aleshores, crec que ara s'està fent algun treball, sempre s'ha dit que en Gaudí era de Reus, és o no és de Reus, Esther?
7: No ho sabem.
2: No ho sabem.
7: La veritat és que no ho sabem del cert. El que sí que sabem és que la majoria d'historiadors pensen que és de Reus, que va néixer a Reus, però és veritat que ell en un moment de la seva vida va deixar anar, va explicar als seus coneguts i als seus amics que ell havia nascut a la casa pairal del seu avi patern que tenia a Riudoms. I això ha anat corrent i realment s'ha anat generant aquest rumor i no sabem exactament, no tenim un document que ens digui on va néixer Gaudí. El que sí que és veritat és que la gent del Baix Camp, perquè jo sóc de Castellvell, un poble al costat de Reus, sempre tenim aquesta partit com que Gaudí, no? És nostre, però què passa? Que Gaudí és nostre, però no ha fet cap obra a Reus. Però sí que és veritat que el fet de que Gaudí hagi nascut al Baix Camp, que el seu avi hagi sigut calderer, que el seu pare s'hagi dedicat molt a treballar amb el ferro, que ell s'hagi passejat molt per les muntanyes del Baix Camp, fins i tot hi ha un estudi que vincula, no?, les muntanyes amb la seva obra, etcètera, és segur que el Baix Camp, no? Reus, Riudoms, és igual, no? Van influir molt a l'obra de l'arquitecte Antoni Gaudí. Llavors nosaltres, clar, proposem una mica, jo també escombrant una mica cap a casa, perquè jo soc d'Espluguina, però d'origen soc del Baix Camp, llavors també proposem aquesta sortida una mica als orígens de Gaudí, tot i que no tenim cap obra en el Baix Camp, però sí que es pot visitar la casa pairal de Gaudí a Riudoms. Pensem que és una visita doncs interessant, una cosa que potser la gent no coneix, us animem a que us apunteu, està obert a tothom, i és una visita on descobrireu, per exemple, l'origen de la nissaga dels Gaudí, i a més, també es pot visitar el taller de caldereria, l'habitatge familiar, hi ha un audiovisual, hi ha una exposició permanent dels plànols d'algunes de les obres de Gaudí, de l'arquitecte Hiroya Tanaka, i doncs tot això després ho amanirem amb una visita en el Centre Gaudí d'Interpretació de Reus, que és un lloc on trobarem doncs maquetes, també hi ha audiovisuals, és un lloc molt per experimentar, diguéssim, i després ens anirem a l'Institut Pere Mata, de Lluís Domènech i Montaner, que no és una obra de Gaudí, però ja sabem que Lluís Domènech i Montaner està molt vinculat també al modernisme, al Pavelló dels Distingits, que és un lloc on és un hospital psiquiàtric, encara actualment, i on si hi anaven, diguéssim, les persones més adinerades, doncs portaven els seus familiars en aquest pavelló dels distingits i té una qualitat, la ceràmica i tot el que hi veurem. I després ja per acabar farem una calçotada.
2: Això amb una sola sortida.
7: Sí.
2: Sembla una marató.
7: Bueno,
2: sortirem a les 8. Tal com us ho he explicat, ja estic cansada.
7: Sortirem a les 8 i anirem fent.
2: Ah, encara. Sí. Està bé, a les 8 està bé. I una calçotada.
7: Sí, ara, perquè clar, si estem, vull dir, després de tanta cultura també va haver una mica de gastronomia popular, no?
2: Home, cultura. És cultura.
7: Clar, per això.
2: Hi ha moltes activitats, moltes coses per parlar, però ara no ens donaria temps, val? Perquè es tracta de que la gent sàpiga que iniciem aquest any Gaudí aquí a Esplugues i que us vagin seguint a totes les entitats, a totes les xarxes socials. No sé si voldríeu afegir alguna cosa més, perquè, clar, parlar de Gaudí és complexa, és molt llarg, perquè hi ha moltes vessants, la religiosa, la cultural, la lingüística, la natura, hi ha tantes coses, les tècniques de la ceràmica també aplicades. És un món tan ampli, Gaudí, que jo crec que es mereix poder una dècada.
6: Bueno, però per això farem tantes conferències, perquè explicar-ho tot, saps?
2: Clar. Ens donarà temps en un any?
8: Apropant-se,
6: sí,
8: apropant-se
6: sí,
8: tot.
6: Sí, sí, bueno, clar. Sí, sí.
2: I ara vaig a ser una mica dolenta. M'agrada, ho sento. S'ha comentat que la Sagrada Família no s'acaba... que Gaudí no s'acaba en la Sagrada Família. I a mi m'agrada fer les tornes, afortunadament. Jo hi passo cada dia per anar a treballar. Afortunadament, Gaudí va més enllà de la Sagrada Família. I no faré cap més comentari. Perquè jo crec que s'està sobrepassant la idea original del Gaudí.
3: Ja, això és l'eterna polèmica d'aquí a dir, ja ho sé, que hagués estat millor deixar-ho com ell ho havia fet, els planos no...
2: No es parlarà d'això amb algun espai?
3: Hi ha qui diu que no, les grans catedrals no s'han acabat mai en una època, sinó que és una discussió i una polèmica.
5: I que el mateix Gaudí ja sabia que no acabaria, sí, ni molt,
3: exacte,
5: menys. Quan ell va voler acabar la torre que em sembla que es diu Sant Bernabé, l'única torre que ell va veure acabada, ell ja sabia que proposava acabar aquella torre perquè es tingués com un model del que voldria ser. I les maquetes, evidentment, era molt conscient que allò no s'acabaria. D'altra banda, hi ha uns aspectes que potser amb aquest any Gaudí i les conferències que es donguin se'ns parlarà no només de la catalanitat del Gaudí, però també de la religiositat,
3: sí,
5: d'en Gaudí. Pensem,
3: sí,
5: que la seva família és un temple expiatori. Vull dir que la humanitat fa molts pecats i que s'han d'expiar, i és la mateixa ideologia, doncs, amb el que es va fer el temple expiatori de París, de la Sacré-Cœur. És un temple expiat per expiar pecats, i per tant que s'havia de fer amb les almoines de la gent pecadora, se suposa, no?, que volien rescatar els seus pecats. Vull dir, aquest és un altre aspecte molt, molt interessant també de tractar de Gaudí. En definitiva, la mateixa edificació, que és possible que també la puguem visitar almenys des de l'aula universitària, les teresianes del carrer Ganduxer. Les teresianes era un moviment religiós bastant ultra, en el sentit de tornar una altra vegada a educar a les criatures amb les bases autèntiques de... etc.
2: De la flagel·lació de la religiositat.
5: Jo me n'alegro de que s'hagi fet aquest... de que Gaudí ocupi el lloc que mereix dintre de la cultura i dintre de l'arquitectura i dintre de l'art. Perquè, si em permets un minut, una anècdota personal, jo tindria uns 25, 26 anys i vaig fent autostop des de França, em va agafar un xicot japonès i va dir que estava contentíssim d'agafar, anava amb jo i l'altre amic, perquè ell venia contentíssim de poder parlar amb algú que li expliqués coses d'en Gaudí, perquè ell venia a fer tot un reportatge increïble sobre Gaudí. I nosaltres, jo almenys, no teníem més coneixement que la Sagrada Família i alguna coseta de la Pedrera, no gaire cosa. I aquell japonès, i estic parlant de fa moltíssims anys, sabia la Bíblia, sabia de totes les edificacions, les petites coses, que si les cavallerisses de la Diagonal, que si la Casa Vicenç, un munt de coses que nosaltres ens vam quedar parats de la ignorància.
2: De fet, recordo que la Caixa de Pensions, quan era Caixa de Pensions de Barcelona, va editar un llibre sobre Gaudí, a tapa dura, que jo va ser la primera vegada que vaig tenir coneixement de tota l'obra d'en Gaudí. I aquell llibre que regalava la Caixa es va exaurir i van tenir que fer edicions perquè la gent el demanava. Vull el llibre que esteu regalant del Gaudí. Com quan la Caixa regalava calendaris, doncs va haver una època que regalava aquest llibre. Encara el tinc per casa, crec que s'està mig trencant la tapa, però realment no hem sigut coneixedors de la seva obra fins fa ben pocs anys. No l'hem valorat amb ell.
3: El Pargüell vivia una mica d'esquenes a la ciutat, també, el Pargüell.
2: Jo recordo de petita, i ara faré un apunt familiar, que la meva àvia vivia al carrer Cambrils i pujaves pel carrer Farigola, a Vallcarca, i pujaven per la part del darrere, que jo era molt petita, pujaven per la muntanya i entraven per la part del carrer Farigola al Pargüell, quan encara no visitaven els turistes i no més hi entrava la gent del barri, i he de dir que estava molt brut, però que no, millor no anar-hi. Ara és totalment diferent. Ja tinc 64 anys, vull dir, us estic parlant de fa 58 anys, saps? O sigui, que Déu-n'hi-do, tots tenim alguna vivència que ens connecta amb en Gaudí, si som de Barcelona o si som d'Esplugues.
7: Jo, per exemple...
2: O de Reus.
7: Però espera't, és que jo, per exemple, una de les primeres feines que jo vaig fer quan estava estudiant la carrera de Història de l'Art va ser de guia a la Pedrera. És a dir, jo vaig començar fent visites guiades a la Pedrera, no? I clar, a les golfes de la Pedrera, perquè el xulo de la Pedrera... O sigui, el pis de la Pedrera és molt xulo, però les golfes de la Pedrera, que és on no anava ningú, o sigui, que només pujaven les criades a estendre la roba, no? Aquells arcs parabòlics, que són meravellosos, que tots els maons, i jo m'hi fixava que hi havia els dits allà, no? De la gent que havia fet els maons. Vull dir que aquestes golfes, que ara són doncs, un lloc d'exposició meravellós, no? On hi va tothom i... Clar, doncs aquesta idea de que Gaudí a vegades les coses menys o sigui, les coses més pràctiques, no? En realitat poden ser una meravella arquitectònica, no? Llavors, i també aquesta idea de que quan Gaudí estudiava doncs va haver-hi algun professor seu que li va dir que seria un desastre, no? Que no acabaria la carrera, no? Que seria una d'aquestes coses que a vegades fem els profes que no s'ha de fer, que és... admetre judicis sobre la gent, sobre els alumnes, no? I aquest professor, doncs, imagina't, no? No? Clar, vull dir, clar, és sí, molt fort. Sí. I clar, o també, per exemple, aquesta mort que va tenir Gaudí, que també, doncs, que va ser atropellat per un tramvia i que van trigar 2 o 3 dies, no?, a saber on era el mestre, que no el trobaven i que no apareixia per la Sagrada Família perquè anava vestit com un drapaire, no?, sí. Realment. Vull dir, que és un personatge molt auster, també, la seva manera de viure. Molt,
2: exacte. Sí? I es contraposa amb la seva obra, que és exuberant, amb molt de color, amb una vida increïble, i ell una persona tan senzilla, que gairebé un ermità.
7: Exacte, sí, sí. Vull dir que és molt polièdric.
2: Mira, en Josep Lluís ens ha donat l'oportunitat, que has fet un apunt personal, que ens has dit, si em permeteu. Jo he fet el meu apunt personal del carrer Farigola. L'Esther també. Doncs ara el trucaré a la Roser, un apunt personal de la teva connexió amb Gaudí.
3: La meva connexió personal era que jo anava al Col·legi de les Concepcionistes, que és a Gràcia, i sovint anàvem, fèiem sortides al Parc Güell. I per això abans t'he dit, el Parc Güell, fa uns anys, quan jo era molt joveneta, era un lloc molt que vivia a esquenes de la ciutat. Llavors, bueno, aquesta connexió, ja et dic, jo no sóc de Reus ni res, però sí que anava a una escola a Barcelona...
5: D'esquenes vols dir quasi abandonat.
3: Sí, quasi. Sí. Anava a peu...
5: Jo recordo sí, que feia sí. Una mica de por sí, sí. Anant-hi per allà, perquè estava deixat.
3: Sí, sí.
2: Molt deixat. No ho he dit abans, però estava molt deixat. I Laura, tens alguna experiència personal directa amb Gaudí o amb algun edifici o alguna obra de Gaudí?
6: No, jo conec Gaudí, crec que... Ara estava intentant recordar-ho, però crec que quan fèiem sortides amb el cau, jo ja era cap, i un cop al mes, un diumenge al mes, es feien visites culturals a Barcelona, museus o el que sigui, i vam anar a fer alguna visita, però... no formava molt part, no, clar, estic parlant de fa molts anys, no hi havia una presència de Gaudí com és ara, tant les cases com el Parc Güell. El Parc Güell era com molt complicat, des d'Esplugues, amb Canalla i així, no? No, jo la meva connexió més Gaudí és a partir d'estar a l'Ampel, i ja de més gran, que ja tens unes altres connexions.
2: Digues,
5: una cosa que no hem dit, i penso que tothom està una miqueta pendent, és la sortida final o la gran sortida de totes les institucions fora de Catalunya, a León, es deia, no? La possibilitat d'anar a León. La idea és aquesta,
6: sí.
5: I aprofito per dir que, evidentment, que el Gaudí, tothom sap que té obres força interessants fora de Catalunya, fora de Barcelona.
2: Sí, a Cantàbria crec que n'hi ha una.
7: Sí. Astorga, al Palacio Episcopal.
5: El Capricho, que està a Comillas.
6: Sí, la primera idea era aquesta.
5: El Palau Episcopal d'Astorga, perquè el bisbe d'Astorga era amic, em sembla que era de Reus també, no sé per què, o era amic d'en Gaudí, i li va fer un palau sobert, i és una preciositat.
7: Neogòtic. És molt neogòtic.
5: Però sí, per dintre té un munt de detalls increïbles.
7: Sí,
5: no?
7: Jo recordo anar-hi de

0: també podria ser un capítol força interessant, eh? Ja que anem a veure el dia 23.
1: No es tirem d'aquest cordill, que a veure si ens passarà com el Vidal i Ribas.
0: Bueno.
1: Que tenia un carrer Quisplugues, eh? Però vaja, tothom ho sap, la història del Güell, i que també hi havia hagut algunes baralles o desencontres entre en Gaudí i en Güell. També amb algun llibre s'ha escrit.
2: Bueno, i també amb la Roser Segimon, perquè la Roser Segimon estava casada amb el senyor Milà, els Milà també estan relacionats amb Esplugues, i, a més, clar, el Gaudí i la senyora Roser Segimon, que era de Reus, es van acabar portant molt i molt malament, perquè, de fet, els pagaments no es van acabar fent quan tocava, la cosa es va anar... els pressupostos van anar pujant molt, molt, molt, molt, i, a més, la senyora Roser Segimon està molt enfadada perquè la Pedrera no tenia parets on posar els mobles, perquè totes les parets eren ovalades o corbes, i això a ella no li va agradar gens, i és una de les coses que va provocar la ira de la senyora Roser.
1: Déu-n'hi-do. Jo de petita em pensava que la Pedrera era com un búnquer perquè s'amaguessin els avions o les avionetes. Clar, era una obsessió. La meva àvia vivia a Gràcia i anava molt pel Passeig de Gràcia, i jo veia la Pedrera i era per mi totalment inexplicable i totalment irracional aquell edifici. Amb els anys, evidentment, l'adoro. Trobo que és absolutament increïble. A nivell no solament arquitectònic, artístic, creatiu, ha donat peu a que es facin joieria amb totes les xemeneies de la Pedrera. Vull dir, jo tinc unes arracades d'una de les xemeneies de la Pedrera.
2: I després el reciclatge, no?, també, que és un altre tema molt modern.
1: El trencadís,
2: que el Gaudí el que feia era reciclar, és a dir,
1: correcte.
2: O sigui, agafava les rajoles que no volia ningú i les reciclava i les convertia en una cosa preciosa, no?
1: Sí.
2: I també això té un valor, perquè a més ara al reciclatge li donem un valor, no?
3: Moltes d'aquestes rajoles defectuoses que feia la rajoleta són les que va utilitzar en el Parc Güell. I això està documentat, que hi ha no sé quines carretades, ara no vull dir la xifra, però em sembla que hi ha unes 1.400 rajoles, però eren rajoles que li deien de primera, de segona, de tercera, que no sortien bé, les cuites, i eren més barates, no? Llavors, moltes d'aquesta ceràmica que hi ha al Parc Güell, defectuós amb el trencadís que no es veu, venien d'Esplugues.
1: Ara ja us faré la darrera pregunta o intervenció. És més personal. Aniria adreçades a l'Esther i a la Roser, però després també m'agradaria que en Josep Lluís i la Laura ens diguin la seva. Vosaltres dues, com a historiadores i veïnes d'Esplugues, què significa poder participar activament en totes aquestes activitats que s'estan fent de l'any Gaudí?
3: Bueno, una gran oportunitat, doncs, per... Primer, jo penso que una de les coses més importants, a part de col·laborar, doncs, en aquesta difusió i amb aquest reconeixement d'aquest arquitecte, que d'alguna manera, doncs, va estar vinculat a la nostra població, el fet de que nosaltres, des de les nostres entitats respectives, hi puguem col·laborar, doncs, això és una gran satisfacció. I sobretot el fet de que aquest projecte ens pugui unir a diferents entitats i diferents col·lectius.
2: Sí, jo també ressaltaria això últim que ha dit la Roser. De fet, bueno, jo estic molt contenta d'estar aquí amb les meves companyes de l'Empel i també animar a tothom d'Esplugues a participar-hi, perquè realment és una feina que s'ha fet des de moltes entitats, és una feina d'organització important, de coordinació, i hi ha una voluntat, no? Veig una voluntat de fer coses per la ciutadania, perquè de fet estem treballant per la ciutadania, són feines, moltes d'elles, que fem voluntàriament, de manera altruista, no?, també, i són persones que estimem el patrimoni, que estimem l'art, i en definitiva són unes activitats que, si no veniu, si no participeu, si no us hi apunteu, no serviran de res. Per tant, totes aquestes activitats us heu d'apuntar, heu de venir i les heu de gaudir amb nosaltres.
1: Però són activitats que es faran una vegada a la vida, vull dir que...
2: Home, aquestes sí, després en farem d'altres, eh?
1: Ja, però aquestes, d'aquest any Gaudí, o les anem a veure o ens les perdrem. I per la Laura i el Josep Lluís...
4: Bé, jo estic d'acord amb el que han dit elles, evidentment, però, clar, a més, és l'oportunitat d'aprendre, no?, aprendre.

0: Aprendrem molt si fem el que diu l'Ester i ens apuntem a tot arreu i anem a les conferències i a les sortides. Aprendrem i a més, servirà perquè les entitats, aquest petit esforç que hem fet per coordinar-nos i per organitzar activitats úniques, originals, que surtin una mica del nostre... Algunes entitats, que surtin de l'àmbit habitual. Vull dir, en el cas de l'Àmpel, clar, el gener ceràmic ja el fem cada any, i per tant dedicar-lo al Gaudí o no tampoc ha sigut una originalitat, però hi ha entitats que sí, que per exemple el grup d'estudis organitza una visita a la Sagrada Família. Potser no l'hagués organitzat si no haguéssim fet l'any Gaudí. Tot ha representat un petit esforç, no?, de millora, d'excel·lència, i sobretot per l'aprenentatge que representa la població.
1: Josep Vés.
2: Molt bé, i des de l'aula universitària repetiria el que acaba de dir la Laura. Si volem fer popular, extendre una miqueta el que és la cultura, doncs pensem que l'Antoni Gaudí és un dels noms que ha posat Barcelona i Catalunya en el mapa del món. Vull dir, la gent coneix...
3: I Reus
2: també.
1: Com és allò de Madrid, París, París i Londres, París, Reus, no?
3: Sí.
2: La gent d'arreu del món coneix Barcelona, no només pel Barça, sinó que ho coneix per moltíssimes coses, però el nom d'Antoni Gaudí és un nom que mereix... moltíssima, anava a dir, veneració, no? I estem contentíssims de poder col·laborar i de que totes les institucions culturals d'Esplugues ens hàgim ajuntat per fer una cosa comú, i que serà fantàstic.
1: Gràcies. Ja per tancar, no sé si voleu afegir alguna darrera cosa que jo m'hagi deixat.
3: Apunteu-vos, sisplau.
1: Val. Doncs donem les gràcies a l'Ester Alquézar, al Josep Lluís Barrassa, a la Laura Sant Agustín i a la Roser Vilardell per haver estat avui acompanyant-nos en representació de totes aquestes entitats que esteu organitzant aquest any Gaudí aquí a Esplugues. I us ha acompanyat a la conducció, control tècnic, la Isabel Almató, al muntatge i edició, en Jordi Udina. Gràcies.
2: Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
0: Adéu.
3: Adéu.
4: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Si us interessa el món del teatre, els propers minuts segur que us agradaran, ja que a Esplugues tenim un grup de teatre amb més de 100 anys d'història que fan moltes activitats que potser no coneixeu. Avui hem convidat el Francesc Martín. Ell és coordinador perquè ens parli una mica de l'Endoi. Hola, Francesc.
1: Hola, molt bones.
0: Explica'ns què és l'Endoi.
1: Bé, l'Endoll és un grup de teatre amateur. Som una secció que formem part de l'Avenç, del Centre Cultural, i com a tal som una secció centenària. Som de les primeres que van néixer dins del centre. Com a referència, el centre va néixer el 1906 i de lo primeret que va sorgir aquí va ser el tema de ball i després el tema de teatre. I aquí doncs, va començar una mica la història del teatre de l'Avenç. A partir d'aquí, al cap d'uns anys, si no recordo malament, a l'any 30, es va fundar el primer grup de teatre que es deia l'Acadèmia de Declamació, per gent d'aquí d'Esplugues, i aquest grup va funcionar molts anys, pràcticament amb aquest nom fins als anys 97-96, que va ser quan es va decidir canviar el nom per l'Endoll. I amb aquest petit pas es va una mica modernitzar el nom i es va donar un impuls diferent a lo que era el grup de teatre.
0: I actualment qui sou els que esteu darrere d'aquest Endoi?
1: Som gent d'Esplugues i som gent de fora, som gent variada, no? En principi, fa molts anys, la gran majoria de gent que feia teatre era fill d'Esplugues, per posar-ho entre cometes, i després, amb el pas dels anys, doncs, malauradament hem tingut el problema de baixes i problema de captar gent per fer obres de teatre, no? I ara doncs, tenim gent de Barcelona, tenim gent de Sants, tenim gent de diferents llocs, de Cornellà... Vull
0: dir... Avui podem fer una crida a tota aquella gent que ens escolti, sí, doncs sí, que formi part d'aquesta companyia de teatre.
1: Sí, sí, sí, de fet, aviam, sempre estem oberts, o sigui, la secció d'Endoll sempre hem estat oberts a noves incorporacions i realment sempre ens fa falta gent. Actualment, per exemple, un dels problemes que ens trobem és que ens falta
0: homes. Hi ha més dones que estan avesades a fer teatre.
1: Sí, sí, sí, és així, o sigui, tot el gènere femení és el que més ens aporta actualment a l'Endoll, perquè el gènere masculí pues costa més de captar, costa més de trobar, i aleshores pues, bueno, tenim el problema que hem de condicionar moltes vegades el tipus d'obra o el tipus d'espectacle que fem al gènere que tenim, no? O adaptar-ho.
0: Si algú que ens escolta li entra en el coquet de formar part d'aquesta associació de grup de teatre, millor dit, què ha de fer? Us ha de buscar a l'Avenç? Hi ha una pàgina web on es pugui contactar? Algun telèfon? Alguna adreça?
1: El més fàcil és dir, estem a l'Avenç tenim una secretaria i ells els donaran el telèfon de contacte, val? De qualsevol persona que estem vinculats a l'Endoll. Llavors es posen en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí, doncs, bueno, quedem amb ells, fem una petita explicació, els expliquem com funcionem i si volen formar part, doncs, l'únic requeriment que
0: demaneu,
1: sí, és que es facin socis de l'Avenç. O sigui, nosaltres com a secció de l'Endoll i com a partícips de tot això, l'única condició que tenim és pagar la quota del soci de l'Avenç, i a partir d'aquí doncs, bueno, entres a formar part del grup, no?
0: I s'ha de tenir algun nivell? O si per exemple dius no, a mi m'agrada molt el teatre i vull provar-ho això, perquè a vegades hi ha gent que no vol dedicar-se professionalment, bueno, podrien haver-hi diversos perfils, no? Uh-huh. Gent que potser diu mira, vull professionalitzar-me amb aquest tema i començo amb una companyia petita o amateur, i d'altra gent que no, que té la seva feina molt clara i definida, i això ho pot fer com a teràpia o com a manera de socialitzar, o quines són les vies perquè algú entra en una companyia de teatre amateur?
1: Aviam, val a dir que dins dels grups amateur sempre després despunta la gent i la gent pues,
0: acaba sent professional
1: o acaba buscant-se una mica el modus vivendi amb això, no? Nosaltres som un exemple. Hem tingut gent que ha passat per aquí i que actualment pues, és professional, semiprofessional o està dins del món dels arts escèniques.
0: Bueno, ara t'ho posar en un compromís i dir que ens diguis noms. No?
1: Bueno, hi ha un actor que és l'Òscar Jaenada, que va passar per aquí i que, bueno, va estar poc, però com
0: però que ara és,
1: que ara està,
0: és un nom.
1: Ara es punta, no? Tenim el Pep Martínez, per exemple, que està fent cosetes a la tele i ha sortit amb diferents novel·letes d'aquestes que surten, fa doblatge. Després està l'Òscar Bosch, per exemple, que amb el Parking Shakespeare i altres històries que ha anat fent, pues, són persones que estan treballant d'això i els donen una mica per viure, no?

0: de superar pors, per exemple, no? És a dir, que això també hi cap, ja no sempre és aquesta vessant professional, el ser d'un grup de teatre.
1: No, de fet la majoria de gent que s'incorpora a un grup de teatre, dels que arriben, jo puc parlar dels que hem anat incorporant amb aquests 30 anys en doll, sí que és cert que molta gent ho fa servir com a teràpia o com a dir, necessito obrir-me, necessito estar en contacte amb altre tipus de gent, i bueno, per caràcter o perquè realment mai han estat amb una entitat, amb una, i això es nota moltíssim, no? I et sorprens perquè realment són la gent que en poc temps es deixen anar en seguida. Primera, perquè no aviam, hi ha la pressió, sempre hi ha una pressió de que s'han de fer les coses, has d'aprendre del guió, però no som tan exigents, poder, que tenim més maniobra, no? Vull dir que no deixem més temps per preparar les obres, o sigui, no hi ha aquella pressió tant, i una mica ho adaptem, no? Adaptem la situació a la situació personal de cadascú.
0: És que, de fet, en altres països l'educació, i sobretot a nivells superiors, el teatre o la música forma part, encara que tu siguis metge o vulguis ser enginyer, és com una habilitat que et pot permetre, doncs, millorar com a persona professional. Per exemple, el teatre pot facilitar el parlar en públic, que molta gent a vegades, doncs, aquest enfrontar-se a un públic que potser, doncs, et ve a escoltar, doncs, per fer una ponència, no sempre és fàcil.
1: No. De fet, el més d'això és perdre la por escènica, no? Perdre, en aquest aspecte, és el que costa més, no? Sortir d'un escenari i enfrontar-te, doncs, a un públic, o sigui nombrós o sigui menor, però és la por que hi ha, i el que fa passar més nervis. Però, bueno, és una situació que és puntual, que en principi en poc temps està superada.
0: I els 5 minuts aquests de por escènica d'abans de començar, se supera o això sempre? Diuen que encara que siguis molt bo, això no es passa mai.
1: Existeix a tothom, la por escènica, des del més professional, almenys, sempre ha existit, i va en funció també una mica de tot, no? De l'engranatge del projecte i de l'engranatge de l'equip que tinguis, no? Perquè si en el teu entorn en aquell moment, o per lo que sigui, hi ha algun petit problema i tal, doncs fa que evidentment l'actor, que és el que dona la cara, és el que ho passi més malament i el que es posi nerviós, no? Però bueno, és, jo per lo que he vist i per l'experiència, és, en un minut que estàs a l'escenari això ho perds, si tot va correctament, o sigui, és allò, pam, entres i a partir que deixes anar el teu petit guió, ja desapareix i comences a desenvolupar. Val a dir que els actors fan molta pinya i això ajuda moltíssim.
0: L'energia que et pot transmetre als companys.
1: Sí, és ajuda. Molt important. I després ja es nota moltíssim, i amb un grup amateur, sobretot la gent que té més taules, vull dir que...
0: Ajuda els altres.
1: I això els acompanya, no? I bueno, i això és d'agrair, no?
0: Doncs, Francesc, digue'ns, què és per tu el teatre? És a dir, tu per què fas teatre? Ja posats, ja que estem en confiança, jo, i que ja portem 9 minuts d'entrevista... Què és per tu el teatre i per què et vas ficar en aquest sidral?
1: Bueno, jo, val a dir que porto molts anys amb el món, que jo dic de la faràndula, perquè jo vinc de teatre de carrer, vinc d'entitats culturals com Geganters, com Diables, i porto tota la vida fent-ho, des de molt jovenet, vull dir, vaig començar amb això, i poder... tot aquest, com que són tantes coses, no només és que estigui ficat en el món del teatre, també ho vaig fer una mica, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar tota la pressió que tenia quan vaig estudiar, quan estava fent els estudis, pues, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar-me. A banda d'això, que sóc una persona que necessito tenir el temps molt ocupat. I això, pues, com que ho he fet molts anys, aleshores, pues, ja ho porto fent tants anys que per mi forma part de la meva vida, no? Llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, vaig perdre també vergonyes, vaig perdre moltes coses que t'ajuda, que estar en un grup, en un col·lectiu, t'ajuden a perdre, no? I bueno, i llavors al món del teatre, aquí vaig entrar a l'Endoll, precisament vaig entrar pel Jordi Udina, perquè bueno, va ser el que parlem d'un relleu, no? O sigui, l'Endoll, entre cometes, funciona com relleus, no?
0: Quan, de grups, de gent.
1: Sí, quan hi ha un grup de gent que dius, bueno, pues ja es va fent gran o volen

0: deixar-ho o volen, no volen tenir tanta feina, doncs, bueno, es va buscant una mica gent que pugui tirar endavant. I una mica va ser aquesta situació, no? O sigui, per tenir continuïtat, per tenir un grup de gent que també vingui del món del teatre i això pugui continuar, doncs, el meu cas va ser 6, no? O sigui, em van comentar, doncs, escolta, doncs vinga, va, tira endavant això i tal, i bueno, i em vaig ficar aquí dins de l'endoll i ja porto, doncs, forces anys.
1: Doncs feta la crida, perquè tots aquells que els agrada el teatre i vulguin formar part d'aquest grup de teatre, que és l'Endoll, que es posin en contacte amb vosaltres.
0: De fet, explotem una mica les qualitats de la gent, no? Perquè si bé, per exemple, ara el qualificatiu ens diuen, tenim un MacGyver que d'un armari et fa un cotxe. No? Ostres, doncs ens va perfecte per fer decorats, no? Clar. I a més es vol apuntar, doncs, això ens va de fàbula, no? S'apunta una persona que és tècnic de so, tècnic de llum i tal, doncs perfecte, perquè també, doncs, bueno, sempre encabim a la gent, perquè hi ha molta gent que no vol actuar també, això val a dir-ho. O sigui,
1: però
0: gent,
1: que li agrada el món del
0: però
1: teatre.
0: Però que li agrada el món del teatre.
1: Vestuari, perruqueres, maquillatge, vull dir,
0: sí,
1: que hi ha,
0: sí,
1: molta,
0: hi ha molts.
1: Moltes tecles a tocar.
0: Sí, sí.
1: És a dir, que la crida d'avui també seria que tots els espluguencs vinguessin a veure teatre a l'Avenç.
0: Sí.
1: Acabaríem amb aquesta crida de que tots aquells que tinguin interès cultural, i el teatre n'és un, doncs que aquí es fa programació,
0: sí,
1: i que, bueno, que estiguin en contacte amb nosaltres per saber quines obres es portaran a terme.
0: Sí, de fet, aviam, és el pal de paller, o sigui, l'Avenç som un referent cultural i fem molta programació, i aleshores, pues, entre ells el teatre, sigui de l'Endoll o sigui de fora, i bueno, aprofitaríem per cridar i demanar participació i que la gent vingui a veure els espectacles que programem aquí i vingui a fer Avenç, perquè Avenç és un punt de referència i sempre ho ha sigut, i bueno, i necessitem que, pues, torni a tenir aquesta vida cultural a nivell d'acollida, no? A nivell d'acollida del poble i de gent de fora, vull dir, i bueno, aprofitem aquesta entrevista per fer això, aquesta crida que vinguin i disfrutin de l'espectacle.
1: Doncs moltes gràcies, Francesc, per estar avui amb nosaltres, que teniu aquí els micros a la vostra disposició per fer difusió de tot el que considereu, i fins una altra.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui a l'espai d'entrevistes tenim una persona amb la que ja hem parlat d'altres vegades, en altres ocasions. Ens va venir a presentar un dels seus llibres, que avui també, i ella és membre de l'Associació de Dones Escriptores d'aquí d'Esplugues de Llobregat. Per tant, donem la benvinguda i moltes gràcies per estar novament amb nosaltres, la Carolina Urgillés. Molt bon dia.
3: Bon dia, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu per estar aquí una altra vegada amb nosaltres. La Carol ara ens presentarà el seu darrer llibre. De fet, fins al 8 d'abril no es presentarà a la biblioteca. Però amb tu ja vam parlar de la teva primera novel·la, així vam fer-ho de passada, que va ser Una nova vida, el 2017. En aquesta ocasió, en el segon llibre, ens vas parlar d'Entre xemeneies i telers, que ja vas per la tercera edició d'aquest llibre.
3: Sí.
2: Està tenint èxit i bona venda.
3: Bé, vull dir, ara ja me'n queda poquíssims. Ja no en faré més perquè torna a repetir, però sí, va agradar molt. A més, vull dir, com que vaig fer la presentació que és Plugues i després vaig anar a les Cotxeres de Sants, també vaig fer una presentació i al cap d'uns mesos em van avisar si volia anar a fer una passejada literària i va ser molt maco. Jo em vaig presentar, vaig fotre la... Vaig passejar amb les persones i les vaig portar al lloc on jo desenvolupo la novel·la, no? Als carrers, vam anar fins a l'Espanya Industrial, vaig parlar del tema dels telers, les dones a la fàbrica, i va ser una experiència molt, molt, molt, molt agradable. Molt agradable.
2: En el cas d'aquesta darrera novel·la, El trencadís, és totalment diferent la de les telers i xemeneies, o xemeneies i telers, i ara l'anirem una miqueta desenvolupant aquesta nova novel·la, sense explicar-ho tot, perquè la finalitat és que la gent es compri el llibre, que vingui a la presentació a la biblioteca i que es compri el llibre. Com ho fas per explicar històries tan diferents? Aquesta més personal, ambientada a Sants, i la que parlarem ara, El trencadís, on està geogràficament situada?
3: A veure, aquesta darrera, El trencadís, fa un recorregut. Comença a Barcelona. Després, a mesura que es desenvolupa l'acció de la novel·la, els personatges es van movent. I llavors ens n'anem al Berguedà, ens n'anem a Sant Jaume de Frontanyà, ens anem a Viella, o sigui que anem fent diferents recorreguts, depèn de les circumstàncies com es troben els protagonistes de la novel·la. Però fem un recorregut i penso que és interessant, perquè els situes a llocs cada vegada diferents, no? I llavors...
2: Són espais que tu ja coneixes físicament, sí, que has estat a tots ells.
3: Sí, sí.
2: Per tant, és un viatge geogràfic i també un viatge de personatges i de situacions.
3: Exacte, perquè bueno, els personatges es coneixen, llavors fan amb una sortida, concretament es coneixen fent una sortida esquiant a Baqueira, aquí comença la seva història, després tornen a sortir, se'n van a Sant Jaume de Frontanyà, allà es consolida la seva història d'ells dos, i després doncs, anem fent recorreguts fins a arribar a Gósol, també. Que el Gósol és on ell farà una estada perquè s'haurà de rehabilitar.
2: És tal com l'estem explicant o tal com t'estem escoltant, doncs està molt bé, un recorregut geogràfic per paratges molt macos. Però la novel·la tracta d'un problema molt important.
3: I tant.
2: I aleshores aquí sí que ja entren tots aquests personatges i l'explicació d'aquesta addicció que té un dels personatges.
3: Uh-huh. O sigui, aquest llibre tracta del greu problema de les addiccions i de com aquesta malaltia pot arribar a destrossar la vida d'una persona i del seu entorn familiar. Llavors, sona curiós el motiu que em va portar a escriure aquest tema tan delicat. El problema de l'alcoholisme és un problema que està a l'abast de tothom, perquè tu mires la televisió, veus una pel·lícula i constantment hi ha gots que s'omplen, que es pagodien. O sigui, que és un problema que està latent, i que potser no li donem la importància que té. I llavors també a mi em preocupa molt aquest problema amb la gent jove. O sigui, tu vas pel carrer, veus el típico botellón, vas a la festa major, veus els raconets, i tot això doncs, em va arribar a fer el pensament d'escriure una història sobre aquest tema. Va venir de cop. Un dia veníem amb el meu marit del teatre i vam agafar el bus nit.
2: El 12 o el 14,
3: el 14,
2: que és el que ve que es pluga, sí.
3: I ja eren ben bé les 12 del vespre.
2: Tampoc és tan tard.
3: No, no ho dic perquè... I llavors va pujar un senyor a l'alçada del bingo que hi ha al carrer Urgell. Una persona, que per mi devia tenir uns 30 anys o així, molt ben vestit, però que anava fent tintell, tintanàs. I llavors em vaig pensar, aquesta persona, em vaig fer la meva història. Aquesta persona surt d'aquí, va begut, va ben vestit, no és una persona qualsevol.
2: Com ha arribat aquí?
3: Exacte. I vaig deixar-ho aquí, no? I llavors, quan vaig començar a muntar la novel·la, doncs vaig pensar que això era un bon tema per començar-la. I aquí va ser.
2: O sigui, va ser a través d'una experiència...
3: Sí.
2: Que vas...
3: Visual.
2: I que la teva creativitat va començar a desenvolupar la història.
3: I llavors, clar, jo vaig pensar, quina pena aquesta persona, com deu ser, com arribarà a casa seva, l'estarà esperant algú, estarà sol, què passarà?
2: Qui és ell, a què es dedica...
3: Exacte.
2: I com diu
3: com anava vestit, es veia una persona d'un cert nivell, però clar, tampoc d'això no te'n pots refiar, no? Però vull dir que no anava vestit malament, anava molt ben vestit, a més, portava la maleta de l'ordinador. Portava una maleta amb un ordinador. Per tant, era una persona que devia tenir un nivell, no? I aquí va començar començar a barrinar, que començaria una història, i a mica en mica la vaig anar muntant.
2: Hi ha diversos personatges amb aquesta obra, no solament l'Ernest, sinó que hi ha la parella de l'Ernest, sí, que surt a la novel·la, i aquí també vas desenvolupant tot el cercle familiar i la seva vida quotidiana.
3: Exacte. O sigui, això, aquesta persona és una persona molt vàlida i intel·ligent. Els seus pares són una gent humil, tenen el mercat de Sarrià, tenen una... Perdó, de les Corts, ara m'he mirat. De les Corts, tenen una parada de llegums, i ell, hosti, té un altre germà. El germà sí que s'hi dedica, ajuda els pares, que és més gran, però ell té unes altres ambicions. Ell vol estudiar i vol guanyar diners. Llavors, els seus pares doncs, li paguen una carrera i fan empresarials. I aquí comença el problema, que ell s'envolta de gent amb un estatus superior al que ell té o es pot permetre, comencen a fer timbes de pòquer, sortides, ell no té diners, i llavors té una àvia que té un raconet i ell de tant en tant balla amb el raconet, i aquí comença tot l'embolic d'aquesta persona, que mica en mica va caient amb un parany i s'ensorra amb un pou cada vegada més fosc.
2: I aquí també hi ha una part mèdica, per dir-ho d'alguna manera.
3: I tant. El que passa que, clar, aquestes malalties, o sigui, normalment qui les pateix no se n'adona. Pensa que són manies de les persones que l'estan aconsellant. I passen bastant temps, bueno, més bé un parell d'anys, perquè... quan ell coneix a la Carlota, que és la seva parella, ell intenta dissimular tot aquest neguit que té, aquestes ganes d'anar-se'n al bingo a jugar o de beure. Primer només és joc i beguda, però a mica es va complicant amb estupefaents. que això amb ell, clar, el van mantenint i la gent no se n'adona, però quan perd això, la seva efectivitat, surt el que té dins. I llavors la persona que està al seu costat primer no se n'adona d'aquest problema fins que es descobreix. I aquí llavors ja ve tota la trama d'ell, com es comporta, de com era abans, l'agressivitat que cada vegada té més, i aquí passa tot, aquí passen moltes coses.
2: És una història colpidora, emotiva, alhora és tendra, en el que té un paper molt important aquest personatge de la Carlota.
3: Molt, molt. Perquè ella se l'estima, però va veient la degradació d'aquesta persona en quant físicament i amb el tracte que ell el desenvolupa amb ella, no? Cada vegada li parla més malent, la menteix, fins que arriba un moment que ell es desmorona i li confessa tot el que li passa. Li demana ajuda. I llavors, clar, ella intenta... Ella té una amiga, que és la Núria, que també és metge, i l'adreça a un especialista. L'especialista li dona unes pastilles. Però aquestes pastilles no li fan res. I quan ella no se n'adona, ell no se les pren, no? I llavors això cada vegada més ensorrat, més ensorrat. I llavors parlen i diu, ella li diu que si ell no pren la determinació d'anar a un lloc a ingressat, doncs que ella el deixarà.
2: Doncs al final del llibre el sabrem, perquè ens el comprarem. I ara anem a parlar una mica de la presentació que la faràs el proper 8 d'abril a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues,
3: sí,
2: a 6:45 al vespre.
3: Exacte.
2: Doncs us esperem a totes i tots a la biblioteca. També et podrem trobar a la Fira del Llibre d'aquí de Sant,
3: sí,
2: Jordi,
3: sí, sí,
2: amb la venda d'aquest llibre.
3: A l'estand de D, però hi haurem, sí, diverses escriptores que també presenten. Bueno, de fet, el nou és el meu, però les meves companyes tenen altres llibres d'altres anys que també estaran presents.
2: Anem a parlar de les edicions dels llibres, perquè ara és molt comú i corrent de que us feu les autoedicions. I jo crec, per mi, que està molt bé perquè teniu el control total de la vostra obra des de l'inici fins al final. Però hi ha tot un procés, eh? Hi ha el procés de la redacció, de la correcció, i després de la correcció hi ha una altra correcció, perquè feu això, no? Que aneu sempre revisant tota la part sintàctica i les faltes d'ortografia, perquè a mi em passa, jo escric i després m'ho llegeixo allò i dic, ui, això perquè ho he fet així, si anava d'una altra manera, no? Una vegada tens tot aquest procés fet, ho has de portar, ho portes a una impremta, sí, directament?
3: Jo el porto a una editorial que es diu Descontrol, que està a l'edifici on hi havia el Can Batlló de Sants, que va ser molta casualitat també això, trobar-la.
2: Et queda tot molt a tu,
3: sí,
2: a prop.
3: Sense saber-ho, ho vaig buscar i quan vaig cap allà, resulta que és a Can Batlló, on jo desenvolupo també la història de xemeneies i telers, sí, perquè allò era una fàbrica. Ara els baixos s'han convertit en mòduls i hi ha diferents hi ha editorials, hi ha fusters i coses manuals, no? Llavors jo vaig allà, d'entrada, ara s'ha posat de moda que tot ho has de fer per email. No et volen atendre. Volen constància de tot el que queda. Però, bueno, la primera entrada, això amb el primer, vaig anar, vaig dir que volia tenir un llibre, em van preguntar les pàgines que tenia, etcètera, etcètera, com el volia, el tipus de paper, i llavors també si volia un corrector o no volia un corrector. Clar, tot això va sumant, que diuen. És una autoedició, però que val diners. Jo no he presentat mai a cap editorial perquè tinc experiències d'altres persones i, a més, vull dir, si tu no ets un Versalles, l'editorial no s'hi esforça ni una mica. Tu has de comprar una quantitat de llibres i ells es queden la teva quantitat. I que a més et demanen doncs, que et moguis i que vagis tu mateixa, et busquis els llocs per anar a fer la propaganda del teu llibre. O sigui, no ells, sinó tu. Per tant, doncs jo ja me conformo amb això, fer presentacions, que a veure, em fa molta il·lusió, no és... perquè jo he fet un esforç i llavors per tenir-lo guardat a casa, doncs no, prefereixo un altre, potser es comprarà una joia i jo ho inverteixo a editar el meu llibre.
2: Que és una joia per tu, emocionalment és una joia.
3: Llavors hi ha tot aquest procés, ells et fan una presentació del que tu els hi has dit, i llavors, doncs, si tu acceptes els preus i tot això, comença ja tot. I així, i amb el segon, com que amb el primer m'ho van fer-ho bé, doncs ara he tornat. Però aquesta vegada tot ho he hagut de fer per internet. O sigui, així com l'altra vegada de tant en tant m'atenien personalment, tot ho he hagut de fer, fins i tot el corrector. No l'he conegut, però ell m'ha anat controlant i dient les coses que a ell li semblava que podien canviar-se per millorar un estil... I bé, i al final doncs surt la criatura i ja està.
2: Tornem al trencadís. Hem triat la música de la pel·lícula Memòries d'Àfrica. Per què aquesta cançó, Carolina?
3: Bé, perquè aquest llibre diria que té com dos parts. La part de l'Ernest i la part de la Carlota. La part de la Carlota, la història, també es desenvolupa al Senegal, perquè ella va fer, mentre ell està ingressat, ella se va fer un voluntariat. I allà al Senegal doncs passen moltes coses. Ella pren consciència en primera persona de tot el que està passant allà i ella va treballar en un camp de refugiats que està al riu Senegal. Ella es van assentar... Hi ha un poble que es diu Nadium i Dodle, on, quan va haver-hi una revolta ètnica a Mauritània, van haver de marxar i es van assentar en aquell lloc, a vora de la platja i del riu. D'això ja fa 30 anys. Quan ja la revolta, van passar els anys que es van tornar a obrir les fronteres a Mauritània, molta gent ja no va tornar. I llavors hi ha aquests dos assentaments i ella doncs treballa amb aquesta gent i hi ha un lloc que hi ha unes germanes que tenen un lloc on recullen els nens que es queden sense pares, etc, etc. I no, ell té una experiència forta, no explicaré el final, però està molt bé perquè llavors, vull dir, ella es preocupa de les vacunes, de vigilar els nens, entre ella i la seva amiga, o sigui, formen part d'un conjunt de gent que està fent voluntariat aquí al Senegal.
2: Parlem d'un llibre que... parla de dues temàtiques, les addiccions i aquesta part del voluntariat i el trencament també d'aquesta cultura del Senegal. Exacte. I tot el que pateixen. Aquesta segona part, que està més relacionada amb la Carlota, aquí hi ha també un treball de documentació històric i polític del país.
3: Sí.
2: I del moment.
3: Sí, clar, m'ho he hagut d'estudiar, perquè si no,
2: clar,
3: això jo no ho sabia. O sigui, així com entre Xemeneres i Telers, jo era una cosa que la tenia molt viva, perquè jo vaig viure a Sants, la meva mare va treballar a les fàbriques, era una cosa que era com si fos meva, no? Allà també algunes dades me les vaig adonar, però aquí sí que hi ha una mica d'investigació, perquè jo tot això del Senegal no en tenia ni idea. Però és clar. Tot això ho vaig anar fent a mica en mica. Vull dir,
2: no. Com arribes?
3: O sigui, exacte, vull dir, jo no és que em faci una regleta que diuen. Jo tinc una idea, i la idea la vaig desenvolupant a mida que escric.
2: Els personatges agafen vida a mida que vas,
3: exacte,
2: escrivint.
3: Exacte.
2: No, o sigui, la Carlota,
3: al final d'aquest, sí, no el tenia pensat, fins que a mica en mica vaig anar desenvolupant aquesta història i va acabar amb un final que no pensava fer-lo, però l'he fet.
2: Està molt bé. És que em sembla molt bé tota aquesta creativitat d'aquestes dones que tenim aquí a la nostra població, que esteu sota l'aixucluc d'aquesta associació de dones escriptores, que cadascuna desenvolupa la seva història, la recrea i la puja, diguem-ne, i finalment ens arriba a nosaltres aquí, amb una qualitat
3: també,
2: increïble.
3: Aquí també parlo de l'ablació que fan a les nanes, vull dir, també hi ha una part de documentació. A veure, nosaltres ja hem llegit, hem vist reportatges, però mirant llibres que parlen d'aquestes coses, he conegut personatges com és la Yesu, que és la persona que s'encarrega de fer les ablacions a les nenes. Vull dir, coses d'aquestes que les nenes, a mi de quina dient, doncs ara això ho escriure així, m'he informat, m'he documentat i ho he plasmat al llibre.
2: Carol, no sé si per anar finalitzant, si et sembla, alguna cosa que tu vulguis aportar o que ens vulguis acabar de convidar a la presentació del llibre?
3: Bé, doncs, a mi em faria molta il·lusió que a la sala hi hagués gent, no?
2: Hi haurà.
3: Sí. Jo tinc moltes companyes que ja conto que vindran. Fa una mica de respecte, no? Una vegada estàs allà, quan veus tanta gent, estàs a veure què passarà, no? Però bé, jo penso que ens coneixem, és un lloc molt amè i dona confiança, i en el mateix que t'he explicat a tu, doncs potser allà serà més llarg, però més o menys serà un resum del que t'he explicat a tu.
2: Doncs aquest trencadís, que al final serà una unió d'emocions, de forces i de voluntats. Ens esperem a que ja el tens a les mans, però ens esperem a que el dia 8 puguis ja fer la venda oficial. I si fas alguna altra presentació més, com hem dit abans, també t'esperem a la fira del llibre.
3: Sí, tinc de la demanada una també a Sants per tornar-la a fer a les Cotxeres.
2: Bé. Està bé.
3: Passa que encara no m'han dit res perquè allà hi ha molta activitat a les Cotxeres de Sants. O sigui, Sants és un lloc molt reivindicatiu i treballador i constantment fan coses. Per tant, jo ho he demanat, però encara no m'han dit quan podrà ser.
2: Doncs ja arribarà.
3: Si no, doncs de moment anirem fent amb aquesta.
2: Quan passi Sant Jordi segurament que ja arribarà.
3: Si no, jo l'he demanada pel maig, la veritat.
2: Clar, millor.
3: Sí, perquè ara tot just la gent per Sant Jordi és massa junt.
2: Tothom vol
3: massa mareig,
2: fer la
3: presentació. Massa mareig. Sí.
2: Doncs, Carol, com he dit, gràcies per estar novament amb nosaltres, sigui per la presentació del llibre o quan vens com a representant de l'Associació de Dones, o a vegades ve i no participa, ve a acompanyar les seves amigues i companyes a les entrevistes que fem aquí des de la ràdio. Per tant, una abraçada molt gran. Ens seguim veient, espero poder venir el dia 8 a la biblioteca.
3: Allà, que no passi res aquesta vegada.
2: Espero poder venir, exacte.
3: I també, doncs, moltes gràcies per haver-me convidat a venir a aquesta festa de xerradeta.
2: Estava esperant, perquè sabia que estaves publicant el llibre.
3: Jo no me'n recordava de dir-te res, eh?
2: I, de fet, feia dies que em volia posar en contacte amb tu i no sé quin clec va fer la meva ment, el meu cervell, i et vaig enviar un WhatsApp, em vas contestar que ja el tenies. Dic, ostres, ja té el llibre, uau.
3: És que, de fet, el tenia i encara no havia dit res ni a les meves companyes, que ja el tenia. Vaig pensar, esperaré una mica més. Però ara ja els hi vaig enviar i totes estan contentes de veure que vaig per el tercer llibre.
2: Molt bé, doncs espero que n'hi hagi un quart llibre i que també vinguis aquí als estudis d'Esplugues FM.
3: De moment descansarem per això.
2: Bé, no està malament. En vas publicar un el 2023, ara estem 2026, doncs ens esperarem el 2029-2030.
3: És que no és fàcil, a més quan no ets una persona professional que t'hi dediques. Bé, jo aquestes coses les faig estonetes.
2: I a més tens una activitat social a la població activa.
3: Exacte, vull dir, a més tinc moltes coses a fer. Per tant, suposo que sí, que m'animaré, no? Però de moment ara vull descansar i ja veurem què passarà.
2: Doncs Carolina, Carol, per les amigues, moltes gràcies per estar novament amb nosaltres. Una abraçada molt forta i ens veiem per les places, pels carrers i per la biblioteca, per a Miquel d'Esplugues.
3: Molt bé, moltes gràcies a tu.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us parlem d'una activitat física, lúdica i diria també de divertiment, perquè la gent que la practica s'ho passa molt bé. Avui us parlem de la marxa nòrdica, la que es practica aquí a Esplugues. I en parlarem amb el Jordi Soria i la Carme Cervera, que formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Hola, bon dia.
3: Hola, què tal?
4: Hola, bon dia.
2: Bé, m'agradaria que m'expliquéssiu què és la marxa nòrdica, en què consisteix?
3: Bueno, la marxa nòrdica és caminar amb uns bastons, bàsicament. És una activitat física que intenta que no alteri, que no modifiqui el que és el caminar. L'únic que se l'incorporen aquests bastons, que tenen unes certes característiques. I si realment hi ha una tècnica i que es té que aprendre, no? Però podem dir que és caminar amb bastons.
4: La part important és el tema de l'impuls. És a dir, la marxa nòrdica es basa en que ens impulsem amb els bastons, amb la qual cosa guanyem més rapidesa que no caminant normalment.
2: No són uns bastons per no perdre l'equilibri i per la gent gran, per dir alguna cosa, eh? No té res a veure.
4: No, no és un bastó per recolzar-se, sinó un bastó per impulsar-se. I la idea central és aquesta. Nosaltres ens impulsem amb els bastons, avancem amb els bastons. No els traiem a passejar, per entendre'ns.
2: I, de fet, vosaltres feu unes jornades en el que hi ha un dia d'iniciació en el que doneu unes primeres classes perquè la gent sàpiga en què consisteix aquesta tècnica.
3: Sí, això és l'ideal. El que passa que molta gent es ve i s'incorpora directament a les sessions. Però per això som dos. Aleshores, un porta el grup, diguéssim, que ja està iniciat, i l'altre va ensenyant la tècnica. I això és el que ens fa, doncs, que tothom s'adapti de seguida al grup i que tothom, doncs, tingui aquesta expectativa de, ostres, ja sé fer marxa nòrdica.
2: Doncs va, anem a explicar una miqueta en què consisteix aquesta tècnica, sense explicar-la del tot, perquè es tracta de que les persones interessades s'apropin a la vostra activitat.
3: Bueno, hi ha una cosa que és interessant, i és que sembla que la marxa nòrdica sigui una cosa que l'acabem d'inventar. I realment, no, això fa temps que ja es va inventar, en el 1934, em sembla que és, sí, que va ser en els països nòrdics que va haver-hi un moment que justament quan es anaven a fer les primeres olimpiades, doncs van trobar que no hi havia neu i els atletes tenien que continuar entrenant. I aleshores què van fer? Van començar a entrenar amb bastons però sense neu, per continuar amb la seva forma, la forma física. O sigui que estem parlant de fa molts anys.

0: d'aquesta activitat, que és Marxa Nòrdica Esplugues. Només que ho busqueu a l'Instagram, de seguida al cercador, amb la lupa ho trobareu, i allà veureu totes les sortides que fan, eh? I que s'ho passen molt bé perquè se'ls nota.
1: Sí. Cada mes sortim a fer una passejada de marxa nòrdica i estem descobrint molt, o sigui, molts llocs que, bueno, que la gent o no s'atrevia o estaven una mica lluny, i clar, els trepitges, realment els vas coneixent puestos que no havies passat mai. I això, pues, també és bastant motivant, perquè a vegades sempre ens centrem en els puestos que tenim al voltant, o a vegades massa lluny, i dius, ostres, això, ostres, no sabia que estava aquí, no?
0: Quins beneficis ens aporta la marxa nòrdica a nivell de salut?
2: Aviam, hi ha qui diu que quan fas marxa nòrdica mobilitzes el 90% de la musculatura corporal. El que sí que és cert és que mous molts músculs, perquè mous des dels peus fins a la cintura, les escàpules, els braços, l'esquena... I en aquest sentit és molt important. No és només caminar, mobilitzes molta més musculatura. I, per tant, en aquest sentit és important. A banda d'això, és una activitat molt recomanada per persones que han tingut trastorns, com per exemple persones que han tingut càncer de mama, o persones que hagin tingut fibromialgia, persones que tinguin o hagin tingut Parkinson. És molt recomanat perquè la coordinació que dones amb l'exercici és molt bona. A banda d'això, beneficis. Bueno, a partir d'aquí tenim beneficis de caràcter físic. El fet de caminar de manera constant ho és. De caràcter psicològic, ja hem dit que és una activitat molt social. Sempre sortim en grup, mai surt ningú sol. Amb la qual cosa, és molt important el benefici social i psicosocial que tens. La gent parla, disfruta, gaudeix de la història.
1: Hi ha una cosa, Jordi, que has dit, que mobilitzem molta musculatura. Has dit un 90, però si aquesta marxa la fas rient, clar, aleshores encara mobilitzes, clar, més, perquè estan tots els músculs del cap, que, sí, que es va ja al 100%. O sigui que estem parlant d'uns beneficis cardiovasculars, estem parlant d'uns beneficis musculars, articulars, que bueno, fan que tinguis una vida més saludable, en definitiva.
2: Sí, la idea és aquesta, la idea és salut. De amb fet, el sentit més ampli.
0: De fet, a la Carme se li nota que ara ve d'una marxa, perquè està molt dinàmica.
1: Bueno, soc una mica així,
2: no? No, però sí que és veritat. Hi ha molts dies que comencem la classe a les 7 de la tarda i comencem ensupits, i l'acabem com a motos. I és així, vull dir, perquè el mateix moviment del grup, parlar amb aquest, caminar, et va produir una sensació molt agradable, i es nota molt, realment es nota molt.
1: I a més sempre posem reptes, no? Perquè avui teníem el repte aquest de pujar sense parar, hasta dalt de tot. Bueno, pues hi havia gent que no estava segura de fer-ho, però l'han fet tots i se sentien realment que havien aconseguit un triomf, no? Deia, bueno, he aconseguit arribar fins ara.
2: El José Luis ens deia que ell feia 2 anys,
1: ah, sí,
2: ell no era capaç de pujar caminant a la plaça Mireia, a tall d'exemple. I avui he pujat com si hagués sortit de casa. Vull dir que... I em deia, jo fa 2 anys, a dures penes, pujava fins aquí. I dius, bueno... Vull dir que és una cosa que...
0: La sinergia que es crea, clar, anant amb altres,
2: exacte,
0: persones.
2: Exacte.
0: Sí.
2: Sí, sí.
0: Faria falta algun tipus de revisió mèdica per practicar la marxa nòrdica en alguns casos?
1: No. Bueno, sempre és bo, no? Bé, tindre un control de quin és el teu estat físic, però com camines... Saps? A veure, no fa falta. Ara, que si tens una dolència, em fa molt mal l'esquena, no sé què... Vale, pues primer anem a veure el que tens i després segurament inclús et recomanarem a fer això. Concretament en el tema de l'esquena, perquè treballem tots els paravertebrals, els muscles que acompanyen la columna vertebral, amb aquest moviment de balanceo dels braços, pues fa que es tonifiquin. I això fa que l'esquena no et faci tant de mal. O sigui que totes aquelles persones que estan molta estona sentades o molta estona de peus, aquest esport és ideal.
2: El que sí que és cert és que quan anem a fer marxa nòrdica, el primer que hem de fer és explicar què ens passa. M'explico. No pots venir a fer marxa nòrdica i tenir, jo què sé, qualsevol dolència i no explicar-ho. Penso que el que s'ha de fer és explicar-nos-ho. A partir d'aquí ja veurem, és el que diu la Carme, ja veurem què té, ja veurem com ho tractem, ja veurem què podem fer. I és el més fàcil. No cal una revisió mèdica per fer això.

0: que no, no
1: és necessari. I que cadascú també es coneix les seves limitacions, ah, eh?
0: Exacte. Mm. I a més que el ritme es va adaptant. Vull dir, no anem a fer curses. Ja en parlem de les curses, però nosaltres quan anem amb els grups no fem curses. Vull dir, si hem d'anar més lents, perquè aquella persona aquell dia va més lenta, doncs com un va al davant i l'altre va al darrere, doncs un és que anava al darrere i l'altre va al davant, i a partir d'aquí et vas organitzant.
1: Bueno, és que tenim, com tenim dos grups, hi ha un grup que és més avançat que l'altre, i aleshores tenim aquells dos nivells i juguem.
2: Quan va començar la marxa nòrdica aquí a l'Espluga Viva?
0: Un dia estàvem reunits a la junta del centre excursionista i va aparèixer la Carme per la porta, eren les 8 del vespre, 8 i mig, eh? Va aparèixer la Carme per la porta, va picar, va entrar i ens va dir: jo voldria fer marxa nòrdica amb vosaltres, us interessa? Us puc muntar grups, us puc muntar cursets. I ens vam quedar com una mica allò de dir: ¿qué le decimos a esta mujer ahora que ha aparecido de repente?
1: ¿Y quién es? ¿Y dónde viene?
0: No volíem de res, eh? Però absolutament de res. Bueno, sí. Al cap de 15 dies fèiem una sortida un dissabte al dematí, i a partir d'aquí vam començar sortint un dissabte al dematí per provar-ho amb ella, i, bueno, quasi cada dia, bueno, quasi cada setmana. És que durant la pandèmia pràcticament no vam ni parar, era l'única activitat en funcionament que teníem a Espluga Viva, la marxa nòrdica. Ara,
2: I ara massa, parlarem dels grups que deia
0: ella. Una massa crítica per entendre'ns, sí, al voltant de les 60-70 persones. Això vol dir que nosaltres cada setmana movem al voltant de 30-35 persones. Més o menys, eh?
1: Amb dos grups, dimecres i dijous. I després del dissabte, que fem la sortida, l'excursió, diguéssim, diumenge, que hi ha uns altres 30.
0: Clar, i el diumenge anem al voltant de 25-30.
1: Ara, els dos grups que m'estan sentint, que els he dit que els saludaria, estan, a veure, tots tenen el mateix, més o menys el mateix nivell. Potser imprimint una mica més d'intensitat els dijous, ¿vale? Però perquè fa més temps que estan fent-ho. Però els dimecres a tope, superbé, eh?
0: Sí, però el dimecres podríem dir que és el grup d'iniciació i el dijous podríem dir que és el grup de perfeccionament. Però tampoc és tan així, perquè no. Al final a mi em cau bé la gent de dimecres i vinc dimecres, a mi em cau bé la gent de dijous i vinc dijous. Al final una mica és això, no és una distribució tan extrema del nivell.
2: Val, doncs ara anirem al que dic jo, als moments de la publicitat. Ara us parlarem que l'Espluga Viva està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, d'aquí d'Esplugues, a tocar la carretera de Cornellà, és on està l'Espluga Viva, que teniu un horari de secretaria que va de 4 de la tarda a 8 i que més o menys és cada dia. Els dimecres és la tarda que està tancat. També teniu un telèfon, que és el 93 473 3909, i aleshores qualsevol persona que s'apropi a l'entitat doncs pot demanar els horaris, els preus de les inscripcions per aquesta activitat. Perquè ara sí que parlaríem, per fer l'activitat cal ser soci de l'entitat?
0: No. Nosaltres funcionem amb persones que són socis i persones que no ho són. De fet, tenim una tarifa per socis, lògicament, i una tarifa per no socis. I no cal ser soci. Es pot venir perfectament a fer marxa nòrdica amb nosaltres sense ser soci.
2: I també abans, fa una estona, la Carme comentava que a part de l'activitat setmanal també esteu fent sortides mensuals. I ara aquí és on voldria anar jo, aquestes activitats que feu cada mes, eh?
1: Sí.
2: Que les trobem a Instagram i que les convoqueu, sí, en suficient temps.
1: Sí.
2: Ho porteu algunes l'heu fet la seva Esplugues, algunes també heu sortit.
1: Sí. Bueno, a final d'any ens reunim i aleshores organitzem totes les excursions de l'any. O sigui que les tenim pensades des del principi d'any, diguéssim. I aleshores pues, intentem que anar per diferents sectors a prop de Barcelona. Jo crec que no anem massa, no més de 60 quilòmetres.
0: La idea és sortir al dematí. O sigui, venir a dinar a casa.
1: Val.
0: La idea principal és aquesta. Hem de poder anar a un lloc on poder fer marxa nòrdica, descobrir coses noves, però que estiguem prou de prop de casa com per venir a dinar. Són excursions de 3 hores, 3-4 hores, més o menys. Quedem cap a les 9 del matí i cap a la 1 i mitja, a les 2, on hem estat aquí a Esplugues.
1: Sí.
0: I la distància és això, 40, 50, una hora de cotxe com a màxim.
1: Sí, com a màxim.
2: I més o menys és això, una durada de 4 hores, sí, amb poca dificultat.
1: Sí. Sí, sí.
0: Són una distància que fem aproximadament estarà al voltant entre els 10 i 12 quilòmetres aproximadament, que és una cosa que més o menys tothom que tingui una mica de forma física que hagi caminat una miqueta la pot assumir, i el desnivell que fem tampoc és una cosa molt complexa.
1: No, no supera els 300-400
0: metres.
1: No el supera mai.
2: Aquesta podria ser la clau de l'èxit que està tenint la marxa nòrdica a molts llocs?
1: Jo crec que és perquè no, de seguida no t'es beneficis. Saps? Ostres, de seguida dius, ostres, mira, no m'atrevia a pujar aquí a la plaça i ara no només no m'atreveixo, sinó que arribo. Ostres, tenia massa relació amb la gent d'Esplugues i ara tinc molts amics. Jo crec que és això, eh? Els beneficis, diguéssim, que notes en el teu poble de seguida, amb el cos.
2: De salut.
1: Exacte, de salut i també el social.
2: I psicosocials, podríem dir.
0: I aquesta facilitat per fer l'activitat.
1: És fàcil.
0: És una activitat fàcil, amb uns bastons i unes sabates, pot ser marxa nòrdica.
2: Que són relativament barats.
0: Exacte. Els bastons que els tens, te'ls deixem nosaltres. Els de sabatilles, tothom en té, crec. Vale? Però la facilitat del tipus d'activitat no suposa, jo què sé, pots fer pàdel, que si la raqueta, que si el golpe, que si no sé què, és molt complexa.
1: Que el lloguer de la pista.
0: Vale? Però no, marxa nòrdica, quedem a una hora, sortim a caminar pel carrer, amb els bastons, tornem, i això va acompanyat d'aquests beneficis que dèiem ara. Jo crec que tots aquests elements junts són els que la fan gran.
2: Abans heu dit que fins i tot amb la Covid no veu parar de fer activitat. Faci fred, faci calor.
1: Exacte. Sí. Avui estava contenta perquè he vist la llum, perquè la nostra activitat comença a les 7. I dic, ostres, que bé, i feia bon dia, i perquè, clar, a l'hivern comença la classe a les 7 de la tarda, que és de nit. Però allà estem, vull dir, amb fred i amb foscor, però seguim a tope.
2: Doncs reivindicarem la franja horària d'estiu, sí, per poder practicar,
1: sí,
2: l'esport.
1: Sí, per favor.
0: Tu parlaves de la sortida del pantà de Vallfornells.
1: Sí.
0: El dia del pantà de Vallfornells vam aparcar els cotxes a 4 sota 0 i vam començar a caminar. Al cap d'una estona, sí, aviam.
1: I eren molts.
0: Sí, eren molts. Comences a caminar i tens fred, però al cap d'una estoneta, quan vam arribar a la pujada de dalt, sí, vam haver de parar amb una corbata, doncs els abrics. Val? Vull dir que, no, el cos escalfa quan camines, no hi ha problema.
2: I una altra cosa que voldria afegir, perquè jo sóc associada de l'entitat i em va fer il·lusió que en l'informe anual de l'entitat es va dir que l'augment que hi havia de socis aquest 2022 era en part per persones que estaven apuntades a l'activitat de marxa nòrdica i que finalment havien decidit fer-se socis de l'entitat, doncs primer perquè volen fer l'activitat i segona perquè han vist la resta d'activitats que es fan a la mateixa entitat.
1: Sí, sí, és correcte.
2: Doncs felicitats,
1: sí,
2: a l'equip per assolir aquest augment.
1: Repte, no? Sí. D'augment de socis. Bueno, la veritat és que, a veure, primer ho fem bé.
0: No. Són bons, són bons.
1: No, bueno, però tenim moltes hores de treball i de feina i també d'il·lusió, perquè les coses quan se fan amb molta il·lusió generalment surten molt bé. I una altra cosa és que el Jordi em fa molt de cas, que jo sempre estic proposant coses i ells, vale.
0: Bueno, sí.
1: I entre el que ell s'inventa i el que jo m'invento, pues, i el que treballem i l'acolliment que ha fet l'Espluga Viva amb aquesta activitat, això és important també de dir-ho, doncs ha fet que proliferi la marxa, no?
2: Perquè, clar, tu arribes a l'Espluga Viva un bon dia, entres per la porta, fas, sí, una proposta...
0: Sí. Ara hi ha sòcia, també.
2: Sí. I te l'accepten. O sigui, tu...
1: Sí. Jo vaig dir hola.
0: Sí, sí.
1: I estaven allà reunits, vaig explicar una cosa que crec que podria ser interessant per l'entitat i vaig proposar la marxa nòrdica i dic, i el que podem fer és un dissabte ho fem per tothom, un tastet. I a partir d'aquí, pues, vam veure que podia tindre èxit. O sigui que...
2: Seria el que diem ara, una jornada de portes obertes.
1: Sí,
2: eh?
1: sí, correcte.
2: Per fer-ho. Doncs ara sí que gràcies a tots dos, a la Carme Cervera i al Jordi Sòria. I quan acabo els programes, sempre poso una música de comiat. Així que m'agradaria que em diguéssiu alguna cançó que us agradaria que posés.
0: Jo crec que Caminem lluny.
1: Sí, del doctor Prats. Jo crec que estaria bé.
0: Seria una bona cançó.
2: Doncs vinga, molta marxa.
1: A tope.
0: Moltes gràcies. Vinga, fins ara.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
0: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
1: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Un somni. La mare de totes les aventures. La travessa de travesses. Un repte impossible.
2: Quina pallissa. Mare de Déu.
1: La volta al món a peu. Catalans sense fronteres. Benvinguts a Enric Adventures. Us presento el projecte més gran de la meva vida. La volta al món a peu.
3: Hola, molt bon dia, Enric.
4: Bon dia.
3: Molt bon dia, en Xema.
5: Hola, bon dia.
3: Doncs tenim aquí a l'Enric Luzán i al Xema Luzán per parlar d'aquesta gran aventura que l'Enric inicia aquest diumenge, que serà 30 de novembre. I bé, a tu et coneixem pels teus vídeos YouTube, de tots els teus comentaris que fas de pujar a buscar bolets, a part de que també vas a peu per moltes zones, no? Has fet la Transpirinenca, també has anat al Caucas, vull dir, tens molts vídeos de nord a sud de Catalunya. M'agradaria una mica que m'expliquessis com comença aquesta aventura del nostre país tan boletaire i tan tradicional.
4: Doncs comença d'una manera potser una mica inesperada. A mi m'agradava mirar el YouTube i seguia un canal de YouTube d'un noi que es diu Eli i va demanar qui tenia la millor motxilla dels seus seguidors. Jo vaig participar en aquest mini concurs perquè era un canal petit, vaig guanyar aquest mini concurs i ja que havia guanyat el concurs de la motxilla, vaig fer un vídeo sobre què portava en aquesta motxilla. Llavors, aquest vídeo, que vaig fer en castellà, per cert, aquest primer vídeo que vaig pujar al meu canal de YouTube, jo no pretenia donar-li cap continuïtat. Però, bueno, en fi, vaig fer un segon vídeo, després un tercer i un quart, i així va començar, i així m'he fet youtuber. Primer d'una manera amateur i fins avui. Compartir les meves travesses per inspirar altres, igual que altres em van inspirar a mi.
3: Esplugui de naixement i Rodamont, podem dir?
4: Futur Rodamont, no?
3: Futur Rodamont, que això ara en parlarem. Anem a parlar una miqueta. Tu vius aquí al centre d'Esplugues? Has estat sempre, direm, entre el carrer Àngel Guimarà i el carrer Mossèn Cinto Verdaguer?
4: Exacte.
3: I has estudiat també aquí a Esplugues?
4: He estudiat a Esplugues. L'única pausa, entre cometes, ha sigut quan vaig anar a Erasmus a Itàlia, a Pàdua. Vaig estar un any allà. I ara feia 2 anys i pico que vivia a Terrassa. Però, bueno, en fi, he tornat a Esplugues. La majoria, sí, 20 i escaig anys a Esplugues.
3: I les caminades que fas de nord a sud de Catalunya també venen arrel d'aquesta recerca de bolets, tot i que sabem que cap al sud n'hi ha, però no de la mateixa qualitat.
4: No. De fet, clar, els bolets surten normalment a la tardor, també surten a la primavera, però en zones humides i on ha plogut, no? Clar, jo aquesta travessa la vaig fer el juny. Això no era per anar a buscar bolets. Això ve de que, clar, a mi m'agrada caminar, m'agrada fer travesses, però clar, tinc el canal de YouTube. Llavors, si tu dius que fas una travessa així normal, no acaba de tenir molt d'impacte, no? Necessites una cosa que cridi l'atenció. Llavors vaig dir, bueno, doncs vaig a creuar Catalunya de sud a nord. Era la primera idea. Doncs des d'Ulldecona fins a Andorra. Però després vaig pensar, no, fes-ho que tingui més ganxo. Des de l'extrem meridional, des de la desembocadura del riu Sénia, a frontera amb València, fins al punt més septentrional, que és el punt més al nord de la Vall d'Aran, el Tuc de Sacaúba. I això ho vaig fer al juny, quan no hi ha bolets, d'aquest any. I, bueno, en fi, no sé si us en recordeu de la calor que feia al juny, però vaig passar molta calor.
3: Perquè els teus vídeos són tots impactants, pels teus comentaris, són sentències, de fet, i quan hi ha un moment que tu dius, barcelonins, si us penseu que Barcelona fa molta humitat, esteu equivocats. Quin és el lloc on has passat més calor?
4: un poble que està al nord de Lleida. Ostres, m'he oblidat el... Tornabous? No, Tornabous no. Torreneules? No. Bueno, a Lleida. O sigui, un a poble que estava a mitja hora de Lleida, increïble, 39 graus, vaig haver de parar. Aquell dia no podia caminar. Vaig haver de parar a la piscina municipal fins a les 6 de la tarda i allà vaig haver de... em vaig poder recuperar la marxa, però si no era impossible, va ser brutal aquell dia.
3: I el que has passat més fred?
4: He passat molt fred... al llac d'Estats, que això està a la pica d'Estats, quan anava al cau a l'agrupament Escolta Guia Sant Jordi, aquí a Esplugues, tenia potser, no sé, 13 anys. Me'n recordo d'aquella nit que no estàvem ben equipats i vam passar fred dormint allà. I de la meva nova etapa com a excursionista, vaig passar fred a Tor. Vaig fer una acampada aquest febrer passat a Tor, al poble de Tor, a sobre la neu, i vaig passar una mica de fred aquella nit. Però bueno, no va ser dramàtic tampoc, eh?
3: Ara has dit la paraula de l'equipació que s'ha de portar per fer totes les travesses i, si us sembla, comencem ja a parlar de la teva gran aventura i, si em permets, tu plasmes d'una manera i no avisarem ara els nostres oients perquè l'Enric ens ve a parlar de la seva gran aventura.
4: Molt bé, doncs ha arribat el dia, han sortit els resultats de les beques ja. I, bueno, he vingut aquí a gravar la meva reacció, a veure què tal. D'aquí una estona he quedat amb uns amics meus aquí al costat, per això estic a un parc. Bé, em veureu que no estic massa eufòric ni expectant, perquè estic bastant convençut que no me la donaran, però, bueno, gravaré ara la meva reacció a veure què surt. Així que res, ja ho tenim aquí. Beques Propulsió per la creació de sèries de vídeos en català. 23 del 10, que és avui, 23 d'octubre de 2025. Res, cliquem, descarregar document. Ja us dic, no crec que me l'hagin donat perquè, no sé, no tinc gaire confiança, per diversos motius. A veure, obrir fitxer. Molt bé, aquí surten tota la gent. Llavors, ara és qüestió de... Vale, és qüestió de... aquí... Hòstia, concedit. Hòstia!
3: Concedit? Perquè no era la primera vegada que presentaves el teu projecte.
4: Correcte.
3: Explica'ns una mica com s'inicia això.
4: Això corria l'any 2020, època pandèmica, no? Estaven tots a casa mirant una mica al YouTube perquè no podíem fer res més, no? Llavors vaig veure un noi malagueny que havia acabat la Volta al Món a peu el 2017 i vaig flipar. Clar, aleshores no era com ara, que pots compartir les coses per l'Instagram o per YouTube molt fàcilment. Però, bueno, el tio tenia un blog i tal, i vaig dir, ostres, jo vull fer això. Però, clar, li vaig donar voltes, tal, després han passat anys, he anat pensant molt en això, però vaig descartar-ho, perquè en realitat era com deixar-ho tot, eren molts diners, etcètera, etcètera, no? Però arriba el maig de 2024, l'any passat, i convoquen les beques Propulsió, que són les beques noves de la Generalitat de Catalunya per a creadors de contingut en català. Per gent que fes vídeos de YouTube, vídeos llargs, i donaven molts diners, 18.000 euros, i vaig dir, ostres, aquesta és la meva. Aquesta és la manera, aquest és el finançament que necessito per fer aquest projecte impossible, que és la Volta al Món a peu. No me la van donar, o sigui, va ser 6 mesos agònics, no me la van donar, i vaig pensar, ostres, estic molt trist, l'any que ve em torno a presentar a les beques Propulsió, i si me la donen, faig la Volta al Món a peu, i si no, també. Per sort, hi ha hagut final feliç i, com heu pogut sentir, m'han donat la beca Propulsió. No són 18.000 euros aquest any, són 10.000, però bueno, igualment són bastants diners. I amb això, tant com el suport econòmic com el suport, entre cometes, moral de tenir la Generalitat de Catalunya al darrere, doncs em veig capaç de tirar endavant l'aventura, la mare de totes les aventures, la Volta al Món a peu.
3: En el vídeo aquest que m'has tret aquest tall, també comentes que no et pensaves que et donessin a tu aquesta beca també pel tema de l'edat, que no tens 18-20 anys, i et pensaves que podies estar dedicat a un públic més jove.
4: L'any passat les beques estaven... O sigui, jo vaig veure que li van donar bastant a públic jove i gent que estava treballant ja a mitjans com TV3, la Corporació, etc. No sé, va donar aquesta sensació que volíem potenciar molt aquest tema. A més, els temes que van donar a les beques eren com bastant... No hi havia cap de natura, per exemple, no? Llavors això em va fer sospitar que potser aquest any no me la donarien. Però bé, hi ha hagut un canvi de criteri I ja aquest any hi ha molta varietat, tant de persones com d'estils, i bé, la meva beca ha estat molt ben valorada i sóc el segon de 350 sol·licituds.
3: Molt bé.
5: Tu creus que ha influït una mica en aquest, diguéssim, decantació positiva cap a la teva proposta, en el fet de que, entre cometes, hagis estat una mica més famós, de que quan vas, diguéssim, fer-la per primera vegada, que no et coneixia ningú? Ara, al principi, has agafat una mica de, no sé, de ritme, de famoseo, digue-li com vulguis, no?
4: Hi ha hagut un, si tens tota la raó, hi ha hagut un abans i un després. Al maig del 2024, quan me la vaig presentar, doncs això, tenia quatre, bueno, tenia uns quants seguidors ja, però era molt, només conegut en el món de la muntanya, de molt específic de les travesses. A la tardor del mateix any, és a dir, ja un cop presentat, va explotar el meu canal de YouTube amb el tema dels bolets, que ha sigut una bogeria. Vull dir, els vídeos de senderisme tenen potser 2.000, 3.000 visites al YouTube i els vídeos de bolets tenen 20.000 visites. És una bogeria. A partir d'aquí, he anat a TV3, m'han entrevistat a Catalunya Ràdio, he sortit a la web de RAC1, etc. I no sé, suposo que amb això he agafat una mica de notorietat i potser això també ha donat, sí, més punts a favor. Està clar, hi ha hagut un canvi. En un any hi ha hagut molt de canvi. I també he de dir que el vídeo que jo vaig fer, havies de presentar un vídeo per les beques propulsió, i el vídeo que he presentat aquest any era molt millor que el que vaig presentar l'any passat, he de dir. Per tant, o sigui, també això.
5: La presentació ha millorat.
4: Sí.
5: I una pregunta tonta, potser no me la saps respondre, però diguéssim, aquesta, diguéssim, afició de la gent a seguir a persones que fan coses extraordinàries, com és el teu cas, el que has fet també és extraordinari, no? Ara ja és super extraordinari. Truquez, tu creus que hi ha una mica de, a veure, no sé com dir-ho, de, seria de mirar com pateix la gent, o una mica de veure el patiment, si ho farà, si no ho farà. Jo penso que no ho farà. Els altres que diuen, sí, aquest és una mica caparrut i ho farà. Tu creus una mica que hi ha la sensació de suspens, com si diguéssim?
4: Completament. Com més difícil sigui el repte, més ganes té la gent de mirar-ho. Jo tinc diverses travesses al meu canal de YouTube, i la que menys visites té i menys se'n recorda la gent és una que vaig fer de Bolonya a Florència, 5 dies. La Via degli Dei es diu aquesta ruta. Això no ho va mirar ni el meu pare. Això.
5: La primera notícia aquesta.
4: I bueno, no, vaig estar bé. En canvi, la travessa potser més difícil va ser la Catalunya Sud-Nord, que Perú, o sigui, eren molt pocs dies, només tenia 10 dies, havia de caminar 50 km al dia i feia molta calor. Aquí vaig, hi havia patiment, hi havia incertesa de veure si podia aconseguir o no, i aquí la gent ho va seguir. I el tema a la volta a Monapeu jo crec que va per aquí, el tema, el seguiment, el hype que hi ha.
5: El hype, exacte.
3: Tot l'entrenament que portes del que has fet fins ara, et consideres ja suficientment preparat per fer aquesta volta?
4: Ara que estem aquí, que puc dir alguna exclusiva, no?, per la ràdio, per donar-li una mica de xitxa. O sigui, jo l'altre dia vaig pujar un vídeo explicant la preparació física que vaig fer, va reconsellar un noi que és un màquina, és un entrenador personal d'esports de resistència, que és el Carlos Mantero, i em va recomanar, doncs, una pauta i tal, i he de dir que jo no he seguit ni la meitat del que em va proposar. Perquè és que el noi volia que entrenés 6 dies a la setmana i una canya brutal. I jo he anat fent, però potser he fet 2 dies a la setmana i gràcies, quan podia. Llavors, em sento suficientment preparat? Sí. Podria haver estat millor preparat? Definitivament també.
5: Bueno, també tens l'avantatge de que, diguéssim, tu vas fent la ruta, si en un moment donat has de parar o pel que sigui, no?, per salut o el que sigui, no hi ha cap problema, no vindrà d'un dia, no? És a dir, que no és allò que diguis, mira, tinc d'arribar d'aquí a, jo què sé, Estambul el 15 de febrer, no. Diguéssim, hi ha una mica d'elasticitat, no?
3: Que no són 80 dies, que tens 3 anys per fer la volta, perquè aquí també ens plantegem, et pots permetre quedar-te uns dies en una ciutat, en una població?
4: Correcte, 100%. En primer lloc, la mateixa ruta ja serà l'entrenament. És a dir, jo mentre vagi caminant ja m'aniré entrenant, el meu cos s'aniré adaptant. I dos, aquí podríem entrar en el que són les regles de la volta al món a peu. Són unes regles arbitràries que han ficat una gent i jo puc seguir o puc no seguir. Però bé, en qualsevol cas, si jo vull complir les regles, puc fer parar en total un 25% del total del temps que estigui en ruta. Això només, i això només compten els descansos de més de 4 dies. Això vol dir que descansos de 3 dies o menys puc fer i els que vulgui. I evidentment faré. És a dir, jo quan estigui cansat, quan em vegi que estic sobrecarregat, el que sigui, doncs paro. O quan vulgui visitar alguna cosa que em vingui de gust. Al final, no és un repte només esportiu, sinó de ser també un gaudi. Que he intentat, doncs, gaudir i descobrir el món, sí, clar.
3: Pots tenir una distensió muscular que t'obligui a aturar-te.
4: Mal de panxa.
3: Per exemple, agafar un virus per beure aigua de no sé on.
5: Algun amor loco.
4: Ostres.
3: No, però això quan torni.
4: Bueno.
5: Com es nota que el vull veure casat ja, eh?
3: No, els pares amb aquests temes millor que no en parleu. Jo sóc mare i millor no parlo d'això amb el meu fill. També he vist comentaris en els teus vídeos que ja hi ha gent d'aquí de Catalunya que t'està dient, ei, jo estic a tal ciutat, quan passis... Això et farà també desviar-te una mica de la teva ruta original?
4: Mira, de moment, no tants com jo m'esperava. Ja m'ha contactat una persona de França, la qual m'ha convidat a anar a casa seva, a prop de Cannes. A prop de Marsella. I ja està. Ja està. Jo pensava que vindrien més catalans i dirien, ostres, sí, jo visc a Milà per dir alguna cosa, pots venir per casa meva? De moment no. Ja arribarà, potser. Però de moment encara no he rebut aquests inputs i això és molt necessari. Aprofito per fer la crida.
3: Clar.
4: Jo a les beques Propulsió vaig proposar és la volta amb una peu, dos punts, catalans sense fronteres. Per tant, vull entrevistar un català a cada país que passi. I em falten catalans a tot arreu. Tinc catalans a Tailàndia, a Austràlia i a França, però em falten al nord d'Itàlia, que segur que n'hi ha,
3: sí.
4: Però de moment no m'ha escrit cap, i països ja raros que ja em fa patir de trobar-ne o no, però bueno, a Croàcia, Albània, Montenegro, no sé. Diuen que els catalans estem a tot arreu. De moment encara no m'ha arribat aquest input.
3: I per Sud-amèrica no t'ha arribat cap missatge?
4: M'han dit, conec algú que viu al Perú. Dit això, Sud-amèrica queda molt per allà, fins allà.
3: Clar,
4: ja serà... veurem això. Anem per pas per pas.
3: Molt bé. Doncs també farem contactes, ja parlarem després de l'entrevista, que has dit algun país que jo no conec directament, però que sí que hi ha catalans que s'han casat amb persones d'aquests països que s'ha esmentat i que sí que coneixen.
4: Clar, després cal que aquestes persones vulguin ser entrevistades per mi, que això és un altre tema, que potser la gent li fa vergonya o el que sigui, no ho sé.
3: Sí que voldran.
4: Vale.
3: Comunicativament, com has anat evolucionant? Perquè la veritat és que comuniques molt bé, de manera molt clara, i a més, ho fas tot en català, que això després, si un cas, també ho comunicarem. Però com ha sigut la teva evolució comunicativa?
4: Sempre que m'ho diuen això, que m'ho diuen bastant, em sorprenc perquè jo no considero o no em considero una persona que comuniqués bé. No sé, potser he estat aprenent amb el temps. Jo no vinc d'aquest món, jo sóc enginyer. Les paraules per mi no són el meu mitjà de treball, són els números. Bé, no sé, suposo que he anat aprenent. També diré que si algun dia vinguessis amb mi a una sessió de gravació dels meus vídeos, veuries que m'entrebanco bastant i he de repetir bastant les preses dels vídeos, però clar, això després amb la màgia de l'edició doncs es va millorant, no? I suposo també arrel de mirar molts vídeos de YouTube veig altra gent i aprenc o desaprenc, no? Perquè hi ha alguns que comuniquen malament i també tal. No sé d'on ve això, la veritat, i no sé, però m'ha sortit de la manera natural.
5: No, jo crec que, o sigui, has comentat que potser una certa incompatibilitat entre fer una carrera o uns estudis de ciències amb la paraula, no? Pues jo crec que no, perquè tu quan estàs estudiant una carrera de tècnica, de números, digue-li com vulguis, tens molt estructurat tot. És a dir, has de saber encabir cada cosa al seu lloc. I jo crec que això mentalment t'ajuda després a posar-te uns certs habitacions mentals per poder encabir tot el que... els inputs i tot el que t'arriba, no? També.
4: Pot ser. Bueno, al final, sí. És que els de carreres de números tendim a menospreciar les de lletres. Llavors, això intento no dir-ho, però potser sí, també.
3: Doncs la meva experiència em diu que per les entrevistes que he fet a gent que ha escrit llibres, que ha fet articles, fins i tot poesia, venen de carreres tècniques.
4: Vaja.
5: Sí, per això deia. Inclús, no sé si coneixeu a Vicente Alexandre,
4: no.
5: Que era un... que em sembla que era economista o així, pues, un dels poetes millors que ha donat Espanya.
3: Sí, home, el Vicente Alexandre.
5: Vicente Alexandre.
3: Que, sí, que era andalús.
5: No, valencià.
3: Valencià? Ah, doncs ja m'he equivocat.
4: Aquí també hauríem de definir si economia és números o lletres o una mescla.
5: Bueno, és més teoria, però també hi ha molts números, també.
4: Clar.
3: Pensen que per parlar i comunicar bé hi ha un ritme i hi ha unes paraules i les frases s'han de construir d'una manera, i també és matemàtica. Perquè si tu una frase la fas massa llarga, la gent s'avorreix.
4: Sí.
5: Tu tens tendència a condensar-ho bastant.
4: Sí.
5: I a resumir-ho, i això és un avantatge, perquè treus la palla, com si diguéssim, no?
4: M'avorreix molt, quan, o em molesta fins i tot quan la gent es repeteix molt, i llavors intento no repetir-me.
3: I a més parles de manera molt àgil, vocalitzes molt bé.
4: Massa ràpid, potser parlo? No ho sé.
3: Bé, com diu el Marc Giró, també descobrim que hi ha gent que sap parlar a poc a poc.
4: Ja.
3: Anem una mica a centrar-nos en el dia de la teva marxa, del teu comiat, que serà aquest diumenge a la plaça Catalunya a les 12 del migdia.
5: Plaça Catalunya de Barcelona.
3: De Barcelona,
4: Important.
3: Sí. De fet, nosaltres, quan passem aquesta entrevista, tu ja hauràs marxat, perquè respectarem aquests tempos i esperarem a que tu marxis, no? Quina expectativa hi ha? Hi ha mitjans de comunicació que ja t'han dit que estaran allà presents?
4: Clar, com jo tenia mig contacte amb el Tot es Mou, perquè vaig anar a TV3, ells estan interessats. Què passa? Que el Tot es Mou no té programa el diumenge, és de dilluns a divendres. Llavors, en principi, la tele no m'han dit que vindran. Així, hi ha una espècie de compte d'Instagram bastant famós que es diu SOS Català, que són unes noies que tenen molts seguidors i ho fan molt bé. Ells em volen venir a fer com una mini entrevista. Però no, mitjans de comunicació n'hi ha abans i potser n'hi ha després, però el dia aquest, de moment, no m'han dit res. Però m'han dit que vindrà varia gent dels comentaris del YouTube. Jo he convidat a tothom que vingui, si vol, i doncs m'ha dit varia gent que vindrà.
3: Abans, a l'inici, has comentat que no ets la primera persona que fa la volta al món, ho sabem, hi ha més persones. També has estat parlant d'aquest entrenador, el Carlos Mantero. També t'has nutrit d'altres persones, aquesta persona que va fer la volta al món en bicicleta? Has conegut algú més? Has pogut parlar amb algú?
4: Sí, sí, des de que jo tenia aquesta idea en ment, he anat seguint a creadors de contingut que o fan viatges a peu molt llargs o directament la volta al món. Per exemple, ara fa un mes, un italià que es diu Nicolo Guerrera ha acabat la volta al món a peu. Ell ho feia amb un estil molt diferent, i portava un carretó, jo portava una motxilla, i bueno, el seu rotllo era més filosòfic, tal, jo sóc més pràctic. Després hi ha un noi que està caminant d'Anglaterra fins a Vietnam. Tot aquest tipus d'aventures a peu o en bicicleta, encara que no m'agrada la bicicleta, però bé, s'assembla. Doncs he anat seguint i inspirant-me, i tot el tema de visats, geopolítica i tal, ho he anat aprenent a través de les xarxes socials de gent que ha tingut problemes en determinades fronteres, aquí has de volar, aquí no està tancat, aquí està obert. Això és molt important anar seguint a creadors.
3: En un dels vídeos que has fet amb el Pau, li preguntes quin és el país que es menja millor, quin és el país que pots tenir més problemes, perquè de fet tu hi ha parts de la ruta que no les faràs a peu, que agafaràs avió, i quin és el motiu?
4: Els oceans, en primer lloc. Els oceans, doncs, no puc caminar sobre l'oceà, per tant agafaré un avió. I després països que m'he de saltar. Encara està per determinar això, però segur Myanmar, perquè estan les fronteres tancades i hi ha una guerra civil, no és possible. I després, a la part del centre d'Àsia, hi ha una part que és molt conflictiva, que és la zona del Balutxistan, que és al sud del Pakistan, que és una zona que es vol independitzar i hi ha, estan en combats civils allà. Just al nord del Balutxistan hi ha l'Afganistan, que, en fi, no cal explicar per què no es pot anar a l'Afganistan. I just al nord de l'Afganistan hi ha Turkmenistan, que li diuen la Corea del Nord de centre d'Àsia. No es pot entrar a Turkmenistan a menys que sigui amb un tour guiat que algú et porta pels jocs. Tu no pots creuar a peu Turkmenistan. Llavors, aquesta zona és clau perquè està enmig de la ruta i l'has de traspassar d'alguna manera. O amb avió o vorejant-la pel nord. Per Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, és un tute i és una zona complicada, però bueno, també és una de les últimes fronteres del món, no? En el sentit de que poca gent va allà de turisme, llavors també pot ser excitant emocionant anar allà i visitar aquests països que no visita ningú. Són bastant desèrtics, són gent que no està molt acostumada al turisme. Ja veurem. Encara no tinc molt decidida aquesta part de la ruta.
5: Hem comentat abans que la gent que et segueix pues li agrada una mica, entre cometes, el morbo, no? A veure, no sé si tu recordes un programa que es feia a la ràdio, que era Els viatgers de la gran anaconda.
4: Oh, i tant.
5: És un programa molt famós, que anàvem buscant una mica, doncs, l'extrem de les coses, no? Les aventures aquestes que semblava que no tenien fi. Tu vas buscar això, en principi, o és una mica dient, bueno, jo vaig a tiro segur, si passa alguna cosa passarà, evidentment, però no m'arriscaré a fer segons quines coses, no?
4: Te'n contestaré, però abans et diré que abans parlàvem de grans aventurers que, doncs mira, una de les persones que em va inspirar són dos aventurers catalano-croates que van fer de Bangkok a Barcelona i ho van compartir a través dels viatges de Gran Anaconda. Aquell podcast era genial. Llàstima que s'hagi jubilat ara el Toni Arborés. Catalunya Ràdio, sisplau, o Esplugues FM, feu un podcast d'igual qualitat. Val, quin és sí, que sí. Si jo busco el perill pel perill, no, que va, al contrari, jo busco el gaudi. Si he de passar per Tajikistan i és perillós, és simplement perquè no tinc un altre remei, perquè és el que he de fer la volta al món, no? Però no, jo sempre puc evitar les zones perilloses i...
5: O sigui, que no et veurem. Per l'Amazones amb un calluco d'aquells, no. Esquivant els cocodrils, no et veurem, no?
4: No, de fet, si puc evitar anar per l'Amazones, doncs prefereixo anar... Per exemple, diuen que l'Equador és perillós, no? Però la part de la cordillera dels Andes és més segura que la part de la costa. Llavors intento anar per les muntanyes, que és més segur. Pues intenta sempre anar a fer això, a evitar les grans ciutats, els exteriors, per exemple, Lima. Diuen que Lima és perillós, doncs pues no vagis a Lima, no passa res, etcètera, etcètera.
5: Vale. Que això no vol dir que no pugui passar qualsevol cosa a qualsevol lloc, no? Aquesta és la idea, no?
4: Sí.
3: Un cop salvat els aspectes polítics que podem preveure, hi ha uns aspectes climatològics de cada zona, i a més... Tu, ara que vas cap a la zona, o sigui, de Centre Europa i vas cap a la zona d'Àsia, no crec que en aquesta temporada et trobaràs fred, però no trobaràs grans ventades ni monsons quan arribis a la part més cap al Vietnam o tal, no? Suposo que tot això també ja ho tens previst.
4: Sí. Tothom em diu que no comença l'hivern europeu perquè, clar, passaré fred, però realment l'hivern europeu no és tan dur com podria ser l'hivern als Andes o a Nova Zelanda. Potser pot baixar als -2, als -5, que dius, oh, quin fred, bueno, però no et mors, val? Potser seria pitjor començar la primavera europea i que m'agafi l'estiu a Grècia, que fa una calor brutal, o a Turquia. Llavors, en aquest sentit, aquesta part més o menys coberta. Europa és un clima temperat. Llavors, deserts. El desert del Kazakhstan i Uzbekistan. Aquí he intentat no anar en ple juliol, per exemple. Intentar anar més a la tardor o a la primavera. La Índia i el Nepal. Allà fa calor, també fa fred, però l'important és evitar l'època humida. Clar, fins a quin punt? A mesura que em vaig allunyant, és més difícil de predir quan arribaré. Per tant, tot això serà una mica... hauré d'improvisar una mica. Sé que si arribo a l'hivern de l'hemisferi sud, no podré fer la zona de Nova Zelanda i, per tant, hauré de desviar-me a Austràlia, que el clima és més temperat. Altres temes. Si arribo a l'estiu a l'Amèrica del Sud i estic motivat, potser puc anar per la Patagònia. Si arribo a l'hivern a la Patagònia, doncs no aniré. I després, doncs, la zona del Canadà, tres quarts del mateix. L'hivern de Canadà no el faré, però a l'estiu, doncs, potser sí. Bueno, fent tot això, moltes coses.
5: O sigui que és un viatge molt estudiat, però improvisat totalment, no?
4: 4 estacions, 3 anys.
3: Déu-n'hi-do. I una motxilla molt petita que pesa molt poc.
4: Sí, pesa molt poc, però... Clar, jo que he anat amb travesses amb 5 quilos o més, ara vaig amb 7, jo penso que podria anar més lleuger. Però, clar, tothom diu, ostres, vas molt lleuger. Però, bueno, no, sí, estic satisfet. Porto tot el que necessito i material confortable, perquè tu pots tenir una tenda de campanya que no sigui tan confortable com la que he portat normalment, però no, m'he comprat una que és una tenda tipus iglú i està molt bé, és molt gran, és el Ferrari de les tendes. Porto una motxilla bona, amb una bona estructura que em reparteix bé el pes. En altres travesses havia portat una motxilla més de nyigui-nyogui, però que era més lleugera, que més porta un matàs inflable, que és molt important per descansar bé per les nits, un sac càlid de temperatura confort -2, i roba tèrmica. El que potser sorprèn una mica més a la gent és que porto poca roba, porto 2 mudes, una per caminar i una per dormir. La gent portaria potser 5 samarretes, 5 parells de mitjons. Jo no, jo porto només 2.
3: Però això ho pots anar comprant pel camí.
4: Comprant i netejant.
3: I netejant.
5: Home, algun dia pot ser que la samarreta faci... No? Vull dir que peti la samarreta. Bueno, llavors t'has de comprar una. No?
4: Exacte. I quan faci calor he comprat una màniga curta, perquè aquesta és de màniga llarga.
3: Clar. Has dit el sac de confort -2. Mm-hmm. Però tu pots trobar temperatures més baixes, de -2.
4: Jo he estudiat les temperatures. Jo recordo, avui fa un any, i al gener de fa un any, anar mirant cada dia les temperatures de la meva ruta. Però clar, jo sabia fa un any que potser ho faria això. Per tant, vaig anar mirant, al gener, me'n recordo, el gener l'any passat, anar mirant quina temperatura feia a la plana d'Itàlia, quina temperatura feia a la costa dels Balcans, etc. I vaig mirar que amb menys 2 anava bé, anava bé. A partir d'aquí ja ho veurem. I a veure si el sac compleix la temperatura que promet, que és un sac d'AliExpress.
3: Doncs ara, arribat a aquest punt, el més important és dir les teves xarxes socials perquè tothom et pugui anar seguint. A Instagram seria Enric Luzán.
4: Sí.
3: I després, en el canal YouTube, on aniràs penjant tots els continguts, seria Enric Adventures.
4: Sí, en anglès, Enric Adventures. Però bé, si voleu, si busqueu a l'Instagram, també hi ha l'enllaç al YouTube. I m'he fet una web. Tinc una web que m'he fet, que és lavoltaalmonapeu.cat. I aquí teniu també els enllaços a les xarxes socials.
3: Molt
4: Instagram,
3: bé.
4: YouTube i TikTok. També tinc un Facebook. No li faig massa cas, però pujo tot al Facebook també.
3: Pensa que el Facebook no està gens valorat, però t'asseguro que la gent que tenim certa edat i molta gent que ja s'ha jubilat té temps de mirar el Facebook i mirar grans continguts de molta estona, eh? Vull dir que no tens, tot és gent
5: el que passa
3: jove.
5: Que tot avança, eh? I el Facebook s'ha quedat una mica, diguéssim, enrere, no?
4: Jo tinc les estadístiques i els vídeos de la Volta a Montapeu de moment a Facebook no tenen molt d'impacte, però els vídeos dels bolets tenien un munt de visites, eh? Al Facebook, un munt.
3: Clar, sí, perquè sí, arriba amb un target
5: la gent més gran,
3: determinat.
5: Bueno, ara explica'ns una cosa curiosa. La primera etapa, on dormiràs el primer dia fora de casa?
4: Buah, mira, això t'ho diré simplement pel fet de que això s'emetrà després. Perquè si no, no t'ho podria dir. Perquè, clar, podria venir algú a intentar... és informació superconfidencial.
3: Clar.
4: Però bé, com tal, jo aniré, sortiré d'això del Pas Catalunya, aniré pel Sant Adrià del Besòs, després Badalona, i un cop a Badalona... Bueno, potser Montgat, tal, aniré pujant per la muntanya de la Serralada Litoral i dormiré, crec que és el terme municipal d'Aleia o Tiana, però allà a la muntanya que hi ha just després de Badalona. He trobat un lloc que no he anat, només l'he mirat sobre el mapa, però sembla un lloc que és pla, que és l'important, i que puc plantar la tenda, i allà estaré a 20 quilòmetres del Pas de Catalunya. A veure si no la tens arribar abans que es faci fosc i no en trobo senglars, que això és on preocupa, els ports senglars.
3: El que et anava a comentar abans és que per aquest projecte els continguts que et demana la Generalitat quan han de durar? No sé si abans has dit de 5 a 6, 7 minuts?
4: Més de 5 minuts. Jo normalment els faig de 10-12, per tant, doncs ja està.
3: Compleixes sí. Perfectament.
4: I al mínim són 10 vídeos. Jo faré vídeo diari gairebé, per tant faré més de 100 vídeos en 10 mesos, per tant no. Sí, en aquest sentit no hi ha cap problema.
3: No hi ha cap problema. Ho fas tot en català, que abans hem dit que ja ho parlaríem, però ara sí que ho parlarem. Sempre ho has fet tot en català perquè dius que és la teva llengua, que és amb la que tu t'expresses i que no tens cap problema.
4: Imagina't 3 anys fent la Volta amb una peu i fent vídeo diari parlant amb una llengua que no em sento còmode parlant. També seria faria una mica de mandra, eh? Per això ho faig en català i, bueno, en fi, també perquè sí, perquè és la meva llengua, s'ha d'ajudar també, em sento la més còmode, en fi, no sé, i sincerament, fent els vídeos en català m'ha ajudat molt perquè et conviden a esdeveniments, coneixes gent d'aquest entorn dels influencers en català i això m'ha fet bastanta gràcia, la veritat. Ara vinc el dissabte, vaig anar a un festival, el Calso Fest, que em van convidar a l'Esnavip. Per jo sé qui sóc, diguis, una mica surrealista, però sí.
3: Increïble. Quan marxes a fora, encara que sigui de viatge i estàs uns dies a fora, el viatge de tornada estàs pensant en aquell menjar que tant t'agrada i que esperes que la mama et tingui preparat, i et parlo per experiència pròpia. Enric, quan estiguis lluny, quin és el teu menjar preferit? Perquè quan arribis aquí d'aquí 3 anys te'l tindrem preparat a la taula.
4: Bueno, el dia de Nadal trobaré a faltar l'escudella. Aquell dia no estaré a casa i aquell dia trobaré a faltar l'escudella. Després el fuet és una cosa que m'agrada bastant i el pernil. No és un menjar en si, no és un plat, però m'agrada molt. I les calçotades que fem a casa, perquè a casa fem calçotades i les fem nosaltres a casa amb la llenya i tot. I això és que potser trobaré a faltar. No només el calçot, sinó la festa en si, el d'això, no? Pa amb tomàquets és una cosa que pots comprar arreu del món, jo crec, però no ho sé, a veure si me'n surto. I què més? El fricandó m'agrada molt, potser és el meu plat català preferit, i això jo crec que altres jocs del món quasi impossible de trobar. Encara que m'han dit que no, que el fricandó és francès i que el plat català és la vedella amb bolets. En fi, no ho sé.
3: Ja veurem. Tu veuràs a faltar aquests menjars i l'entrenament psicològic per aquest viatge?
4: La meva travessa més llarga és de 23 dies. I va ser dur psicològicament perquè vaig estar a punt de lesionar-me. O sigui, em vaig lesionar i vaig estar a punt d'abandonar. Jo crec que és impossible fer un entrenament psicològic per una travessa de 3 anys. Vull dir, al final és tal com et surti. El més important és, un, tenir la motivació perquè als moments durs doncs digui, bueno, doncs tiro endavant. I en aquest sentit crec que m'ajudarà molt el tenir el suport de la gent. Clar, jo cada dia obriré el YouTube, sembla que tingui les xarxes socials, sempre que tingui internet, i podré llegir els comentaris d'Enric, sí, va, tu pots, no sé què, tal. Això serà un punt de motivació. Pateixo també el fet de que, clar, al final són 3 anys i estaré... Al final un s'acostuma a tots aquests comentaris i tal. Potser al final em torno innocu a aquests ànims de la gent i si estic literalment cansat mentalment, potser em passa factura i m'és igual ja el que tingui la gent. No ho sé. És molt difícil. Crec que és impossible preparar-se.
3: En el cas de que no acabis aquest projecte de 3 anys, perquè això és un projecte que vas presentar a la Generalitat, tot i que l'import 10.000 euros no... A veure... són importants, però jo crec que en 3 anys no cobreixes. Aquests 10.000 euros no et cobreixen aquesta travessa fins al final, no? Però en el cas, posem-me pel cas que no poguessis finalitzar, pel que sigui, no vull que et passi res greu ni res dolent, no? Però que haguessis de tornar, això en el contracte està contemplat?
4: La beca és per fer 10 vídeos de més de 5 minuts en 10 mesos.
3: Per tant, a partir del mes 10?
4: A partir del mes 10 i a partir del vídeo 10... jo ja
3: pots,
4: he complert.
3: Pots tornar.
4: Però clar, el meu projecte, o sigui, el meu objectiu no és fer els vídeos, el meu objectiu clar. És fer la volta amb una peu. Per tant, això simplement és un complement. Si torno, no hauré de tornar els diners. O sigui, ja, és que ja s'entendrà que m'he lesionat o m'he fet mal o el que sigui. No crec que passi.

0: hi ha com una porta secreta mental que en un moment donat que ell tingui aquesta baixada pugui obrir aquesta porta mental i com reconstruir o reforçar, diguéssim, la idea inicial que tens, que a mi em sembla molt bé. Jo no la faria, ni li recomanaria a ningú que ho fes. Però un cop posat, sí que has de tenir certs recursos que les has de tenir tu. Ningú te vindrà darrere a dir, com va l'Enric, què vols que et doni un cop de mà? No, la gent t'ho mirarà a la distància i dirà, mira, que bé. Vas bé, eh? Vas bé o vas malament.
1: Sí.
0: Has de buscar algun recurs interior tu mateix que poguessis dir una taula de salvació o digue-li com vulguis, que en moments de defalliment que tindràs, evidentment, puguis agafar-te amb això. No?
1: Com per exemple? No sé, exemple, és que ara mateix no sé què vols dir.
0: Exacte, mentalment, algun recurs
1: vale.
0: T'has de buscar per quan vingui el defalliment, dir, pues, endavant.
1: Ja.
2: Perquè ara...
1: L'hauré de buscar entre meu.
2: Clar, perquè les xarxes socials estan molt bé i en qualsevol moment pots fer una videoconferència per WhatsApp amb un amic, però trobaràs zones que no tindràs cobertura, Enric.
1: Sí.
2: I estaràs totalment sol.
0: Bueno, no ho posem tan negre. Jo crec que ell és molt optimista.
2: Jo
0: també.
2: Jo vull ajudar.
0: I, exacte, per això li recomanava que tenia aquesta, no sé, muletilla, digue-li com vulguis, no?
1: Sí. Recordo aquest estiu que estava a Geòrgia, no tenia cobertura i vaig trobar una família que estaven fent un sopar i em van convidar a la seva taula, no parlaven anglès i va ser genial, a pesar d'estar sol i no poder-me comunicar amb ells, va ser un dels millors moments del viatge, poder compartir el sopar amb ells. No sé, a veure, si estàs al mig del desert això no passarà, però jo què sé.
2: Per cert, parlant de xarxes socials i de no cobertura, portes un plànol?
1: No porto plànol.
2: En paper, no?
1: No.
2: Val.
1: És impossible portar plànol a tot el món.
0: Pesa molt.
1: Pesa, clar.
2: Pesa molt,
1: impossible.
2: Sí.
1: El que porto, sí, que és de dispositiu de seguretat, és un comunicador per satèl·lit. Clar, quan tu no tens cobertura, tu no pots trucar al 112 o a l'emergències de cada país. Hi ha un dispositiu que pesa poquet, 100 grams, que et permet avisar per satèl·lit tant a la teva família per dir-li, ei, un SMS de, ei, estic bé, no passa res, com per apretar un botó de SOS que fa que avisa a l'SOS de cada país on estiguis. Funciona tot el món, és mundial. I això funciona sense cobertura, va per satèl·lit. Això pot salvar la vida.
2: Això vindria a ser com les balises que estan sortint ara pels cotxes, que s'han de portar de manera obligatòria?
1: Sí, però aquestes balises van amb una SIM, per tant necessiten cobertura.
2: Sí.
1: El dispositiu aquest és per satèl·lit. Requereix pagar una subscripció mensual, però sí, et pot salvar la vida.
2: Doncs sí. I de fet, a muntanyencs els ha salvat la vida segons quins dispositius, quan hi ha hagut allaus de neu.
1: Sí, bueno, això és un altre tema. Jo, tema neu, tema alpinisme, espero no tocar-lo gaire. No?
2: Ja sabem que evitaràs al màxim possible tots els perills, siguin polítics i geogràfics i climatològics, eh? Però bueno, estem posant una mica exemples. Doncs, Enric, tots els ànims, tota la força.
1: Moltes gràcies.
2: Nosaltres podem ser aquest satèl·lit que poder necessites, des d'Esplugues FM, tant el Txema Luzán com jo mateixa, estarem pendents de tu, farem el teu seguiment. Sé que hi ha molta gent que t'estarà seguint i...
1: Esplugues sempre al cor.
2: Molt bé.
0: Això és el que et pot salvar.
1: Esplugues sense fronteres.
0: Encara que ara, en lloc d'espluguenc, ets ciutadà del món.
1: Ah, doncs espera, és espluguenc o esplugui?
2: Esplugui.
1: Clar, ara perdó, això és nou o sempre ha sigut així? Perquè jo sempre havia dit
0: espluguenc. Jo sempre havia espluguenc, jo també.
1: Doncs no, és espluguenc.
2: En català és esplugui.
0: Vale, doncs això.
1: Què era?
2: Sí.
0: Esplugui, visca el pa,
1: ciutadà del món.
0: Visca el vi i visca l'esplugui.
1: Ciutadà del món. Jo diria que soc del Barça. Això crec que pot ajudar bastant a obrir fronteres i ser simpàtic a la gent.
0: Jo de tu me portaria merchandising baratet d'aquestes polseres de goma, així,
2: però una samarreta del Barça sí que podies portar, eh?
1: Una crida a Joan Laporta. Una crida a Joan Laporta que m'enviï una samarreta a Coversí. Però sí, saps el que porto? Ara el carnet del Barça és digital, però... Tu pots pagar 10 euros i que t'enviïn el carnet a casa. He pagat 10 euros i tinc el carnet físic perquè quan vagi a X país random i digui, ei, soc soci del Barça, i diran, oh, ets soci del Barça, ja jo m'estic imaginant que serà alguna cosa així.
0: Que passa que no tenim a Messi, però bueno... Ja...
1: Bueno.
2: No passa res, el món va més enllà del Messi.
0: Ja vinc ja mal, exacte.
2: En aquest país.
0: Que a més és espluguenc, també.
1: És espluguí.
2: Sí. Fes-nos una salutació per tots els nostres oients i així també, com que anirem fent el teu seguiment setmanal, doncs sempre tindrem aquest recurs teu de fer una salutació als espluguins, espluguines i Esplugues FM.
1: Hola, sóc l'Enric Luzán de La Volta al Món a Peu.

0: Una salutació a Esplugues FM i a tots els espluguins.
1: Moltes gràcies, Enric. Ja t'ho he dit diverses vegades. Aquesta aventura també serà la nostra aventura. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Una abraçada.
0: Salut i bolets.
2: Salut i bolets.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Des del Consell de Cultura Popular d'entitats d'aquí d'Esplugues de Llobregat s'estan fent tota una sèrie de formacions. És preservar, revisar, i són unes formacions en fil a l'agulla. Per parlar-ne de tots aquests tallers que s'estan realitzant, avui tenim amb nosaltres a la Esther Santos, que forma part d'aquesta comissió feminista de la Coordinadora de Cultura Popular. Benvinguda, Esther.
5: Hola.
4: Doncs explica'ns una mica com sorgeix el tema aquest de fer aquestes formacions a través de la Coordinadora de Cultura.
5: Doncs això sorgeix primer de la sospita que necessitàvem una feina en aquest sentit, que és una feina que en realitat no necessitem en la cultura popular més que en altres àmbits, vull dir que es necessita fer aquesta revisió en tots els àmbits, però aquí vam tenir la sort de poder fer una petita enquesta en totes les entitats i vam veure doncs, que hi havia un biaix de gènere molt evident en molts sentits, i per exemple a l'hora d'agafar segons quins càrrecs, de desenvolupar segons quines tasques, doncs vam veure que hi havia un biaix de gènere molt evident, no? Per exemple, les persones que representen les diferents entitats dins la coordinadora són molt majoritàriament homes. Som 12 entitats i hi ha, mira, només dues de les entitats estan representades per dones, no? Després, per exemple, els càrrecs de secretaria dintre de les entitats passa justament al contrari, doncs 9 d'aquestes 12 tenen secretàries dones. I llavors, bueno, també vèiem que les dinàmiques dintre de la coordinadora eren molt revisables, eren molt, molt millorables en aquest sentit, i pensàvem que això també segurament tenia una traducció en les dinàmiques que es donaven dintre de les mateixes entitats. I llavors vam decidir fer aquesta proposta i va tenir bastant bona acollida. Sí que és veritat que dins de les diferents entitats hi ha nivells de conscienciació molt diferents, però una mica també és l'objectiu d'aquestes formacions, no? Posar un mirall davant de les colles i poder fer un treball d'anàlisi primer per després poder canviar les coses que veiem que no ens agraden.
4: Està molt bé, és un reflexe de la nostra societat el que passa a les entitats, i també està bé que feu aquesta feina perquè es tracta que les entitats no és simplement que esteu de festa i de gresca, sinó que feu un treball amb consciència i amb responsabilitat.
5: Clar, clar. Sí, jo crec que la gràcia una mica és entendre la responsabilitat que tenim a l'hora de mantenir les tradicions, però també la responsabilitat que tenim a l'hora de crear la societat del futur, no? I com deies, al final en les entitats l'únic que passa és que es reprodueix una estructura que ja existeix fora d'aquestes entitats, òbviament, i que necessita d'un col·lectiu oprimit i d'un col·lectiu opressor per existir, i és justament això el que volem de construir. Llavors, doncs, com deia al principi, això ho necessitem fer en tots els àmbits, però mira, aquest és el nostre àmbit d'acció i començarem per aquí.
4: Per tant, l'objectiu principal d'aquests tallers seria preservar, revisar i aixecar consciències també? Seria, sí, un dels objectius?
5: Sí, al final el que volem fer és això, revisar quines són les maneres amb les que ens comuniquem, si aquestes maneres de comunicar estan atrevessades o no per el gènere, analitzar si s'utilitza el poder d'una manera determinada dintre de la coordinadora i dintre de les diferents entitats, i al final tot aquest treball per què? Doncs perquè en el futur vagi canviant, no? Perquè les cures dintre de les organitzacions estiguin a sobre la taula i no siguin algo que passa com espontàniament perquè algú que normalment és una dona se'n cuida, sinó que les cures són una cosa que s'han d'evidenciar, no?, com a tasca, i és l'única manera que molta gent se'n pugui fer responsable.
4: En una de les vostres publicitats que feu us posa crear espais de confiança i seguretat per poder compartir les sensacions, vivències, experiències personals i grupals. Això ja ho has dit tu també.
5: Sí, això, clar, és evident que en les formacions que fem hi ha gent de totes les colles. Llavors, sí que hi ha moments que es treballa en petit grup, però és evident que en aquestes sessions doncs, hi haurà temps de fer la feina que doni temps de fer, no? Però sí que una de les voluntats és que la revisió que fem no sigui només teòrica, o sigui, no, que d'alguna manera ens treballem el com es reflexa aquesta estructura patriarcal en les nostres carns, o sigui, com nosaltres mateixes l'estem reproduint, i nosaltres mateixos. I clar, per poder fer aquest treball de revisió i d'assumir també que nosaltres també utilitzem el poder a la nostra favor quan el tenim, per poder fer aquesta feina, òbviament es necessita d'un espai de confiança i de que no hi hagi judici i de que tots entenem que si... que tots som masclistes, primer, perquè hem crescut així, però que tots tenim dret a revisar-ho i a canviar-ho.
4: I a rectificar.
5: Exacte, eh? Exacte. Sí.
4: Has parlat de les entitats que formen part de la coordinadora. I la pregunta seria, alguna persona que no formi part de les entitats podria venir a participar?
5: En principi, aquestes formacions estan adreçades a les entitats de cultura popular. Sí que és veritat que la voluntat era... que això al llarg dels anys es pugui fer extensible a entitats d'altres tipus, o sigui, tan esportives com de cultura, però que no siguin de cultura popular, etc. I després, òbviament, a la població en general. Sí que és veritat que aquestes estan adreçades a les persones que participen de la cultura popular. En primera instància, les persones que tenen algun tipus de càrrec dintre d'aquestes entitats, però l'objectiu seria que tothom acabi passant-hi per aquestes formacions. Sí, clar, hi va haver aquest debat, de ho fem obligatori o no, perquè al final cap de nosaltres estem guanyant-nos la vida aquí, diguéssim, assalariadament, no? Per tant, tot diguéssim que és voluntari, entre cometes, però sí que creiem que hi hauria d'haver aquesta mena d'obligació moral, o encara que sigui per pressió de grup. Però bueno, que la gràcia una mica era que la gent ho fes per compensiment, no? Perquè tots veiem la necessitat que hi ha aquí darrere. Però ho veiem com una feina a llarg termini, o sigui, veiem que això és la primera vegada que es fa i que d'aquí doncs sortiran persones una mica més formades, una mica més feministes i al final per algun lloc ha de començar doncs la combustió, no? I esperem que aquesta gent siguin doncs el motor de canvi dintre de les seves entitats i que a poc a poc cada vegada hi hagi més gent convençuda i amb ganes de revisar-se.
4: Quines són les persones formadores?
5: És Fil a l'Agulla, que és una cooperativa que... fan diverses tasques, entre elles fan acompanyaments tant a persones com a col·lectius, fan acompanyaments en moments de conflicte, però també en moments de canvi, de transformació en algun sentit, i fan formacions també, que diguéssim que és aquesta feina més preventiva, no? Que és el que venen a fer aquí a Esplugues.
4: Per tant, és un taller, això, d'anàlisi, de valoració, de conscienciació, vull dir, no hi ha taller d'autodefensa com altres llocs.
5: Físicament, no.
4: Val?
5: No.
4: És tot això de reflexió, conscienciació.
5: Sí, de la relació, de com ens relacionem, de quins rols agafem dintre d'un col·lectiu, quines tasques agafem, però no hi ha autodefensa física, potser, bueno, podríem tenir en compte com a proposta
4: per
5: futur.
4: Per tant, és una feina important, perquè sempre que es parla de masclismes ho relacionem amb fer tallers d'autodefensa i està bé tenir, saber fer alguna clau, però el més important és conscienciar a la societat de que hi ha conductes que no s'han de realitzar i molt menys si són conductes violentes.
5: Sí, que al final és molt visual, no una agressió física, però que al final la quantitat de agressions, encara que no siguin físiques, a les que ens sometem en el nostre dia a dia, són el que ens acaben fent vulnerables, no? I és aquí una mica on intenten atacar aquestes formacions.
4: Perquè en el cas vostre, que és una coordinadora d'entitats de cultura, hi ha un perfil molt concret. Però jo ara estava pensant abans, quan tu mencionaves que poder, en un futur, es podria ampliar amb algunes activitats o entitats esportives. I si mirem, l'esport és molt, molt masclista, hi ha actituds molt masclistes. Vull dir que aquí sí que hi ha una feina molt important a fer.
5: Sí, bueno, diria que tot arreu, perquè...
4: Sí, evidentment.
5: Sí. Clar, jo no sé com faran... Bueno, ara em tiro a la piscina, però hi ha l'Ajuntament com amb la voluntat d'afavorir la feminització entre les organitzacions, ha posat en les seves bases... per les subvencions de les entitats, de fet, no? Ha posat el requisit de que les juntes estiguin formades amb...
4: Que hi hagi paritat.
5: Un mínim de 30%. Encara no anem a la paritat. Clar, això, sí. Nosaltres teníem el dubte de no sé com ho faran amb les esportives. Bueno, però...
4: Sí, però no cal que siguin esportives, perquè ara t'explicaré una cosa. Hi ha una entitat, no fa falta que digui quina, que no és de cultura ni és esportiva, que resulta que només hi ha dues dones i les dues són vocals. O sigui, presidència, vicepresidència, tresorer i no sé quin altre càrrec hi ha, i comunicació externa, tots són homes.
5: Sí, és que hi ha exemples curiosos, perquè hi ha altres entitats, per exemple, on la grandíssima majoria de persones que formen part d'aquella entitat són dones, secretaria i tresoreria són dones, i en canvi presidència és un home. Vull dir que cada vegada es donen situacions que són absolutament surrealistes i que, no sé, que només que tu mires amb una mica d'ull crític, exacte, hi ha molta feina a fer, no?
4: Moltíssima.
5: Sí.
4: Teniu més projectes des d'aquesta comissió feminista o per fer altres tallers amb fil a l'agulla, que no siguin...
5: Clar, primer això, la idea seria reproduir aquestes formacions anualment perquè tothom pugui passar per aquí. I llavors, una idea més a llarg termini seria impulsar, que això, la gràcia seria que s'impulsés dintre de cada entitat i la, com a coordinadora, en principi no hi hauríem d'intervenir, però sí que podríem afavorir que les entitats fessin protocols feministes de prevenció d'agressions. Llavors, això, tant a l'espai de festes, que això és evident, com per prevenció de violències dintre de dinàmiques internes, no cal que sigui en espais d'oci públic, no? Això seria una feina bonica d'assolir. Però bueno, que al final l'objectiu principal és que almenys dintre de les nostres organitzacions, en el nostre dia a dia, en les dinàmiques que fan avançar les nostres entitats, no estiguin tan, almenys tan impregnades d'aquest masclisme. Això seria el nostre objectiu.
4: Hi ha els punts liles, quan es fan festa major aquí a Esplugues, hi ha els punts liles, hi ha algun tipus de col·laboració?
5: A nivell personal, sí, però a nivell...
4: A nivell entitats, no.
5: A nivell orgànic.
4: Perquè l'Ajuntament el que fa és buscar voluntariat a nivell individual.
5: Sí.
4: I ho coordinen des del seu departament.
5: Sí, sí. Sí, em consta que diverses persones de la coordinadora vam anar a la formació aquesta de punts liles i sí que a nivell personal sí que hi ha persones que ja estan implicades, però a nivell d'entitat... diria que cap entitat està ficada amb el punt lila com a entitat.
4: Doncs està molt bé que des de la coordinadora impulseu aquest tipus de tallers i que sigui a llarg termini, amb un futur, que les pugueu anar reproduint any per any, perquè la veritat és que la lluita és dia a dia. Afortunadament està sortint ja de l'àmbit de les institucions el tema de protocolitzar moltes coses feministes. La ciutadania ens estem empoderant amb aquest tema, l'estem defensant i ens estem conscienciant i prova d'això és la feina que esteu fent des de la coordinadora amb la creació d'aquesta comissió. Donar-te les gràcies, Esther, per haver estat avui amb nosaltres. Podeu enviar un correu electrònic coordinadoresplugues@gmail.com i qualsevol informació, com has dit, Esther, doncs la podem trobar a les xarxes, tant a Twitter com a Instagram, que és com jo vaig trobar aquest cartell. I ja sempre quan acabo les entrevistes o aquestes xerrades que m'agraden fer amb les entitats, sempre pregunto alguna cosa que hauríem de dir que no t'hagi preguntat i que tu vulguis afegir.
5: Doncs que siguem crítics, no? Que la cultura popular té molt de mantenir, però encara té més de revisar, i que no estiguem acomplexades, no? Que el fet de no ser mainstream no ens faci ser massa conservadores, perquè al final per conservar massa ens ho acabarem carregant. Llavors, aquesta transformació que volem fer, que ningú li faci por, perquè és una transformació necessària, perquè és que si no la fem, la cultura popular s'acabarà extingint per si mateixa, perquè no quadrarà en l'estructura social que farem.
4: Això ens ho deia l'altre dia el Joan Sant Agustín, que deia que la tradició és evolució.
5: Correcte.
4: I que, per tant, hem d'estar oberts a l'evolució de les tradicions. I em va semblar que estava molt bé. I, a més, des d'una persona com és el Joan Sant Agustín, que porta molts anys en el capdavant de la cultura popular de la nostra població.
5: Clar, té com molt valor que aquestes persones s'impliquin en aquesta transformació, perquè si no, nosaltres anirem coixos si no a fer-ho, no? Si aquests pilars de la cultura popular no hi estan implicats, nosaltres no ho farem bé segur.
4: Exacte. Doncs repeteixo, gràcies, Esther, per haver estat amb nosaltres com a representant de la comissió i també de la coordinadora de cultura popular. Moltes gràcies a les persones que fan possible tots aquests projectes i que us donen suport i us fan costat. Una abraçada per tothom.
5: Moltes gràcies.
4: A tu.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres novament el Juanjo Bofill. El vam tenir per parlar del seu llibre Carmen i la croqueta 111. També el vam tenir aquí als estudis per parlar del Camino de Santiago. I ara parlarem de diverses coses. De la dècada dels 70, parlarem de la fàbrica de la SEAT, que tots coneixem. Primer estava a la Zona Franca i ara està a Martorell. I tindrem una sorpresa, però haureu d'entrar al nostre Instagram. Així que ja ràpidament i directament vull donar la benvinguda a Juanjo. Hola, Juanjo.
3: Hola, bona tarda.
2: Gràcies per estar novament amb nosaltres. Ara ens presentes un altre llibre que es diu ¿Dónde está mi sobre?
3: Sí, moltes gràcies a vosaltres per cridar-me. Sí, sí, ara presento aquest llibre que, bueno, és una mica... És una historieta, però que hi ha molt d'autobiogràfic, també.
2: M'ho imagino. I ho fas per gaudir, com en el cas de la croqueta.
3: Sí.
2: Ens expliques. Preparem-nos per viatjar als anys 70, una època amb molts de canvis a la nostra història recent. Ens parles de la SEA, de la SEAT. I hi ha uns personatges que tu mateix dius les trepidants aventures d'en Tristan, un empleado... sin escrúpulos. Però és que realment és curiós aquest personatge.
3: Sí.
2: A la novel·la,
3: sí.
2: Bueno, surten sí, més personatges.
3: Sí, bueno, nosaltres, en aquella època, SEAT era una empresa amb 33.000 persones. Hi havia de tot. I bueno, i entre tots aquests hi havia aquest personatge.
2: A la teva presentació del llibre dius que pràcticament nací en SEAT y toda la vida laboral transcurrió allí. Por eso, hacer la protagonista de este libro pues es casi como una deuda pendiente. Això és el que expliques, no? Suposo que tu, que ets una persona inquieta, doncs aquest llibre el hauries portat en mente feia bastant de temps, o què?
3: Bueno, jo he estat lligat a la SEAT professionalment 49 anys. Però jo vaig néixer a les vivendes de SEAT, o sigui, amb unes vivendes que es van construir quan es va fer la fàbrica pels obrers de la SEAT. Llavors, tota la meva vida ha estat lligada a la SEAT. I, bueno, i després tinc això que sempre vaig contant anècdotes, historietes, i la gent que em voltava a la feina sempre em deia: Juanjo, tens de fer un llibre de la SEAT. I bueno, quan em vaig jubilar vaig pensar fer el llibre de la SEAT, però em costava molt lligar una historieta que pogués explicar històries de la SEAT, però lligar-les amb una aventura, amb aquest llibre que és un thriller, i verdament és, hi ha de tot, o sigui, hi ha misteri, hi ha aventura, una mica de tot plegat, amb aquesta història que jo penso que és molt divertida, a més.
2: Has dividit el llibre en tres parts.
3: Sí. Sí.
2: I totes elles, cadascuna té les seves històries en particular,
3: Sí. Bueno, són tres parts. La primera part és als anys 70, o sigui, als finals de... I bueno, és on passa aquest fet que fa que la novel·la... O sigui, hi ha alguna cosa que passa aquí, en aquesta part, que després lligarà tota la novel·la. Perquè després hi ha un canvi als anys... a principi dels 80, quasi a les acaballes dels 70, principis del 80, que és la segona part, ja estem amb democràcia, i llavors... És el contrast que hi ha de la primera part de la SEAT amb aquesta segona part. I després, tot a la tercera part del llibre, és ja 50 anys després, o sigui, pràcticament fa un parell d'anys, quan tot això pues, arriba al final i el desenvolupament del misteri aquest que durant tot el llibre existeix, però que tampoc o sigui, el que no coneixis què és el que ha passat, no et frena, perquè són els personatges els que et van portant per tota aquesta vida a la SEAT, a la Barcelona d'aquella època, a la part de la zona franca, que és molt particular també, perquè era un poble dintre de... O sigui, era Barcelona, però com passava a Sarrià, com passava a Gràcia, els de la zona franca també anem a Barcelona. O sigui, estàvem una mica apartats de lo que avui en dia està tot integrat, però... O sigui...
2: Hi ha una part que fas una descripció de lo que era Montjuïc i lo que era l'estadi de Montjuïc, que estava totalment abandonat.
3: Sí.
2: I ho descrius molt bé, i a mi m'agradaria que ho expliquessis tu.
3: Bueno, és que jo... Això ho vaig viure a l'estadi de Montjuïc en aquest moment, perquè jo treballava en aquell moment a la plaça Cerdà i per les tardes, quan volíem fer esport, pues, vam descobrir l'estadi de Montjuïc. L'estadi de Montjuïc tenia una pista de 500 metres que era de cendra. I bueno, quan començaves a córrer per allà, les bambes es posaven negres completament. I era curiós perquè allà et trobaves des de gent entrenant per fer paracaidisme, bueno, atletes, jugaven molt per fer partits de futbol i de rugbi, perquè tenia encara porteries de rugbi i de futbol. I bueno, i el millor que vam descobrir nosaltres, bueno, les dutxes eren d'aigua freda i a més tot diàfano allà al soterrani de lo que era l'estadi, però hi havia com una porta que era un magatzem de l'Ajuntament i bueno, allò donava por, eh? I llavors tot això ho he volgut treure amb el llibre perquè em va sobtar molt i tot això es va transformar amb l'Olimpiada, eh? I aquell estadi que després jo fent la cursa al Cort Inglés, me'n recordo que vam passar per allà a l'estadi, i això, ostres, em va portar molts records, i això que et queda gravat.
2: Una de les descripcions que fas és de la SEAT com a planeta azul. I a més expliques per què es diu planeta azul i és curiós, no? I a més és que realment la SEAT, com dius tu, no solament era una ciutat, és que era un món sencer, gent diversa. Fas unes descripcions de les seccions de la SEAT, perquè hi ha un recorregut que aquest us l'heu de llegir i no ho podeu perdre. Hi ha un dels capítols que es diu Esta fàbrica és una ruïna, en la que fa una descripció total de lo que és la fàbrica, perquè hi ha un personatge que està ensenyant la fàbrica a un altre dels personatges de la novel·la, i és absolutament brillant. És que no he pogut parar de riure, Juanjo, amb el llibre.
3: Sí, sí. No, a més, tot això, o sigui, ho he viscut, eh? I el del planeta azul és molt curiós, perquè això eren les oficines, perquè... O sigui, sempre diem que la SEAT era una fàbrica de cotxes, però una fàbrica de cotxes deien que movien molt de papers. Hi havia una paperassa allà impressionant. Hi havia unes oficines on es tenia de fer tota la logística perquè sortissin els cotxes. Bueno, doncs això era un espai diàfano de com semblava, a mi em semblava com mig camp de futbol, eh? I eren les oficines totalment diàfanes i allí hi havia, bueno, el que deien, com el Planeta Azul, que va ser un programa del Félix Rodríguez de la Fuente, que es deia Planeta Azul, i com estava pintat de blau tot allò, pues li van dir el Planeta Azul, i deien que es deia així perquè havia tota classe d'animals. I la veritat és que, o sigui, era un món curiós, eh? I bueno, la gent de SEAT és que tenia la seva faceta de treballador i la seva faceta fora de la feina. I fora de la feina hi havia gent curiosíssima, perquè, o sigui, a la feina es dedicava a lo millor a fer escrits i coses i després, quan estava al temps lliure, pues es dedicava pues a fer maquetes, coses, però d'un valor impressionant. O pintaven, o uns altres, pues, o sigui, tenien com una doble vida. O sigui, la SEAT era per guanyar els calés i fora per tindre jovis, els hobbies aquests.
2: Com tu mateix, que hi treballaves i ara ja t'has jubilat, però et dediques a escriure i és superdivertit. Suposo que la vida real, quan estaves treballant, també hauria de ser una persona recurrent, lingüísticament ràpida.
3: Sí, sí. Mira, saps el que passa? Que nosaltres, o sigui, vam entrar... Jo vaig entrar a treballar a l'any 77, a la SEAT. Pues, dos anys després van començar a prejubilar a molta gent, que se n'anava a casa seva, i a la seva vida només havien fet que treballar. Aquesta gent arribava a casa i es sentaven davant del televisor, només hi havia dues cadenes. Quan volien sortir a la dona li deia que no, que jo vaig a comprar i tinc això, i es anaven consumint, i es morien de pena. I, ostres, i això va ser que, o sigui, nosaltres tenim de tindre algú que ens ompli a fora de la SEAT. La SEAT està molt bé, treballar està molt bé, però i som una generació que tots, o sigui, el que no fa submarinisme fa fotografia, el que no viatja, el que no pinta, el que no escriu, el que no... O sigui, pràcticament, però tota la generació que ara s'està jubilant fa moltíssimes coses, i per això jo des d'aquí invito que aquestes coses, pues, fer aquest tipus de voluntariat, podríem dir, que sí, estic fent jo amb aquest llibre.
2: Ara parlarem d'això, però hi ha un dels capítols que aquí demostra no solament la teva sensibilitat com a persona, sinó que demostra la diversitat de gènere que hi havia en aquest món planeta, que és el capítol aquest que es diu Tetiques de perra. I en aquí parles d'un personatge... que també m'agradaria que parléssim una miqueta de la Mar, com s'integra a la SEAT i com viu dintre d'aquesta fauna.
3: Bueno, aquesta dona, la història, és una història paral·lela al món que vivíem dintre de la SEAT.
2: Sí.
3: Aquí, bueno, és una noia
2: de Saragossa,
3: de poble, és una noia de poble que als 18 anys, com passava molta gent, se n'anava de casa, s'escapava de casa, sortia, i perquè volia viure al món. I aquesta, pues, és una noia que Saragossa, pues, entra a l'oasis, que era com una mena, el que era aquí el Molino, a Barcelona, pues allà era l'oasis, i allà coneix aquest món i després posa un bar
2: a Castelldefels.
3: I bueno, i entra amb una història d'amor amb una de les
2: uns dels
3: personatges d'aquesta història, eh? I bueno, es va enllaçant tot. I hi havia molta gent d'aquesta, que aquesta noia, bueno, en aquell moment, amb aquesta professió amb un bar de copes, pues, era una forma d'empoderar-se. O sigui, era una dona empoderada en aquell moment, que la dona, o sigui, tenia molta llibertat i feia que en aquell moment, era... et casaves i vivies formaves una família i ja que pràcticament moltes deixaven de treballar. O sigui...
2: No desvetllarem tots els personatges, però realment hem d'anar a la recerca d'en Tristan i hem de llegir el llibre per saber qui és el Tristan i quines són les manifestes que fa, perquè és tot un personatge dintre d'aquest llibre. Juanjo, ens has portat uns objectes que tenim aquí a sobre de la taula, que els que esteu escoltant l'entrevista ja podeu entrar al nostre Instagram d'EsplugasFM i veureu el que m'ha portat. Bueno, m'ha portat a mi, ens ha portat a la ràdio perquè ho veiem. Digue'm què m'has portat. Aquí hi ha un sobre. Què és aquest sobre?
3: Mira, aquest sí,
2: no, sí, sí, mou.
3: No sembla un sobre...
2: És
3: un full de nòmina, però la gràcia que té és que aquest full de nòmina s'obre i és el que és el sobre. Aquí és on ficaven els calés,
2: sí,
3: i tothom, dues vegades, ja l'ho explico al llibre,
2: sí,
3: dues vegades al mes rebíem el sobre. I el sobre per nosaltres era el més important de la feina.
2: En el llibre ho expliques... que era tot en metàl·lic, en efectiu, no hi havia, com ara hi ha els comptes corrents, i clar, això significa que per tenir aquests diners i donar-vos el sobre, i hi havia molts quartos allà a la SEAT.
3: Molts.
2: Dos cops al mes.
3: Bueno, hi havia... el pagament es feia en dues parts. Una part que és la nòmina, que és el que cobrava la gent, i la segona part que es cobrava era la prima. I la prima aquesta, el que la, és el... les hores extres, l'antiguitat, el factor de risc que tens amb el teu puesto de treball, etc, etc. I tot això es cobrava el dia 15. Clar, quan es cobrava amb metàl·lic i amb un sobre, normalment aquell sobre no arribava a casa. El senyor que el cobrava, amb això tenia pels seus gastillos, i això se, ho escaqui. Per
2: sí,
3: això
2: arribava ser... a casa el sobre de la nòmina, però el de les primes no.
3: El de la prima normalment no arribava. I llavors, clar, quan la SEAT va decidir que això es tenia de pagar per al banc, i que la gent tenia d'obrir una cartilla i que li pagaríem pel banc, molta gent no va voler. I va ser una negociació molt dura i es va aconseguir amb un conveni a canvi d'altres prestacions.
2: Ensenya'm més coses, perquè has portat fotografies.
3: Bueno, he portat... Mira, jo som un fans dels cotxets petits,
2: sí,
3: i he portat... Un, no és un 600, és un 800, però que és molt semblant al 600.
2: Ah, m'he pensat que era un 600.
3: Però és, perquè és en quatre portes i llavors es deia 800. Ah. He portat un 1.500, he portat un 1.400... de l'època, i també he portat un Ibiza, perquè l'Ibiza és el cotxe que va suposar el canvi per la SEAT, o sigui, el canvi que va passar als anys 80, que la SEAT ja es va convertir en... va ser l'enganxe que va fer que els alemanys volguessin comprar la SEAT.
2: Perquè la SEAT va estar a punt de desaparèixer i de tancar-la definitivament.
3: Clar.
2: Això ho vas viure tu, ja estaves treballant a la SEAT.
3: Estava treballant a la SEAT, i tu imagina't que la gent d'allà veus que la Fiat, que era l'empresa mare que ens donava tot, o sigui, tota la tecnologia per fabricar cotxes, encara que nosaltres havíem après molt i ja teníem un centre tècnic que podíem desenvolupar moltes coses, pues ja no ens donava aquest apoyo. I llavors, pues, si algú va dir, pues, tenim de fer un cotxe, almenys per intentar fer que aquesta fàbrica tingui algú que sigui interessant per algú que la vulgui comprar, perquè si no, nosaltres sols no podem seguir endavant. I va ser a l'Ibiza, que en el seu moment va ser un cotxe, pues, que ens va donar la vida a la SEAT, i jo crec que és un cotxe que passarà a la història per revolucionari. O sigui, el motor que va tindre el va fer Porsche, i a més, només ho va fer Porsche, que feia molts motors, sinó es va deixar ficar Porsche a sobre del motor. I quan aixecaves el capó i llegies Porsche, pues això era per a la gent era una garantia. Va ser un motor, a més, molt ben fet, perquè inclús va tindre un rècord Guinness per tindre poques averies. O sigui, el cotxe, l'avantatge, era una mica més gran que la resta de cotxes utilitaris que hi havia en aquell moment, i era molt ampli, i això també va entrar molt bé a aquest cotxe. I, bueno, va ser el que va fer que l'empresa anés endavant. Sobretot perquè tots els treballadors, en aquell moment, o sigui, tots a una, van fer que l'empresa tirés endavant. O sigui, vam lluitar i ens vam aixecar, i la gent que d'això va decidir que teníem que tirar endavant, sigui com sigui. I, bueno, vam tindre nosaltres sort, però la Volkswagen molta més sort, perquè es va trobar una red aquí de postvenda feta a Espanya, que pràcticament ells no tenien, un país que van començar a fabricar cotxes a les nostres fàbriques, a Pamplona es feia el Santana, i a la fàbrica de SEAT de la zona franca es feia el Passat, i després ja també a Pamplona es va fer ja el Polo, I bueno, va ser una època de molts canvis, i nosaltres, pues, bueno, amb els nostres cotxes que eren de Fiat, i els vam canviar una miqueta la cara perquè siguessin Seat, i després ja, pues, poc a poc es va transformar tota la gamma, i van aconseguir una gamma molt interessant durant els anys 80-90, fins a avui en dia, que és una empresa puntera i que està, o sigui, a l'avantguarda de la tecnologia i del disseny, sobretot, amb la marca Cupra.
2: Ens ha portat també una bugia, i això ens donarà pas per parlar de la part més tècnica. Una mica ja ho has explicat, no? Sí. Tot el que va suposar el motor Ibiza, però els grans canvis que ha fet la tecnologia automobilística, sí, sí. I els que ens han de venir encara amb tot el tema dels cotxes elèctrics.
3: Sí, sí. Pues, bueno, la bugia aquesta té història, perquè jo a la SEAT aquesta em vaig trobar un cementiri de cotxes que estaven de la primera època dels cotxes allà abandonats amb un racó.
2: El llibre també ho explica, que hi ha una zona que hi ha
3: llavors, cotxes. I bueno, i amb aquest cementiri al terra, perquè aquests cotxes hi havia gent que passava per allà i li treia peces que necessitava i tal, i em vaig trobar aquesta bugia i me la vaig guardar, i com sóc una mica guardamerdes, pues, aquí la tinc. I bueno, pues, aquests cotxes, pues, jo amb tota la bona fe vaig anar al Departament de Comunicació, que en aquell moment el portava una noia que era periodista, que es deia Elvira Veloso, i li vaig explicar, escolta, tenim els cotxes aquí, ostres, nosaltres els podríem almenys netejar i posar, no, a mordre, intentar una mica a veure si els podem reconstruir, perquè són, això és un patrimoni que té la SEAT. I em va dir, calla, no li expliquis a ningú, deixa les coses com estan, perquè si algú s'entera que aquests cotxes estan aquí, demà aniran al desguace i es desfaran d'ells, o sigui, perquè la gent no li dona cap valor, i com és un i com estan inventariats i això, o sigui, se'ls trauran de sobre, perquè o sigui, no, ningú li dona ningú valor.
2: Mercedes,
3: o sigui,
2: té només... un museu.
3: Tots tenim... Bueno, ara SEAT té un museu. Totes aquestes fotos que he portat, sí, són del museu de SEAT. I ara vam tindre la sort, a més, amb el Salón de l'Automòbil, que els van exposar pràcticament 75 cotxes, o sigui, un per any. I és impressionant la col·lecció que té SEAT de cotxes, tant de cotxes de sèrie com cotxes de carreres. O sigui, és impressionant. I això és gràcies... Mira, va haver-hi el que hi ha a totes les empreses, pues un senyor, el senyor Izquierdo, que aquest li agradava molt la mecànica, i es tenia de jubilar, i en lloc de jubilar-se va proposar quedar-se a arreglar els cotxes, i llavors la gent quan es jubilava tenia una jubilació parcial i cada any tenia de venir a treballar un parell de mesos, i llavors ell convencia la gent aquesta per vindre a treballar al taller aquest de reconstrucció de cotxes, i li ajudaven a reconstruir cotxes, i pràcticament tots els cotxes aquests els van reconstruir. Ell tenia molta habilitat i feia uns esmorzars allà i tal i qual, i jo el vaig conèixer perquè jo treballava llavors a l'escola, i ens venien a demanar molt utillatge i eines per arreglar cotxes, i clar, com li deixàvem perquè no... tal, doncs es van fer molta amistat, i bueno, jo al principi dels cotxes d'aquest de museu, jo entrava per allà i els veia, i inclús alguna vegada, pues, donava una volta allà, era tota una nau, pues, però quan el provaven, el ficaven en marxa, pues, donava una volteta per allà amb els cotxes. Ostres, recordaves d'aquells temps, que era molt interessant.
2: També ens has portat unes medalles.
3: Sí, mira, aquestes medalles, per exemple, aquesta és la commemoració del cotxe 1 milió. Nosaltres, la SEAT, cada any pràcticament es portava el premi de cotxe de l'any. Això és el cotxe de l'any, any 72-73, del 127. Aquí a la portada està la del 124 Sport. O sigui, tinc unes quantes medalles, i aquesta és la del 124. No, la del 1430. O sigui, jo... pues això, que vaig guardant cosetes que teníem a casa i que bueno, i que em fa molta il·lusió, perquè ara les trec i pràcticament no existeix. I aquesta xapa, que tu veus aquí, és això, l'identificatiu que portaven tothom dintre de la fàbrica. O sigui, cadascú tenia un número, quan més números tenies, la categoria era més baixa, la E era d'empleado, perquè havia empleado i obrero, segons estiguessis directament assignat a producció o a les oficines, i el color era on estaves ubicat. Llavors, quan tu anaves per allà, si et despistaves i anaves a un taller que no et corresponia, pues venia el vigilant i et parava, i què fa vostè per aquí? A primera vista veien com...
2: Anava per colors o no? Perquè aquest...
3: Sí, anava per colors.
2: Així estava, tothom sabia...
3: Tothom, o sigui, si tu estaves al taller 5 i tothom la xapa era de color marró i venia un la xapa verda, el vigilant anava, tu què fas aquí? Llavors pues, tenia de justificar, pues, mira, m'ha enviat el meu jefe que tinc de buscar no sé què.
2: I ja m'imagino el tràfic de canvi de xapes. Tinc que anar a no sé quina zona que té canvi de xapes.
3: Sí, això era... Sí. M'imagino. Allà tot funcionava... hi havia molta picaresca i molt sí. Compadreo.
2: Perquè el llibre va de la picaresca de la vida.
3: Sí. El llibre a mi m'agrada, perquè a més quan el llegeixes i dius, és un llibre que a mi m'agrada molt, és d'amistat, perquè al final tu veus l'amistat que fa l'inspector con el treballador aquest de SEAT, sí. L'amistat que fa que el Tristán con el padre Cosme, o sigui, són històries d'amistat, però amistat d'aquesta duradera, o sigui, no amigos de som amics de la feina i quan te'n vas ja se n'oblida, són amistats aquestes verdaderes. Hi ha històries d'amor, hi ha històries d'amistat, o sigui, hi ha una mica, és com la vida mateixa,
2: Juanjo, en aquest llibre, quanta part hi ha de ficció i de realitat? Tot és aventura, però segur que hi ha alguns episodis que són ficció, que no han passat mai.
3: Jo dic, o sigui, de la veritat a la ficció hi ha una línia molt... I clar, hi ha coses que són de ficció amb el llibre, però és el menys. És només per donar-li ja quan llegeixes, és que no vull, no m'agradaria, o sigui, fer spoiler
2: no.
3: Del llibre,
2: no.
3: Però jo, si posem una, jo crec que un 5% és ficció i tota la resta o ho he viscut jo en primera persona o he estat amb la persona que m'ho ha explicat, que ha sigut primera persona de que li ha passat. Jo he conegut a les tetiques de perro, he conegut a un Tristán, he conegut a un padre Cosme, he conegut al padre Celestino, clar, que era, he conegut, o sigui, al Malboro, he conegut, o sigui, a tots aquests personatges, que als corredors de motos de Montjuïc, al senyor Mostajo, que és el venedor de bicicletes i de motos, tota aquesta gent han passat per la meva vida en algun moment, no? I si no, i després hi ha uns altres, pues, que els he tingut molt, molt, molt, molt a prop, o sigui, i m'han explicat aquestes històries de... O sigui, jo la història, quan em vas explicar la història del que aquí es diu Tristán,
2: No direm el nom, però Tristán.
3: Sí, de que aquí... No, pues jo... Ostres, i qui és aquest? I m'han portat, i aquest és el... I me'l van presentar, i era un tio amb un don de gentes i una elegància que aquesta... Deia, ostres, i aquest... I era un secretari d'un jefe superior, que el jefe superior semblava el secretari en lloc d'ell. I després sí que hi havia un personatges d'aquests que no sabies el que feien, com li passa amb aquest, a la set, un tio que no sabies quina feina feien i que eren d'aquests simpàtics i tal, i portaven a casa els jefazos i o sigui, feien coses d'aquesta. Hi havia una, a la SEAT, al menjador, hi havia una taula que li deien la taula del colesterol.
2: De què menjaven?
3: I perquè aquests, o sigui, el cuiner li feia un menjar especial perquè ells portaven, havien anat a caçar i portaven pues, el senglar, portaven o sigui, peces d'aquestes de caça perquè li feien allí i li deien, mira, els de la mesa, el colesterol avui estan aquí de farra.
2: Ara sí que m'agradaria, Juanjo, explica'm perquè tots els diners de la venda d'aquest llibre van destinades a una obra que és la parròquia de Santa Anna de Barcelona i m'agradaria saber com decideixes que els diners de la venda dels llibres aniran a una obra social.
3: Bueno, a mi la veritat és que jo quan et jubiles i dius, ostres, em trobo en un moment que per sort he tingut la sort de treballar amb una gran empresa i em jubilo pues, amb una jubilació que em dona per viure tranquil·lament i llavors pues, penso tindria de fer alguna cosa de voluntariat perquè, ostres, no, la vida no és només o sigui, treballar i després per tu mateix tal com està el món, dius ostres, si puc ajudar amb alguna cosa pues m'agradaria fer-ho. I bueno, em costa molt pues que del meu temps fixar una quantitat de temps per fer alguna cosa. Per sempre, si em dius, ostres, tots els dimarts al matí, ostres, pues em dic... I en canvi, pues mira, això ho faig a estonetes, ho faig a...
2: Clar, perquè el voluntariat pot ser amb el temps, amb el teu temps o econòmic.
3: Clar, i jo penso que, bueno, és el meu temps també.
2: També perquè és el
3: llibre. I després d'aquí, pues, si podem... Per mi hi ha dos vies. La part econòmica, que tu ja... Si, tu pots imaginar que el que dona un llibre, pues, a no ser que sigui un best-seller i que demà pues, em cridi el Pablo Motos a l'Hormiguero, eh? I llavors pues, el dia següent pues,
2: se ve
3: trending topic, sí. Eh? Però si no, pues, jo estic aquí a un llibre, però per mi és el tema de visualització de lo que és la parròquia de Santa Anna. I els vaig conèixer per casualitat, perquè o sigui, jo estava fent el camí de Santiago, ens vam trobar una noia que treballava en temes socials i això, que aquesta... I llavors, pues, ella treballava a Pamplona i com nosaltres normalment... quan anem de viatge, tenim família a Pamplona i anem de viatge allà, pues vam dir, quan anem a Pamplona, visitarem. I quan la vam trucar per visitar la Pamplona, estava a Barcelona, i ens vam trobar, i ens diu, treballo al carrer Santana. I jo, carrer Santana, i jo,
2: a la plaça Catalunya.
3: A la plaça Catalunya.
2: I, Rambla,
3: bueno,
2: sí.
3: Vam anar allà, ostres, i vaig descobrir que allà hi havia, bueno, una església impressionant.
2: Sí, de les més antigues de Barcelona,
3: sí, sí,
2: crec.
3: Sí, sí, sí, però a més preciosa. I aquesta gent dona 500 dinars diaris a gent que no té possibilitats. I, ostres, i em va agradar. I jo anava buscant algú per fer aquesta donació i a vosaltres us importaria que... I, bueno, vaig parlar amb el padre Peyo i em va dir que perfecte i bueno, i estic enfrascat amb això i amb molta il·lusió, perquè em fa molta il·lusió perquè no és el mateix quan vas a vendre un llibre per mi quan el vas a vendre per una obra social. O sigui, és molt, molt diferent. O sigui... I...
2: Doncs ara, si et sembla, anem a parlar amb el padre Peyo i parlarem de l'obra social de la parròquia de Santa Anna de Barcelona.
3: Molt bé.
2: Doncs donem la benvinguda al padre Peyo, que el tenim aquí amb nosaltres. Molt benvingut.
4: Aquí estem disposats a tenir aquesta trobada amb els oients també.
2: Hola. Doncs sí, sí, saluda Juanjo.
3: Hola, padre Peyo. Buenas tardes.
4: Hola, com estàs?
3: Molt bé, molt bé.
2: Expliqueu-nos, si us plau, què és aquesta obra social que fa la parròquia de Santa Anna de Barcelona, que està a les Rambles i a la plaça Catalunya. Quines són les obres i quina és la vostra finalitat de l'obra?
4: Bé, llavors, aquesta parròquia, que de fet és una parròquia antiga, és una parròquia que comença a Barcelona al segle XII, o sigui, és de les més antigues de Barcelona, és una església romanico-gòtica i que està al costat de la plaça Catalunya, però era una de les entrades a la ciutat medieval, perquè era la Porta de Santa Anna, una de les entrades, no? Que estava al costat de la Rambla, que era una Rambla riu, no? Llavors, aquí, pues, just al centre de la ciutat, dormen moltes persones al carrer. Hem de calcular que entre Ciutat Vella i l'Eixample són entre 500 i 600 persones les que dormen directament al carrer. Llavors, nosaltres tenim oberta l'església des de les 8 del matí, bueno, 7 i mitja, fins a les 9 de la nit, per acollir a totes les persones que dormen al carrer, i el que fem és un menjador social que dona dinar, bueno, esmorzar, dinar i sopar, i després servei mèdic d'atenció de medicina general i de medicines específiques, atenció en salut mental, acompanyament en salut mental, també especialment a la situació de dones en carrer, després l'orientació laboral, l'acompanyament en la situació social de documentació i de papers i de possibles derivacions i sortides, i llavors cada dia passen unes 400 persones, molt majoritàriament joves.
2: És molt moltes gràcies per tota aquesta explicació, no? Perquè tot i saber que hi havia el tema del menjador social, doncs coneixia alguns aspectes, però aquesta atenció mèdica, salut mental i aquesta ajuda a la regularització en quant a la documentació que necessiten algunes persones, la desconeixia totalment. La parròquia de Santa Anna, a quina congregació formeu part?
4: Bueno, és una parròquia de l'Església Diocesana de Barcelona i forma part de l'Església Diocesana. I llavors, el que passa és que, com a parròquia del centre, manté tot el que és l'activitat litúrgica, de celebració, però a la vegada, com era un edifici gran, en un claustre antic gòtic, i amb molt, és un espai també que la naturalesa i la bellesa de l'espai ajuda a recuperar la dignitat de les persones. I llavors tenim oberta l'església, el claustre, també a la rectoria hi ha uns pisos d'acollida per a nois del carrer que fan un procés que es diu els llars d'oportunitats, que en aquest moment tenim 25 nois en aquesta circumstància, no? I llavors és posar l'Evangeli en pràctica, és a dir, posar la disponibilitat als altres

0: al carrer, no és una persona gran que a vegades tenia problemes d'alcoholisme, sinó que ara és un jove que no té papers o una dona recent arribada i que està dormint al carrer i porta menys d'un any dormint al carrer perquè les seves il·lusions, lo primer que s'ha trobat és que no té documentació, no té treball, no té possibilitat de sobreviure i està vivint al carrer. Llavors, això és el que la ciutat amaga i a lo millor una ciutat tan turística a la vegada és una ciutat hostil i una ciutat amb dificultats per integrar les persones.
1: Sí, perquè el carrer Santa Anna ha estat, ja ho hem dit, al darrere de la plaça Catalunya, el carrer Santa Anna té els seus comerços, Portaferrissa, bueno, hi ha tot aquest centre comercial i ho dius, sou com invisibles perquè no se us veu ni se us coneix.
0: Clar, i compte que sí, no que tant el nostre coneixement, sinó sobretot a nosaltres ens preocupa que tenim molta gent al carrer invisible i abandonada i no tenen resposta. O sigui, nosaltres, i de fet agraïm molt que aquest llibre, perquè també suposa donar a conèixer no tant el que nosaltres fem, sinó la realitat de les persones que estan en aquesta situació, i aquesta dimensió solidària és molt important perquè fa possible que una tasca que com ha sigut fer una ficció entorn de tota la vida de la fàbrica de cotxes de la SEAT i tot això, sigui també una ocasió de solidaritat a les persones més vulnerables.
1: I aquí és on entra en Juanjo, perquè ens has fet 5 cèntims de què et va motivar de donar-ho a la parròquia, però una vegada ja vas conèixer el padre Pello i altres persones, com ha sigut aquesta fusió que heu fet, no?, d'acompanyament per part teva i per part de la parròquia dels donatius que puguin rebre de la venda del llibre, que esperem que siguin moltes vendes.
2: Sí, sí, jo el que abans comentava de que si la forma que els llibres són llibres i la gent li costa comprar, a no ser que cridin de l'hormiguero, pues és el que passa aquí. Jo amb aquest tema de quan vaig decidir que el que traies d'aquest llibre tenia d'anar amb una causa, era la meva part de contribuir amb un voluntariat, i bueno, i feia una mica de cosa dir, ostres, un llibre que no té res a veure amb res de la... O que a mi em sembla que no té res a veure amb alguna cosa de lo que fan a la parròquia Santa Anna, i em vaig oferir. Per mi va fer molta il·lusió que em diguessin que em donguessin la benvinguda i que m'acollissin entre ells, i que d'alguna forma em vaig trobar partícipe d'aquest projecte. I la veritat que ara que he sentit el padre Pello encara més, perquè cada vegada me n'alegro més d'haver fet aquest pas. I el que et deia abans, hi ha molta gent jubilada que està fent moltes coses a casa seva i que pot donar sortida i pot fer pues un tipus de voluntariat d'aquest tipus, o sigui, de vendre les coses, i el que guanya, que a lo millor no li treu de res, o sigui, poder-lo aportar a causes d'aquestes solidàries.
1: Padre Pello, quin tipus de voluntariat teniu a la parròquia? A més de la presencial, no?
0: O sigui, però pensa que en primer lloc, o sigui, tot això és possible, tota aquesta atenció, perquè som una colla de 340 voluntaris, que aquí estem, o sigui, tenim un grup de 15 professionals, però després hi ha la pila de voluntaris que lo fem per amor a l'arte i per amor a les persones i per intentar que aquestes persones que no tenen llums per ningú costat, que almenys tinguin una petita llum encesa per a dir-les per el seu nom, per acollir-los, per estar al seu costat, no? I llavors penso que el que hi ha persones que és des de la... Perquè a vegades és un restaurant que ve i ens porta comida. A vegades és una fàbrica de llet que ens porta l'alimentació. A vegades és un especialista en cinema que està preparant ara un documental. A vegades és un llibre,

0: com és el nostre cas, que està donant a conèixer des de la solidaritat la realitat de les persones invisibles. Llavors, us és molt d'agrair perquè l'administració pública no dona respostes si la ciutadania no fa de pal de paller per a que aquestes responsabilitats les agafi l'administració. I llavors nosaltres treballem també per a la implicació de l'administració en la resolució de qüestions que són d'elles, no? I tot el que sigui el coneixement, donar a conèixer, no deixar-lo amagat, per a nosaltres és molt d'agrair. Per això també la literatura sempre és una finestra oberta.
1: Jo convido a les persones que ens estan ara escoltant que entrin a la vostra pàgina web, que és santaanna.org, i allà trobareu totes les explicacions, qui són, quina és la seva visió i missió, què és el que fan, com pots col·laborar, les notícies que tenen. Bé, totes les explicacions que necessitem, doncs les trobarem a la pàgina web de Santa Anna. No sé si, Padre Pello, alguna coseta més que afegir, o per part del Juanjo, algun comentari més?
0: O sigui, jo agrair, perquè també aquesta recuperació històrica que fa el Juanjo de la vida de la SEAT, penso que com el 47 i algo, perquè potser això també té una pel·lícula, és important fer-ho perquè és recollir la història de com uns altres han fet el procés d'integració. I ha sigut venint de fora, l'esforç del treball, la trobada, la pèrdua que han tingut al darrere, i això també és molt important per a la nostra gent que ha deixat les seves arrels fora, que ha deixat la seva família i que venen aquí i estan soles. Jo penso que tenen molt a veure la gent que nosaltres acompanyem i la gent d'aquesta novel·la.
1: Doncs molt ben vist. Realment, Juanjo, sí, molt ben vist.
2: Sí, sí, la veritat és que sí. Vull donar les gràcies i això sento, o sigui, quan parlo, aquesta novel·la era una mica ocupar-me de l'oblit, de posar, perquè és una cosa que en un parell de generacions això s'oblidarà i una mica deixar constància d'aquestes petites coses que passen dintre d'una fàbrica que si no, o sigui, no ningú sabria, o sigui,
0: que... Però és que la fàbrica ha sigut també el lloc de la possibilitat d'integració de moltíssima gent, i ara a vegades ja no tenim aquestes oportunitats, però sí. Ha sigut l'oportunitat de que tinguessin futur moltes persones.
2: No, és la l'autèntica realitat, eh? Nosaltres, a més, la SEAT vam ser uns privilegiats dintre de... O sigui, perquè nosaltres, jo hi he nascut, abans ho he comentat, a les vivendes de SEAT. Les vivendes de SEAT era un món que hi havia gent de tot arreu, perquè, a més, una de les condicions que vam fer quan es va fer la SEAT és que no es podia agafar tècnics ni gent d'altres empreses que ja funcionaven a Catalunya per no deixar-la sense empleats. I llavors va haver una gran crida perquè vingués gent aquí a treballar a la SEAT. I es va fer el que eren les vivendes de SEAT, un món amb gent de tot arreu, amb la seva cultura, amb les seves diferències, i allà
0: però
2: es va integrar tothom.
0: Pensa que això que dius, jo faig un pronòstic. Si les fàbriques i les empreses avui no fan vivendes per als seus treballadors, al preu que està la vivenda a Barcelona no trobaran treballadors. I haurem de tornar a aquests llocs perquè ara la gent no pot integrar-se a la ciutat perquè no pot... Nosaltres tenim gent que ja ha aconseguit els papers i té el sou, però no té un lloc per viure perquè ningú li llogarà en el seu sou i en la seva història un pis a ningú de les persones que estan arribant. Llavors, tornarem a això, perquè si no, les empreses no trobaran treballadors. Bueno, de fet, ja no estan trobant treballadors.
1: Però és que ara estem en una triple discriminació. Hi ha la discriminació, la racial o de provinència, i després també tenim la discriminació econòmica, que una persona no pot llogar-se un pis aquí a Barcelona. Per tant,
0: i compte si a més eres africana i eres negra.
1: Correcte.
0: I tens alguna dificultat d'idioma, que tinguis,
1: exacte,
0: un sou.
1: Tant,
0: que tinguis,
1: tenen, no... sí. Tenen una triple, llavors, discriminació, aquesta gent. Totalment.
0: I que compte... Sí. I que compta que al final estem construint una ciutat inhòspita, eh? Perquè tindrem turistes, però si no tenim persones, tenim un problema.
1: Doncs gràcies, jo vull donar les gràcies al Padre Pello per totes aquestes explicacions, per posar els punts sobre les is amb aquesta petita intervenció que ens has fet. Gràcies al Juanjo també per fer aquesta aportació i per visibilitzar-vos, que és el que ens fa falta, visibilitzar aquestes gent invisibles, aquestes causes invisibles, que s'han de parlar d'elles, perquè és el que fan la ciutat i és el que fa la humanitat.
0: Molt bé, doncs pues moltes gràcies.
1: Juanjo, vols dir alguna cosa més?
2: No, donar les gràcies a vosaltres, a tu, Isabel, de Ràdio Esplugues, per l'oportunitat aquesta, i bueno, i gràcies al Padre Pello també.
1: De la mateixa manera que he dit la pàgina web de la parròquia, doncs també us vull convidar a que mireu la web del juanjobofill.es, i fa molta gràcia perquè el Juanjo és molt optimista, Padre Pello, i fa tot amb molt d'humor, i entres a la seva pàgina web i diu: "Ya tengo libros y me lo quitan de las manos." I això és molt optimista.
2: És veritat.
1: I demostra l'humor que té el Juanjo amb les coses que fa.
0: Pues ahí estem. Si anem, sí, per davant, sortirà la cosa.
1: Vale.
0: A comprar el llibre.
1: Sí, senyor.
2: Gràcies.
1: Gràcies per la labor que esteu fent des de la parròquia, amb tot aquest suport que esteu donant amb aquestes persones sense llar. Gràcies, una abraçada molt gran.
0: Bona nit.
2: Adéu, bona nit, gràcies.
1: Doncs Juanjo, ara que hem acomiadat el Padre Pello, gràcies novament, no em canso de donar les gràcies, i aquest llibre, D'on està mi sobre, que parla de la història de la SEAT, els seus beneficis aniran a favor d'aquesta causa social, d'aquesta lluita social de la parròquia de Santa Anna per les persones sense llar, com ja hem explicat, i me lo quitan de les manos.
2: Sí.
1: Cómpralo, cómpralo, que me lo, sí, quitan de las manos.
2: Molt, molt important. Aquest llibre es pot trobar a Amazon, es pot trobar a Casa del Llibre, que és també està, i en aquest moment, jo m'imagino que mica en mica irà apareixent a la web del Corte Inglés, a més puestos.
1: Vale.
2: Si algun, a través de la meva web, jo tinc alguns encara, i me'l pot demanar a través de la meva web, quan posar-se en contacte,
1: sí, hi ha un apartat de contacte, sí,
2: en contacte, me'l demaneu, i si sou d'aquí d'Esplugues podeu anar a l'escriptori, a la papereria Escriptori, que també tenen llibres allà, que tenen llibres, i gràcies als de la papereria Escriptori per agafar aquests llibres,
1: I si voleu deixar comentaris en el blog també ho podeu,
2: sí,
1: fer,
2: sobretot, i a Amazon i a qualsevol web, si deixeu comentaris, us agraeixo molt, perquè això fa que es mogui molt que és la promoció del llibre.
1: Doncs jo espero que vagi molt bé i que em demanis aquí uns mesos una altra entrevista perquè la cosa vagi bé i em puguis explicar moltes coses.
2: Molt bé. Isabel, moltes gràcies per la teva atenció.
1: Gràcies, una abraçada.
2: Una abraçada.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM. Carpe Diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Recicla y respecta al medio ambiente. Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Són les 6 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic inclusió, diversitat, creixement, respecte, amb quina entitat penseu que parlarem avui?

0: tenir que l'associació logre tenir un espai és vital.
1: Ho has comentat, sí.
0: Sí, és vital. Creemos que queremos que las familias se suman, que tenemos una vida muy difícil y un trayecto, un recorrido muy difícil desde el diagnóstico de nuestros hijos hasta poder acomodarnos. Todo es muy duro para las familias. Por eso animamos a sumarse a las familias, animamos a que colaboren y que nos ayuden a sostener esta asociación que queremos que vaya más allá de los niños que crecen hoy, sino los que vienen, ¿no? Porque la población es cada vez mayor y las necesidades son muy grandes. Gracias, Isabel.
1: I la Arina, membre de la Junta Directiva, però també has tingut el suport de l'entitat i una mica m'agradaria que m'expliquessis quin és el suport que t'han donat, les eines i com t'ha ajudat això a identificar el que tu necessitaves. Anava a dir les teves mancances o les teves habilitats, perquè no són mancances ni són habilitats, són necessitats, no? No, tampoc voldria dir paraules sí. Que no són adequades, eh?
2: No et preocupis, o sigui, no sé realment si són necessitats o quina és l'expressió més adequada, però sí que m'ajuden sobretot a regular, que és el que jo més necessitava i és el que no m'he donat compte de que era perquè hi havia un diagnòstic enrere. I m'estan donant totes les eines, tota la informació i tot el suport que a lo millor pues no al meu temps, perquè jo tinc 32 anys i en la meva joventut i en la meva adolescència no existia. O sigui, existia un TDAH, era com molt més per a nens i era com molt visible a tot, no? I en el meu cas és que sóc jo, i és que a lo millor pues, visualment o qualsevol cosa no es nota qualsevol cosa que diguis, ui, aquesta noia, el que sigui, i és com que no estava, i ser dona també sempre no està com, és que no sé com explicar-lo, eh? Per ser dona aprendes molt, sobretot d'emmascarar tot el que hi ha darrere, i és com que m'estan ajudant de que, vale, no passa res, estàs fent això, podem fer això, i també una mica d'orientació per poder tota aquesta part de comunicació també amb la família, sí. Amb els amics.
1: Clar, seria la capacitat que tenim les dones a vegades d'això que dius tu, no?
2: De mascarar
1: sí. I de voler suplir amb per exemple, sí. Amb respostes allò que tu ja estàs veient que no estàs arribant. Cosa que potser els homes no tenen aquesta capacitat d'improvisació instantània, no? Diguem-ne, ens saturen més, s'ho pensen i les dones de seguida responem.
2: També hi ha una part que la Emi sempre em pot corregir, perquè per això està aquí. Però sí que és veritat que molts dels estudis i tota aquesta part s'han fet en homes. I sí que, o sigui, ahir és una part que és fonamental.
1: Tota la ciència en general han fet estudis amb els homes.
2: I després la segona part és el que estaves dient, no? De que la dona, sobretot les noies joves que estic veient no tenen que complir tota aquesta part de la dona té que estar callada al seu lloc, no ocupar molt d'espai tota aquesta part, però quan jo era jove sí, i és com que aquesta part és que la tens que emmascarar i hi ha una part com una mica que ja no hi és, però que sí que estava quan jo hi era. Aleshores és com poder fer tota aquesta part i combinar-la perquè també em pugui comunicar molt millor amb tot el món, que és la part que a mi més m'importa.
1: Doncs us vull donar les gràcies a totes dues per haver vingut i a més anticipar que estem preparant un programa de ràdio amb la vostra entitat i que per tant seguirem en contacte, així que els nostres oients que estiguin atents a la carta a la programació a la carta i a la nostra programació d'Esplugues FM, perquè en breu començarem un programa per parlar de les neurodivergències amb la Emi, amb la Arina i qualsevol altra persona que es vagi incorporant de l'entitat.
0: Exactamente, Isabel, muchísimas gracias por todo, por el espacio, por esta hermosa oportunidad de hablar del autismo, las neurodivergencias, de nuestra asociación e impulsar a aprender más y a conectarnos de una forma amigable con el autismo y con las neurodivergencias. Gracias a todos.
1: Gracias a la Emi, psicopedagoga, experta en neuropsicologia infantil i juvenil i autisme, i també gràcies a la

0: Irina, que és la responsable de l'àrea de comunicació i gestió de l'entitat.
1: Moltes gràcies.
0: Jo al principi he dit inclusió, diversitat, creixement i respecte. I ara vull afegir aquestes paraules inicials, pactes i compromís, perquè aprendre és créixer, conèixer és respectar, i amb el respecte arribem a estimar.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 7 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui, a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, us parlarem de ritme, d'harmonia, de timbre. Us volem parlar de música, de llibres, però des d'una manera molt particular, perquè quan llegim un llibre, normalment li posem una banda sonora, la pròpia, una música que ens acompanya. A vegades són músiques que ens acompanyen durant la vida i les adaptem a les nostres lectures. Però en aquesta ocasió tenim un regal molt especial. Us presentarem un llibre i el seu autor, que és director d'orquestra, ens presenta la banda sonora per poder llegir el llibre. És un plaer, un honor tenir amb nosaltres amb en Jacob Vinyes. Bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
1: Bon dia, gràcies per estar aquí, igualment.
0: Ens presentes aquest llibre, el teu primer llibre que has presentat ara fa poc, abans de Sant Jordi, és Dioses y Demonios, Deseos Prohibidos. És una càrrega bastant important i, a més, al llarg de l'entrevista anireu veient com realment és un tema que ens preocupa a moltes persones i que suposo que el Jacob ha escrit aquest llibre perquè també és un tema que a ell li preocupa. Ens centrarem en aquesta primera part, Jacob, a parlar del llibre, que avui has vingut a parlar del llibre, però també vull conèixer aquest personatge i vull conèixer tota la teva trajectòria musical. Dioses y Demonios, què et porta a escriure aquest tema, aquest llibre i aquesta temàtica tan crua? Que ara vull que m'ho expliquis, jo no vull avançar.
1: Gràcies, Isabel. Doncs, mira, a l'inici la temàtica en si està relacionat amb Daulatdia. És un nom una mica estrany i és el nom d'una ciutat, en realitat, de Bangladesh, on existeix un dels bordells més grans del món, a l'aire lliure, on milers de dones i nenes estan esclavitzades i obligades a la prostitució. I és un lloc no només real, sinó que el pots trobar a Google Maps, per dir alguna cosa. Si busques una mica i burxes de seguida, veus que, ostres, carai. Però sembla que el món, doncs, li dona l'espatlla, com sol passar, no?, amb aquest tipus de coses. Llavors, jo, investigant més, realment vaig veure que això només era el que es diu la punta de l'iceberg, no? El que surt més, però el tema de la trata de persones al món és gegantí. Ara mateix tenim la OIT, la ONU, etc., que xifren amb uns gairebé 50 milions de persones al món. Bé, a les xifres, fixeu-vos bé que si diem 50 o jo hagués dit 80, o sí que sonen impressionants, però no ens diuen directament res, perquè són inimaginables. L'única manera, per exemple, d'imaginar aquests 50 milions de persones és dir que són tantes persones, o més, una mica més inclús, que les que viuen a tot el país d'Espanya ara mateix.
0: Déu-n'hi-do. Són unes xifres alarmants.
1: Alarmants.
0: Preocupants, també.
1: L'esclavitud del segle XXI.
0: I tot i que les Nacions Unides estan fent estudis, però després no hi ha solucions.
1: No. És un fracàs sistèmic del nostre sistema, el nostre sistema social, concretament del capitalisme, en si. Precisament perquè el capitalisme sempre es basa en el benefici, en el que en diem tradicionalment l'ànimo de lucro, no?, de les empreses, de tot. Però clar, això és tan cruel que el capitalisme en si permet, o més aviat és impotent, de combatre aquest tipus d'empreses, per dir-ho d'alguna manera, empreses il·legals.
0: I per tant, a partir de d'aquesta inquietud teva, a partir de tota la teva documentació que has fet, ens presentes aquesta novel·la?
1: Sí, Dioses y Demonios, que, bueno, en primer lloc està escrit en castellà perquè jo em vaig sentir més còmode i més segur escrivint en castellà, tot i que soc trilingüe en realitat, perquè també parlo molt bé alemany, etc., però tampoc m'atreviria, cuidado, a escriure en alemany. Perquè una cosa és parlar i l'altra és escriure. Llavors, la meva època estudiàvem, no estudiàvem català, encara, estudiàvem castellà, francès, ni tan sols anglès, i està fet en castellà. Però, clar, aquí, fixa't, tenia dos camins, diríem. Quan tu et trobes amb aquesta... amb algo que et colpeix a l'ànima, diríem, per un costat dius, bueno, què puc fer? O tres coses. Una que pots fer és sortir al carrer, manifestar-te, cridar, per dir-ho d'alguna manera, no? Però sabem que això no porta enlloc. L'altre camí que tens és un camí més metòdic, de dir, vaig a fer un estudi, com un assaig, no? Vaig agafar dades, xifres, presentar-ho. Però això, que ja n'hi ha molts d'aquests estudis i aquests assajos, realment no arriba a la gent, perquè, tornem-hi, són xifres.
0: Exacte, i nosaltres el que volem és un relat que ens arribi, a l'ànima i a les nostres emocions, que és el que realment ens mou.
1: Correcte. Llavors, ajuntant aquestes dues coses, primer, el que és aquestes xifres que són pràcticament inimaginables, vaig arribar a la conclusió que havia d'escriure una novel·la amb uns personatges, per tant, amb uns protagonistes, que la gent pugui sentir-se identificat. I com que és una temàtica, cuida't, molt crua, i tot el que volia dir, que hi ha una part de crítica social, etc., necessitava, a més, una altra capa. I aquesta capa és la de la, diríem, fantasia simbòlica. Perquè, fixa't en el títol, Dioses i Demonios, ja, si dius que estic parlant d'això, queda claríssim.
0: Estem parlant de dones i de poder, perquè el demoni seria
1: correcte.
0: El poder.
1: Els homes, que majoritàriament homes, perquè aquí haig de tornar a posar les coses en ordre, ja actualment al món el 95% de tots els afers on hi ha violència de qualsevol tipus, assassinats, tortura, tal, són perpetrats per homes. Fixa't bé. I què vol dir això? Primer, que vol dir que quan ens porten una notícia d'una dona que fa alguna cosa, això ja té molt mala intenció, perquè en comptes d'aquesta en podien haver posat 90
0: d'homes
1: que ho estan fent. Això per començar. Llavors, clar, jo necessitava aquesta capa de fantasia simbòlica, que ja veuràs que aquí realment et presento un món que està estratificat amb tres mons diferents, un que és pràcticament el nostre, perquè és el món on el comerç domina, el benefici domina, els diners dominen, els dimonis, en aquest cas, en general, que serien els homes, en general, estan sobretot interessats pel poder, pels diners, pel sexe. Hi ha un món molt més lluminós, que també és tot això sobre aquesta retòrica, no?, que és dominat per les dones i on aquest món, aquest dic, és molt gris, val?, on el comerç, tot és comerç, no hi ha amics, si pagues bé, si no pagues no. I el món de les dones, que jo el presento com realment és, fixa't, perquè les dones són capaces de construir una llar, construir una família, etc, etc, etc. Llavors és un món lluminós, on sempre és de dia, on el luxe és el que es pretén, la civilització, etc, etc. I aquest món, cuideu, també té punts negres, perquè, com sabem, no existeix el que tot està bé.
0: Ni la part de la fabricació, no?
1: Exacte. I tenim un món per sota que és terrible, que és un món fosc, que jo ja el presento com un món que pràcticament sempre és de nit. Té mala olor, inclús, per dir-ho d'alguna manera, no? Que és on hi ha els monstres aquests, que els anomeno inclús monstres, un tipus de dimonis, un tipus d'homes que són capaços, per benefici, per diners i per el que vulguis, d'arribar a això, el tracte d'éssers humans, en aquest cas les deveses, no? Les dioses. No?
0: En el teu llibre dius: les dioses, por su parte, suelen tener otros intereses, arte, cultura, moda, lujo, gastronomía, y defineixes els homes, doncs, com un milió de demonios, vull dir.
1: No, aquí és molt divertit, perquè faig la comparació als homes. Si llegeixes una mica abans, diu: bueno, nosotros, els com a dimonis, estem acostumats als esports perquè és una cosa senzilla, hi ha poques regles, sempre hi ha un guanyador, només es requereix una mica entrenament i força, val? Aquí faig una mica de caricatura, però fixa't que no està tan lluny de la realitat, perquè està més que demostrat que si tenim civilització, o el que s'assembla a la civilització, majoritàriament és gràcies a les dones, que són les que tenen el sentit de supervivència, de posar en ordre tot, i que al final són les que, sense les dones, doncs realment estaríem en un món molt salvatge.
0: I dius que se pelean a vida o muerte, però està prohibido cualquier uso o tipo de magia. O sigui, aquí també defineixes que l'home ha de ser força, eh?
1: Sí.
0: No pot ser delicadet.
1: Més enllà.
0: Perquè la màgia és també
1: és
0: un desig prohibit.
1: Sí,
0: no?
1: És simbòlic, sí, sí, sí.
0: I també es relaciona la màgia amb coses prohibides i poc masculinitzades.
1: Sí.
0: Eh?
1: Fixa't bé que la guerra, les guerres són també potenciades, i portem 5.000 anys de guerres contínues.
0: I no s'acaben.
1: No s'acabaran mai.
0: I més
1: mentre
0: ferotges.
1: Els homes siguin els que porten la batuta,
0: la regna.
1: Els senyors de la guerra, que els diem, doncs sí, seguiran t'hi havent-hi. Per què? Perquè domina, sobretot, l'ànsia de poder, de diners i de sexe. Realment és així. No és molt diferent. Aquí, cuidado, és una història d'amor, en definitiva, on des de les primeres pàgines hi ha un encontre casual entre una devesa i un dimoni molt baix, diríem, i això provoca que s'enamorin. Ells realment no acabaran fins al final de la novel·la consumant el seu amor, perquè no hi ha temps, passen masses coses, però entremig descobreixen inclús llibres prohibits. Aquí ve un punt clau. Llibres prohibits sobre, fixa't, en nomenaré un, no és cap spoiler, perquè és un llibre que va existir, que es deia L'arte de la sexualitat, de la dinastia Han, fa més de 2.200 anys a Xina. És un llibre que ve del taoisme, per tant, fixa't, no hi ha ni morbositat, ni res. És un llibre que, tot el contrari, dona uns coneixements i una sabidoria de coses que l'ésser humà necessita per ser feliç, per construir una parella estable, i a partir d'aquesta parella construir una família, i a partir de la família construir la societat, i a partir de la societat construir el país. Fixa't com és la piràmide, no?
0: Sí, perquè els taoistes analitzen la vida i tracten la part sexual amb molt de rigor.
1: Absolutament. Sí.
0: Són molt rigorosos amb
1: això. Molt rigorosos.
0: No li posen gens d'erotisme a les relacions sexuals. Són molt rigorosos.
1: Sí. Hi ha també un altre llibre a dins, una part, només, que el nomeno quan el necessito, que aquest ja el faig amb tota la doble intenció, que es diu Los 24 secretos para conquistar demonios. Fixa't bé. Que aquest està adreçat a elles. Però per què? Perquè, com el que acabo de dir, no? Si resulta que l'elecció de parella, la vida de la parella, i per tant, la nostra relació sentimental són tan importants per construir aquesta piràmide, no?, que arriba fins a país, a tota la societat, etc. Doncs què més que ser un tipus d'educació necessària? Fixa't que no en tenim cap d'educació actualment. Zero. Ni a les escoles, ni enlloc. És a dir, creixem, quan arribem als 18, 19, ens trobem davant del món totalment secs.
0: Totalment.
1: I ens enfrontem amb el que ens caigui. Tens sort? Bueno, mira, aquest ha tingut sort. L'altre, pues no, resulta que li ha anat fatal. L'altre, no sé quantos. Amb les dones ja no et dic, perquè hi ha tot el tema de l'abandonament, del maltractament, hi ha mil coses, i realment, com que no hi ha cap coneixement, doncs què passa? Que inclús moltes vegades és un cicle que es repeteix. No? Les dones poden repetir el mateix tipus d'home que les maltracta. Per què? Perquè no hi ha aquest coneixement.
0: El repetir patrons.
1: Sí.
0: És molt perillós, no?
1: Molt.
0: Detectar els patrons.
1: Sí. I aquests són coneixements que, fixa't que, per una banda, les religions sempre els han utilitzat per tenir un control i un poder sobre la societat, però també la societat en si. Vull dir, sense anar més lluny, si anem als Estats Units, resulta que és una de les societats més puritanes, entre cometes, quan tenien els senyors Epstein i totes aquestes històries, amb tot el contrari. Vull dir, és una hipocresia, aquí ve el punt també, que ho critico en el llibre, la hipocresia del poder amb tots aquests temes. No? Per tant, aquest llibre, en el fons, està dient, cuidado, tots aquests temes que són tan importants, de l'amor, de l'erotisme, de la seducció, del trobar parelles adients, tot això és alliberador. És a dir, és un coneixement que ens alliberaria, realment.
0: Aquesta deessa que ens presentes representaria l'arquetip de la dona protectora, de la cuidadora, i no sé si aquest dimoni que es deixa seduir per aquesta deessa o aquesta deessa que el sedueix amb ell.
1: Els dos es troben, sí.
0: Es troben, aquest dimoni. Podria trencar una mica el motlle de l'arquetip que tenim com a referència del que és un dimoni, que és una persona salvatge, sense escrúpols, vull dir, perquè sí. La nostra vida també està rodejada d'arquetips que a vegades tampoc sabem identificar.
1: Sí.
0: I aquest també és un problema, eh?
1: Exacte, sí. Fixa't, clar, sense entrar molt en detall exactament, però sí, diríem, el que és aquest món gris, que li dic jo, que ja surt aquí molt ben definit, on viuen aquests dimonis, és a dir, és la societat nostra, pràcticament, on tot és comerç, on cites, tot és ànim de lucre, etc. Aquí sí que hi ha la possibilitat de canvi, és a dir, estem al mig de les aigües. No som bons o dolents segons l'oportunitat que se'ns posi davant, segons les nostres disponibilitats en aquell moment. És així. Per això hi ha gent, doncs, que al final, el que diem, no? Un, que van a la guerra, però ells doncs, estaven fent... eren persones normals, no?
0: Estem parlant amb en Jacob Viñas, ell és director d'orquestra, ens presenta el seu llibre Dioses y Demonios, Deseos Prohibidos, i està editat per l'editorial Samarcanda. Mm. Aquesta és una altra part que costa molt també de poder editar un llibre, maquetar-lo, la correcció, sí. Que te'l publiquin. Aquesta és una altra feina, gens, diguem-ne-ho d'alguna manera... guaridora per un mateix, no? Perquè és una altra lluita. Tu fas una creació i després aquesta creació dius, bueno, i ara qui me la voldrà comprar, no?
1: Sí.
0: Qui confiarà en mi? Però tenim aquesta part musical que m'ha interessat molt, de que tu hagis creat aquesta música acompanyant-nos en aquesta lectura. Com se t'acudeix? Perquè jo això no ho havia sentit mai. Sí que he sentit gent que diu m'agrada llegir mentre tinc música de fons, però aquesta música és només per aquesta lectura de Dioses y Demonios. Com se t'acudeix fer aquest ensamblatge?
1: Mira, clar, va venir sol, perquè clar, jo soc violoncel·lista també, el violoncel que sona aquí doncs soc jo mateix, i realment dirigir una partitura de música o tocar una partitura amb violoncel, una música, no? Una melodia, té molt de semblant amb escriure una novel·la. Fixa't, perquè l'escriure una novel·la, clar, també necessita una... Per començaré definint una sinfonia. Una sinfonia, al final, és una estructura, realment. Una estructura amb una forma molt clara, eh? Vull dir, s'assemblen molt. Fixa't, definiré un moviment d'una sinfonia, per exemple, la de Beethoven, que hi ha una introducció a on apareixen els temes, és a dir, ens posa en òrbita de quines són les melodies que aniran apareixent. Després, una secció intermitja on hi ha tot el que s'anomena el desenvolupament, és a dir, on passen tot el que ha de passar, els problemes, els conflictes, etc. I cap al final ja hi ha la resolució. És a dir, són tres actes, bàsicament, i amb una novel·la passa exactament el mateix. És a dir, primer hi ha l'obertura, és a dir, quan presenta els personatges, l'univers que s'està creant, diríem, en aquell moment. I després comencen a venir els problemes. I a l'última part hi ha doncs, el clímax final, on hi ha la resolució del conflicte. En aquest cas, per exemple, el llibre és esperançador. Obre la porta cap a un canvi.
0: Ah, bé, perquè t'ho volia preguntar abans, sí. I després em ha passat si teníem un final esperançador amb aquesta novel·la.
1: Tenim un final esperançador, correcte. I un final que, clar, obre cap a el que seria, perquè el projecte són tres llibres, també. Aquest és el primer on ells aconsegueixen doncs, guanyar, Però, clar, els hi toca després canviar la societat. El mundus novus, que li dic, es diu món nou, no? I aquí hi ha probablement una guerra, inclús, perquè, clar, com sol passar, doncs els que estan a dalt, el llibre ho diu molt clar, els que estan a dalt no volen canviar res. Els que estan a baix no poden, encara que volguessin. I els que estan al mig són els que podrien, si miren on han de mirar i si la seva consciència els empeny. És això, perquè normalment també miren cap a un altre costat.
0: Sí, perquè hi ha gent que està al mig, va pujant, i quan està fregant el cim, que no arriben mai, perquè els de dalt no els hi permeten que pugin, però quan estan fregant el cim ja es pensen que són una altra cosa, eh?
1: Sí.
0: I això ens passa a la vida real, eh? O
1: sí,
0: sigui,
1: és així.
0: Amb qualsevol empresa això també passa, eh? Mm. Que la gent va pujant, i després li canvien, se li pugen els fums,
1: sí,
0: que diuen, i a la societat és el que passa. Pel que m'estàs explicant, és una novel·la molt estructurada, molt guiada. perquè té un objectiu aquesta primera novel·la, no s'acaba aquí, si té un objectiu amb un altre llibre, per tant això ha d'estar molt ben tancat, no està tancat el llibre perquè segueix la història, però està molt ben estructurat matemàticament, com pugui ser una sinfonia, eh?
1: Sí, de fet, bueno, el tema de narrativa ja em vaig, abans d'arrencar, diríem, ja tenia la intuïció de que anava per aquí, però em vaig informar molt, tal, i realment em vaig passar primer fent uns esquemes, és curiós, uns esquemes sobre el que m'interessava explicar, com, quins personatges necessitava, quina era la interacció entre els personatges. Hi ha personatges que necessiten morir en aquesta novel·la, i és trist, però ha de ser així. I també hi ha personatges que neixen, apareixen, i que representen el futur i la continuació de la novel·la, més enllà de la novel·la, la segona novel·la, la tercera, etc. És l'esperança, diríem.
0: Molt bé.
1: Llavors, el capítol aquest final està bé perquè he tingut una crítica bona de Publishers, que és una revista d'escriptors, justament en aquest capítol, perquè és un capítol eròtic, però des de l'elegància, molt intens, i fixa't, sense haver de dir res, poder-ho dir tot.
0: Ara vull fer un paral·lelisme, eh?
1: Sí.
0: I poder tallem una miqueta el tema, perquè m'estàs parlant d'aquest erotisme,
1: sí,
0: d'aquest capítol, però hi ha instruments que són molt eròtics.
1: Mm.
0: I el violoncel també crec jo que és un dels eròtics. Jo el califico un dels instruments, des del meu punt de vista, eh? Un és el saxo,
1: sí,
0: i un altre, la guitarra també, però per mi el violoncel, no sé si és perquè aquí a Catalunya tenim molta estima en Pau Casals,
1: sí,
0: i reconeixem el violoncel gairebé com un instrument nostre de casa,
1: sí,
0: però em dona molta confiança a mi un violoncel, i per reflectir erotisme ha d'haver-hi confiança. Sense confiança no pot haver-hi aquesta interrelació d'erotisme. Què penses tu? És realment el violoncel per tu un instrument eròtic?
1: Bé, sí, perquè és el que té el timbre més semblant a la veu humana. El violí és com una octava més amunt, i després el contrabaix seria massa greu, és a dir, una octava més avall. Però el violoncel agafa la veu humana des de la d'un home, que serien el registre més greu, pujant fins al registre més agut, podria ser el d'una dona. O sigui, agafa tot el registre de la veu humana.
0: I també és un instrument que no el toca molta gent.
1: Menys, molt menys que el violí i que el piano, que són els instruments més...
0: Sí, els mestres, diguem-ne,
1: sí,
0: no? Els que tothom vol tocar.
1: Sí.
0: La guitarra poder perquè és més nostra, mediterrània, no? Però sí, el piano i el violí, eh?
1: Sí.
0: I els directors d'orquestra, suposo que no sabeu tocar tots els instruments, però més d'un segur. Piano segur, violí, en el teu cas el violoncel, i més aviat de corda, no? Perquè el piano també és un instrument de corda. No toqueu tant el vent, o sí?
1: Ah, exacte. Mira, els directors d'orquestra, diríem, com a obligació tenim el piano, però a un nivell mitjà, és a dir, perquè és per llegir partitures, per estudiar temes d'harmonia i tot això.
0: Uh-huh.
1: No tant com un concertista que necessita, doncs, uns dits molt ràpids i tocar peces molt difícils.
0: Yeah.
1: Llavors, jo en el meu cas tenia el violoncel, que seria el segon instrument.
0: Perdona, he canviat de música massa sobtadament. No ho volia fer tan sobtadament, però m'ha sortit així, ho sento. Perdona, segueix.
1: Sí. I en el meu cas també vaig fer uns trimestres que es diuen obligatoris també per conèixer una mica un instrument de percussió i un instrument de vent. Sí, però és només un tast, diríem. Però als directors és important, clar, quan tu dirigeixes, saber els límits, el que pots demanar, el que no pots demanar de tots els instruments que tens a davant. Sí.
0: Una altra pregunta també que et volia fer...
1: Aquesta música és de John Williams, eh?
0: Sí,
1: original, perquè... del gran compositor de Tiburón, de totes.
0: Exacte.
1: Totes les grans...
0: Perquè tu ets molt cinèfil?
1: A mi m'agrada molt el cinema, sí. Sí, sí.
0: Perquè molt. Si seguim la teva... el teu canal YouTube del Jacob amb K, Jacob Vinyes, sí. Veureu com ell fa anàlisi de pel·lícules de cinema basant-se en les seves bandes sonores.
1: Sí.
0: I la veritat és que són unes anàlisis precioses, rigoroses, molt ben documentades, amb la teva veu, que li poses un caliu especial que ajuda molt a seguir aquestes històries que tu ens presentes.
1: Ah,
0: no?
1: Gràcies.
0: És molt maco, jo us ho recomano que ho feu, i a més tens cura de que hi hagi la música, hi hagin imatges de la pel·lícula. També porta la seva feina, això, eh?
1: Sí.
0: T'ho fas tu?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Bueno, avui en dia tenim moltes eines a l'abast i jo m'agrada, és distret, m'agrada molt, sí, sí. I és una part de divulgativa, diríem. Divulgar informació i vivències i músiques que d'una altra manera, si no, només a la banda, diríem, purament clàssica, com a director d'orquestra o tal, és una altra faceta molt diferent.
0: En Jacob està aquí avui als nostres estudis d'Esplugues FM. Tu vius a Sant Just d'Esver, aquí al costat, amb els cargolins. No sé si saps la història de que en els santjustencs els hi diem cargolins.
1: No.
0: Ai, perdó, rifenyos. Ara ja m'ho he fet al revés. I els santjustencs, en els espluguins, ens diuen cargolins. És una història també... d'amor i odi, eh? Fem veure que no ens estimem, però ens estimem molt. Tu viatges molt per al món, dones... moltes voltes amb els teus concerts. Explica'ns una miqueta.
1: T'explico una anècdota, va, que
0: sí, t'agradarà. Sí, sisplau.
1: Doncs el 22 d'octubre de 2022, que de fet ja havia començat la guerra a Ucrània, uns mesos abans, vaig anar jo a dirigir, i un pianista que és d'aquí a Catalunya, que es diu Ignasi Cambra, que és invident de naixement, però és un pianista internacional, amb un talent excepcional, va estudiar a la Juilliard, etc. Doncs vam anar allà a fer un concert benèfic a Lviv, que és Leòpolis, que és una ciutat que està molt a prop de Polònia. I bé, va ser tot una anècdota des del primer moment, perquè ens va costar una mica decidir-nos, perquè hi havia un cert risc. De fet, d'un parell de vegades en els assajos van sonar les alarmes, vam baixar corrents tots, amb els músics, tots, pum, pum, pum, a refugiar-nos, al refugi, no? I, tot i que, bueno, sí que hi va un míssil que va caure uns 2 quilòmetres de la ciutat, que, vulguis tu, no és perillós, però, bueno, tampoc és molt lluny, doncs, t'haig de dir que, per altra banda, el que era molt xocant era que, excepte els episodis on quan sonava l'alarma, tota la resta del moment... la gent vivia normal. És a dir, sorties al carrer, veies cotxes, veies gent comprant, nens amunt i avall, tot absolutament. És a dir, la gent vol viure normal.
0: La vida no s'atura.
1: No. Però clar, en un país que saps que està en guerra, no sé, jo m'imaginava una altra cosa, no? I ens va sobtar molt. Per altra banda, clar, sí que sabíem que hi havia doncs, tot el tema de víctimes. El pianista ja vam fer un programa que era la Sinfonia 41, que és l'última, que es diu Júpiter de Mozart. Era molt Mozart, el concert de piano número 21 de Mozart, que és preciós, i després dues obres de compositors ucranians, perquè feia falta, no? Un Silvestrov, que es deia Himne 2001, que és una, justament himne en referència a la independència, val? I després una melodia d'Escòric, que allà és gairebé com si fos un himne. En aquests moments una cançó tradicional, tothom s'ha posat a peu, perquè és una melodia d'un compositor d'allà que simplement es va fer molt famosa perquè, com sol passar, doncs, era una melodia d'una pel·lícula. Llavors, i sí, recordo que, clar, els músics tocaven, jo et diré, tocaven amb les mans, no amb l'ànima. Ho tenim tot gravat, en vídeo, en àudio, ho vam voler gravar tot. En aquests moments, inclús, ens estan des d'una una editorial que es diu Pentatone, que és el que era abans Philips. Estem una mica en contacte per veure si ens publiquen el disc, perquè és un disc en aquest sentit històric, perquè érem els primers occidentals, després n'hi han hagut alguns més que hi han anat, que, diríem, posaven un peu quan estava allà tot en plena guerra, no?
0: Clar, perquè la guerra va començar, crec que al febrer del 22,
1: sí.
0: Si veuen a l'octubre...
1: Sí, estava la cosa cremant, sí, sí.
0: Sí,
1: però era necessari, hi havia tot els camerinos estaven plens de llaunes, de bosses d'arròs, de donatius, de tal, perquè la gent passava gana, literalment. Sí, sí.
0: Has dit una cosa, que musicalment les cançons que s'estaven tocant allà, que eren molt de país, molt reconegudes, i és molt important el simbolisme que té la música en la unió dels pobles.
1: Sí.
0: Els pobles ens reconeixem per la nostra música, pels nostres ritmes, els ritmes africans, no sé, els ritmes que siguin, a Europa ens reconeixem molt, pues, amb Mozart, amb Beethoven, no?
1: Sí.
0: Perquè és la nostra cultura clàssica, però sí que és molt important que els pobles es reconeguin amb les seves pròpies músiques, cançons i vibracions.
1: Sí.
0: I el que veu fer, doncs, hauria de ser molt emocionant.
1: Sí, de fet, tornant, els dos parlant, vam arribar a la conclusió de que és una frase molt divertida, és que Mozart va guanyar contra les bales i els missils, perquè estava per sobre de nacionalismes, de cultures, de llengües, de tot. Era el que ens unia. Podia haver estat allà assegut qui fos. Els amics, els enemics, els...
0: Les deesses i els dimonis,
1: sí,
0: podien estar sentats allà
1: tots,
0: amb aquell concert i allà,
1: sí,
0: vibrant,
1: sí, sí,
0: i,
1: sí,
0: i sentint. Doncs, Jacob, parlant ara d'aquests músics, les teves referències musicals, quines són?
1: Val, referències musicals...
0: Perquè, clar, sí, deus tocar molt tipus de músiques, no? Estàs dient Beethoven, estàs dient Mozart...
1: Sí.
0: Però tens alguna referència en concret? Vibres més amb algun compositor en concret?
1: Sí, a veure, jo reconec, per exemple, que Mozart, des d'un nivell de melodies, construcció de tot, per a mi és el millor compositor de la història, sincerament. Bach és més com una enciclopèdia, és a dir, va ser el gran compositor que tot està allà. Mm-hmm. Tot, vull dir tot, eh? A vegades em demanen, bueno, i tot, què vols dir? La música moderna, jo dic, mira, la música moderna són una pàgina de cors i de ritmes, això que Bach segur que els té. Una sola pàgina. I Bach té milers de pàgines. És a dir, està tot allà. Però Mozart té un punt, i el punt és que ell volia, tenia la intenció i pensava contínuament amb el oient. Fixa't que molts compositors, per exemple, Bach estava molt versat a la música religiosa, Beethoven després, que era un emulador, va començar volent ser un Mozart, val? Sense arribar a ser-ho. Va fer un altre camí, diríem. Però Beethoven era ell. Li importava molt poc el públic. De fet, ni tan sols els músics. A vegades hi ha peces que ja sap que en aquells moments eren com intocables, tal. Mozart no, Mozart és molt diferent. I ho escriu en les cartes. Jo vull que les meves melodies les pugui inclús reconèixer, recordar, xiular, cantar un senyor que porta que tira d'un cavall i
0: un nen,
1: sí, qui sigui.
0: Hi ha cançons que ens recorden musicalment als nens,
1: sí, Sí, sí. I té aquest punt, i a més, probablement és la música més elegant que s'ha escrit mai, i més exquisida, diríem, a tot nivell, També té aquest problema, que és que al ser tan elegant i tan exquisit i tan especial, per això, ja de tots els músics ho diem, és la més difícil d'interpretar. La més difícil d'interpretar a nivell tècnic, també, perquè si desafines una nota se sent a l'acte, és com vidre, diríem, és com cristall. També perquè se sol sobrecarregar, és a dir, no s'entén prou, i després perquè, en el fons, dintre de la seva ingenuïtat, que dius, ostres, és música de música, és que bonic, que senzill, que... No, té una complexitat a dins enorme. Val? El que passa que està... són les estructures a dins, etc. Això, tots els musicòlegs, els músics, quan ens hi fiquem, ens... Bueno, és tot un món.
0: Ens ha quedat clar que estàs apassionat per en Mozart.
1: Sí. Sí, sí, sí. Sí. A veure, Beethoven és força... Sí. Però té una història. Jo tinc un vídeo, de fet, a YouTube, que en parlo sobre per què Mozart i quin era el problema real de Beethoven. I el problema real és que de petit, te'l resumiré molt ràpid, Beethoven va tenir un avi que era un gran músic, sense arribar a ser un gran compositor, que es deia igual, Ludwig van Beethoven. I aquest avi va tenir el seu fill, que era el pare del Beethoven que coneixem, i aquest pare de Beethoven, fill de l'avi, era un músic mediocre, que de fet el va haver de col·locar a dins amb molta dificultat a l'avi, que treballaven en una cort reial on doncs, podien viure bé, etc, composaven, tocaven, etc. I el net, que és el nostre Beethoven, clar, va morir l'avi i es va quedar amb el pare, que el pare estava, era de fet un borratxo, se sap, vull dir, està documentat, que des de petit volia que el seu fill fos el que ell no va ser. I estava amb la idea capficada de ser un Mozart, perquè en aquells moments Mozart era el número 1 absolut, i a Viena, etc. I pues, pensa que el castigava, el deixava nit sense dormir, el tancava un quarto fosc quan s'equivocava...
0: Un dimoni que maltractava el seu fill.
1: Un maltractador, directament. Un maltractador al seu fill.

0: i que s'està queixant.
1: Sí.
0: Que té sentit. Està cridant i s'està queixant de què? De la vida, de la infància que va tenir, de tot el que va patir.
1: Se li nota el dolor a la música.
0: Se li nota el dolor.
1: Molt,
0: sí, molt, molt, molt, molt, molt.
1: Anem a tornar a casa. Ara estàs aquí a Sant Just. Explica'm una miqueta l'últim lloc on has estat i l'últim concert que has fet recentment.
0: Sí. A veure.
1: Perquè sé que viatges molt.
0: No, a veure, a vegades són concerts, a vegades són assajos. Vam estar fa poc a Praga i a Praga, doncs... Mm-hmm.
1: Una ciutat molt cultural.
0: Sí, vam fer un assaig amb una orquestra de cambra, que una orquestra de cambra és una orquestra que no necessita director, però sí que necessita poder sortir i tocar bé. Llavors, el que solen fer les orquestres de cambra, perquè ja n'hi ha moltes que toquen per turistes, cada dia o cada dos dies o els caps de setmana. Llavors, el que fan és contracten a un director que li sembla que els pot ajudar, un parell de dies, unes quantes hores, i el director el que fa és treballar l'obra perquè puguin tocar sense director. Ja sé que és com si ens tirem aigua a sobre, però és el que hi ha. Vull dir, a vegades aquest tipus d'ensembles, no, que, com orquestres de cambra i així, doncs necessiten aquesta feina i algú l'ha de fer.
1: Déu-n'hi-do. Sí. Tornem a parlar de Dioses y Demonios, Deseos Prohibidos.
0: Sí.
1: Que acabes de publicar recentment, en el que té un final esperançador, com ens has dit abans.
0: I tant, absolutament.
1: Està publicada per l'editorial Samarcanda.
0: Correcte, sí, sí.
1: I doncs jo espero que...
0: Vols que llegeixi algun paràgraf o algo?
1: Sí, si vols que...
0: Puc llegir un paràgraf?
1: Sí? Sí. Et passo el llibre?
0: Sí, gràcies.
1: Doncs som-hi. Mentrestant el Jacob busca un paràgraf per llegir. I el tens?
0: Al començament, sí, perquè...
1: Ah, val.
0: Al començament el llibre està dedicat realment dedicado a totes les dioses d'este mundo. I després també posa todo parecido con la realidad no es pura coincidencia.
1: És perquè, que ja hem dit al principi, que està tot documentat, és tot real.
0: Sí. Dintre d'un món de fantasia amb molta acció, que passen moltes coses. Per què? Perquè sigui atractiu. I perquè, d'alguna manera, moltes de les coses que ja es veu que estan dites amb una segona intenció i amb un subtext i tal, el lector les pugui llegir sense cap problema. Després, jo normalment, entremig, poso uns interludis que són uns aforismes meus, per exemple, com aquest Codex Morbius, que diu, el salm primer diu, està en llatí, però després diu, la paz es solo la ausencia de la guerra, no la ausencia del miedo, el odio o la violencia. Que em sembla que és molt, molt actual. Perquè tothom diu, la pau, què?
1: Què és la
0: pau? I tot l'altre, i l'odi, i la por de la gent, i la violència. Mira, començo amb uns preliminares, amb un sentit figuratiu, que és com una declaració d'intencions. Soy un demonio. No necesito ocultarlo. Soy macho, varón o lo que sea que esto signifique. Mi poder es inmenso. Un leve gesto de mi dedo puede desgarrar una vida atravesándole el corazón. En un arrebato de furia puedo aniquilar legiones. Y me bastan unas pocas palabras de odio para sembrar el caos y la humillación. En este mundo poblado de espejos, somos muchos los que reclamamos poder, dinero y diosas. Reconozco que todo lo que hago es por ellas. Son hembras, femeninas o lo que sea que esto signifique. Sin ellas no existiríamos. Pueden destruirnos con solo una mirada de desprecio o hechizarnos con un leve movimiento de su cuerpo. Es imposible resistirse a una diosa si ella lo desea. Sabemos que son peligrosas y mucho más inteligentes que nosotros, pero ansiamos con delirio poder cortejarlas.

0: Jacob, en aquest llibre també veig, bueno, no veig perquè no l'he llegit, no? Però intueixo que és una ensalçació de la figura femenina. O sigui...
1: Sí, és feminista, absolutament.
0: Sí, oi?
1: Sí, perquè, com he comentat abans, primer, tot el tema de violència està... tornem als llibres, 95% de la banda dels homes. Tot el tema de la cultura, la civilització, ara et diré dades, més dades, si vols, que és que ja saps que el teatre, el cinema, quan parlem de cinema, la lectura, els llibres, és una majoria, són dones. Molt pocs homes llegeixen, molt pocs homes, et puc dir la xifra exacta, però no cal, no vull ofendre ningú. Van al teatre voluntàriament, no sigui que estiguin acompanyant les seves dones, inclús al cinema. I fixa't que el cinema que poden anar els homes sols és el cinema que habitualment es diu d'acció, que bàsicament és violència, violència i violència.
0: Correcte. De fet, els clubs de lectura que coneixem aquí a la comarca són dones.
1: 100%.
0: Hi ha molt pocs homes.
1: Molt pocs.
0: I si vas a presentacions de llibres, és el que tu dius, els homes que van és perquè acompanyen la dona.
1: Sí.
0: I és així.
1: És una llàstima. És una llàstima i aquesta part de cultura, d'educació, de formació, de valors, és la que ens falta, realment. Però fixa't que, clar, mentre hi hagi el poder a dalt de tot, la gent que manega els fils siguin homes, tenim els problemes que tenim, doncs el Putin, el Netanyahu, el no sé què, l'altre, el Trump... Funciona així. No tenim pau, no tenim tranquil·litat, no tenim civilització. Estem al límit, perquè... Tenim 148 exèrcits ara mateix actius al món. Són molts, eh? Que no oblidem, un exèrcit és un conjunt d'homes entrenats per matar altres homes. No és cap altre perill, és per matar-nos entre nosaltres. I una quantitat immensa d'armament i de, bueno, les famoses bombes nuclears que poden destruir no sé quantes vegades el planeta. És molt, molt, molt xocant, tot plegat.
0: Jacob, ja per finalitzar...
1: Sí.
0: El que farem és recomanar evidentment aquesta lectura. Suposo que a qualsevol llibreria que anem, dient el títol del llibre, sí. I l'editorial,
1: de fet, està...
0: el trobarem de seguida.
1: Sí, per internet hi ha molts llocs que es pot comprar, també està, em sembla, Amazon, que és lo típic, però no, està en moltes llibreries, i de fet a qualsevol llibreria es pot demanar, sí.
0: Sí, perquè avui en dia amb les tecnologies que tenim,
1: sí.
0: Qualsevol llibreria pot accedir de la mateixa manera que nosaltres.
1: Exacte, sí.
0: Al distribuïdor, a més, sí. Ara el tema de la distribució literària s'ha centralitzat en una empresa i es abocarà per tot d'una altra manera i és,
1: sí,
0: molt més ràpid.
1: És una empresa que és del grup precisament d'ells, de Samarcanda, que el que fan és bàsicament tenir com un arxiu digital, diríem, i unes màquines enormes i tal, que poden, encara que sigui un llibre descatalogat, si tu el demanes, te n'imprimiran un per tu.
0: Sí.
1: És curiós, això. Sí, bueno, és les tecnologies d'avui en dia. Sí, sí.
0: Doncs, Jacob, gràcies per haver-nos regalat aquests minuts amb nosaltres. Ha estat tot un plaer. I t'emplacem al proper llibre. No sé per quan serà, però
1: mira,
0: no tenim pressa.
1: No,
0: aquí estem. Com
1: sí, sí, la continuació, de fet, l'estic revisant i tal, està acabada. Però abans també hi ha un llibre que pot ser que surti abans, que és un mètode d'aprenentatge i memorització, que és el mètode que faig servir jo per aprendre. Jo sempre diria això de memòria, encara que siguin simfonies grans o el que sigui. I tinc un mètode que, de fet, no és realment meu, vull dir, és un mètode que originalment és el mètode que s'ensenyava a l'escola de Swarovski, que és el gran mestre de mestres, de directors de Viena. I jo no vaig estudiar a Viena, però sí que vaig fer un curs allà, un màster, i bàsicament ens van donar unes quatre eines, després jo m'he anat desenvolupant i tot, no? Per aprendre's simfonies. Llavors, gairebé tots els grans directors que han sortit d'allà, de l'escola de Swarovski, que són el Claudio Abbado, tota aquesta gent, sempre dirigeixen de memòria, també. Però no és que sigui... Oh, és que tenen molta memòria. No, perquè no existeix això, sinó que hi ha un mètode.
0: Una tècnica que s'ha,
1: sí,
0: de desenvolupar.
1: Sí, i jo el que he fet és, bàsicament, doncs, quan tenia temps i volia fer-ho, doncs he fet el llibre sobre aquesta tècnica d'aprenentatge i memorització, que no només és per memoritzar coses exactes, com seria una partitura de música o un guió de teatre o aquest tipus de coses que necessites exactament, sinó que pot servir també per un aprenentatge conceptual. Per exemple, un conferenciant no necessita exactament aprendre les paraules, necessita els conceptes, però sí que necessita saber com comença pel mig i com acaba. I també un aprenentatge més divers, que seria el típic de l'estudiant de batxillerat, el que ha de fer unes oposicions, tot aquest tipus de... Que realment, fixa't bé, la memòria és importantíssima. És el que ens configura com a persona, perquè què som? Som tot el que en el fons podem recordar de nosaltres mateixos.
0: Som les nostres vivències, sí. Però també som els nostres records.
1: Sí, correcte.
0: I sense els records, doncs, bé, perdem essència també.
1: Sí. La gran notícia, fixa't bé, és que tothom té molta memòria. Absolutament.
0: Sí?
1: Científicament comprovat.
0: Val.
1: Doncs, i amb aquest llibre ho explico molt bé.
0: Em reconforta perquè jo l'estic perdent.
1: Ah, no. Tothom té molta memòria. De fet, tenim una memòria gegantina, perquè el nostre cervell té 85 bilions, en B, milions de milions de milions, de neurones, i cada neurona té 15.000 connexions. És a dir, és un nombre realment astronòmic, són 100, mínimament, com a mínim són 110 petabytes, no sé què es diu, que és una quantitat gegantina de memòria. El que passa és que necessitem una memòria accessible. Accessible és la memòria que tenim al parlar. És a dir, no hem de fer cap esforç. Està allà, present, i és el que diferencia realment quan diem una persona té bona memòria i una que no en té. És la memòria purament accessible. No és que no en tingui, és que li costa accedir-hi. Llavors, un professional, per exemple, un advocat bo, doncs té una memòria accessible, que ell té clar quines lleis, quins articles, tal, tal, tal. És a dir, a nivell professional, òbviament, el tema de la memòria és molt important. Però també, jo diria, des de que són petits, perquè, fixa't, el començament pot ser tan simple com un nen, és que ha suspès un examen. Sembla innocu, no? Dius, bueno, no passa res. Bueno, a lo millor li passarà que si en suspèn molts, doncs tot l'estiu haurà d'estar estudiant per recuperar el setembre. I és una mica més greu. Però passen els anys i després resulta que arriba a l'ESO, al batxillerat, i resulta que es juga a l'entrada a la universitat. Després, potser unes oposicions, un lloc de treball... És a dir, sí que dirigeix la vida cap a un altre lloc, on hi ha menys oportunitats, probablement uns sous diferents, probablement unes esperances d'un tipus de família diferents, més difícil... És a dir, sí que és important.
0: Doncs sí, és molt important treballar i muscular la nostra memòria.
1: Correcte. I per fer-ho necessita realment un mètode. És a dir, no, aquest llibre no és cap de trucos. Sé que hi ha molts llibres de memòria, però jo els que he trobat eren aprende memòria en 7 dies, no sé què, en 2 setmanes, no sé quant. I això és bàsicament una proeza sobrehumana, perquè no existeix. És a dir, hi ha molt pocs al món que poden fer aquest tipus de coses, encara que escriguin llibres. El que requereix realment és un treball i un mètode.
0: Amb en Jacob, ja ho veieu, parlem de literatura, parlem de música, de músics, podem parlar de cinema, podem parlar de mètodes, i podríem estar aquí, Jacob, molta estona parlant amb tu i fer molts programes amb tu. La veritat és aquesta. I em sap molt de greu que se'ns acaba el temps, però és que continuaria, gràcies, continuaria. Així que ara que ja ens hem conegut,
1: sí,
0: ara que ja tenim contacte, et deixem els micròfons oberts d'Explora
1: FM. Doncs moltes gràcies.
0: Sempre que vulguis, serà un plaer.
1: Ens contactarem.
0: Estarem molt contentes de que estiguis amb nosaltres. Ja saps que som un equip molt petit, però que hi posem molt d'amor i molt de carinyo.
1: Molt bé, molt bé. Perfecte.
0: Amb les coses que fem.
1: Gràcies.
0: I tornarem a repetir Dioses y demonios, deseos prohibidos. I endavant, ja l'estem buscant a la nostra llibreria de referència, perquè val la pena llegir-lo i veure que dintre de la foscor sempre podem trobar una llum que ens guiï,
1: sí,
0: i que ens porti a l'esperança.
1: Sí, és el més important.
0: Doncs gràcies, Jacob.
1: Gràcies, Isabel.
0: Una abraçada.
1: Per estar aquí. Una abraçada i fins la propera.
0: Fins la propera, segur. Ha de ser així.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Són les 9.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Anàvem junts.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 10.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
1: Esplugas FM.
0: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
3: I a la teva ràdio.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Doncs benvinguts a un nou Entre Nosaltres. Si recordeu, fa unes setmanes ens va visitar la Marta Medrán, sommelier de formatges, en un programa que va ser molt entranyable, i vam fer també un tast en directe de diversos formatges que ens acompanyava. I avui, després de dos o tres incursions per altres mons, avui tornarem i farem un camí pel món del vi. Aquest camí el farem de la mà d'un professional, en Freddy Passal.
1: Hola.
0: Què tal, Freddy?
1: Molt bé, encantat de venir.
0: Gràcies per acceptar la nostra invitació. En Freddy, com veureu, és un home molt polifacètic i ho anaureu veient a partir de la conversa que tindrem. Entre nosaltres ens agrada molt conèixer, a part del que fan, també doncs, una mica la vida de la persona convidada, perquè sempre ens ajuda a entendre, no?, la seva passió, la seva professió, o com ha arribat fins allà. I jo sempre també explico una mica la part aquesta de producció, de contacte amb el convidat, com hem arribat a que estigui sentat avui al nostre estudi. Llavors, amb en Freddy vam coincidir amb un curs de locució de ràdio, a Radiofònics, de la mà del Sergi Caballero, que és locutor de SER Catalunya i era el nostre profe. Llavors vam connectar ràpidament, perquè allò que de seguida veus la persona, i jo crec que ens vam sorprendre els dos, no?, de trobar-nos allà, perquè venim de dos mons completament diferents.
1: Sí, bueno, és que jo crec que aquell curs va ser molt divertit, primer perquè hi havia moltíssimes diferències d'edat, te'n recordes?
0: Sí, sí, sí.
1: Fins
0: sí.
1: I tot tant que el projecte final de curs,
0: sí, sí, sí,
1: va ser un programa que parlava sobre el gap generacional, no?
0: Correcte, correcte, sí, sí, sí. I llavors la qüestió va ser que a mi em va sorprendre molt que una persona que estava allà doncs es dediqués al que es dedica. Llavors, en Freddy, doncs realment ja tens experiència en ràdio perquè col·labores amb un programa a Catalunya Ràdio, amb l'Empar Moliner, em sembla que és.
1: Sí, he anat com a sommelier diverses vegades i a més estic encantat de treballar amb ella, que és una persona a la que estimo i admiro.
0: Molt bé, fantàstic. Això segur que dona un bon resultat com a programa, i de fet jo l'he escoltat alguna vegada i realment és així, es veu molta sintonia entre vosaltres. I com deia abans, el Freddy és un home polifacètic, jo ho diria, donarem simplement una pinzellada. Està regentant una botiga de vins a Barcelona, que ara ens explicarà. A més, és sommelier, i a més, fa poc, com ens explicarà també ell, ha entrat al món de vitivinicultor, com a producció de vins propis. I això ja crec que tanca una mica un cercle de tota aquesta aventura. I llavors, com veieu, la seva vida està vinculada al 100% al món del vi. Per tant, no podríem trobar un millor guia per aquest programa d'avui. Però, abans, m'agradaria que expliquessis d'on vens, la teva experiència prèvia.
1: Sí. A veure, jo vaig estudiar Administració i Direcció d'Empreses, però de seguida vaig entrar al món de màrqueting, publicitat. Era un moment que l'online ho estava petant, vaig estar d'assessor de SEO i SEM, o sigui, sempre aquest camí una micona entre publicitat i màrqueting, que em va portar també a treballar a agències. Vaig anar a viure al Brasil, que després va ser una experiència que tampoc em va entusiasmar i vaig decidir tornar, però vaig estar a una agència de publicitat en allà, productores de cinema, saps? I de cop i volta, pues, un dia a casa em diuen: ep, has de venir a ajudar.
0: És fortíssim el canvi, no? Perquè, clar, estàs en un món que és completament, m'imagino això que dius, molt, molt, molt, molt vinculat a la part més artística, i de cop i volta, què passa?
1: Sí, no? I a més, no només artística, sinó aquest punt quasi, quasi glamurós, no?
0: De fet,
1: abans del programa que xerràvem, et presenten a la Molina, et presenten al David Fernández, saps? I dius, ostres, que estic codejant-me entre estrelles amb un sou...
0: T'enlluerna una mica,
1: xulo,
0: no? També, tot això.
1: Tens 20 i pocs anys, estàs menjant el món, però, bueno, el meu pare patia un càncer molt sever, i ell estava treballant a les botigues de vins, perquè abans no era una botiga, sinó que eren una sèrie de botigues, i va necessitar que el meu germà i jo anéssim a treballar per donar-li un cop de mà, perquè ell sol no se'n sortia.
0: Era un negoci, diguéssim, ja familiar previ d'ell.
1: Sí, exacte. Ell va entrar primer com a soci, després resulta que els socis es van voler desmarcar del projecte, perquè el món del vi és complicat, donen molts pocs beneficis econòmics. Donen molts beneficis, però econòmics poquíssims.
0: Això és molt curiós, eh?
1: Bueno, ho aniràs entenent. I al final, pues, clar, el meu germà i jo no sabíem res de vi. Res. No en bevíem, de vi. El meu pare no bevia alcohol, pràcticament. Però res, el tema és que li va fer molta gràcia quan ell va deixar la seva feina, amb la feina on havia treballat tota la vida, i li va fer gràcia això del món del vi, s'hi va ficar. Ell tampoc tenia gaire idea del món del vi, però li interessava, simplement li interessava. I aquest interès, doncs, ens el va passar a nosaltres, i nosaltres, bueno, un interès una miqueta obligat, a casa del meu germà i meu, però a mi se'm va quedar l'interès, i de fet... Pues he estat els últims 15 anys de la meva vida dedicats única i exclusivament al món del vi.
0: És molt interessant, sobretot veure que moltes vegades ens passa que arribem a un puesto sense haver-ho visualitzat mai, clar. És a dir, moltes vegades la professió en la que acabem no és aquella en la que un dia havíem pensat o havíem format.
1: Exacte, tu planifiques la teva vida, i faré això, i faré l'altre, i després la vida fa... Riu una miqueta de tu a la cara, però... et porta per camins interessants. O sigui, al final, la vida de cadascú s'assembla molt a l'Odissea, no?
0: Sí. Llavors tu acabes, diguéssim, amb aquest negoci familiar, que en principi és una botiga?
1: És una botiga. Bueno,
0: segueix sent.
1: Primer formo com a sommelier, trec el títol de sommelier, perquè, clar, has de vendre un producte que si no l'entens, no el comprens, no el vius, no el sents, no el tastes, no el tal, doncs costa. Em vaig formar, I vaig decidir, doncs un cop mon pare va morir, canviar una micona la idea de negoci, com estava estructurat, perquè si m'ho havia de quedar, ho havia de fer meu.
0: Clar.
1: O sigui, el que no podia fer... O sigui, jo entenc que existeix el concepte llegat, però llavors estaria més obligat que mai. I jo vaig veure una oportunitat de dir... Jo crec que el meu pare estaria molt més orgullós si veiés que... he agafat allò que ell em va donar i ho he transformat i ho he mantingut alhora. Perquè de vegades, si no transformes, no ho pots mantenir.
0: Sí. Aquest procés és complicat a vegades de fer, també quan hi ha un canvi generacional, per l'enfoque, per moltes coses, no?
1: Sí, jo, per exemple, doncs, passes de ser una botiga més o menys genèrica de vins, que és el que passa quan no entens el producte, crec jo, que dius, bueno, pues a veure, què és conegut? Al final tu has de vendre, i el que estàs pensant són les ventes, i vas allò que consideres, pues mira, això ho vendré i això no ho vendré. I va haver-hi un moment que, parlant amb gent, no sé què, és que això és molt difícil de vendre, i jo sóc cabut, sóc molt cabut. I per què és difícil de vendre? No, perquè la gent no està acostumada. Bueno, la gent no està acostumada, doncs acostumem-la.
0: Hem de canviar hàbits.
1: Sí, perquè a mi això m'encanta. Ho he explicat algun cop, que un cop va venir una persona que per mi és molt important en el per què jo em dedico al món del vi, que és l'Amós Banyeres, que és un vinyero del Penedès, i jo estava acostumat que venien comercials a la botiga, tots amb, bueno, ben vestits, perquè al final un comercial ha de tenir una bona presència, per dir-ho així, perquè vas a vendre un producte, i molts cops tu representes una casa que ni tan sols és casa teva, però ho has de fer. Llavors, però clar, l'Amós va venir tal qual, portava les ungles brutes, anava amb les botes de treballar a la vinya, i què penses? Home, sí, lo normal. Pues a Barcelona ciutat tampoc és tan normal quan et venen a vendre vi. I jo vaig al·lucinar, i vaig voler tastar el seu vi a mi em va entusiasmar, és un vi que es diu Vinya Oculta, I és potser un vi que li tinc un carinyo i tal, perquè jo sóc qui sóc en part gràcies a l'Amós Banyeres i aquest vi, que em vaig emparrar a vendre quan tothom em deia que seria molt difícil de vendre perquè era un vi natural, i a mi, clar, vi natural, què m'estàs parlant? Què vol dir natural? Que els altres no ho són, saps? Bueno, no ho sabia prou, i vaig decidir, jo vull vendre aquests vins, aquests són els vins que m'agraden, i d'aquí a no vull vendre vins que a mi no m'agradin, que és el que tenim ara.
0: Com un concepte de dogma, no? Allò per començar. Home, és molt interessant això que dius, perquè realment al final, quan tu estàs al front d'un tema d'aquests, has de creure totalment amb el producte, no? Suposo que és la base d'això, no?
1: Sí, i tenir il·lusió, i encara que sigui una miqueta, encara que tinguis aquest punt de bogeria, l'altre dia parlant amb tu, te'n recordes que et vaig dir una frase que deia el meu pare?
0: Sí, sí.
1: Lo consiguieron porque no sabían que era imposible.
0: És una frase bastant, bastant clara, de que realment som nosaltres els que ens posem sempre, no?
1: Sí, hem de ser una mica naïfs. És a dir, no cal ser un boig somiatruites, no cal arribar a aquest extrem, però no hem de perdre aquest punt de la il·lusió i de ser una miqueta naïf i pensar que si realment ho desitges ho pots aconseguir, perquè la vida està feta de somnis.
0: I escolta'm una cosa, quan decideixes també fer aquests estudis de sommelier, això pels que som profans amb la matèria, que no en tenim ni idea, normalment tenim estereotipada la imatge del sommelier com una persona, el que sempre hem viscut, no? Una persona
1: amb una petxina penjant.
0: Vestida allò de blanc, amb aquesta petxina que dius, amb un tratxo, un vestit negre, no? Molt refinat, una persona com molt ben posada. I, en canvi, l'experiència personal meva, a part de tu, que et conec, altres persones que també conec, són gent molt normal, que té una passió per la seva feina i que, a més, quan t'assessora, quan t'ajuda, realment veus que el que hi ha és molt coneixement darrere, no? Més que aquest posat. Ha canviat ja el tema aquest de sommelier, m'imagino. No?
1: Jo crec que no és que hagi canviat, crec que s'ha ampliat. És a dir, no només s'ha ampliat, també hem recuperat coses que abans es feien, que es van deixar de fer, però que ara es tornen a fer, que és que jo comparo que el sommelier amb una figura literària, amb Virgili, a la Divina Comèdia de Dante. No? Virgili va guiant pels cercles dels nous cercles de l'infern a Dante i li va explicant una micona, saps? I al final qui treu una conclusió i tal és Dante, no? Que ho escriu i t'ho expliquen a tu. Però els sommeliers som Virgili, nosaltres et guiem. No fem que t'agradi una cosa que a tu no t'agrada. No t'hem de convèncer de coses. Te les hem d'explicar. I ja està. Jo, per exemple, quan fem tastos, a mi no m'agrada guiar en els tastos o suggerir, sinó m'agrada que la persona que està tastant arribi a un estat que estigui còmode amb mi, parlant de vi, que no tingui por i que pugui identificar les olors que a mi li surten. És que em diu, és que a mi em fa olor a vernís. Doncs si a tu et fa olor a vernís, fa olor a vernís. Què hi farem?
0: Així de clar.
1: Clar, jo no puc dir, no és veritat, no fa olor a vernís, fa olor a gerds en primavera. Clar, això és ridícul.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo no puc dir que allò que tu estàs olorant no és cert. Perquè al final això és un tema de memòria. El teu cervell el que fa és identificar aromes per la teva experiència. És un tema de memòria. És com si tinguessis un arxiu i comença, el teu cervell va mirant allà l'arxiu a veure, M, de meló, no, però P de préssec sí que en ve. Ja? Això és el que fa el teu cervell.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Que si jo et dic, no, préssec no, meló. I tu, ja, és que a mi em fa olor
0: a préssec. A mi em ve per aquí i és el que hi ha, no?
1: Clar, això és el que no han de fer les etiquetes de vi i el que no han de, i que jo considero que els sommeliers no han de fer. També és veritat quant temps tens. Tu estàs Clar. Treballant de sommelier en una sala i t'han demanat un vi, què tal és aquest vi, i has de fer una descripció més o menys curta que satisfagui el client. Clar, aquí tampoc pots fer tot un exercici de tast, perquè és que has d'anar a la taula següent.
0: Clar.
1: Clar, depèn una micona. Jo estic a una botiga, jo tinc molt més temps a perdre amb cada client que un sommelier de sala. Un sommelier de sala ha de ser una miqueta més diligent perquè té molta més feina que no pas jo.
0: Inclús a vegades també quan es fa maridatges, no?
1: Clar.
0: Que llavors a lo millor tens 4 o 5 taules amb les que vas canviant i és el que tu dius, tampoc suposo que tampoc pots dedicar-te.
1: És que no només has d'explicar el vi,
0: clar.
1: També has d'explicar el plat.
0: Clar, clar, clar.
1: I si has d'entrar en que les partícules olfactives que desprèn el llamàntol comparteixen un 85% de característiques amb aquesta Sauvignon d'un polifumer...
0: No soparien.
1: No
0: soparien.
1: No soparies. Bueno, soparies fred.
0: Està clar.
1: O amb tàper, sí, ja t'hauríem posat per emportar i de cop i volta estaries a la porta del celler de Can Roca tot ple de bosses amb tàpers, perquè és un menú degustació, dient, bueno, pues, ja, ni tan mal.
0: Ha anat bé. I escolta'm una cosa, tinc interès també per saber una mica aquests estudis, on ho vas fer i en què consisteix exactament?
1: Jo vaig estudiar a l'ESOP, que és l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Consta de 2 anys. Hi ha diferents formacions. És a dir, tu tens cursos monogràfics, tens... tens intensius, o sigui, jo vaig fer aquest que és de 2 anys, el primer any et centres en vins espanyols, on estudies doncs, una mica de viticultura, una mica de vinificació, totes les denominacions d'origen d'Espanya, els tipus de sols, els estils de vins, les varietats, més o menys, coses que t'has de saber de memòria, que és que són bàsics per fer de sommelier, no per gaudir del vi, sinó que no té res a veure.
0: Per fer-te un expert en el tema, clar.
1: Bueno, més que res, perquè tu hauries de saber que... O sigui, treballant de sommelier has de saber que Catalunya té 12 DOs, que hi ha 72 denominacions d'origen a Espanya, tantes indicacions geogràfiques protegides, si no recordo malament, eren 115. Clar, tu això ho has de saber. O sigui, és una cosa que no et pots oblidar. És una base que necessites per treballar de sommelier, per gaudir del vino, és una altra cosa. I a segon, fas exactament el mateix, però a nivell internacional. Clar, ja entres a França i totes les seves denominacions d'origen, Itàlia, Europa de l'Est, Alemanya... Clar, i tens professors específics per cada subzona, perquè, clar, ja tens experts, tens gent que és experta en una microregió de la Borgonya.
0: Per perquè, exemple. A més, hi ha producció de vins ja pràcticament a tot el món.
1: A dia d'avui, bàsicament, a tot el món podries fer vi. Una altra cosa és si seria prou interessant per al mercat...
0: Clar.
1: Però tu, hi ha uns nanos a Tailàndia que estan cultivant les vinyes sobre balses, unes balses verdes que floten al riu, tenen 2 collites l'any, bueno, aquí seria impensable això, però ja ho estan fent, hi havia la Índia, hi havia la Xina, a la Xina ho estan fent superbé.
0: Sud-àfrica, per exemple, a Xile.
1: Sud-àfrica fa molts anys.
0: Sí, és veritat.
1: Tu has de pensar que... Allà on... A veure, no és un tema religiós, eh? Però si hi ha cristians o hi ha jueus, hi ha vi, perquè és necessari pel rite.
0: Pel rite, exacte. Sí.
1: Ja, i de vegades em surt més a compte plantar aquí 4 ceps i començar a fer vi, encara que sigui per fer la missa dels diumenges únicament, que anar important ampolles de vi des de l'altra banda del món.
0: Molt interessant i de fet trenca una mica això que parlàvem ara, perquè un cop que tu acabes aquests estudis de sommelier, em sembla també molt coherent el fet de dir, si estic al front d'un negoci amb el que vendré vins i amb el que vull escollir què vull vendre, no?, i com arribar als clients, formar-te, etc. I ja has passat aquesta primera fase, parlarem després, si et sembla, també una mica de l'experiència com a sommelier purament. Aplicat a la botiga, com es diu la botiga, per cert?
1: Vinus and Brindis.
0: Està a Barcelona.
1: Està a Barcelona, al costat del Mercat de Galbany, al carrer Calaf.
0: Perfecte. Doncs llavors, un cop que tu ja estàs al front plenament d'aquesta botiga, comences amb tot aquest projecte, i en què es converteix aquest projecte que dius que el vas fer teu?
1: Doncs mira, jo, un paral·lelisme, i a més és molt graciós, un paral·lelisme amb el carnet de conduir que jo no tinc. Quan tu t'estàs traient el carnet de conduir, que intentar-ho sí que ho he intentat...
0: Em sorprèn, eh?
1: Tu has de conduir... com el profe et diu que has de conduir, oi?
0: Sí,
1: quan a tu t'ensenyen a ser sommelier...
0: Després ja no, eh?
1: Ja, després ja no.
0: Després ja fas el que vulguis.
1: Passa exactament el mateix. Clar. Tu aprens a catar de manera acadèmica. És a dir, com si anessis a un concurs de sommeliers. Però després arribes al món real, entren clients, i si tu comences a fer una cata acadèmica, et miren com si fossis, no d'un altre planeta, d'una altra galàxia.
0: Clar.
1: O sigui, estàs dient coses que els hi sonen a xino i de cop i volta dius haig d'adaptar el meu llenguatge, jo haig de parlar d'una manera diferent, haig de ser no només més proper, o sigui, haig d'explicar coses que tinguin sentit pel meu client, no només ser molt amable a l'hora d'explicar una cosa molt tècnica, que això no serviria de res, sinó que ells puguin fer seu un llenguatge sense que sigui impostat. Llavors aquí ve allò de fer-m'ho meu. Llavors vam començar a canviar el llenguatge, vam començar a fer... Ara ja fa 8 anys que cada dimarts fem un esdeveniment obert que es diu Stranger Wines. Es va posar de moda Stranger Things, la sèrie.
0: Sí.
1: I és dir, vale, doncs Stranger Wines, què farem? Doncs cada dimarts presentarem el vi més raro que trobi.
0: Raro, nacional o internacional, el que sigui.
1: El que sigui. Algú que diguis, hòstia, això és sorprenent, perquè no és comú, no és normal.
0: I agrada? Sí.
1: De vegades agrada, de vegades no agrada.
0: No dic el vi, dic aquest concepte de provar alguna cosa completament...
1: El concepte encanta, normalment estem plens els dimarts. I és molt divertit, perquè veus a la gent que un altre ve un dimecres a la botiga i té prejudicis, però ve un dimarts i no té el dimarts els prejudicis se'ls deixa a casa. I
0: és una experiència nova, no?
1: Sí, sí, ells venen a veure què ens porten. Doncs pues mira, vaig portar, per exemple, un vi de Síria, i clar, també va... Sí que és veritat que va coincidir en el moment que hi havia molts refugiats siris, aquells terratrèmols que va haver-hi, i molta gent va gaudir molt en plan, ostres, merci, perquè ens estàs donant un punt de connexió amb un poble que tenim ben lluny i que... Sí, tu ho veus a la tele i ets conscient de que la gent passa problemes, però com més vincles empàtics, més ponts trobis amb la gent, més teu t'ho fas, més t'interesses, més et preocupes, no? Ets més empàtic. Sí, sí. Va ser molt divertit, a més, en aquest cas sí que tots els beneficis que vam fer aquella tarda amb el tast van anar tots directament a Creu Roja. O sigui, no ens vam quedar aquí... El vi no el va comprar la botiga, el vaig comprar jo a la meva pròpia butxaca i tal. Bueno, perquè es poden fer coses molt xules i no sempre has de guanyar diners, que jo crec que aquí és on el meu pare pues, potser diria, nen...
0: T'estàs equivocant.
1: Això que estàs fent és molt divertit, però potser no m'encanta.
0: Llavors, diguéssim que també estàs enfocant el negoci, i ho dic perquè considero que és interessant. El món del vi és molt ampli. Mm. I llavors és molt interessant veure que tu estàs enfocant el teu negoci com un punt de trobada també per clients. No? Si no el tinc mal entès el concepte, feu diferents events, inclús tastos, tant a a la botiga com a fora.
1: Fem tastos particulars, tant dins la botiga com fora. Tenim dos esdeveniments oberts cada setmana, que són els Stranger Wines, que hem parlat, i una cosa que em vaig inventar, que es diu zumo de pepino.
0: Zumo de pepino.
1: Zumo és un eufemisme.
0: Ah, perquè no va dir això. Té poc a veure amb el vi, a priori, eh?
1: Tot va venir... Va entrar una persona a la botiga i no va quedar satisfet. Considerava que els vins que teníem no eren de prou categoria, que ell per sota de 200 euros no comprava res. Perquè...
0: O sigui, relacionava qualitat amb preu directament.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ell va esgrimir el seu argument i es va quedar així tan ample i molt tranquil i va marxar. I era divendres i a més va dir que marxava perquè pujaven, no diré on pujava perquè pobra gent deia no té cap culpa, però és igual, l'oient ja s'ho imaginarà, saps? Que pot ser cap a una banda o cap a una altra, però ja s'ho imaginarà.
0: Passant un túnel.
1: O no, saps? Però bueno. Però bueno. I llavors vam dir, ai, una miqueta de ràbia, no?, ha fet aquest senyor. I vam mirar que teníem una ampolla que eren... No recordo exactament quina era, però sé que el preu eren 60 euros. Tampoc era una barbaritat per lo que aquest senyor demanava. Volia. I vaig dir, pues avui, que és divendres, obrirem això. Què costa l'ampolla? 60. Surten 6 copes de cada ampolla a 10 euros la copa. I així tothom el pot tastar. I ho farem els divendres. I el nano que treballa amb mi em diu, i per què els divendres? I perquè aquesta gent marxa.
0: Que se n'aprofiti algú altre, no?
1: Que se n'aprofiti algú altre. I zumo de pepino, que quan dius aquesta moto és un pepino, aquest cotxe és un pepino, no?
0: Està bé,
1: pues,
0: està bé.
1: Pues un eufemisme. I ho vam posar així perquè ens va donar que si posàvem els divendres obrim grans vins a copes, potser atrauríem a un públic diferent del que preteníem que vingués.
0: Clar. Està ben pensat, és bona idea, sí, sí. Molt bé. Llavors, també vinculat amb això mateix, has comentat que també fas events a fora i suposo que això dona per moltes experiències.
1: Moltíssimes.
0: No? Perquè un tas el fas tant a nivell particular com algun event d'empreses o com alguna altra... Quina és alguna història que se t'acudeixi vinculat amb això?
1: Mira, te n'explico dos, un de molt ràpid. O sigui, per exemple, tastos per particulars en fem pràcticament cada setmana, que és un grup d'amics que volen fer un tast, en el sentit de que volen aprendre, però també s'ho volen passar molt bé. Perquè al final han de gaudir. Llavors, aquí és on nosaltres fem servir un llenguatge proper, que s'entengui bé i que ells el puguin fer seu, que és el que parlàvem abans, i que gaudeixin. I fins i tot alguna putadeta, en el sentit de colar-los un vi que no, a veure què pensa, no sé què... Fer riure amb ells, no d'ells, sinó amb ells. Fer exercicis de, va, què pagaries tu per aquest vi? I jugar al precio justo, qui més l'encerti s'endurà ampolla, saps?
0: Ah, està bé, està bé.
1: Que sigui dinàmic, que sigui divertit, perquè al final el vi amb moderació és molt divertit. Sense moderació, no. Però amb moderació és divertidíssim. I això ho hem de traslladar al client. Però un altre tipus de tasca completament diferent va ser per una fundació a Madrid i que diguem que els, no sé si eren 60 persones que van assistir al tast, els vam privar del sentit de la vista. I els hi vam explicar...
0: Com a cegues, digues-hi.
1: A cegues absolutament, en el sentit de que 10 minuts abans de començar el tast ells ja portaven una vena als ulls i no podien veure res. I a més sé que no podien veure res, perquè jo també he fet servir aquesta vena i allò fas així, arrufes el
0: no
1: nas
0: pots trampa, no.
1: i pots veure una miqueta per sota. No,
0: no pots fer trampa.
1: No podies fer trampa. I els ensenyàvem com una persona sense capacitat de visió es mou per una taula quan va a sopar o a dinar. No? I expliquem com fa servir la mà esquerra per detectar el got d'aigua, la predisposició de les copes, dels coberts, dels tovallons, del plat, etc. I quan vam aconseguir... Clar, al principi veies que la gent anava amb les mans boges,
0: clar,
1: la gent estava molt tensa, estava
0: preocupada. Atabalats una mica, clar.
1: Vam fer uns exercicis de respiració, també de descriure els on érem, com era la sala, a qui tenien al seu costat, no? Que es familiaritzessin, que no seguessin cap endavant, sinó que seguessin amb l'esquena amb el respaldo, ben asseguts i tal. Va ser un tast meravellós. El vam harmonitzar amb un petit maridatge, algú per no sé què.
0: Per anar acompanyant.
1: Els vins eren boníssims, però no eren importants. El que era important era aquesta capacitat de quan et falta un sentit, com s'adapten la resta... A veure, com s'adapten, entén-me.
0: Sí, sí, home, és una experiència curta.
1: Microadaptació, que... perquè no parlem d'una adaptació completa, perquè això necessites molta més pràctica. I tal. I va durar una hora i... No, dues hores i pico el tast, i va haver-hi un moment que vam dir, bueno, doncs ara us podeu treure les venes... A poc a poc obriu els ulls, perquè després de tanta estona sense la llum dels flexos que hi havia en aquella sala i tal, us farà mal. No sé què, tothom estava super relaxat, de bon humor, no sé què. Què us ha semblat aquesta experiència? Tothom, ostres, al principi era molt difícil ubicar-se, sí que després tal, i diu, però ostres, és que això és molt difícil. I vam dir, bueno, doncs que sapigueu que teniu una companya en aquesta sala que això us ho fa cada dia. Yeah. I que, a més... té un pes molt important una multinacional que té presència en no sé quants països, té un càrrec superimportant, és invident, i el seu dia a dia, doncs ella no només tasta vins, escolta música, va a dinar, va a sopar, té reunions, té calls importantíssims, revisa documents i pren decisions molt importants, a pesar de no tenir el sentit de la vista. Jo... quasi plorava en aquell tast.
0: Emocionat, eh?
1: Estava emocionadíssim. I m'ho estaven explicant abans de començar el tast i jo ja tenia la pell de gallina i estava vibrant i estava supernerviós per l'expectativa de quan s'enterin. quan s'enterin, saps? Fliparan.
0: Clar.
1: Allò va ser màgic. Però màgic, màgic.
0: Molt interessant, Freddy. Farem una breu pausa. Estem xerrant de vins i del món del vi en general amb en Freddy Bassal i d'aquí uns segons tornem i recuperem el programa. Gràcies.
2: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
0: Bé, doncs després d'aquesta breu pausa recuperem la conversa amb en Freddy Bassal, que com ja heu sentit amb la primera part, doncs ell a part de regentar una botiga de vins és sommelier i a part d'això ha fet un últim pas a la seva vida, ja per acabar de tancar el cercle, amb el que ens ho explicarà ell mateix. Quin pas és el que has donat?
1: Bueno, doncs finalment elaborar els meus propis vins. Això ja era una cosa que ja portava temps que anava experimentant, que amb ajuda de vitivinicultors doncs fèiem alguna col·laboració, jo participava d'alguna manera, però em faltava fer-ho jo tot. És a dir, hi ha un moment com a sommelier que tu, de manera molt professional, estàs tastant i estàs valorant la feina d'altres persones. I de vegades, per molt equànim que pensis que estàs, que ets, de vegades no ho ets. De vegades no estàs valorant tot l'esforç que hi ha darrere. Si tu saps que hi ha tot aquest esforç, però en el moment que tu estàs valorant un vi, de vegades no ets conscient. De vegades s'encén la bombeta i dius, espera, o sigui, no siguis vement a l'hora de jutjar. O sigui, pensa, on està aquesta gent? Com treballa? Tenen maquinària, no tenen maquinària, ho fan a mà, no ho fan a mà... Són tants elements que has de tenir en compte per ser molt just. Al final, els vins competeixen tots entre tots. Els vins artesans contra els vins industrialitzats, i sembla que no hi ha com dos divisions, no? Com el futbol.
0: Sí, sí.
1: La tercera regional, Champions i coses aquestes. En el món del vi, tothom competeix contra tothom. I en aquell moment em donava la sensació de que vale, no, o sigui, ara necessito fer l'altre i d'ençà que vam començar a elaborar vins amb el meu soci, és al·lucinant. Tothom, els nostres amics diuen que la nostra manera de tastar ha canviat molt. És a dir, ara tenim en compte factors que de vegades doncs, no et semblaven tan decisius a l'hora de jutjar, però que per mi ara són hiperimportants.
0: Perquè el fet, Freddy, és que has passat a tenir un terreny amb vinyes,
1: sí,
0: pròpies i
1: bueno, arrendades.
0: Bueno, sí, però arrendades. Al final el treball i el producte és teu. I llavors tot aquest procés és des de zero, pràcticament.
1: És des de zero. És a dir, nosaltres, amb el Nacho, que és el meu soci, sí que hem fet els nostres pinitos, hem anat a fer baremes, hem ajudat a algun dia a celler, però no hem estat al càrrec d'elaborar o al càrrec d'una vinya. Al final, una vinya són plantes. A mi les d'interior, a casa, se'm moren totes, se'm moren els cactus. I abans era, bueno, se m'ha mort un cactus, i ara és en plan, no!
0: És un drama.
1: És un drama, i em penso, ostres, que si m'ha passat això amb un cactus em podria passar amb un cep, Bueno, després te n'adones que la vinya és indestructible. És potser una de les plantes més bèsties que hi ha.
0: Et diré una cosa, jo que per preparar una mica el programa he bussejat amb el teu Instagram i m'he vist molts posts dels que has posat i realment vaig veure els primers vídeos de com vas trobar aquella vinya i sincerament jo pensava que és impossible recuperar això perquè clar, estava en un estat bastant... No, inicialment semblava per una persona que no en sap, semblava que jo estava com molt deixat, no? I en canvi quan he vist els posteriors és una passada el canvi.
1: És que el millor de tot és que quan el Nacho i jo vam començar a treballar aquesta vinya, el propietari de la vinya ens ho deia, al·lucinareu amb aquesta vinya, és que és meravellosa. Sí, el tema és que aquesta vinya no me la vol arrendar ningú perquè és una vinya molt petita i queda fora de la resta de vinyes que hi ha al poble. És a dir, al costat té un camp de blat i a l'altre costat un camp de blat i a l'altre costat un petit camp de matllers i tal. I és a dir, que la gent el que no volia era haver-se desplaçar d'una zona a una altra i llavors no l'arrendava. Però jo m'ho dic, aquesta vinya al·lucinaràs, és l'hòstia. I tenia tota la raó del món. O sigui, nosaltres... qualsevol altra persona veu allò i diu sí, home, i gira. Però nosaltres teníem tanta il·lusió...
0: Aquella frase del teu pare.
1: Sí, no, i era en plan... Era com si el Nacho i jo haguéssim tingut un fill, sí, bàsicament, sí, sí. Saps? I en plan, va, doncs, corre, doncs, a treballar, doncs, anem a fer ordre, anem a posar reneta, no sé què... I de cop i volta, clar, bueno, i què fem? I aquí es talla o no es talla? Espera, agafa el telèfon, truca al Biel, un amic nostre viticultor del Garraf. Escolta, t'envia una foto, tu què faries? I bé, sí, anàvem com a pollo sin cabeza en un principi i després vam aprendre a poc a poc a escoltar la vinya com a organisme. I realment el primer any va ser una micona de... anem a provar a fer això a la vinya, a veure si a la vinya li agrada. És que nosaltres ja parlem si a la vinya li agrada. Saps? I, o si no li agrada. El que vam fer a la vinya li va agradar, perquè aquell any va donar uns gotims meravellosos d'una qualitat extrema. Per això jo crec que vam poder fer la primera anyada de Ricofa que vam fer, que per mi és un vi sensacional. De fet, vam guanyar el premi a la Guia de Vins de Catalunya, ens va posar un 9.76/10, que per una primera anyada,
0: impressionant,
1: a mi em sembla increïble.
0: I aquest, disculpa, el vi d'aquesta primera anyada vostra es diu la Ricofa.
1: La Ricofa, que és el nom d'aquesta parcel·la.
0: Ah, fantàstic, sí, sí.
1: A l'any següent vam canviar una miqueta de criteri, per exemple, amb la poda a l'hivern, i vam veure que la vinya no li acabava d'agradar. La vinya et parla i et diu, això no m'agrada que m'ho facis, això m'agrada que m'ho facis. Saps? Jo vull créixer cap aquí, no em tallis per aquí. O sigui, t'ho acaba explicant. I acabes, bueno, com fingint una micona que parles amb la vinya, perquè parlem llenguatges molt diferents i nosaltres interpretem, no? És una miqueta, és una il·lusió, eh? Vull dir, no, no és real, ni vull entrar en el món de l'esoterisme, en aquest cas. Però sí que tens aquesta sensació de que la natura a tu et dona un missatge, tu has de recepcionar aquest missatge i interpretar aquest missatge. I de vegades ho faràs bé i de vegades ho faràs malament, perquè no parlem el mateix idioma, però ho has de seguir intentant constantment, no pots no intentar-ho. I vas fent coses que interpretes i dius, mira, ho he interpretat bé alhora que he tingut molta sort, també. És a dir, una medalla per mi i una medalla pel karma, eh? Una per cadascun, sí, sí. I aquí guanyem tots. El factor sort i el factor una miqueta... També és veritat que després de 15 anys dedicant-me he escoltat a tants viticultors parlar de la seva feina, de què fan, tenim molts contactes que ens han ajudat, que sempre ens agafen el telèfon, ostres, envia'm una foto i a veure si et puc ajudar. És a dir, no és que ho haguem fet sense cap tipus d'ajuda.
0: No, el que passa, jo deia al principi que era, això era com una mica tancar el cercle,
1: sí,
0: perquè has fet la evolució, diguéssim, de primer vendre el producte,
1: sí,
0: formar-te molt per conèixer a fons aquest producte i finalment acabar-ho produint, que sí, suposo que és, com deies abans, bueno, pels pagesos, per exemple, que jo conec, quan parlen de les seves terres i de la seva producció, com tu deies abans, és com fills, no?
1: Sí.
0: O sigui, és una cosa, és una vivència que és passional, no?
1: Sí, sí. Mira, fem una cosa. Obro aquest nou vi que hem fet, que és un negre que es diu El Rampell, ¿vale?
0: Perfecte. Sí,
1: l'obro
0: més,
1: i així t'ho explico.
0: Perfecte.
1: Mentre el tastem. Què et sembla?
0: Genial.
1: Vinga, l'obro.
0: Vinga.

0: Perquè el Freddy, a més, és un home que passa a la pràctica, i és generós, i ens ha portat una ampolla del... M'has dit el Rampell?
1: El Rampell.
0: I és un vi acabat de produir?
1: És un vi que hem embotellat fa dos mesos. És un atrapat, que és una varietat autòctona d'allà a la Conca, però nosaltres no ho he explicat, estem...
0: Ah, perdó. Això se'ns havia passat, Estem parlant del tros i tal, i de la vinya, però no sabíem on era. Sí.
1: Estem a... Bueno, de fet, tenim un projecte que és bicèfal. O sigui, ja elaborem dos vins al Garraf, perquè el Nacho, el meu soci, és territori Garraf, ell és d'allà, i és una cosa que se la coneix perfectíssimament i que ho sent de tot cor. I el projecte que va començar amb la Ricofa i que ara l'ha seguit també de la Ricofa, el Rampell, que és a Conca de Barberà, que estem al viver de celleristes d'allà de la Conca, però celler propi no tenim. Clar. Muntar un celler és molts diners.
0: És molt complicat, sí.
1: De moment estem en un celler compartit amb altres microprojectes d'allà de la Conca, i és un espai genial, ja t'ho dic.
0: Això suposo que també us fa aprendre molt, clar, dels altres, no?
1: Aprendre
0: vitivinicultors
1: i compartir i coneixement. I compartir ajuda en les tasques dins del celler és fer un màster. Jo estic encantat. És dir, no saps lo agraït que estic a tota la gent que està en el viver de celleristes, perquè és anar allà i aprendre moltíssim. Moltíssim.
0: Bueno, doncs ara no ens desviem del tema. Ara, ja. El Freddy acaba d'obrir l'ampolla, ha servit amb unes copes que tenim aquí preparades a l'estudi, i a mi m'agradaria que expliquessis als oients doncs que els hi facis viure l'experiència d'aquest vi que prendrem com si estiguessin amb nosaltres, que espero que sí.
1: Vinga, perfecte. Doncs mira, explicaré quatre coses una miqueta tècniques i ja està, però que són de molt fàcil comprensió. És un negre de 10 graus alcohòlics. Normalment els vins negres aquí al nostre país normalment tenen 14 graus alcohòlics. 4 graus alcohòlics menys és moltíssim. Clar, llavors, és un vi amb molt poca estructura, és un vi que jo sobretot dic preneu-lo fresc, és un vi que ja veuràs que té un pas molt sedós. A mi m'agrada molt parlar de les textures del vi, no? De si rasca una micona, si al revés, si és completament sedós, si és viscós,

0: Joanes, de vidre. Les de Majoanes són unes ampolles d'uns 54 litres, completament rodones a la seva base, i és part... És tradició catalana, bueno, i d'altres llocs d'Europa també, envellir els vins en damajuanes. També es feien servir per fer els vins de sol i serena. Mm-hmm. Aquells vins que es ficaven als damajuanes i els deixaven a la terrassa, allà als cellers, i que tenien sol durant el matí i tenien la serena, la lluna...
1: Durant la nit, sí.
0: Durant la nit. Contrast de temperatures, impacte del sol, que anava oxidant, i es feia... S'utilitzava per fer rancis i per fer vins dolços. Nosaltres les damajuanes les fem servir al celler, perquè és inert, no transpira, per dir-ho així, i no dona gust. I d'aquesta manera preservo el gust original de la fruita del trepat. Que és
1: I no dona gust, Freddy, perquè, clar, si fos en barrica de fusta, per exemple...
0: La fusta dona gust.
1: La fusta, depèn de la fusta que sigui, de l'arbre, també dona gust, clar.
0: Sí, sí, sí, al final, i sobretot és porosa. I el ser porosa fa criances oxidatives. Mm. En aquest cas, el que hem fet són criances concentratives, per dir-ho així. És a dir, si féssim servir ous de formigó, també aniríem cap a aquesta criança concentrativa, no?, de donar més protagonisme a la fruita, mentre que si fem servir barriques, la criança oxidativa, donem peu a que els aromes que anomenaríem terciaris, que és a dir, que no fan olor ni a fruita ni a vegetal, prenguin part, no? Com quan diuen olors a cuiro, i dius, bueno, el raïm no té gust a cuiro, això seria terciari, i això probablement vindrà per una criança oxidativa en fusta, molt probablement, i al pas del temps.
1: Sort que l'explicació era un nivell nostre, perquè Déu-n'hi-do, hi ha conceptes...
0: És que jo crec que els vins s'han d'explicar així, perquè de vegades, quan, si comencéssim a fer és un vino color rojo picota con un ribete acerado limpio y brillante de poca capa más bien baja.
1: No.
0: Ens hem adormit tots.
1: No, jo ja faria estona que ja no sabria on
0: estic. Em sap greu, has perdut dos oients que s'han avorrit tant que han marxat. Així no es poden fer els tastos. Així es fa un tast per fer un concurs de tast. És un tast acadèmic. Quan d'aquí, per exemple, si
1: vinga,
0: nosaltres
1: anem
0: estem
1: a veure
0: tu
1: aquest,
0: i jo.
1: Anem a veure aquest.
0: Què tal aquest color? Què et sembla?
1: Doncs a mi em sembla poc intens, no sé si és correcte.
0: Sí, oi que no és molt potent?
1: No, és un color granatós.
0: Sí, transparent una mica, oi? Si poses el dit a sota, sí. Pues te'l pots veure, perquè no té molta intensitat, és a dir, no ha fet una maduració...
1: Hi ha una cosa que com a profano puc dir, i tu ara em corregiràs i em diràs que tal, no veig que deixi llàgrima a la copa.
0: Això poden ser moltes coses. Pot ser que la copa està molt, molt, molt, molt neta,
1: no,
0: perquè de vegades les copes brutes també provoquen que faci llàgrima. I sobretot, però, el cas de l'alcohol. Clar, com que té 10 graus, l'alcohol és viscós i per això fa llàgrima.
1: Correcte.
0: En l'absència d'alcohol, falta aquesta vistositat i, com veus, és superfluid. No? No deixa llàgrima.
1: Què passaríem ara?
0: Passaríem al nas, per exemple. Aquest fa olor a vi, per suposat.
1: Sí, efectivament. Sí,
0: fa olor a vi. Aquest vi... fa una miqueta, una olor una miqueta reductiva, que en diríem. Per què? Doncs perquè és una varietat, que és l'atrapat, que té aquesta tendència a estar una miqueta reduït. Això ho fa el vi per protegir-se. Com que aquest és un vi que no porta sulfurós, no porta aquest conservant, per dir-ho així, que utilitzaríem, que està bé fer servir sulfurós, eh? Vull dir, jo no...
1: Això t'ho volia preguntar, perquè hi ha moltes tendències que diuen que...
0: Jo no estic en contra de l'ús del sofre com a conservant. El que no m'agrada és si s'utilitza com a modificador, que es pot fer servir per després modificar els aromes, etc. Jo sóc partidari de les fermentacions espontànies, és a dir, dels llevats propis de la teva vinya, però això no vol dir que estar a favor d'una cosa no converteix directament estar en contra de l'altra.
1: O sigui, que si veiem amb l'etiqueta d'un vi, que a més crec que és obligatori, no, informar-lo, uh-huh, que porta sulfits, no vol dir que sigui de pitjor qualitat o no vol dir que sigui dolent.
0: No, i a més tot el vi ha de posar conté sulfits, perquè el vi, quan fermenta, crea sulfurós de manera natural.
1: Per si mateix.
0: I com que és un al·lèrgen, el sulfurós ha d'estar indicat a l'etiqueta. Sí o sí. El que pots posar és conté sulfits no afegits. És a dir, que tu no n'hi has posat més dels que ja genera de manera natural. Vale, doncs per això és aquesta petita olor, uh-huh, que es fa una olor com una miqueta que, com ha tancat.
1: Ara m'agradaria que ho poguéssiu veure, si això fos un podcast amb imatge, perquè el Freddy li dona un moviment rotatori a la copa.
0: Això és molta pràctica,
1: que realment a mi ja m'hagués caigut tot pel terra.

0: Segur... I has vist que ha fet saltar, sí, sí, sí. Que sembla que el vi hagi sortit de la copa i tornat a entrar... Sense...
1: Com un petit tsunami dintre de la copa, eh? Espectacular. Jo ja et dic que a mi se m'hagués caigut, eh?
0: Això no cal. Això és, una, és un deje meu.
1: S'ha tenat la mà.
0: Sí, sí, és una cosa que és un mal costum meu, que ho faig molt, i de vegades ho faig amb l'aigua de tants anys fent aquest gest de moure el vi...
1: Ho fas amb qualsevol altra cosa.
0: L'altre dia estava amb una Coca-Cola i ho vaig fer, la meva dona em va mirar i em va dir «Pallasso!» I amb tota la raó.
1: Sí, sí, sí.
0: Però bueno...
1: Vale, doncs seguim.
0: Vale, i una olor més vegetal o més a fruita? Bueno, una fruita, si de cas, una miqueta més de fruita, aquest punt de les pells de les cireretes, una micona, aquelles maduixes quan estan una miqueta verdoses, més o menys, és a dir, l'atrapat no és una varietat superaromàtica que de seguida et doni 15.000 aromes diferents. Mm-hmm. Normalment són aromes molt subtilets i tal. Passaríem a la boca...
1: Ara el provarem, eh? Durant uns segons. Ara aniré jo. Què dius?
0: He fet un sorollet.
1: Sí. Eh?
0: Aquest soroll que estava fent era moure el vi agafant aire i fent-lo repicar dins la boca, ti-ti-ti-ti-ti, perquè el que faci és que se'n vagi com a tots els costats de la boca, també, i l'aire, i moure el vi perquè allibera aromes. Llavors, a la boca, què tindria? Fluid ho és?
1: Sí.
0: Ja ha entrat com l'aigua.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bàsicament.
1: Bàsicament, sí, sí.
0: Però és molt lleugeret, és per prendre fresc, deixa aquest punt que recorda una part especiada, com una mica de pebre. Després podríem entrar, si és... Oh, jo trobo més pebre blanc, jo trobo més pebre rosa. Pebre rosa de l'Himàlaia portat per un nan...
1: Però això no vol dir que ho porti, no?
0: No. Això és... són bàsicament és part de l'organolèptica del vi... que el nostre cervell li recorda a coses. Perquè al final nosaltres el que fem és... El nostre cervell funciona per comparativa. S'hi va comparant. Un vi negre, no sé què, el primer que pensarà el teu cervell és l'últim vi negre que tu vas veure. No et preocupis si recordes la marca o no. El teu cervell ja ho ha fet, aquesta feina, d'una manera com instintiva. Com que et prepares per les coses, l'ésser humà...
1: Sí, sí, funciona... Sí, funciona d'aquesta manera amb tot.
0: Si nosaltres vigilem que no hi hagi un lleó per beure aigua, la gacela beu aigua i vigila que no vingui un lleó.
1: Correcte,
0: saps?
1: Sí, sí.
0: Nosaltres deixaríem de beure aigua per si ve un lleó, sí, així sí, es comporta sí, sí. L'ésser humà. Va, doncs tens això, una fruiteta molt fina, molt fàcil, aquest punt de pebre, bueno, jo dic pebre, però altra gent em dirà, pues a mi em recorda més aquesta espècie. Doncs pues clar, òbviament, perquè els records són completament personals.
1: Clar.
0: I forçosament t'han de recordar a coses que has viscut tu, no el sommelier. I aquí és on has de preguntar, com a sommelier. No tingueu por, va, digues, no existeix, no hi ha una mala resposta. Tu digues el primer que se't passa pel cap, no és cap bestiesa. Res del que diguis és una bestiesa. El que tu diguis va a missa, per tu. No, pues... el tòpic que diuen, com escolliries el vi més adient per tu? És un tòpic, el que més t'agradi.
1: De fet, era una pregunta que jo tenia pensada fer-te.
0: Ostres, perdó.
1: No, però que em va molt bé, perquè jo havia pensat realment, quan a mi, per exemple, doncs, m'agrada el vi, no em puc prendre massa, però m'agrada. I m'agrada, sobretot, gaudir-ho d'aquesta manera i normalment no compro qualsevol, sinó que m'agrada buscar, no?, cosetes. Llavors, una pregunta que anava a fer era aquesta, en què ens hem de fixar quan anem a buscar un vi, per exemple, no?
0: Jo sempre, a mi m'agrada molt la història, sobretot la història antiga, i a mi m'agrada explicar que el vi és cultura, és part de la nostra civilització mediterrània, i que nosaltres som un poble, els mediterranis, que bevem i mengem, no només bevem. És a dir, llavors, el millor vi serà el que millor maridi amb el teu àpat. Si ara fem una amanida de formatge de cabra, i li posem una miqueta de fruita, perquè fa calor. Mm. Oi, ara, oi que ve de gust?
1: Ve de gust, va, ve de gust, i tant.
0: Un got de gazpachito,
1: això fantàstic,
0: una amanideta així fresca...
1: A 40 graus que diu que arribarem, sí,
0: clar,
1: sí.
0: I dius, vale, perfecte, què obrim? No, un Ribera del Duero de 15 graus... Vols dir que un Ribera del Duero de 15
1: serà
0: graus...
1: Serà massa.
0: Potser serà massa. És que jo no vull prendre blanc, perquè m'agrada més el negre. Doncs buscaries un negre més lleuger.
1: Ai, puc fer una pregunta?
0: Sí.
1: Perquè amb això del negre, és veritat que... l'excés de taninos que té el vi negre habitualment pot provocar mal de cap? A mi em passa. Pregunto per això.
0: Crec que no és
1: correcte.
0: No és del tot correcte. Si normalment aquest mal de cap pot ser
1: no per l'excés.
0: No és el teu cas,
1: no
0: que por no és l'excés.
1: Ja sé per on vas, no per l'excés.
0: Pot ser per l'excés, pot ser perquè hi ha vins negres que tenen un grau alcohòlic força elevat, és a dir, estem visquent com regions com el Priorat o la Ribera del Duero han tingut alguns cellers vins de 16 graus o una mica més de 16 graus, que són vins molt potents, molt potents. Clar, la sequera, falta d'aigua, falta de fred, l'escalfament global, tot això està modificant també les produccions agrícoles i això afecta després als vins. Però jo crec que en aquest cas això ve per l'excés d'elements modificadors en el vi.
1: Yeah.
0: Molt probablement masses estabilitzadors químics, masses fins i tot colorants...
1: També és cert això que dius perquè no en passa amb tots, amb la qual és possible que, sí, que sigui també una mica en funció d'això.
0: No és un tema del taní, perquè al final els tanins que venen de la pell, del vi negre, sobretot... Clar, allò està carregat de polifenols i antocians, que són precisament antioxidants naturals. O sigui, és com si tinguessis mal de cap per excés de iogurts, de fruites del bosque de Danone, no? Que està carregat de polifenols i antocianos, perquè són fruits vermells. Doncs pues igual, seria més o menys el mateix.
1: Déu-n'hi-do. I escolta'm, aquest tòpic de vi negre, carn, vi blanc, peix, suposo que això ja està superadíssim, no?
0: I superadíssim, perquè... Clar, jo, per exemple, el meu vi blanc té quasi 13 graus alcohòlics.
1: Déu-n'hi-do.
0: I el meu vi negre en té 10. Clar, per exemple, si ara féssim uns escamarlans, t'apuntes uns escamarlans...
1: Hombre, això ja triguem.
0: Què et semblaria?
1: Fantàstic.
0: Oi? Aquesta nota d'una fruita molt delicada, que tampoc és un vi superafruitat, al revés, sinó que és més aviat secot, amb un punt de fruita, i aquest punt de pebre, que li podies haver tirat als escamarlans, que no et taparà el gust dels escamarlans, sinó que te'l pujarà,
1: te'l potenciarà.
0: Sí. Fantàstic. Mira, ja acabem de maridar un vi negre amb escamarlans.
1: He de dir als oients que no tenim els escamarlans a la taula. Això
0: encara.
1: Encara. Ens haguéssim tingut que preparar una mica millor el programa. I escolta'm una cosa, a part d'aquest vi del Rampell que hem fet ara al tas i que, a més, jo crec que ens ajuda molt a entendre com s'ha de fer un tas d'un vi, per intentar, sobretot, apreciar tot el treball que deies abans que hi havia al darrere. A part d'aquest, quins vins esteu fent també vosaltres ara?
0: Mira, enguany hem tret 4 vins al mercat. La segona anyada de la Ricofa i el Rampell serien els vins que elaborem a Conca de Barberà. I la tercera vinya i el Despertar són els dos vins que elaborem al Garraf. La tercera vinya és una xarel·lo amb una petita criança en roure francès, roure de diversos usos, perquè no imprimeixi aquest gust de fusta en el vi. És a dir, com que és una fusta que ja s'ha utilitzat diversos cops...
1: Ha perdut aquella...
0: Exacte, perd essència. Aquesta intensitat. Mm-hmm. Llavors, el perd aquesta intensitat fa la feina d'oxidació, de microoxidació, però no imprimeix el gust de fusta. I el Despertar és un cupatge de Garnatxa i Marcelan, que són dues varietats negres, també amb un petit pas per fusta. O sigui, el projecte Conca no passa per fusta i el projecte Garraf passa per fusta.
1: A més, suposo que inclús per el tipus de terra i tot han de ser productes completament diferents.
0: Radicalment oposats, però encara així, o sigui, són els vins del Garraf són els vins que nosaltres voldríem fer al Garraf i els vins de la Conca són els vins que nosaltres voldríem fer a la Conca.
1: És impressionant veure com la terra mateixa cada zona, suposo, que acaba marcant també...
0: Doncs, la temperatura, la pluviometria,
1: el sol, les hores de sol...
0: L'orografia, no?, de si tens colines, si no tens colines...
1: I abans dèiem també una mica perquè... No voldríem entrar en tot el tema de, diguéssim, de la gran immensa varietat que hi ha de vins a tot arreu, però sí que és veritat que d'alguna manera, m'imagino, el que abans ho comentaves, aquí a Catalunya, per exemple, tenim des de peu de mar fins a Pirineu, i m'imagino que la producció de vi és absolutament dispar també, no? Hi ha varietats completament diferents.
0: És rica.
1: Molt rica.
0: La definició és rica.
1: Molt rica, sí.
0: Tens vins de tot.
1: Perfecte. Molt bé, molt bé.
0: I no tinguis por. Tu compra'l, tasta'l, i si no t'agrada, el pitjor que faràs és que no tornaràs a comprar una ampolla d'allò, compraràs una altra, i així sempre n'aprendràs.
1: Tenim mil oportunitats, no?, de provar i de que funcioni o no. Em sap molt de greu, Freddy, perquè estem arribant al final del programa.
0: Cap problema.
1: La veritat és que tenim moltíssima més cosa per parlar del món del vi. Jo crec que ens has ajudat molt a entendre no solament el producte com a tal, sinó també tot el que hi ha darrere, amb la fabricació, amb la manera de tastar, i t'agraeixo moltíssim que ens hagis, sobretot que hagués sigut tan didàctic, perquè ha sigut molt entenedor.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Quan arriba una mica la despedida del programa, jo sempre li pregunto al convidat una qüestió molt senzilla, i és, des dels anys que tu tens ara ja d'experiència, tant personal com professional, si parlessis amb el Freddy de quan tenies 15 anys, què li diries?
0: Buah, tio, no te lo vas a creer.
1: Què li diries?
0: Jo crec que seria algo així, saps? En plan diria, fliparàs, no li explicaria.
1: No te imagines lo que viene, no?
0: Sí, no li explicaria, només li diria, sigues tu mateix, sigues feliç com ets.
1: Molt bé, és una bona idea, i sobretot pensant en que suposo que ho fas des d'una experiència molt favorable de tots aquests anys, no? Una experiència molt rica. Bé, doncs gràcies per ajudar-nos a entendre una mica més el món del vi. Jo crec que estic convençut de que els oients no sé si sortiran corrents a comprar una ampolla de vi, però sí que està clar que la propera vegada que facin una copa ho apreciaran d'una altra manera, estic convençut, i de la passió amb la que tu ens has traslladat tot això. Hem conegut a la persona, hem conegut al professional, li donarem 30 segons també perquè ens pugui dir on trobar la seva botiga, que estava, sí. Barcelona.
0: A Barcelona, al costat del Mercat de Galbany, al carrer Calaf, número 46, Vinus en Brindis.
1: Igualment tenim la pàgina web, que és vinusenbrindis.com, i a l'Instagram, per si voleu seguir-los, igual que fan 6.000 i pico persones ja actualment.
0: Són 6.000, ja?
1: 6.000 i pico. Ja passes, ja passes. És @vinusbrindis, i allà trobareu pràcticament una informació bastant acurada de producció pròpia, de tots els vins que el Freddy considera, com ha dit abans, considera que ell ha de vendre, perquè li agraden i perquè pensa que són els que ha de fer. Acabem el programa i ho farem amb una cançó que sempre també demanem al convidat. En aquest cas has escollit la cançó de Guns N' Roses, Attitude, i m'agradaria saber per què.
0: Perquè és una versió, m'agrada molt que la gent s'animi a tocar cançons que no són només d'ells, el disc és meravellós, que és Spaghetti Incident, i perquè ja veuràs que la cançó té molta actitud.
1: Molta actitud, perfecte. Doncs ara sí us deixem amb la cançó de Guns N' Roses, Attitude, i ens retrobem d'aquí 15 dies amb un nou programa que, com sempre, serà radicalment diferent del tema d'avui. Entre nosaltres, Esplugues FM. Recordeu que, a més de l'emissió en directe, cada dimecres, cada 15 dies, al 99.7, ho podreu escoltar al podcast a la plataforma iBooks tantes vegades com us vingui de gust. Gràcies, Freddy, per venir.
0: Un plaer. Fins la propera.
1: I a vosaltres, fins al proper programa. Gràcies.

0: són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, en el nostre espai d'entrevistes, una sorpresa per molts de nosaltres i per mi també. Parlarem de moltes coses, de l'Escola Nazaret, parlarem d'Esplugues, de pintura, de cinema, de música, d'art en general. Es pot dir que si tinguéssim un piano, tocarem totes les tecles del piano, perquè tenim aquí una persona creadora en tots els àmbits. Ell es diu Àlex Agüera Pizarro.

0: Bon dia, Àlex.
1: Bon dia, un plaer estar aquí amb tu.
0: Gràcies a tu, molt benvingut a Esplugues FM, perquè realment tenir una persona com tu als nostres estudis és un luxe i ara els nostres oients ho aniran descobrint mica en mica, perquè no us ho penso explicar tot al principi. Àlex, ets d'aquí d'Esplugues, del barri del Centre, has estudiat a l'escola Natzaret i a partir d'aquí també vas fer ràdio a Ràdio Estudis Esplugues, l'antiga ràdio d'aquí de l'Avent Centre Cultural. Explica'ns una mica com comences a fer ràdio.
1: Bueno, pues no recordo molt bé el per què, però tinc com un pensament que em porta a dir que un dels meus millors amics estava fent, o estàvem fent, no sé si era un crèdit de síntesi o era algo que teníem que, bueno, fer un treball i agafar informació, no?, d'algo. I jo recordo que el meu amic estava fent algo que era de periodisme i tal, perquè després ell va ser periodista i tot això, i el seu pare treballava en un locutor d'aquí a d'Esplugues. Llavors un dia ens va dir: pues veniu un dia i així coneixeu tot el món de la ràdio, veieu com es fa un programa i tot això. I vam anar una tarda, que recordo que es pujava unes escales super, super llargues i super empinades. Al final era com pujar el desvan de los Goonies, saps?
0: Més o menys, perquè
1: de la peli dels Goonies.
0: Jo també vaig estar a principis de Ràdio Estudi Esplugues, i era on s'entra ara per secretaria, hi ha una escala estreta molt alta que ara va parar a la sala del teatre d'aquí de l'Avent Centre Cultural, però quan arribaves a dalt hi havia com una porta petita a la dreta i entraves a la ràdio.
1: I això, i tenies que pujar una escala, però per mi era una cosa fantàstica, perquè era una ràdio artística, no? No era una ràdio pues, que tot estava a la mà i tot això.
0: I tan artística. Jo sóc una de les que va posar suro a les parets d'aquella època.
1: Pues això, i bueno, pues vam anar un dia, ens va convidar a passar una estona amb ell, i el programa era pues, així, molt d'actualitat, de música, de coses així, i jo crec que l'home ens va veure que ens ho vam passar tan bé que ens convidava una vegada al mes, i ens deia: veniu i tal, i llavors ell parlava amb gent que coneixia por ahí, i el dia que veníem nosaltres, com ell sabia pues, que estàvem a l'època del cole i tot això, i en aquella època encara s'escoltava ràdio, perquè no havia internet, en el que jo estic parlant, no havia, o si havia, estava començant, però no estava ni Messenger ni res d'això. Pues ell utilitzava, diguéssim, pues tota la gent que de l'escola nostra, que pues, ens escoltava, i així pues, tenia molta audiència. I parlava amb gent i potser aconseguia unes entrades gratis per anar al cinema o alguna cosa així, i en el programa pues, feia un sorteig i els amics trucaven i no sé què, i era com una cosa molt divertida, perquè en aquella època havia un programa molt famós que es deia El que més trenca, en Oriol Carrió, que pues que la gent de la meva edat per la nit, en comptes de parlar en el mòbil per WhatsApp, escoltava El que més trenca.
0: Això no sé si és el que t'impulsa a estudiar audiovisuals, enginyeria d'àudio, després també fas uns màsters en tot el tema d'àudio. Aquest cuquet de la ràdio t'obre aquesta possibilitat?
1: Bueno, en aquella època estava ja una mica, diguem, experimentant, pues, això com jove, el que t'agrada, el que no. I jo sabia que, per exemple, qualsevol cosa que estava relacionada amb l'audiovisual o en l'art, no em costava res passar temps fent això, no? I això pues, ja em donava una pista del que m'agradava, per lo menos. No sabia si em dedicaria, que avui en dia tinc la sort que em dedico, però en aquella època pues, almenys sabia que m'agradava. Llavors, jo sempre he nascut en molta curiositat artística. De petit ja pintava, ja pues, feia tot el que m'agradava ja era relacionat amb crear coses. Anava a casa, a la torre del meu avi, i construïa una cabanya. Per les tardes pues, pintava. No passava gaire més temps fent altres coses. No jugava massa a la consola, per exemple. Tot m'agradava això, crear. Potser feia una estàtua de barro o el que sigui, i tot estava relacionat. Llavors vaig tindre la sort que els meus tiets, Pizarro, tenien una orquestra de música que es deien Els Bebès, que en, pues, en la seva època pues, van fer molts pues, concerts per aquí a Esplugues, Can Vidalet, Hospitalet i tot això, que en aquella època, que estic parlant, tindre una banda de música era com... com quasi ser els Beatles, quasi ben bé, no? Perquè no, no era com ara, no? Que, de fet, ells sempre expliquen que van tenir una reunió amb els pares per dir-los que volien ser músics. Això, en aquella època, era com... o sigui, era una cosa de boixos, no? Eren superoberts de ment en aquest aspecte. Després...
0: molt, perquè ara els teus tiets deuen tenir... dels que feien el grup musical uns 65 anys aproximadament.
1: Sí, sí, sí. Sí? Sí, sí. Així que, pues això, jo vaig néixer en aquest ambient i el tema artístic pues, no era una cosa difícil dintre de la meva família perquè, bueno, ja s'havia fet, no s'havia aconseguit fer a nivell potser com he arribat jo, però sí que era una forma fàcil. Llavors vaig començar molt a la música, doncs anava a tocar amb ells, el meu tiet m'ensenyava bateria, l'altre m'ensenyava guitarra. Un li agradava molt la música doncs, més rock, no? més Beatles, Rollins, Led Zeppelin i tot això. I l'altre li agradava més tot el, més, una mica més rumbeo, no? Més doncs, Medina Zara, no sé, Los Chichos, tot això, no? Una mica. Llavors doncs, vaig créixer una mica en aquest nutrim-me d'uns i els altres. Llavors, doncs, bueno, va vindre la meva adolescència i...
0: perdona, tot això com has explicat és abans de l'adolescència?
1: Sí, sí, clar, tot això... des de...
0: doncs anem fent.
1: Vale.
0: Anem explicant.
1: Bueno, no sé què vols que t'expliqui, però pues això, que sí. Pues vaig començar a tocar la guitarra, diguéssim, pues, en un dels meus tiets, en l'altre la bateria... pues ja vaig començar a fer els meus pinitos en el món de la música, ja composava les meves... primeres cançons, que bueno, pues eren molt cutres i tal, no? Te pots imaginar, no? I tenia un piano Casio, també d'aquests Casiotone, dels d'abans, i ells em portaven una partitura, perquè abans aconseguir una partitura també era difícil, no? Que no és com ara, el teu tiet se baixa una partitura d'internet, pues això no té ni valor, no? Però quan el meu tiet m'aportava una partitura, potser anava a Barcelona a buscar un llibre.
0: Saps a la Beethoven?
1: Per exemple, sí, sí, o sigui, mm-hmm. I tenia pues, tot aquest valor. I bueno, pues, vaig començar una mica així, pintura, anava aquí en el Xavier.
0: El Xavier Ribó?
1: El Xavier, sí, ja. Ah, aquí a la...
0: al cercle artístic?
1: Sí, després, recorda'm que t'expliqui una cosa del Xavier relacionat amb el cinema, quan arribem al... perquè és molt important. I és d'actualitat d'una cosa que passarà... després te l'explico. Bueno, doncs pues això, i vaig començar pues, així, pues, música, en el Xavier pues, anava aquí a pintura i venia gent i es ficava així en les poses i pintàvem i tot això, i bueno, i avui en dia jo sóc del Cercle d'Artistes d'Esplugues, que el Xavier és el president, i bueno, pues, que seguim en contacte i fem moltes coses, i a ell li agrada molt tot el que faig, i a mi m'agrada molt el que fa ell.
0: Ara tallo, però seguirem. Ara que estem amb el Cercle Artístic, hi ha classes de pintura que tu actualment encara hi estàs assistint.
1: Sí, però jo vaig a pintura en la Carmen Soler, que està al costat del Robert Brilles,
0: sí.
1: Però no vaig en el Xavier, perquè el Xavier s'ha jubilat.
0: Sí. Però la teva vessant artística continua amb aquestes classes que actualment encara estàs fent.
1: Sí, sí, sí.
0: I també participes amb el Cercle Artístic, que si no recordo malament, el darrer diumenge de mes feu l'exposició
1: al
0: passeig peatonal d'Àngel Guimerà.
1: Jo no els poso perquè estic una mica liat. Jo poso els meus quadres a les meves pel·lis.
0: Està molt liat, perquè ara estem encaravant aquesta entrevista perquè demà passat se'n va cap a Madrid. I ara parlarem de tots els teus viatges, les teves produccions artístiques que van, com dic, des de la música... videoclips, ves explicant.
1: Bueno, on m'havia quedat? Pues això, que llavors va despertar una mica i vaig començar més a la música, no? Diguéssim, pues, vaig estudiar la carrera d'enginyeria d'àudio i vaig tenir un estudi de gravació on vaig gravar molts discos. També vaig ser l'únic de la meva promoció que va estar un any treballant en el meu profe, que era un pedazo de productor, i vam gravar un disc de la Nena de Conte, del Bumburi, i jo estava allà de segon de l'estudi. I bueno, pues això, vaig tenir el meu estudi, vaig gravar molts grups, jo també era músic i anava por allà en bandes, vaig ser taloner de Patti Smith al Festival de Pedralbes, i va ser pues, l'hòstia tocar allà, i un dia pues, em van trucar un conegut meu per fer de jefe de so en una peli. I, bueno, pues això no ho tenia jo pensat, però sempre dic que el cine m'ha estat buscant. A mi, a la vida, m'ha estat buscant. Jo crec que em va trobar en el moment on jo ja estava més preparat, no? Per què m'ha estat buscant? Perquè el meu pare, per exemple, no era artista, com tot això que estem dient, però li encantava el cine. Jo, quan era petit, veia pel·lis i pel·lis i pel·lis amb ell, però... Cada cap de setmana anàvem al videoclub, ell jugava una peli i jo una altra per mi, i aquella època anar a un videoclub era l'hòstia, era quasi com entrar en un museu i agafar una obra d'art, o sigui, no com ara que Netflix i ja t'avorreixes i no saps ni què agafar. I bueno, doncs això, em van trucar per fer la peli, i quan vaig arribar a fer la peli vaig dir, això és el que vull fer jo. Per què? Però com direcció, no? Jo vaig dir, la direcció és el meu.
0: No com a so, sinó com a director.
1: Exacte. Perquè...
0: Comences aquí la teva carrera de direcció?
1: Sí, aquí va començar, vaig acabar aquesta pel·li. Aquesta pel·li va tindre 18 milions de reproduccions a YouTube i no sé quants premis, perquè és una pel·li que es diu Género, i pues, anava això de violència de género, no? I bueno, pues, va estar molt guai. I jo vaig dir, hòstia, pues, això és el que a mi m'agrada, perquè... tota la creativitat aquesta que tinc, diguéssim, com que la puc utilitzar dintre del cine, perquè puc escriure la història, puc dirigir-la, puc editar-la, puc fer la música, puc bueno, el disseny gràfic, tot, no? Si vull, a vegades no ho faig perquè vull delegar també, però en aquell moment em donava totes les eines per saciar-me molt més. I ahir vaig començar, vaig dir... Cada vegada, sense adonar-me compte, vaig començar a deixar una mica de banda l'estudi, que ja no vaig... seguia gravant, però ja no amb la mateixa il·lusió que abans. I a poc a poc pues, vaig començar i em vaig fotre a estudiar cine. I llavors pues, vaig fer un curt amb molts pocs medis en un festival de Barcelona molt interessant que el segueixen fent, i era molt xulo perquè tu t'apuntaves i es feia el Nadal, tu t'apuntaves i et donaven 5 dies i et donaven una paraula clau i dues localitzacions, i en 5 dies tu tenies que gravar, inventar-te la història, gravar-ho, editar-ho i entregar-ho, i en 5 dies... I era el festival.
0: Els reptes que a tu t'agraden, la creativitat express.
1: Exacte, sí, creativitat express, exacte. Llavors ens vam apuntar i hi havia, no sé, 50 o 60 equips, o sigui, una barbaritat. I vam fer un curt que es deia Le Petit Patrick, que estava molt xulo, perquè, no recordo molt bé, però ens va tocar al centre de les Arenes, al centre comercial de les Arenes. I ens vam inventar una història com que un home se suïcidava i entrava a un món on tenia que anar a trobar el seu nou cos, no? I tot el centre de les Arenes pues, el vam utilitzar com si fossin tots els morts que estan buscant el seu nou cos, no? I crec que la paraula que ens va tocar era la burocràcia o així, i el que vam fer és que l'home que anava buscant el seu nou cos pues anava de ventanilla a ventanilla, com moltes vegades ens fan fer, no? A la nostra societat. I bueno, pues això pues va agradar molt i van guanyar el premi del millor curt d'això. I jo vaig dir, hòstia, mira, he fet l'hòstia de coses a la música, m'ho he passat de conya i tal, però mai he tingut un reconeixement o un premi. A més, a nivell personal sí, no? Com això de la Pat i moltes més altres coses que he fet, però... I vaig dir, hòstia, pues, si la vida té de limones, pues, amb limonades, no? I vaig seguir. I igual que la música no mai he tingut com aquest... Això que parlàvem tu i jo abans quan he arribat, que em parlaves de que a vegades n'hi ha gent que fa sí en un segon i comença la ràdio i en menys d'un any està una ràdio important perquè, bueno, pues, és el seu camí, potser, no? Pues això em va passant a mi en el cine. També em vaig donar compte que me motivava molt més i vaig, pues, això, començar a fer i a fer i a fer. I bueno, pues vaig començar a fer en dues discogràfiques moltíssims videoclips. He fet videoclips, pues, a La Pegatina, a Jere, a Henry Méndez, a La Su, a Éxtasis, a, no sé, a Juan Maya, que és també superconegut, i molts que se m'olviden, els Sobraos, els Banis, bueno, molta gent que ara mateix me mataran si m'escolten, perquè en tots guardo una bonita amistat i bueno.
0: També, digues.
1: I bueno, pues això em va... Pues vaig rodar moltíssim, sense parar, però jo tenia la meva passió cine, no? El videoclip també m'encanta i potser... Sí que és veritat que estic una mica a la zona de confort, perquè és, pues, com tinc la part musical i la part del cinema, pues, em ajunta, i a sobre, pues, he vist a saco de videoclips. I bueno, però jo al cine, pues, sempre va ser... És el camí on segueixo mirant, que m'agradaria, si puc, dintre d'uns anys, solament fer cine. Però bueno, ara mateix compagino les dues coses... I vaig dir, bueno, pues venga, a estudiar cine. Vaig estudiar la cine i després vaig fer un màster de direcció en el director Lluís Quílez, que va fer una pel·li a l'època de la pandèmia que es diu Bajo Cero, que està a Netflix, que és una pel·li que s'agresta en un furgó, que està en el Javier Gutiérrez i el Carra, i és una super mega pel·lícula, que va ser trending topic de Netflix... a Amèrica i tot durant quasi ben bé un any, o sigui, és una pel·li espanyola, o sigui, pues en aquest Lluís Quílez vaig estar estudiant, pues, moltíssim temps. Després vaig fer també un altre màster amb ell a la productora Rodar i Rodar, que és la productora de l'Orfanato, de la pel·li de l'Orfanato, i vaig fer, pues, un màster de guió. Bueno, a tot això vaig fer un altre curt, que és on vaig fer molts curts, però jo a la meva ànima em deia que em tocava fer ja un curt on jo me mostressi ja a nivell professional, diguéssim, d'aquest soc jo, no? I anar a festivals grans i tot això. I llavors, doncs, vaig fer el curt que es diu De Harir, que és un curt que ha estat seleccionat a 30 festivals internacionals i nacionals, que te puc destacar, doncs, el FICAP d'Argentina, a la Universitat de Georgia dels Estats Units, i el Mostres Curtes Noies, que és un festival qualificador de Goya d'aquí d'Espanya. Després vaig guanyar també el premi de la Universitat d'Elx, i bueno, i molts i altres premis una miqueta més petits, però bueno, que, doncs, és un curt que ha funcionat molt bé. I bueno, pues doncs, treballant en tot això, doncs, em van oferir fer un llargmetratge que ja, doncs, que ja estava una mica com preparat, no? Després d'aquest curt. I això és el que vinc a parlar avui, doncs, Madrugades de Hielo.
0: Doncs parlem.
1: Pues,
0: Què és aquesta pel·lícula? De què? Explica'ns.
1: Pues Madrugades de Hielo és una història de tornar a començar, no? D'aquelles històries que a vegades en la vida estem una mica col·lapsats de la nostra vida i no ens donem aquesta oportunitat de dir per què no la canviem, no? O sea, per què hem d'aguantar, no? També el que diuen les nostres famílies o no, o sí. I, bueno, pues la història és d'un escriptor que perd la seva dona recentment i, pues, canvia el xip de la seva vida i se'n va a viure a un poble nou, perdut a la muntanya, i té que, com a premissa, té que escriure, està escrivint les memòries de la seva vida. I llavors, pues, bueno, arriba al poble... I coneix una nova dona i allà comença, pues, una mica a ressorgir la seva vida. I hasta aquí puc explicar. Perquè...
0: Els perjudicis que...
1: Clar,
0: la gent del voltant té d'aquesta relació.
1: Exacte. A mi m'agrada molt. Després us donaré, si voleu, el link per veure el curt de Harir, si voleu. i que per cert no he dit que és un curt que està fet en l'actor Alen Hernández i la Betsy Turnez, i el Roger Príncep, que és el nen que va fer l'Orfanato, però que ara ja té 25 anys. I bueno, doncs això, que a mi m'agrada molt l'essència poble. Ara que estem a Esplugues, doncs, per mi l'essència poble és molt important i molt bonica, no?
0: Consideres que Esplugues és un poble o una ciutat?
1: Bueno, és una ciutat, però per mi d'alguna manera és el meu poble, no? És una manera de dir-ho, no? Però, no sé, és... perquè per mi té l'essència poble, o sigui, que coneixes a tothom, que, per exemple, tu i jo abans estàvem parlant i te parlava de gent, i tu coneixes aquesta gent, no? En una ciutat no passa ben bé això, no? O sigui, si ho diem allà tècnicament, no és un poble, però per mi sí que és, té aquesta essència, no? I bueno, doncs... pues, el meu cine treballa molt això, perquè jo, no sé, potser la meva família o els meus valors, o no sé, van molt a lo senzill, a lo humil, a les coses fàcils de la vida i els moments bonics que te trobes sense tindre grans coses. I jo tot això a la meva vida m'ho he trobat als pobles. Els meus amics m'invitaven als seus pobles, Extremadura, Andalusia, a l'estiu, i jo trobava tot això que m'agrada a mi, doncs això que arribaves i algú que no et coneixia de res t'obria molt ràpid la seva casa i ja eres un mes en 10 segons. Això m'agrada a mi, aquesta salseta. I bueno, doncs això, el meu cine va molt en aquesta ona, i la pel·li Madrugades, doncs passa això, que ell arriba i doncs, quan es lia en la tia, per exemple, pues al dia següent, pues la vieja al visillo ja sap, no, que pues lo que ha passat, la pastissera ja sap lo que ha passat, a l'altra també. I bueno, pues a alguns li sembrà molt bé aquesta història d'amor, i potser a uns altres no li pot semblar igual de bé.
0: Sense parlar de la pel·lícula, perquè l'haurem d'anar a veure, fes-nos una referència musical d'aquesta pel·lícula, perquè ja que estàs tan ficat amb tots els temes musicals, quina música has triat?
1: Bueno, en aquesta pel·lícula la música l'ha fet un compositor que es diu Iván Ruiz Serrano, que és acadèmic del cine espanyol, i ha fet una banda sonora pues, que flipes, i molt pensada solament per aquesta pel·lícula, i crea una atmosfera pues, molt, molt ràpida de com vull tindre l'espectador, no? Perquè la pel·li és un thriller paranormal, és una paraula una mica estranya, però que quan la veus dius, hòstia, sí, tenies raó. I és una pel·li que no puc explicar molt, perquè és una pel·li d'aquestes de que jo t'aporto per una banda i quan tu creus que ja saps la pel·lícula te despisto i t'aporto cap a una altra banda, i així, i al final ves, no puc explicar molt més, perquè si no ja se destripen coses que no vull. Però si jo tingués que pensar en una música que no fos la música que hem triat per aquesta pel·li, et diria que pensaria en una cançó d'Estopa, perquè jo, quan era petit, algo que em van transmetre a ells, a mi, a part del que m'agradessin o no musicalment, va ser que, pues, que algú normal que treballava en una fàbrica, o la seva família treballava en una fàbrica, també podia ser artista, no? No solament els fills pues, del Bosé o els fills de la Pantoja, no? Pues, que també hi ha un espai per a la gent que venim de baix i intentem pujar cap a dalt, i alguns pues, tenen la sort que ho aconsegueixen. Llavors, Madrugades de Hielo és una cançó, és un tros d'una lletra d'Estopa, de la cançó de Me falta el aliento, que ara jo la cantaré malament, però diu Madrugadas de hielo, i bueno, pues segueix la cançó, no? Porque me...

0: I per mi, doncs, és... m'agrada fotre petites odes ocultes que siguin subliminals, perquè no foto allà que la cançó es digui la raja, que la pel·li es digui La raja de tu falda, no? Per exemple, no? Però és algo que està ahí i és personal per mi i m'agrada. Així que, doncs, podria ser perfectament, doncs, aquesta cançó d'Estopa, Me falta l'aliento, podria ser la banda sonora de Madrugades de Hielo.
1: Tenint tan a prop els Estopa, que són d'aquí de Cornellà, els coneixes personalment?
0: Pues, ara mateix no, però estic molt a prop, perquè jo li gravo videoclips, i a Juan Maya, que és el guitarrista d'Estopa, també conec molt el Nacho Lesco, que és el pianista d'Estopa, de Manolo García i de l'hòstia de músics, l'Angie Baus, que és el bateria, i bueno, pues estic, pues, faig coses amb ells, i el Juan Maya, per exemple, en el seu disc que traurà aquest any, de 20 anys de carrera, traurà una cançó cantada per ell, però que és una composada per mi, i per mi, pues, també és un gran honor, no? De gent que tu has idolatrat, que vulgui tindre una cançó teva al seu repertori, pues, per mi, pues, no sé, ja te pots morir, no? Perquè ja, pues, jo quan tenia això que parla d'Estopa, pues, jo escoltava, no? I era la banda sonora de la meva vida. I ara, pues, ells em valoren com a artista, i això, pues, és molt bonic. I Estopa, pues, això... ara mateix estem escrivint la... Bueno, ja he acabat d'escriure la... el guió del llargmetratge de Dejar Ir, del curt. I l'estem començant a moure per promocionar-la, i, bueno, ja segurament, si tot va bé, la rodarem a 2025, a començaments de 2025. I aquesta pel·li, com no podria ser d'una altra manera, doncs té un títol d'Estopa, també, no? I llavors, a la maqueta, els que són molt estoperos, havia una maqueta abans del disc, van trobar una maqueta que jo s'escoltava a Rayos i Centelles gravat analògicament, i era una guitarra i una veu, i havia una cançó que s'escoltava molt malament, i en el disc deien Sentir diferente, però s'escoltava tan malament que semblava que deien Sentir diferente, i a mi aquest títol sempre m'ha semblat una cosa, un títol preciós, no? I llavors, pues, la pel·lícula del curt de Dejar Ir portarà el nom de Sentir Diferente. Llavors, el protagonista de la història de Sentir Diferente, igual que Dejar Ir, és un cantant famós. Llavors, durant la seva estància en el poble, compondrà una cançó que serà Sentir Diferente d'habitat. I el Juan Maya, pues, està parlant en els Estopa per a veure si podem fotre la banda sonora a la pel·lícula, i en principi, pues, no crec que hagi cap problema, i això, pues, també és una primícia aquí a Ràdio Esplugues, que déu-n'hi-do quina primícia. I després tinc una cosa que també les he proposat amb ells, que, perquè al final de la pel·lícula el protagonista, l'Alen Hernández, cantarà la cançó al poble, no? Perquè això és sent obligatòria, no? Si està composant una cançó al poble, no explicaré el per què la canta, però sí la de cantar. I el que vull és que surti el David i el José com si fossin algun dos del poble que estan allà, pues, escoltant com uns més, i que un li digui a l'altre: hòstia, tio, aquesta cançó s'ha fet famós, però això tampoc és per tant, no? I és una manera també, pues, que, i la cançó és seva, no? És una manera també, pues, de fotre una mica d'ironia dintre la pel·lícula.
1: I els teus tributs.
0: I, bueno, i per mi seria, pues, un homenatge perfecte, no? Així que, bueno, pues, per això te dic que estic, quan dic que estic a prop, és per aquestes coses, no? Per això de dir estic a prop, que jo aniré a donar una volta a veure si els veig, no? Una mica en aquest sentit.
1: Has gravat algun dels seus curtmetratges que surti a Esplugues?
0: Sí, en Dejar Ir surt algun exterior, i sobretot un bar molt mític d'aquí d'Esplugues, que es deia El Fogonet.
1: El Fogonet, clar.
0: Perquè jo era molt amic de... Bueno, i soc molt amic de l'Antoni Esteve, que era l'amo del Fogonet. Uh-huh. I, bueno, pues, hi ha una escena que, per cert, és l'escena més bonica del curt, perquè ell pues, arriba al bar i es troba pues, a la mort de pues, a la persona que va deixar pues, 20 anys abans d'anar-se del poble. I bueno, pues, tenen allà un momentet pues, una mica especial i pues, està gravat aquí al Fogonet. Així que... I tota l'altra part està gravat a Sant Just, al Pony Club de Sant Just. El, no sé si coneixes el costat de Can Carbonell, que és una masia.
1: Sí, al costat de Can Carbonell, que hi ha la jardineria Verd.
0: Sí, on està la Bona Aigua, sí, cap a Carbonell, a la meitat hi ha una hípica que es diu,
1: ah, sí,
0: que es diu el Pony Club.
1: El Pony Club, sí.
0: Llavors doncs, vam anar a veure i ens van donar compte que la masia d'aquest
1: Pony Carbonell
0: era perfecta per fer el curtmetratge, que dintre doncs, que fossin totes les habitacions i tot això. I els exteriors doncs, també vam utilitzar molt de la hípica, perquè surten els cavalls i doncs, una fotografia molt bonica perquè és molt essència poble. I tu veus el curt i potser et diuen doncs, és un poble d'Astúries per dir alguna cosa, i tu no penses que està aquí gravat al costat, no?
1: Aquí Sant Just, sí.
0: De fet, algunes persones que m'han dit, hòstia, porta'm on has gravat això, i arribes i allà, i diu, i aquí és on he gravat tot això, i és la màgia del cine, no? Una mica de poder transportar
1: allà on nosaltres volem, sí. O el nostre cor ens vol transportar.
0: Sí, en aquest curt, per exemple, em diuen moltes coses, i al final el bonic és això, nosaltres fem una història i sempre diem que l'espectador se la fa seva, no? Perquè aquest curt parla molt de que el protagonista va marxar de la seva casa perquè el seu pare pues, no volia que segueixi els seus passos d'això de treballar al camp i de seguir el negoci familiar i tot això, i ell pues, va marxar i per això portaven 20 anys separats. I torna, la premissa del curt és que torna al curt perquè el seu pare s'està morint, o sigui, torna al poble perquè el pare s'està morint, és com l'última oportunitat que tenen per solucionar les seves coses o seguir la vida plena de pedres a la motxilla, no? I tenen doncs, aquesta última oportunitat, per això es diu deixar ir, perquè tots els de la família, pel fet de lo que passarà, deixaran ir algo, no? I, bueno, pues, que això és el curt.
1: Tant deixar ir com Madrugades de hielo, ens estàs parlant de les pèrdues.
0: Sí, i mira que no sóc una persona que a priori tingui tampoc molta, diguéssim, necessitat, no? Jo, la meva família sempre... som molt oberts, vivim molt separats. Una Mallorca...
1: És una família grande i divertida. Això ho puc dir. Els Pizarro, legendaris, a casa meva també.
0: Sí,
1: perquè quan m'has dit que ets un Pizarro, és com, ostres!
0: Sí, sí, la família de la meva mare, Pizarro, pues va vindre de Puerto Llano, d'un poble de Ciudad Real, i pues eren 8 germans, més els pares, els avis, i no sé què, pues bueno... I pues això, tots els meus tiets, pues un va tirar a Mallorca, l'altre a Saragossa, a Madrid, no sé què, i quan i no teníem molt de contacte diari, però quan ens veiem és com si no haguéssim passat res de temps. És una cosa que això ho has de viure, se pot explicar, però ho has de viure. I llavors jo tinc això molt desenvolupat, perquè no tinc com això de que necessito estar trucant a tothom, però no sé, potser en el meu subconscient sí que tinc por a la pèrdua i no ho sé, potser. Però jo crec que no és tant a la pèrdua, jo crec que és... no sé, m'agrada com entrar a l'important de la vida, com te deia abans de l'essència poble. Perquè per mi això és la vida, no? O sigui, al final jo faig cine i des de fora tot sembla que és molt gran, no? I faig moltes coses que potser doncs, des de fora són l'hòstia, no? I jo també per al propi rodatge de la vida tampoc m'adono ni compte ja, no? De que doncs, estàs als Gaudí, no sé què, no sé quant, i al final jo ja no li dono importància perquè he anat un munt de vegades, però per una altra persona és l'hòstia, no? Potser. Però a mi m'agrada això, no? Després de tot això que jo faig, després jo quan arribo a casa... m'agrada anar a lo més petit, a lo que té més valor, a lo que és d'estar en els teus i estimar els teus. i dona igual el que siguis, dona igual el que tinguis, dona igual, l'important és ser un grup i ser feliços i tirar endavant. I això jo crec que és sobretot d'això parla el meu cine, que potser estic parlant de les pèrdues, bueno, perquè potser també pues, soc més gran, la meva família, com tu deies, pues, he tingut la gran sort, perquè quan més gran ets més et dones compte de la gran sort que has tingut, perquè hi ha famílies molt desestructurades i jo, pues, no, els meus tiets també s'han ocupat molt de que nosaltres com petits pues, vèiem que véssim solament el bo, o sigui, i tot això pues, fa pues, que potser sí, tingui un petit sentiment a perdre tot això, perquè és tan bonic que un no vol perdre, tampoc.
1: El cinema és mostrar al món totes les teves inquietuds, però quan escrius un llibre, què fas? Agafes tota la teva essència i et fiques en aquest claustre que abans explicaves, que després de tota la teva vida aborigen que tens amb tanta activitat, arribes a casa i també has escrit un llibre.
0: Sí, he escrit un llibre, no és una novel·la, és un llibre per ensenyar cinema. Tot el que jo sempre he dit que he tingut a la vida moltíssima sort, i com abans parlava dels músics d'Estopa, per exemple, doncs en el cine, o sigui, de tots aquests músics que jo estava parlant abans, són els que m'han ensenyat a mi. O sigui, he tingut la gran sort d'aprendre també en el Jordi Armengol, que és el guitarrista de Lluís Jac, no sé, tots aquests he tingut la gran sort, i en el cine el mateix. Llavors, tinc un sentiment a dintre de compartir el que jo sé en els altres, i el meu llibre pues, es diu Cine des de zero, i és pues, això, pues, un llibre que algú que no es pugui pagar la supercarrera que val un rinyó, pues, en el llibre pues, veu els meus truquets, la meva forma de veure el cine també, i aprendre pues, el que jo sé i que jo ho he après des de la meva pròpia essència, però també en aquests grans professionals. Si jo he tingut aquesta sort, i per mi pues, no sóc una persona de dir no, jo tinc els meus trucos i els vull per mi, no, a mi jo sempre dic que m'agradaria acabar la meva vida compaginant sent profe de cine i seguim fent pel·lis.
1: Però amb el jove que ets, no parlarem ara d'acabar la teva vida.
0: Bueno, vull dir, quan sigui ja bastant més gran, m'agradaria ser profe. És una cosa que sento dintre. Potser una altra persona diria, ja, profe, no seria mai. Pues, jo sí, crec que m'agradaria, no sé, igual que a mi em van ajudar, pues ajudar també els altres.
1: T'agrada transmetre els seus coneixements.
0: Sí, i això que em deies de l'escriptura, jo al principi, quan era més jove, i escrivia, perquè has dit una cosa que quan escrius vas a lo més interior, no? Quan era més jove, suposo que per això de començar i de voler mostrar tot lo de superdirector que ets, tendia més a escriure històries difícils, un final super que doni 40 voltes, no sé què, no sé quan. I al final, quan ja vaig començar a estudiar la carrera i tot això, vaig descobrir que no, que és al revés. O sigui, tu has d'escriure des de les teves vivències, de lo que a tu te ressona, no? Perquè si jo tinc aquesta essència que tu dius, Pizarro, tan forta, per exemple, que la Güera també, però pues, per què no la utilitzo? I no, per què, per exemple, si m'ho invento, si un personatge, en vez de dir Paqui, per dir alguna cosa, per què s'ha de dir Marie? Per exemple, doncs no, si dic Paqui, doncs la meva vida coneixeré una Paqui, no una Marie Curie, saps? O sea, bueno, això són petites tonteries, però al final, per exemple, mira, a Dejar Ir n'hi ha una frase, una escena molt xula, que és una vivència de la meva mare. Quan estava al poble, tots els que venien de la ciutat, d'això te parlo en els anys 60 o por ahí, no? Tota la gent que venia del poble li deia a la meva mare, buah, hemos estado en Barcelona y por la noche está todo el cielo lleno de colores, ¿no? Y clar, ella era petita, i quan va arribar aquí a Barcelona, pues, que els avis ja van vindre aquí, pues ella anava en el tren pensant, buah, ara per la nit, el cel de Barcelona serà tot ple de colors, de llums i no sé què. I quan va arribar, doncs es va donar compte que les llums aquestes que deia tothom del poble era simplement eren els semàfors, saps? Però clar, és una vivència que... Pues això, per exemple, ho fico a la peli, no? O sea, perquè en vez d'explicar això, no dic que pues quan fui a la Torre Eiffel, pues millor no he estat mai a la Torre Eiffel, no? I jo utilitzo molt pues això. Tot vivències, coses que m'han passat, potser les explico d'una altra manera o li canvio alguna cosa, però sí vaig a la meva essència, i quan vaig anar a la meva essència va ser quan el meu cine va despegar. I el que sí et dic és que això ja no canviaré mai. Totes les pel·lis que faré a la meva vida sempre tindran algú de mi. Potser tu no seràs capaç de desxifrar-ho, perquè els artistes també tenim aquests trucos, també. Però jo quan veig les meves pel·lis, per exemple, Madrugades de Hielo, jo la veig i dic, aquesta és la meva història de fa, no sé, els últims 5 anys, per dir alguna cosa, no?

0: però el que vull explicar sí que ho agafo des de les meves essències, encara que després canvi l'història, perquè el cine també necessita conflicte, i és el bo del cine és el conflicte. Si tot és fantàstic en una pel·li, pues anem malament. Per exemple, Titanic. La pel·li de Titanic, tot va bé. Buah, hi ha història d'amor perfecta, i de cop, toma por saco. Un iceberg i el barco, i ja tot ha canviat. Pues això és el que necessita el cine. Així que, bueno.
1: Doncs farem una cosa. El teu perfil d'Instagram, que és Àlex Agüera Films, doncs que es posin en contacte privat. Ah, sí,
0: tots els que vulguin veure, jo li passo un link que després no el copi ni que no estigui al Top Manta, eh? Però bueno, que el podran veure i pues, per mi serà un plaer poder també xerrar. Si volen saber això que diuen de que mai seràs profeta al teu poble, doncs pues, mira, abans t'he dit una cosa que guardéssim en el tinter, lo del Xavi.
1: Xavi Ribó, sí, ho tinc apuntat, aquí està.
0: I com m'acabes de fer la referència, mira, jo anava a presentar la pel·lícula Madrugades de Hielo al setembre, no? I anàvem a fer una presentació a Madrid i una aquí a Barcelona. I el Xavi me va escriure la... Àlex, és que mira, que estem pensant aquí en el cercle artístic que aquest any podríem... Com has tingut sobretot molts premis en Dejar Ir i tot això, que volem... és molt important, Espluga City, que va ser els estudis d'aquí dels Balcázar, que van fer moltes pel·lis d'Espagueti Western i tot això, pues, va dir el Xavi, per què no fem a les festes d'Esplugues un passe de la teva pel·li privat i d'alguna manera pues, diem al poble pues, que algú, un veí del poble segueix donant vida a la llegenda cinematogràfica d'Esplugues, no? I per mi pues, això va ser l'hòstia, o sea, per mi és superbonic això, perquè, bueno, o sea, que en el teu poble vulguin passar la teva peli i tot això, pues, per mi és un plaer. Així que, bueno, si a part de la peli, a l'Avens, que també he fet moltes coses a l'Avens, podem passar el curt de Dejar Ir, pues, un altre plaer, o sigui, multiplicat per dos.
1: Estic ara mateix per trucar al Xavi Ribó i parlar d'això amb ell.
0: Ah, pues venga.
1: Àlex Agüera Pizarro, ara et demanaré una darrera cosa. Avui que em diguis un record de la teva infantesa que tinguis d'Esplugues, i per tot el que m'has explicat serà una història senzilla, positiva i que ens agradarà.
0: Hòsties, Esplugues, és que jo a Esplugues he viscut, jo crec que una infància idíl·lica, no? Perquè, bueno, pues, anava a un col·le al Nazaret, pues, molt bo, diguéssim, i tenia uns companys que vivien mil i una històries, i podria escriure una trilogia de pel·lícules en els meus amics, però un joc segurament et diria o el carrer Montserrat, perquè per mi és de lo més bonic que tenim aquí a Esplugues.
1: Per tothom.
0: Després et podria dir el camp de futbol de l'Espluguenc, que jo allà pues, vaig...
1: El Salt del Pi?
0: El Salt del Pi, allà vaig pues, viure molt... Van guanyar 2 lligues en l'Espluguenc i, pues, bueno, va ser l'hòstia, no? Quan és petit, pues, tot el que crees en un grup de nens i tot això. I després, pues, te podria dir pues, el Robert Brilles, perquè és on anava a fer pintura, on el meu cap volava, no?, en tot això que a mi m'agradava fer. I aquí seria aquest, seria el meu triangle de les Bermudes, una mica. I després, per separar una mica d'aquests triangles, les cases dels meus tiets, on anava pues, una tarda a fer música, una altra a fer, a veure cine o el que sigui, i de tot això és el que jo he fet. I d'aventures, no sé, d'aventures... És que no sé, jo és que he viscut una vida, no? Tampoc aventures, les mil i una. Algunes se poden explicar, algunes altres no se poden explicar, però... El que sí, jo sempre l'he dit, tant a tothom com a la Maribel, que és la regidora de la cultura d'Esplugues, jo sempre li he dit que Esplugues és un plató meravellós per rodar. O sigui, és un... si jo pogués... faria totes les meves pel·lis aquí, perquè Esplugues és preciós i té aquesta essència poble que a mi m'agrada, encara que no sigui un poble. Així que, bueno, per mi Esplugues, estigui on sigui, Esplugues estarà al meu cor. O sigui, jo, això no es pot... No es pot, no sembla

0: ara mai a cap lloc que pugui estar mai.
1: Ara marxes cap a Madrid, també m'has dit que viatges per la zona de França. T'esperem quan vulguis i ens segueixes explicant més històries.
0: Sí, doncs per això dels videoclips i tot això, doncs viatjo molt. Ara me'n vaig a França, a una zona que es diu Clermont-Ferrand, no sé si ho he dit bé. Ne vaig a fer un videoclip a un artista i gravar-li el concert en directe, també a multicàmera. I després anirem a Madrid també a gravar un altre artista. Estic fent un documental de la vida de Juan Maya, que ara és el seu cumpleanys i farà una festa i vindran pues, tots pues, l'Estella Morente, l'Esquetama, pues, tots els que ell ha treballat, la Rosario, la Lolita, pues, tots aquests. I gravarem allà la festa una mica, pues, l'inside, com es diu ara. I segurament me'n vaig amb ell, si tot va bé, a Argentina, a seguir gravant el documental. I bueno, pues, i després pues, vaig venir aquí, me'n passo un mes aquí i em vaig a un altre puesto. O sigui que al final sempre acabo a Esplugues, perquè com a casa no s'està en lloc.
1: Doncs et seguirem per l'Instagram i quan tornis a l'Argentina, doncs això, esperem retrobar-nos amb tu, si et sembla.
0: Potser serà perfecte.
1: Moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per haver-te posat en contacte amb Esplugues FM. La veritat és que ha estat un plaer, una sorpresa i una satisfacció haver-te conegut.
0: Pues el plaer ha estat meu i això, pues que em teniu quan vulgueu, a fer un truc i jo estaré encantat de vindre pues, a passar una estona, encara que no parlem del meu cine, parlem d'una altra cosa, de lo que sigui.
1: De la vida.
0: De la vida, això és el que el meu cine parla d'això, de la vida.
1: Gràcies, Àlex, pues una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.